0: dijo que me que dijo, te necesito.
1: Sí, el Francesc Favó.
0: Sí, clar. Hombre.
1: Joan, moltes gràcies, molt de gust.
2: Ha estat
0: un plaer. No, enhorabona a vosaltres per aquest programa tan exitós.
1: I gràcies per deixar-nos això, estrenar aquestes peces, aquests moviments.
0: Sí, ha estat un goig, jo no m'ho esperava. Me n'he dut una alegria quan m'han dit, sí, feu.
1: Clar, ha passat molt de gust. Molt de gust.
2: Gràcies,
1: Joan.
0: A vosaltres.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Ja anirem. Amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
1: I avui ja les tenim totes dues, perquè aquest dia havia vengut Nuguet i avui ha vengut acompanyada de Manassa. Ja
10: t'esperàvem. Per fi, no la podria deixar abandonada
1: sí,
10: més
1: no.
10: dies.
11: No, per favor.
1: Això vol dir que has tingut més vacances que Nuguet.
11: Ui.
10: Sí, no sé si qualque dia m'ho farà tornar.
11: No, però ja saben que jo tinc un problema en la feina i és problema meu, no teu. No te preocupis, no t'ho tindré en compte.
10: No ella m'ho va donar permís. Abans d'anar un moment jo li vaig demanar, així li vaig fer una petició oficial, m'ho vaig jo no hi ha, i m'ho va dir que sí.
11: Tenim una relació molt sanejada.
1: Clar, no, evidentment, viu arribat un pacte, hi havia un acord aquí, eh?
10: Sí.
1: Han estat dues setmanes.
11: I jo no m'he queixat, i no li he enviat ni un missatge. Jo volia que desconnectés.
10: Ara en xerràvem, hem estat dues setmanes sense xerrar molt, cosa que crec que no havia passat d'ençà de fa anys.
11: Anys, però...
1: Bé, és bo, això, també desconnectar, bo. T'has avorrit?
10: No. Cosa que avui m'ajuda en contra el que vinc a dir.
1: No?
10: No, però també m'ha passat una cosa, i és que, a preventura sí que m'he avorrit, però no m'ha sabut greu. Que feia temps que no m'ho passava.
12: És que a vegades també està bé avorrit-se.
10: És que està molt bé avorrit-se.
1: És que n'has de saber.
10: N'hem d'aprendre.
1: S'ha de valorar, també. És que està bé, badar i estar avorrit.
11: A mi m'encantaria avorrir-me, a mi no m'ho passa. No t'entenc d'avorrir-me, la veritat.
10: És que avui en xerrarem de tot això.
1: És que ja pot ser un exemple, eh? Si ara fessin xerrar amb ma mare, jo sempre en l'estiu deia estic avorrit.
10: Ah,
1: m'ho recorden de gran, sí.
10: Això és amb el que començàvem?
1: De nin.
11: Ara no t'ho borres gens, jo l'estic, jo ho sé.
10: A
1: més que de nin d'adolescent, eh?
10: Però perquè jo crec que en els 80 i 90, com a mínim, passant les dècades de les que poden xerrar, els estius eren llargs i avorrits.
1: És que eren llargs.
11: Estem segurs d'això? Jo no me'n recordo que m'avorrís.
1: Duraven igual, els
10: perquè
1: estius.
10: Perquè na Marina Huguet ha viscut també una realitat de nina hiperactiva.
11: Jo
10: no he estat la resta.
11: No, jo vivia dins aigua. Jo me'n recordo que en l'estiu se podia anar més pel món i te n'anaves a la mà i quan la mà encara era fresca, vos en recordava que no era una sopa.
1: Sí,
11: una
1: però clar.
10: Però hi havia aquelles dues hores.
1: Anava dinat. Entre que havies dinat i bater de sol fins a les 7 i mitja no podries anar a la mà.
11: Anava dinat, no, però vas de fer renou, que és l'hora que els padrins feien la migdiada.
10: Per I tant, a tu t'enviaven a fer horeta.
11: A mi m'enviaven a no fer renou, que el padrí estava dormint i pobre de si el despertaven.
10: Tenies dues alternatives. Anar-te'n a dormir, que sempre era que no, o estar en silenci.
11: Exacte.
10: I aquelles dues hores de fer la digestió... De fer la digestió. A qualque moment, qualcú se'n va donar compte
11: que era mentida.
10: Que això no era, bueno. Però bé, nosaltres, la nostra infància va ser viure enganats en tot això.
11: I amb altres coses.
10: I amb altres coses, tantes. Però hi havia molt d'avorriment. Però en aquell temps, l'avorriment... A nosaltres m'ho feia molta nosa. Però, per ventura, socialment, no estava tan mal vist com ara.
11: No hi havia un pànic. Quan un atleta deia, ai, que m'avorresc. Els adults

0: Montura no saltaven tant en pànic com passa avui en dia, no?
1: L'avorriment està mal vist, té mala premsa.
0: Té molt mala premsa.
1: Per què?
0: És una gran pregunta. Montura seria que estem visquent una societat hiperestimulada o un moment allà on hem d'estar fent...
2: Hem de produir.
0: I hem de produir. Hem de produir, no ens podem avorrir.
1: Clar, perquè és això, no? És a dir, dins aquesta societat, el no fer s'ho com algo negatiu, com algo que s'ha d'evitar, com una errada. Si tu no estàs fent res productiu, ho estàs fent malament.
0: I és veritat que això tenia un sentit abans, evolutivament parlant, perquè, clar, l'avorriment era un mecanisme que mos posava a fer coses i ja abans ja sabeu que no era tan fàcil ni aconseguir menjar, ni aconseguir xupluc, ni aconseguir res de res. Per tant, l'avorriment era un mecanisme que mos propiciava a l'activitat. Però, clar, avui en dia no és així. L'avorriment no mos serveix en aquest sentit.
1: Encara que no mos estaria protegint de tot això, la neurociència sí que té la seva explicació i és que diu que l'avorriment no permet les descàrregues de dopamina, cosa que sí que permet qualsevol altra activitat.
0: I avui en dia ja tots sabem que som uns drogadictes de la dopamina.
3: No sé si hi ha un pot de saturació també en tanta dopamina, eh?
0: Sí,
1: seguríssim que sí.
0: Segur que sí.
1: Però passa que, com tot, segurament, és a dir, també el que dèiem abans de la hiperestimulació, cada vegada necessitant nivells més alts per aconseguir aquella mateixa resposta.
0: Clar, perquè desenvolupen tolerància.
1: A lo que no han desenvolupat tolerància les famílies d'avui en dia és en aquesta necessitat de perfecció i de proporcionar a les nostres criaturetes l'infància ideal. Per tant, quan un infant, com deien Celestia abans, diu, m'estic avorrit, ja té 5 o 6 persones que se posen en marxa, s'activen perquè allò tingui una solució.
0: I vos farem un spoiler, ni la millor infància arriba a ser 100% perfecta. I això també està bé, no passa res. Segurament el que estem generant, més que infàncies perfectes, són infàncies ansioses. Perquè amb aquesta necessitat d'omplir els buits constantment, no deixem espai a l'infant perquè faci cosa tan important com avorrir-se. Perquè avorrir-se té un sentit, encara que a vegades sigui difícil, no?
1: I, de fet, aquest avorrir-se i saber-se avorrir és molt important, perquè si no ens trobem amb els resultats d'un experiment que va fer en Timothy Wilson amb el seu equip a la Universitat de Virgínia el 2014, on varen veure que els éssers humans mos estimen més qualsevol altra activitat, encara que sigui desagradable, com per exemple descàrregues elèctriques, abans que quedar-nos tots sols amb els nostres pensaments.
3: Què dius ara?
2: És a dir, enrampats abans de no fer res.
0: Com tal que passi qualque cosa.
1: Per tant, per aventura millor, oferint als nostres infants estratègies per poder sortir
2: millor.
1: I sobredur, no, aquest avorriment abans que triar descarregar-se damunt del seu propi cos electricitat.
0: Clar, i aquest estudi entroncaria una miqueta amb un altre que ha fet en David Bueno, que és doctor en biologia i especialitzat en neuroeducació. Tots els que han fet educació infantil i primària el tenim tatuat en el cervell, que xerra de la happycràcia. Vosaltres sabeu el que és la happycràcia?
4: No.
0: És la dictadura de la felicitat. És aquest pensament en què em mor diu que hem de ser feliços tot el temps i si tu no ets feliç, com a mínim ho has de fingir.
1: Perquè si no estaràs fora de tota aquesta bona vibració, estaràs fora i seràs una persona
0: que no estàs en la onda.
1: Que no ho entes. Que
3: Mr. No Wonderful,
1: que
3: no?
1: Que no estàs sabent viure bé. Serrada ets tu si no ets feliç. Però, clar, què passa? Que realment el que diuen David Bueno és que des de la neurociència els infants necessiten aquest avorriment i haurien de tenir una petita dosi d'avorriment diari, de fet. Perquè aquest avorriment el que els hi permet és que, com que generarà una frustració, aquest avorriment els hi provocarà un malestar, se trobaran en la necessitat d'aprendre a gestionar aquesta frustració i aquest malestar.
0: I, a més, també, que passa avui en dia, el que hem dit, hem avançat una mica tant, és un infant diu que s'avorreix i hi ha tot un estol d'adults que li proporcionen, més que diners estratègics, li proporcionen objectes amb els quals deixar-se d'avorrir. Però és que resulta que també en David Bueno mos diu que els infants que juguen fora, que juguen sense aquests materials estructurats, sinó que juguen en el carrer, per exemple, són els que després tenen menys ansietat i més capacitat de gestionar la frustració i l'avorriment. Per tant, a vegades, menys és més.
1: Abigail Sisquella, psicòloga, afegeix una mica el que havíeu comentat abans, que com pot ser que deixen que els infants tinguin temps per avorrir-se, si els primers que no mos avorrim i no tolerem l'avorriment, són les persones adultes. Perquè tu vas pel carrer o t'esperes en el tren i tothom el primer que fa és agafar el mòbil.
2: O caminar pel mòbil en sa mà. Sí.
1: Llavors, esclar, sí. Si nosaltres mateixos no tenim tolerància a tots aquests sentiments, moments i malestars, quin exemple estem donant?
2: Clar.
1: Per tant, primer moment, aventurem-nos en d'analitzar un poc naltros i troben altres moments per avorrir-nos.
0: Exacte, practicar l'avorriment actiu, no? L'avorriment conscient. I una mica agafant el que hem dit abans, síndrome de l'infant hiperestimulat, que seria com a la contrapartida de no estar mai avorrit, que són aquests infants en què tenen 3.000 milions d'activitats o 3.000 milions d'alternatives com tal de no avorrir-se. Però què passa? Que això té conseqüències i no són conseqüències positives per als infants, sinó ben bé al contrari. Ja hem avançat que aquests infants poden patir ansietat i nerviosisme, però és que, a més, poden tenir dificultats per concentrar-se i mantenir l'atenció durant períodes de temps llargs, que és una mica el problema que ens trobem ser mestres ja des d'infantil, que és molt difícil que els infants aguantin molta estona prestant atenció.
1: De fet, l'altre dia, preparant la secció, vàrem veure que hi havia un estudi que deia que abans canviàvem, mentre estem fent feina, els nostres focus d'atenció cada 3 minuts, i ara ho estem fent cada 45 segons.
4: Ui. Un reel d'Instagram.
2: Sí, exacte.
3: Sí, sí. Un reel llarg, perquè 20, 30, 45 ja són molts.
1: Per tant, segurament, no recordo de quant era aquesta informació, però podria ser que d'aquí 10 anys això...
0: Si no canviem la nostra manera de relacionar-nos amb la tecnologia...
1: Hagin aconseguit baixar-ho encara més. Sí.
2: Clar, però és difícil, en l'entorn que tenim. És difícil.
1: Sí, però el que deia na Marina, la primera cosa és prendre consciència no, d'aquestes necessitats per poder nosaltres llavors prendre mesures al respecte.
0: Exacte. I continuant amb aquestes conseqüències, això també pot generar, per exemple, problemes per dormir, que no sé si esteu assabentats, però als infants avui en dia els costa molt tant agafar son com mantenir-lo. I és que, clar, anar-se'n a dormir amb un conte, per exemple, o van fer tot unes rutines per arribar a sa son, és una cosa, però anar-se'n a dormir amb una pantalla o tenir la possibilitat de me despert, no sé què he de fer, m'estic avorrint, agafes mòbil i faig scroll, això dificulta molt el son i entres dins una roda que després és difícil de sortir-ne.
1: Dins aquesta roda també hi ha irritabilitat, el baix rendiment escolar, la fatiga i la sensació d'esgotament, la manca de creativitat, perquè la creativitat apareix
0: quan mos
1: estem avorrint.
0: Quan mos avorrim, exacte.
1: I el rebuig a noves activitats o la sobrecàrrega emocional. Sí, per estimulació sostinguda pot afectar l'equilibri emocional, l'aprenentatge, l'autoestima i la salut mental. Amb tots aquests avantatges, jo crec que ja no hem de convèncer ningú més de la necessitat d'avorrir-nos una estona.
0: Exacte. I per anar acabant, nosaltres volem reivindicar una miqueta l'avorriment, per exemple, fomentant l'autonomia, és a dir, no invertir temps a estructurar totes les activitats o tot el que han de fer els infants, sinó també deixar-los que ells siguin una miqueta sobretot ara que estem en vacances, els que puguin organitzar els temps i els que puguin dur a terme unes petites tasques.
1: I que davant d'aquest m'estic avorrint, en lloc de nosaltres oferir i oferir i oferir, no proposar...
4: Deixar crear.
1: I deixar espai. Mira veurement què pot fer. I ja, cada criatura que vegi veurement que se li acudeix.
3: Tirar d'imaginació. Jo és el que fou quan era petita, vaja.
4: Sí, el que toca.
1: I que mentre no hi hagi res que els representi un perill, no intervenir és una opció fantàstica.
0: Exacte. Vos recordeu d'aquell anunci que era un palo?
4: Exacte.
2: Sí.
1: Llavors es deia una piedra.
0: I deia, hauríem de tornar una miqueta en el palo.
4: Exacte.
0: A veure què passa.
1: I és que, de fet, si no hem condicionat i contaminat molt aquestes infàncies, juguen amb això. Juguen amb un pal, juguen amb una pedra, i jo tinc un dels meus fills que va estar jugant un estiu sencer en dos brics de llet.
4: I què passa?
1: I la resta de juguetes varen quedar relegades completament a segon terme.
2: I passava un gust, segur.
1: Varen tenir aquells dos brits, que quan varen acabar l'estiu se'n van embadenar els fens, però, escolta...
2: Ben jugats.
1: Una inversió, exacte, una inversió que valia totalment la pena.
0: És que a vegades el material que és menys estructurat té moltes més possibilitats que aquella hiperjugueta raqueta que pensada i que és caríssima, perquè no mos enganem, són caríssimes.
1: I que no tot tant de ser juguetes i jocs, sinó que, si voleu, podeu recuperar també les dues seccions anteriors que va fer na Marina Ogat en solitari i descobrir les vel·lats del dibuix i els còmics.
4: Exacte.
2: Exacto.
0: Exacto.
2: Res, que l'avorriment estimula, estimula la creativitat i ara és un bon moment per avorrir-se, precisament l'estiu.
0: Exactament. Eh? Anem a aprofitar-lo.
2: Marina, si dà moltes gràcies.
1: Que l'avorriment siguin vosaltres.
2: La setmana que ve
3: tot... Ai, sí, amén.
2: Torneu plegades, eh?
1: Sí, ara ja sí, ara ja sí.
2: De vacances de Tentol.
1: De vacances de Tentol, sí.
2: Avui, Dan, gràcies.
1: Avall,
3: gràcies.
5: Poder explotar el socle.

0: Avui toca fer una pinta d'un pot diferent a la dels altres dies, perquè avui no posarem un grup en concret, sinó que parlarem d'alguns artistes que a través de la música s'han aproximat d'una manera o una altra a la poesia de Federico García Lorca, a qui els franquistes van assassinar un 18 d'agost del 1936. Avui fa 90 anys. Han començat amb Spanish Bombs de Clash. Aquesta cançó parla de la Guerra Civil Espanyola i utilitza la imatge de Federico García Lorca com a símbol de memòria.
1: L'anomenen,
0: sí. Is de Tangón. Continuant, però, amb La Leyenda del Tiempo, un poema escrit per Lorca l'any 1931 i musicat per Camarón de la Isla el 1979.

0: Aquí està el boom de Camarón, va revolucionar el flamenc.
1: Sí. Brutal.
0: I que poètic és que s'utilitzés el poema de Lorca per titular-lo en aquest disc. Brutal. Però un altre disc que va revolucionar aquest gènere va ser Omega, i de quina manera, d'Enrique Morente i la banda Lagartija Nick, una barreja de flamenc amb rock psicodèlic i poemes d'en Federico García Lorca.

0: és brutal aquest disc.
1: Sí, és que com a Morente no hi havia ningú, i com a Lagartijani tampoc, i com a Lorca.
0: Sí, sí, una combinació perfecta, i acabam parlant de la dimensió internacional de Lorca, i és que la seva poesia va creuar el món fins a arribar en el canadenc Leonard Cohen.
1: Ah, un altre únic.
0: Un altre únic.
2: És que, sí, sí, sí. Arsenal.
0: El 1988 publicava Take These Walls, una traducció del Pequeño Vals vienès inclòs dins el poemari Poeta en Nueva York de Lorca. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost.
1: Un bon repertori dedicat a Lorca. Sempre Lorca, avui que fa 90 anys que l'afusellaven. Maria Pons, gràcies.
2: Fins demà.
1: Miquel Junc, fins demà. I una amarga xifra, també. Fins demà. Vagi bé.
3: IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Arquitectura i molt de llibres avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Com cada dimarts, reprenem la informació i sobre l'actualitat i les tendències urbanístiques. Ho feim amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del paisatge invisible. Parlarem del corrent que proposa refer o rehabilitar en lloc de fer de vell nou. Tot d'una ens explicarà en què consisteix. Després, la llibretera Maria Cuanet ens proposa avui més lectures interessants. Entre d'elles, Un matrimonio en alta mar, de Sophie Elmhirst. És la primera novel·la d'una premiada periodista britànica i, a més, va ser considerat un dels 10 millors llibres de 2025. I acabarem amb la llarga llista de lectures preferides de la companya periodista Nekane Don Blas.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: I com dèiem al sumari, avui a la secció del paisatge invisible parlem del no fer com a decisió també arquitectònica i urbanística. Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: I de vinga, començam amb aquest no fer. Ja vam fer qualque punt en capítols anteriors, però avui detallem.
1: Exacte, avui xerrarem d'aquesta pregunta que ens hauríem de fer, jo crec que cada vegada que se ens presenta un projecte, especialment un projecte urbà, que és que què passaria si la millor intervenció fos no intervenir, no? I reprenem per això l'exemple que ja xerràvem la setmana passada, que era aquesta plaça de Bordeus, aquesta plaça León Ocock, obra d'Anne Lacaton i Jean-Philippe Passal, que varen ser Premi Pritzker l'any 2021 i que tenen una obra interessantíssima dins, sobretot, l'arquitectura sostenible. Varen rebre la Catoni Bassal aquest encàrrec d'embellir diverses places de Bordeus. No? I quan varen arribar en aquesta plaça, a León Ocock, se varen trobar arbres, se varen trobar bancs, se varen trobar certes superfícies de grava, una zona de petanca i, sobretot, i allò més important, veïnat utilitzant la plaça. No? I observant tot això, varen arribar a una conclusió que pot semblar molt radical, que era que la plaça ja funcionava tal i com estava. No? I varen decidir no transformar-la, no tocar-la. Precisament, la seva intervenció va passar simplement per fer un manteniment d'aquesta plaça, que va ser fer una reposició de la grava, millorar-ne la neteja, podar els arbres i modificar lleugerament alguns recorreguts de l'espai, no? Clar, la pregunta que ens ve aquí és per què en l'arquitectura i en el disseny urbà pareix que sempre hem de fer qualque cosa, no? Que sempre hem de deixar aquesta petjada com a arquitectes, com a polítics també, deixar aquesta empremta. Per tant, jo crec que abans de construir convendria demanar-nos si és necessari, no? Perquè una possible filosofia serien aquestes tres premisses, que serien la de no fer, que seria no intervenir quan precisament fer-ho empitjoraria la situació que ja tenim. La segona podria ser refer, que seria fer feina sobre allò que ja existeix. I la tercera podria ser fins i tot desfer, no? Que seria eliminar allò que és innecessari o que genera determinades barreres o obstacles a l'espai que ja tenim. No? Per tant, seria qüestió de, abans de construir, demanar-nos si existeix una alternativa millor, perquè així també estaríem xerrant d'aquesta gestió de recursos tant ambientals. Sabem que la construcció és una de les activitats, si no la que més residus genera i la que més impacte genera sobre el medi ambient, i per suposat també aquesta gestió de residus econòmics. No? En un moment donat ens podem trobar que una petita intervenció, aquesta intervenció que xerràvem de no fer o desfer, és molt més barata que no sé què se sol donar, no? Que precisament durant molt de temps nosaltres hem associat la transformació urbana primer enderrocar allò que ja hi ha, després construir i després inaugurar. No? Però pot ser...
0: I de vegada no per aquest ordre.
1: Bueno, exacte.
0: De vegades primer s'inaugura.
1: Sí, exactament.
0: No, disculpa.
1: I després hauríem de començar a pensar a veure si l'ordre correcte hauria de ser realment conservar, o l'estratègia més que l'ordre, conservar, adaptar, desmuntar selectivament i llavors també reutilitzar allò que ja tenim, no? Del propi espai o dels elements que l'integren. No? Per exemple, que una plaça té massa asfalt, potser no necessitem aixecar tota la plaça i posar un paviment nou a tota la superfície de la plaça. No? Potser podem desasfaltar una part i repensar el paviment d'aquella part de la plaça, perquè precisament hi ha una part d'aquest asfalt que ja pot funcionar, posa perquè hagin d'entrar, per exemple, els vehicles d'emergència. No? Després, que una plaça té massa mobiliari o elements que obstaculitzen l'espai, podem estar xerrant de senyals o fins i tot aquest mobiliari obsolet, però potser podem eliminar-lo redistribuir-lo de qualque manera, no? Després, el fet de conservar la vegetació que ja funciona, això per suposat, sempre hem xerrat que els arbres, les arbustives que ja funcionen, no tenim per què tocar-les. I després, bé, això que dèiem d'aquest paviment, no? Que pot ser que si tenim una zona de paviment en bon estat, he de substituir-lo. No? I això és una idea que ja havia aparegut la setmana passada amb aquella plaça Rocafort de Barcelona, que recordem, recuperava o bueno, refeia un dels encreuaments de l'Eixample, on precisament aquesta deconstrucció també se convertia en un projecte arquitectònic. No? I quins exemples podríem trobar a Canostra, no? A les Balears? Començant, per exemple, per la plaça d'Espanya de Palma, en xerraven també la setmana passada, la reforma, la darrera reforma de la plaça d'Espanya, recordant que se va inaugurar en el setembre de 2024, amb una obra que havia durat 16 mesos i que havia tingut un cost final d'aproximadament 3 milions d'euros. No? En aquesta intervenció, el trobam la renovació del paviment, de les xarxes d'aigua, de l'enllumenat i de la recuperació d'elements patrimonials, a més de la incorporació de plantes i arbustos, que tot això, bé, evidentment, és positiu. Però, clar, ens hauríem de demanar si en una plaça d'uns 12.000 metres quadrats de superfície que té la plaça Espanya de Palma, realment feia falta, no? Reformar-la absolutament tota, no? I aquí un altre punt que jo sempre ja sabeu que reivindic, no? Que és dret a estar quiets, que precisament en aquesta renovació de la plaça Espanya sembla que no se va tenir massa en compte aquesta necessitat d'estar. No? A la plaça és un lloc, la plaça Espanya, però on passen moltíssimes persones cada dia, però per què no, no? Podem estar a la plaça Espanya quiets i quietes sense fer absolutament res. I això és una activitat que és bastant complicada avui dia a la plaça Espanya, perquè precisament recordem que hi ha pocs llocs per seure, un d'ells és aquella barana que hi ha envoltant de sa font, observats pel rei Jaume I, però que no és massa, massa còmode per seure, no? Per tant, una plaça no necessita, només una plaça o un qualsevol espai urbà, no necessita només ser un espai guapo, un espai que quedi a les fotos, sinó que necessita que la puguem utilitzar. No? I per això aquest ordre que dèiem, que tu deies que de vegades no era exactament aquest, sinó que se mos invertien les passes, realment pot ser l'èxit d'una renovació urbana, no s'hauria no hauria de passar, no? per com ha quedat la plaça, per com queda aquesta foto, ni com queda aquesta imatge de l'inauguració, sinó que hauríem de tornar un any després i veure què està passant, no? en aquella plaça, que han fet bé, que no han fet bé i que precisament potser necessitarem refer o desfer en un moment donat. I votant d'ella, tindríem un altre exemple, a Eivissa, en aquest cas, de la plaça de la Carrossa, que, bueno, no sé si podem dir que està acabada aquesta reforma. Se va començar a finals de l'any passat, de 2025.
0: On ubicam aquesta plaça, Cristina?
1: Aquesta plaça està just a Dalt Vila, és un espai patrimonial de Dalt Vila,
0: sí.
1: Exacte. I aquí s'hi varen proposar millores d'accessibilitat, renovació de xarxes i una nova pavimentació, no? Amb la incorporació d'una zona enjardinada i d'un espai central més diàfan. Clar, aquí tornem un poc a tenir aquesta cosa de observar molt bé els espais abans d'intervenir-hi, perquè en el cas d'aquesta plaça sí que crec que hi ha una pregunta que convenia fer-se, perquè tenia un element, diguem, més complicat, que és com aconseguíem, no?, que una plaça fos en el mateix temps un espai pels visitants. Tal Vila deu ser l'espai més visitat o la zona més freqüentada de tota Eivissa per part de turistes, no? Com compaginam aquesta vida dels visitants amb que aquesta plaça també pugui ser un espai per la vida quotidiana de residents, no? Per tant, això és una altra de les preguntes que ens hauríem de fer abans d'agafar els llapis i començar a dibuixar. I aquí ens trobem un poc aquesta paradoxa de reformar espais que ja havien estat reformats prèviament, en aquests dos casos que hem anomenat, i que on també, no, ha passat un temps, poc, diríem, perquè si estem xerrant d'unes quantes dècades, en el cas d'una transformació urbana, és poc temps, no? És com van envellint aquests espais. No? Clar, en el cas de la plaça Espanya de Palma ens trobàvem que el paviment anterior, que s'havia reformat o s'havia col·locat això fa un parell de dècades, ja tenia problemes importants de deteriorament. No? Va ser una de les causes per les quals la plaça se va tornar a reformar. No? Per tant, exacte. Per tant, demanar-nos si realment estan fent ciutats pensant en el futur o estan fent projectes que necessitaran ser substituïts cada 20 anys, que això és allò que no pot ser, no? Perquè, clar, és un tema ja, el que deien, de gestió de recursos econòmics i encara més importants de recursos ambientals, no? Per tant, aquí, amb tot això, arribem a la conclusió de que abans de fer hem de seure a mirar. No? Tal i com varen fer la Catoni Bassal a la plaça de León Gop de Bordeus, i que, com dèiem, no? Varen trobar que la plaça ja funcionava com estava i varen decidir no transformar-la. No? Per tant, hauríem de fer aquest exercici de seure, de mirar qui utilitza aquest espai, en a quina hora, a on s'asseu, on juga, on cerca un ombra, per on passa, què funciona, què no funciona i, sobretot, què passarà si no feim res en aquest espai, no? I una vegada ens hem fet totes aquestes preguntes, ja podríem decidir si hem de fer, si hem de refer, si hem de desfer o si hem de no fer.
0: Molt bé. Sí, com a regla general, sempre imagino que com a arquitecte, diguem, sostenible aquests, sempre que es pugui no fer o refer, millor que fer qualque cosa, i fins i tot desfer quan sigui necessari. Vull dir que optaries sempre per alguna d'aquestes tres opcions abans de fer una intervenció que al final no porti gaire cosa, no?
1: Exacte, i després també s'idea de recuperar, no? Mm-hmm. Moltes vegades allò que dèiem, de que la construcció és una de les activitats més contaminants que existeix, per tant, pot ser, mos podríem plantejar si tot és material d'enderroc, en el cas d'un espai urbà, tot allò que excavam, no? tot aquell material que resulta de les excavacions, se pot reutilitzar a qualque banda. No? Mm-hmm. Si, per exemple, mos plantejam es fer una zona infantil a base d'una topografia, que ja han dit també moltes vegades, que per jo és infinitament millor que no fer un parc infantil pla amb atraccions homologades, era pot ser aquesta topografia pot utilitzar aquest material d'enderroc com a base. No? Recordem, ara aquí mos pot venir al cap algunes construccions de Sibavi que utilitzaven precisament aquest material dels enderrocs de l'edifici existent per fabricar blocs que llavors servien per a la nova construcció. Per tant, jo crec que en els temps que corren hauríem de pensar en com gestionar els recursos, com estalviar els recursos, i una molt, molt bona manera de fer-ho és aquesta de reutilitzar allò que ja tenim, cosa que necessita d'una certa creativitat, però que, vaja, jo crec que els arquitectes, les persones que ens dediquem en això, aquesta creativitat la tenim i la podem posar en marxa per fer les nostres construccions això, més sostenibles. Aquesta paraula està un poc amanida i no sé si m'agrada massa, però per això, per estalviar-nos recursos, perquè jo crec que el medi ambient ens ho agrairà. O sigui.
0: Clar, sempre te demanen exemples, sobretot a Europa, no? que tenim un poquet més a prop de ciutats on sí que aquesta tendència de desfer o no fer o refer estigui, diguem, més estesa. No sé si tens en el cap ara mateix ciutats que hagin aplicat aquesta recepta, diguem, des de ja fa anys.
1: Jo crec que són més projectes concrets, no? Encara avui dia a nivell urbà penso que no hi ha aquesta estratègia no està molt arrelada encara a nivell de model de ciutat. Crec que va més espais puntuals, com aquests que podíem xerrar de, com que podíem estar xerrant de la plaça de Bordeus, i llavors també projectes però que no s'han arribat a executar, perquè sí que existeixen molts de concursos on s'han presentat propostes d'aquest tipus, però clar, dins el cap, moltes vegades dins el cap de la classe política no hi cap, valga la redundància, el fet de no poder-se fer la foto una cosa que va d'estrenar, no? Clar, amb això, si tu imagina't que se presenta, s'obri un concurs, jo què sé, un concurs de GESA, no?, que el tenim així fresca, i amb això se presenta un projecte en el que no se fa res, no?, simplement se deixa com aquell espai buit a on hi creixeran les, entre cometes, males herbes, que simplement hi farem una petita gestió pues, per ordenar una miqueta aquesta vegetació, però deim, no, és que el projecte no farà res, no? Ens dedicarem a simplement ordenar una miqueta l'espai, però sense fer una gran intervenció. Clar, això a quin polític li agradarà, no? Es no poder-se fer la foto en aquest nou projecte, en aquest nou espai, en aquesta nova pèrgola, no? que haurà patrocinat, diguem, no? Clar, és complicat. Jo crec que és una filosofia que de cara a la galeria és difícil perquè a tothom li agrada tenir aquesta foto tallant la cinta d'una cosa que brilla, no? I d'una cosa que és completament nova. Crec que hauríem d'intentar o hauríem de començar a fugir d'això perquè realment tenim espais amb molt de potencial que amb intervencions petites o fins i tot amb intervencions de fer marxa enrere de determinades disposicions podríem arribar a solucions molt més òptimes per la ciutadania i per la ciutadania.
0: Idò, Cristina, moltes gràcies. La setmana que ve més arquitectura, més urbanisme. Fins dimarts.
1: Fins dimarts. Adéu.

IB3 Radio es diversión. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: La Maria Cuenet, que ja està preparada amb el llibre de referència de la setmana, que va sobre un matrimoni que navega.
1: Exactament.
0: Què t'ha agradat d'aquest llibre així per començar? Després ja rebobinem.
1: Sí, principalment Sistori. Mm. Sistori, que és bastant increïble.
0: Sí? Real? Sí.
1: Real. Ostres. Exacte, és una història real.
0: Molt bé.
1: Vol que te l'expliqui ja?
0: Sí.
1: Bé, Un matrimoni en alta mar és un llibre de la Sophie Elmhirst, deu ser així que se diu, que és una periodista britànica i aquesta és la seva primera novel·la. Però bé, és una novel·la basada en uns fets reals i on hi ha molta documentació darrere. Per tant, tot i que hi ha unes parts... O sigui, se sent, quan ho llegeixes se sent molt novel·la, però també és bastant crònica. De fet, hi ha un apropament bastant fred i bastant de fets i notat dins una dimensió emocional, tot i que també entram dins una dimensió emocional. Però bé, bàsicament el que explica és les peripècies d'un matrimoni que van, feien un viatge pas, bé, que feien com a la volta al món amb vaixell, amb vela. Varen naufragar perquè un catxalot els va ferir i els va destrossar el barco. I en qüestió de minuts el seu barco, bueno, pues se va inundar. I se varen refugiar a la balsa de salvavides amb el seu petit bot i varen estar 118 dies en específic sobrevivint. Com varen poder? 118 dies són quasi 4 mesos.
0: Sí, sí.
1: O més, no ho sé. I varen sobreviure. En el final van ser rescatats, aquí tampoc vos desvel res, perquè això et s'aprimes. Van ser rescatats i se va tornar una història molt mediàtica des del moment que se'ls va rescatar. I aquest llibre ens explica tot, ens explica el pre, és a dir, com se coneixen ells dos, els seus caràcters de cada un, molt, molt oposats, però que compartien molt pues, una emoció natura, unes ganes de viure aventures, poc interès per la resta de gent, a part de per ells dos, i com un moment donat decideixen que, tot i que ells ja han fet això de comprar-se una casa, tenir unes feines i tal, un moment decideixen que això no és el que volen a la vida, van a la casa i comencen a construir un veler.
0: I se construeixen ells mateixos.
1: Sí. I mentre se l'estan construint, pues van fent petites travessies per augmentar les seves capacitats de veler, perquè després pues, volen anar fins a Escarib, i després Escarib creuar el canal de Panamà i anar fins a Pacífic. I comencen el viatge i fins aquí tot bé, fins que això en específic hi ha aquest accident d'un catxaloc que segur que estava ferit. I aquí, clar, aquests 118 dies, perdona la mà, són, bueno, pues són supervivència pura, tant a nivell físic com emocional, perquè físic pues, tenen aigua fins que s'acaba, òbviament, la recullen amb pluja, que per sort plou de tant en tant, però no molt. Bueno, ells acaben en sa pell, en els ossos, emocionalment també, bé, psicològicament més aviat, és un desgast, i t'explica tot això, i després també t'explica el post, que és quan els rescaten, i com tot d'una se tornen pues, això, molt mediàtics i acaparen l'interès de moltíssim de mitjans, i es posar un peu a la terra i estar rodejats de fotògrafs, no? Que també quin contrast, passar de seguiment total. I bueno, és com que és una història tan èpica que te passes bé llegint perquè, bueno, no, és una història que trobis cada dia, no? Però després això, l'escriptura, no és una escriptura poètica, ni tendra, ni deliciosa, així com a mi a vegades m'agraden, però és molt directa i te fa anar en el moll de l'assumpte bastant directament. I trob que bé, que és un llibre que si vos agraden les aventures i la supervivència...
0: És com també un llibre de viatges, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Van acabar junts després d'això?
1: Van acabar junts.
0: Sí, perquè he vist una foto d'ells
1: ja
0: majors.
1: Van acabar junts i de fet, un any més tard, se van tornar a embarcar. I, és a dir, el següent any després de rescat, que aquí faig un incís i torno un poc enrere, mentre ells estaven allà a la deriva, van veure passar moltíssims de vaixells.
0: Ostres.
1: I cap els veia. I això ho explica molt bé, aquest tipus de frustració.
0: Quina angoixa, no?
1: És horrible. És a dir, te poses a ser de pell, perquè les primeres que veuen diuen ja estàs, s'han salvats. Però no és el mateix tu veure un vaixell que el vaixell te vegi.
0: Sí, i més que anaven amb un bot. No?
1: Amb un bot, clar, amb molt poca visibilitat. Tenien bengales, però algunes no funcionaven. Bé, com... I això ha de ser una desesperació. Perquè va ser en els 8 dies d'estar allà, que bé, 8 dies per això és moltíssim d'estar allà a la deriva, però després de 4 mesos no són tants. I en els 8 dies ja van veure un, però no el va veure i això també una desesperació brutal. Però bé, per dir que després, en tornar, varen aprofitar aquesta tensió mediàtica que tenien per escriure un llibre sobre la seva de travessia, que se diu 117 Days Adrift, perquè així és com se va vendre la premsa, que havien estat 117 dies, però realment van ser 118.
0: Ah, vale. Sí. Bueno, ja no hem de fer. I supos que en aquest llibre se basa en Sophia Helms per fer aquesta novel·la?
1: Se basa en aquest llibre, se basa en les entrevistes i se basa en el diari que va seguir escrivint ella, na Marilyn.
0: Vale, però li posa un poquet de ficció o no ho sabem, això?
1: No ho sabem, perquè ella s'imagina... Ara ja s'han mort tots dos.
0: Yeah.
1: Ella s'imagina les parts que no estan, òbviament, contades, però no sembla molt ficcionat. No sembla molt ficcionat, la veritat. És més una crònica...
0: T'agraden les cròniques de viatges?
1: Sí, que m'agraden.
0: Sí, jo també. Sí. Des de Ruth Chatwin, que bueno, segurament és la gran mestra, no? Entre d'altres, no? Però sí, jo també...
1: També qualcuna en el cap que recomanaries així molt directament?
0: Bueno, la Patagònia d'en Chatwin, per exemple, com a llibre de viatges, Himalaya, ara te diré el nom de l'autora, que també és un llibre absolutament meravellós, sobretot, bueno, viatges sobre Àsia Central i Pakistan i de més, no? Que també és un llibre que jo me va marcar bastant. Jo som bastant lector de llibres de viatges, perquè m'encanta viatjar i quan una crònica estava escrita viatges amb l'autor en l'autora, no? Erika Fadlan.
1: Erika Fadlan.
0: Sí, que recordo també, bueno, a part d'Àsia Central, evidentment se'n va després de Pakistan cap allà, Nepal, Bhutan, etc. I és un llibre absolutament meravellós, per exemple, en la Patagònia, de Chatwin. Sí. Jo crec que... Bueno, sí. També novel·les d'en Kipling també se poden considerar quasi llibres de viatge, sí. No?
1: Sí, aquest, d'Un matrimoni en alta mar, jo crec que sí que té cosa de novel·la de viatges, però també té molt de sa relació entre ells.
0: Clar.
1: No? I de l'aspecte psicològic d'estar, bueno, a la deriva i sense saber si sobreviuràs o no. I de ses maneres diferents en què cada un afronta aquesta situació.
0: Qualsevol, o pràcticament qualsevol llibre d'en Kapuscinski també. Se pot considerar una crònica de viatges. Josep Pla, per què no? També, no? Sí, hi ha grandíssims, Jack London, hi ha grandíssims autors i autores que han transitat, no, per aquest gènere, també.
1: Sí, jo m'imagino que si tu t'agrada... Bé, escrius la teva manera d'expressar-te en el món. Si fas un viatge i hi ha coses que t'impacten, és bastant lògic deixar-ho per escrit.
0: Clar. No? Totalment. Jo te volia també parlar de dos llibres que no són viatges i no hi ha navegacions ni grans aventures, però va de parelles.
1: Vale.
0: I un poquet a la deriva, també, metafòricament. Chesil Beach, d'Ian McEwan, que em sembla un autor bastant aprofitable, la veritat. No sé si l'has...
1: No l'he llegit. Sé qui és, però no l'he llegit.
0: Idò té, bueno, a part de Chesil Beach, Jardín de Cemento, per exemple, El Inocente, Los Perros Negros, Expiación, que també se va dur en el cinema, Chesil Beach també se va dur en el cinema. Sí, és un autor que jo m'interessa i té aquesta història també d'una parella. Molt, un poquet a la deriva, però molt ben construïda, molt ben escrita. I torno, en aquest cas, una pel·lícula, un documental que se va passar al darrer Atlàntida, el Ciclo de l'Amor, el Cicle de l'Amor, sobre una gran aventura, en aquest cas també amb una parella protagonista, no?
1: Una èpica amorosa.
0: Èpica amorosa. Se coneixen a la Índia, ella és indi i ella és sueca.
1: Sí.
0: I ell decideix anar fins a Suècia, ni més ni manco, des de l'Índia a Suècia, en bicicleta. Cosa bastant impossible. I aquí ho deix per si... Jo crec que se posarà filming d'aquí a poc.
1: Sí, The Cycle of Love, seria.
0: The Cycle of Love, està molt bé.
1: Que, de fet, vaig semblar entendre que ell deia que si no hagués sabut la locura que era, no ho hagués fet, no?
0: Sí.
1: I respon bastant a...
0: Conserva
1: no
0: molt
1: el
0: sentit de l'humor, aquest home. Sí. I ella també, no?
1: No sabíamos que era imposible hasta que lo hicimos, no? És un poc aquesta frase. I doncs sí, aquest matrimoni tampoc, aquest matrimoni de la novel·la Un matrimoni en alta mar, supos que no sabien que era possible sobreviure 117 dies a un bot salvavides on no te pots ni tombar, m'explico. És a dir, és tan petit que no te pots ni tombar. I on, bueno, amb poc menjar, matant tortugues
0: per menjar. ¿Faries una travessia així llarga, tipo travessada, o sea?
1: Mira, una part de jo, sí, vamos, i una altra part de jo és més realista i jo crec que seria massa, però...
0: Al final sí, hi ha un poquet també de...
1: És incòmode. És algo... Jo soc una persona molt còmode.
0: Una cosa molt curiosa, que és incòmode, és a dir, sí, que de... a la mà, a la superfície, hi ha un moment que sent certa angoixa, claustrofòbia, curiosament. Mm-hmm. En canvi, baix la mà, no?
1: Mm-hmm.
0: O sigui, jo puc bussetjar hores.
1: Mm-hmm. Tot... Que no, espai, temps no passa.
0: El temps no passa.
1: Bussetjant, sí.
0: Hores i hores, i sí, botella, sí. I hores, no, minuts, i duc el pulmó, però pujant i baixant. Mm. Però, clar, de, a la superfície puc aguantar bé, però no, més d'una setmana crec que m'acostaria, m'entraia aquesta claustrofòbia, curiosament, no?
1: Sí,
0: també crec... se podia dir agorafòbia, però crec que és més claustrofòbia.
1: Sí, crec que és una d'aquestes coses que, com tot, si dura massa, se perd el gust, no? Això tot, tot el que dura massa,
0: sí.
1: Deixa de ser bo. Però crec que navegar és una d'aquestes coses que... que una cosa que és una delícia acaba, pot acabar sent un infern, no?
0: De...
1: Però, bueno, hi ha gent molt marinera que supos que no pensa el mateix.
0: No, no, clar, evidentment. I de un
1: bueno,
0: matrimoni
1: sí,
0: en
1: sí.
0: Alta Mar, editada per... Dius?
1: No sé. Ai, si mira, no he duit el llibre.
0: Ah, vale.
1: No he duit el llibre. I,
0: Penguin? De Sophie Helm, sí.
1: Crec que és Penguin, sí.
0: De Sophie Helm, primera novel·la, com has dit.
1: Primera novel·la, exacte,
0: i
1: és una periodista britànica, sí, ha estat premiada... I a part d'ella, pues, escriu a The Guardian, a New York Times Magazine, a The Economist, a New Yorker, bé, totes aquestes coses. I ha estat triat un dels millors llibres del 2025 per The New York Times.
0: I des del llibre?
1: Jo no estic d'acord. Eh?
0: No?
1: No, un dels 10 millors llibres de l'any no estic d'acord. Jo és un llibre que m'ha agradat, però m'ha agradat molt més per la temàtica que per l'estil. I això jo, una novel·la, per posar-la dins dels 10 millors llibres de l'any, li demano un bon corrazo d'estil. Però bueno,
0: saps el que
1: així el recoman.
0: A final d'any te demanaré el teu top 10.
1: Jo no faig top 10.
0: Però... Oh! No. Ja està, Rafa.
1: És una cosa...
0: No, no, no t'esforcis.
1: No, no. No, és una cosa que no m'agrada, Rafa, m'està greu, no m'agrada.
0: No te faré fer res que no t'agradi.
1: Ho podem provar.
0: Només jo, si vols, només
1: jo
0: estàs convençuda.
1: Jo m'aquesta idea.
0: Jo em faré. Jo vale. Com que vaig apuntant tots els llibres que llegis.
1: Vale. M'aquesta amb aquesta idea. El que passa és que per fer un top 10 de 10 llibres has de llegir moltíssim. I
0: sí.
1: Almenys llegeix, òbviament, però has de llegir moltíssim per triar i que no siguin simplement els 10 llibres que t'han llegit i que t'han agradat. M'explico.
0: Mira, ara te convidaria, però te convido a quedar, si no frisses, perquè tenim una convidada que llegeix molt i a més fa una fitxa de cada llibre que llegeix.
1: Uau.
0: Jo els ordem per autor i ordre alfabètic.
1: Sí.
0: Però crec que és més, té més mèrit fer una fitxa. De cada llibre. I ella, com que llegeix molt, sí que pot fer un top 10
1: al
0: final d'any.
1: Sí, sí. Vinga, endavant.
0: Si vols quedar. És una Canet d'en Blas. Periodista, articulista, tertuliana d'aquesta casa, també. Ja està aquí preparada.
1: Molt bé.
0: Vinga, idò, continuem parlant.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
8: Sis i 43 minuts, continuem a l'Aviador, periodista, redactora d'Última Hora, corresponsal de La Vanguardia a Balears i lectora impenitent. Avui parlant de llibres, en Anna Canet-Omblés.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a encetam setmana de converses polisèmiques. Si ens escoltau en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Durant tota la setmana ens acompanyaran cinc grans conversadors. Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí exolímpic. Nati Sánchez, historiadora i gran coneixedora d'Egipte. Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, gran divulgador. Pat Aguiló, gran actriu. Cati Llodrà, també hem de dir gran psicòloga. Les escoltareu durant tota la setmana, però trossets de 10 minuts aproximadament cada dia. És la fórmula que hem posat en pràctica aquest mes d'agost per acompanyar-vos. Començam amb una cançó que farà avui de fil conductor. Quina triaríeu vosaltres per començar una xerrada?

0: de abrir mis velas, encontrarte, amigo viento.
1: El viatge de Hugo Ramon sí o sí ha d'estar vinculat a la mà. Com estàs, Hugo? Benvingut.
2: Moltes gràcies, de nou.
1: Fem aquesta conversa a trossets i entenc que un navegant com tu, regatista, navegant oceànic, que ha travessat l'Atlàntic 4 vegades amb aquesta cursa, amb aquesta regata de la Mini Transat, de viatge mos dus per la mà o mos dus?
2: Sí, serà per la mà. De fet, pocs viatges crec que he fet que no tinguessin que veure anar a fer una regata a qualque banda o el que sigui. Crec que dels pocs que he fet que siguin només amb un avió, crec que ha estat Nova York i poca cosa més.
1: Sí. N'hi havia que anava d'Europa fins a Nova York.
2: Sí, no.
1: Fet, altres èpoques.
2: De fet, és un dels meus somnis és començar o acabar una regata a Nova York, fer-se New York Bermuda o qualque.
1: T'imagines entrant allà amb el veler a Nova York?
2: És impressionant.
1: És impressionant.
2: Sí, tinc camins que l'han fet i me fan enveja.
1: Ahir que vàrem començar la conversa, ja vàrem començar xerrant de la Mini Transat. Sí. És inevitable, deien que de mini no té res, pot ser un vaixell de 6,5 metres, i tu deies, som jo i la mà.
2: Sí, la Mini Transat 2025, que era la meva quarta Mini Transat, després de molts anys d'haver estat allunyat de circuit de navegació oceànica, vaig estar uns anys de capità de superiots, i necessitava tornar un poc a l'essència de la navegació, el que jo realment trobo que és el que te fa enamorar-te de la mà, no? Que és aquest esperit de superació, de solitud i de creure que descobriràs, no?, Amèrica, no?, en certa manera, no?, com fa molt d'anys, no?, perquè realment a nivell de tecnologia, de comunicació, era la mateixa que tenien ells. Aquesta Mini Transat per jo va ser molt important, no?, i potser més que la meva volta al món, perquè per aquesta quarta Mini Transat pues, vaig haver de deixar moltes coses, no dic enrere, però sí que entre enrere i de costat, no?, i la vida me va canviar moltíssim, no? Com deien, era capità superiors i vaig haver de passar pues, d'una certa vida mitjanament acomodada, no?, d'un bon sou, de capità, de un desconeixement, tornar a una vida d'intentar optimitzar al màxim tant el meu temps com el barco. Jo sempre dic, som un optimitzador, no? Som reconegut en Montsevela perquè, m'agrada. Jo sempre ho interpret, no? Si tens una fracció que és 8 partit 4, m'agrada convertir-la 4 partit 2, en 2 partit 1 i en 2, no? Sempre m'agrada desgranar el màxim possible. M'apareix la bellesa, no?, de l'optimització. I, pues, aquesta Mini Transat, pues, clar, com moltes coses a la vida, no?, pues, va desembocar en problemes amorosos, en separacions, en problemes econòmics, amb la típica recerca d'espònsor, però vaig aprendre molt, també, perquè quan vaig voler fer aquesta mitjana que sortíem de l'Estat d'Olon i arribàvem a Guadalupe, vaig decidir que volia anar al 100% i me volia exprimir al 100% i no volia arribar després a casa i dir, hagués pogut fer un poc més aquí, hagués pogut fer un poc més allà. Va ser especialment dura perquè ho vaig donar tot, vaig gestionar un equip de més de 100 persones per aquesta mini-trana, per molt que anés tot sol, vaig tenir com unes 100 persones, més o menys, que puntualment, no vull dir tot el dia, fèiem feina per el projecte. Aquesta gestió de persones me va fer aprendre molt també del món, de la vida. Eren gent que posaven igual o més il·lusió, més o millor no crec, però almenys la mateixa il·lusió que jo, i era molt de valorar. I és una cosa que m'enduré per sempre en el meu cap i la tomba, i això vaig aprendre molt. Ha estat un poc també un abans i un després, perquè també crec que és una dosi de realitat molt important de saber de que per molt de que la tassa de Mr. Wonderful te digui tu puedes i tal, no sé què, doncs jo vaig posar tot el que estava damunt jo i així el resultat esportiu que vaig aconseguir no va ser el que jo volia, no? Però això és molt dur d'empassar. Molt dur d'empassar. Bueno, lo més dur va ser quan la regata se va anul·lar per sobre Can Gabriel, evidentment la soledat que teníem a bordo és una cosa important, però jo l'arribo a trobar guapa perquè en una Mini Transat d'aquestes característiques, que en el final estàs en competició, no anam a prendre sol, el barco anam al 100% tota l'estona, molta gent sabrà que dormim en franges de 20 minuts o d'una hora i mitja, vaig trobar que era meravellós perquè realment estava visquent una vida, com jo li dic, amb una consciència plena total, perquè estava fent 4 coses, dormir, menjar, dur barco a tope, anar al banyo, prendre decisions i coses d'aquestes, i en el final ja era bastant, no?, el que fèiem això, no? Evidentment que hi ha moltes altres coses, però en el final havies de reduir, per tenir aquests petits objectius de mestria, havies de reduir el teu dia en petites passes, sí, no? Sí. I poder aconseguir-ho, poder assolir-ho, pues, ha passat de ser per el que podria ser, quan vaig arribar, pues un desastre esportiu, no, bé, no tant,
1: no però el que volies aconseguir.
2: El que volia, a un viatge on realment me vaig retrobar amb mi mateix, on realment vaig disfrutar de veres, tenir una vinculació amb jo, amb el barco i la mà, que realment era la consciència plena que jo cercava.
1: Això són viatges molt físics i també molt interiors, no? Són viatges molt espirituals.
2: Molt introspectius, també. No som una persona especialment espiritual, en el sentit que la gent pot a lo millor entendre i tal, però sí que som una persona que també entén que el meu esport també és un esport contemplatiu i que a part de poder estar donant-lo tot, si una vegada així que s'ha mirat i mires una posta de sol meravellosa, unes estrelles o un tal, no sé què, pues és una cosa que aporta moltíssim, no? Està clar que és un viatge també molt introspectiu, però quan estàs en alta competició i això se parte lo millor menys filosòfica, no, d'aquesta part, són coses que has d'aprendre abans, moltes coses, no? I no, evidentment, quan estàs navegant te coneixes més, però t'has de fer moltes preguntes abans, no? Yeah. I per això la preparació amb els equips de psicologia i tot això és, de rendiment, sobretot, és molt, molt important.
1: Uh-huh. El viatge d'aquesta mini transat, aquesta quarta, quant de temps va ser?
2: Pues, com la primera etapa se va anul·lar per a l'huracan Gabriel, només varen fer la segona etapa i varen ser, si no m'equivoc, de set dies. I ara, com petita anècdota, no, intent cercar i preparar la meva quinta mini-trànsit, que seria un hita mundial. I això intent viure sense ego, però, evidentment, tenc cert ego, no?
1: Sí, és
2: el que a vegades me mou qualque cosa per fer. Evidentment, aquesta quinta mini-transat la vull intentar guanyar a costi el que me costi i, a més, fer que aquesta quinta mini-transat no hi ha ningú en el món que hagi aconseguit fer 5 mini-transats, però jo seria un orgull, no?, perquè duc tota la meva vida vinculada amb aquesta classe, seria un orgull. I les pròximes arriben a Salvador de Bahia, com en els meus inicis, i seran un poc més llargues.
1: Què te mou, Hugo Ramon? Perquè tu dius, estic jo de...
2: La passió és el motor que junta tots els valors que m'agraden de la vida i que crec que tots els valors que m'agraden individualment, no? Esforçar-se, com s'esforç, com moltes coses, que ara potser no venen en compte, crec que la mescla, la dinamita que fa que tot funcioni és la passió. I jo realment som molt apassionat en tot el que faig. Si no, no ho faig.
1: No, mos queda clar.
2: I és això, i és navegant, estimant, sent amic, tot.
1: Hugo Ramon, un home apassionat, eh? Això és el que li mou i, a més, que jo crec que no te conformes, inconformista i d'aquests que nosaltres fem la conversa a trossets i tu mos vas dir també que vas aconseguint fites una darrere l'altra, darrere l'altra, no? I anar assolint també aquests trossets.
2: Ho intenta, almenys.
1: Idò, ves preparant un llibre, que serà el motiu de la conversa de demà.
2: Serà difícil.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ivetres Radio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: A veure, Sebastià Portell, com estàs?
1: Fantàsticament.
0: Com anar amb d'idiomes?
1: Benet.
0: És grec?
1: És grec, entenc quatre nocions de sistitut, d'haver-lo estudiat per estudiar etimologia, però no en sabria dir una paraula.
0: Val, eres de llatí grec o...?
1: Sí, vaig fer humanitats.
0: Eres d'aquells que estudiaven grec?
1: Era d'aquell grupet que sempre érem quatre o cinc i m'on anàvem a part, allò de dir, mira, són aquells rarets...
0: aquells que estudien una cosa que no saben per què serveix,
1: que
0: no?
1: Després érem rarets privilegiats, però érem els rarets, érem minoria.
0: En Sebastià Portell és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també de European Writing Council, que mos ha explicat ja que era una federació amb més de 200 associacions d'escriptors. I és un home que mos ha de contar un trosset de la seva història a través d'un viatge. Jo he fet... T'he ambientat, perquè sé per on
1: has
0: anirem.
1: Has preparat el terreny.
0: Sé per on anirem, però on anem?
1: Anam des del convenciment que el millor viatge és aquell que estàs planificant, un viatge que encara no he fet i que, de fet, faré aquests dies, que és un viatge a Grècia. Me fa una il·lusió tremenda i anirem amb el meu al·lot. Farem uns dies primer a Atenes, perquè jo no hi he estat mai, ell sí. I me fa molta il·lusió anar justament en els espais de què parlàvem quan estudiava Humanitats, no?, en el batxillerat, de dir, mira, l'oracle de Delfos i a l'Acròpolis, etcètera, no? I després anirem a dues illes, a Folegandros i a Milos, que jo no havia lligat mai caps, però pot sonar evident o no, Milos és evidentment on varen trobar la Venus.
0: Sí, no? Cert, la Venus de Milos és allò que seria d'allà.
1: I per allà trascarem.
0: Que bo, no? I ara que estem tots com un poquet bojos en l'Odissea, tu també vas a fer un bon viatge cap allà, no?
1: Ha estat genial, és que m'ha coincidit, a més ara acaba de sortir fa poquets mesos aquesta nova traducció en català d'en Pau Sabater, a la col·lecció Bernat Metge, amb un epíleg que recoman moltíssim d'en Dolors Miquel, que rellegeix l'Odissea des de la perspectiva dels personatges femenins. I defensa, que jo crec que un lector intel·ligent ja ho veu en el llibre, que sense Atena la història no arribaria enlloc i sense en Penèlope no hi hauria retorn i no hi hauria enginy, no? Llavors, la Dolors Miquel em fa una lectura molt interessant i aquesta lectura m'ha servit molt per preparar també el viatge. Crec que la cultura mos ajuda a mirar els espais amb uns altres ulls i en aquest cas he tingut claríssim que havia d'anar en barca, si més no, en la barca de l'Odissea per arribar bé a Grècia.
0: I ja saps quin llibre t'enduràs dins la maleta? Te'n dus qualcun, no?
1: Sí. M'enduc un llibre de... ara no me sortirà el nom. Teodor Kallifatides, que és un autor grec que he descobert també pensant en Grècia, que és un autor amb una trajectòria molt curiosa. Ell va néixer a Grècia i ell va viure fins als 20 i pocs anys, si no vaig errat, i després se va exiliar o va migrar a Suècia, mig per motivacions polítiques, per el moment convuls que vivia Grècia en els anys 60 i 70, mig per temes professionals, no? I resulta que ell va començar a escriure la seva obra literària, sobretot en suec, fins que un moment donat va tenir una crisi creativa i va entendre que havia de continuar en grec. I és on ha... per jo, des del meu punt de vista, on ha escrit les seves obres més personals, més arrelades, té unes descripcions del seu poble, una illa grega que podria ser de Set Salines, de Santanyí, de Felanitx, una cosa que mos recorda fins en quin punt és mediterrani, també podria ser una gran república, no?
0: Sí, de fet, Sebastià Portell va néixer a Set Salines l'any 92, és a dir, l'any de les Olimpiades de Barcelona. No sé si aquestes dues coses marquen de qualque manera.
1: Mira, néixer l'any de les Olimpiades me vaig imitar durant molts anys de fer esport. Va ser l'excusa que vaig fer servir per dir no, jo ja en les Olimpiades vaig complir, després sí que m'he posat les piles.
0: En Sebastià Portell, que m'ho xerra d'un viatge que no ha fet, que això és meravellós, perquè això vol dir que ja ets de viatge, no?
1: Dins pot passar tot, pot passar tot.
0: Pot passar
1: I és una cosa que va molt en línia de l'Odissea, també, no? Que sempre has de perseguir ses itaques, has d'intentar anar més lluny, que diu la cançó d'en Lluís Llach, feta a partir del poema de Cavafis, i vaig pensar que seria una bona manera, no?, de parlar sa idea de viatge. Hi ha viatges físics i els mentals que poden començar molt abans.
0: I tant. I escriure de viatges, t'ho has plantejat?
1: Quan som de viatge?
0: No, el que diuen literatura de viatges.
1: Ostres!
0: Pot ser... Pot ser aquest viatge que has de fer un dia se converteixi en un llibre, no?
1: Podria ser interessant, sí, sí, la veritat. No tant per documentar el que faig, sinó per de qualque manera recollir allà on m'adur. Mm. Vull dir, per exemple, tenc molta curiositat per les sensacions o les vivències que tindré quan visitem l'oracle de Delfos. Vull dir, és un espai que jo crec que ha d'estar carregat d'intuïcions, de bones energies. En Robert Graves en va parlar, no?, a la seva deessa blanca, i estic segur que allà s'hi respira diferent com a tants de llocs de que nostre, no? Però...
0: I tu vas anotant allò que sents, aquelles idees que te venen, pot ser aquestes paraules que te puguin inspirar, ho anotes a alguna banda, alguna llibreta en el teu telèfon?
1: Ho registro molt mentalment i som... Crec
0: I
1: molt...
0: te'n recordes?
1: Sí. I crec que si una cosa té valor i té pes específic per si mateixa, el moment de voler-la escriure encara hi serà. I confio molt en això.
0: Que sense, no saps com, però està allà guardadeta i a un moment donat sortirà.
1: Sí, i en canvi, a vegades, si intent prendre nota d'un pensament, d'una intuïció que he tingut, i ho guard allà, si hi tornes cap d'unes setmanes o uns mesos, allò no sempre té vida.
0: Ja,
1: i, per tant, deix que tot me vagi arribant d'una manera molt, molt orgànica.
0: Em fa pensar quan explicam, no sé, que sentim una cançó o veiem un lloc o algú mos diu alguna cosa i, pa, mos connecta, no?
1: Total.
0: Amb una part de quan hem petits, amb alguna sensació. Mira, després que te demanem una recepta, es menjar també mos connecta, no?
1: Sí.
0: En moltes persones i
1: molts
0: llocs. En Sebastià Portell, Moixerra desviatge, que encara no ha estat, però que serà. I jo pensava, no has triat Nova York, on vares estar...
1: Ostres!
0: És vera que no és un viatge, que més bé és una estada, però que l'any 2018 vares ser un dels escriptors seleccionats per fer una residència d'autors a Nova York.
1: Sí, va ser un privilegi molt gran. És un espai que té un conveni amb l'Institut Ramon Llull, que és la institució que fa feina per la internacionalització de la nostra literatura i cultura. I vaig estar 4 setmanes bones revisant la meva segona novel·la, Ariel i els cossos. La tenia escrita, però volia feina, volia una revisió a fons. I allà vaig tenir temps, vaig tenir espai... Era a l'estat de Nova York, no era ben bé a la ciutat.
0: Ja.
1: Crec que a la ciutat hauria estat molt difícil fer feina, però sí que tècnicament era a l'estat de Nova York. Era a la ciutat de Hudson, que és una ciutat mitjana, petitona. Per ells és un poble, per nosaltres és una ciutat. I va ser una oportunitat fantàstica per fer feina i també per conèixer altres autors d'altres contextos, que això és sempre superenriquidor.
0: Sí. Demà xerraran de llibres, però avui som fent un viatge, igual que un llibre teu se va convertir en una obra de teatre. T'imagines un llibre teu, no sé, convertit en una pel·lícula?
1: Idò, t'he de dir allò de que m'agrada molt que me facis aquesta pregunta, perquè justament amb una productora de Barcelona estan fent feina per adaptar El dia que va morir David Bowie en el cinema.
0: Fantàstic.
1: Bord Films varen venir a la temporada que varen fer del dia que va morir David Bowie en el Teatre Acadèmia de Barcelona i varen trobar que hi havia material per dur-la a la gran pantalla. Per tant, és una feina que vol anys. Vull dir que jo no ho sabia. Clar, fer llibres necessites un paper i un llapis, com aquell que diu, i allò pot acabar sortint. El cinema ja és un altre món. Per tant, confio molt en ells, que la cosa sortirà bé.
0: Fantàstic, sortirà bé. I nosaltres no volíem fer spoiler, m'ho han votat 2 dies, perquè d'aquí 2 parlarem de pel·lícules, però xerram de sa vida i de sa literatura amb en Sebastià Portell, i demà sí que hauràs d'obrir un llibre.
1: A uns quants.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Marta Vilà, com estàs? Benvinguda de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Aquí tenim una professora de la Universitat de les Illes Balears de Biologia, Bioquímica, Biologia Molecular, una investigadora en cèl·lules mare i en medicina regenerativa, que si m'ho sentíeu ahir sona un poc com a ciència-ficció, però que és present, no, Marta?
1: Sí, avui en dia se fa moltíssima recerca en cèl·lules mare. És vera que una de les altres aplicacions que té és idealment poder crear cèl·lules a partir d'aquestes cèl·lules mare dins el laboratori per utilitzar-les en aplicacions de teràpia cel·lular, no? En lloc de tenir un trasplantament en un òrgan d'una altra persona, pues poder arribar a crear cèl·lules d'un mateix pacient que siguin sanes i que les puguem utilitzar per reparar qualsevol òrgan que tinguin que no funciona bé o que està ferit. I això encara queda un poc més enfora, no? Hem de mirar encara moltes coses a nivell de seguretat, de viabilitat, de poder escalar aquestes produccions, però és vera que avui en dia ja hi ha assajos clínics utilitzant aquestes cèl·lules reprogramades, no? Que els deien cèl·lules mare pluripotents induïdes, perquè els induïm aquesta pluripotència. I això està en marxa i cada vegada hi ha més assajos clínics. Sí.
0: I ara estava xerrant i pensava en una estrella de mà, no? Que li treus una massa estrella o un dit a s'estrella i torna a créixer. No sé si això podria ser una bona metàfora de lo que feis o de lo que fan aquestes cèl·lules mare.
1: Bueno, exacte. Sí, hi ha certs animals que tenen una capacitat regenerativa molt important, no? I les estrelles crec que no s'estudien tant. No sé ben bé per què, perquè és un molt bon exemple, però sí que els axolotes mexicans, per exemple, són un model animal de regeneració molt important.
0: Aquesta investigació en medicina regenerativa en cèl·lules mare s'encamina també a malalties que tenen molt a veure amb les cèl·lules com el càncer?
1: Bueno, té molt a veure, però hi ha una distinció important. En la medicina regenerativa el que s'intenta és reparar o substituir teixits que estan danyats o sí, que han patit alguna lesió, no? En canvi, en les cèl·lules cancerígenes, la similitud està en que el càncer sorgeix a partir d'unes cèl·lules dins el cos que han fet un poc aquesta desdiferenciació cap a un estat menys diferenciat o que ja no fa la funció que estava fent aquesta cèl·lula, i sí que tira una mica cap enrere, perd el que dèiem el seu fenotip, però d'una manera un poc descontrolada, val? I llavors aquestes cèl·lules agafen aquestes característiques de que se repliquen indefinidament, com les cèl·lules mare, però sense cap tipus de control i ho fan a dins el cos. I llavors el que poden fer és invadir diferents teixits i aquest creixement descontrolat és el que acaba produint el càncer, no?

0: Seria de viatge de noces, no? Perquè és un viatge important, no sé, ve una després.
1: I va ser fantàstic, la veritat. Estar envoltat d'una cultura tan diferent, un llenguatge tan diferent, l'alfabet i tot, no? La veritat que molt impressionant.
2: Però amb això també que has dit, de que d'allà sorgeix la investigació, el descobriment, millor dit, de la medicina regenerativa.
0: L'origen, sí. Per ser, estaria a Anglaterra, perquè John Gurdon va ser molt pioner en fer les investigacions prèvies que varen permetre aquest descobriment. Amb uns experiments que va fer en granotes de transferència d'una cèl·lula diferenciada a dins un oòcit d'una granota, se va poder desenvolupar una granota sencera. Per tant, com abans se creia que a mesura que se diferenciava una cèl·lula per complir unes certes funcions, se perdia la informació que no necessitava, aquests experiments van demostrar que no, que tota aquesta informació romania a dins els nuclis. Llavors, aquests altres investigadors japonesos, el laboratori de Shinya Yamanaka, va utilitzar aquest coneixement per induir en una cèl·lula diferenciada l'expressió de gens pluripotents per poder fer aquest rebobinat, diguéssim, i llavors aquestes cèl·lules se poden diferenciar a partir de tota aquesta informació que hi ha dins els nostres gens i dins els nostres nuclis per poder fer molts altres tipus cel·lulars.
2: Vares aprofitar per anar a veure tot això, algun laboratori, algun centre d'investigació, alguna universitat o no?
0: No, la veritat és que no m'hagués agradat molt, però ho vaig veure un poc complicat i vàrem visitar tant de puestos diferents que no hi havia temps.
2: Hauràs de tornar a Japó. Crec que un lloc que si coneixes molt bé és Anglaterra i també és Escòcia, no? I Irlanda també, on has estudiat i on has investigat. I ara parlaves d'aquesta granota, però crec que tu tens una cosa que té poca gent, que és una fotografia amb el creador de la Valladolid, no?
0: És així. Sí, jo vaig cursar un màster en cèl·lules mare i medicina regenerativa a la Universitat d'Edimburg i tenien la sort que érem un grup molt petit fent aquest màster, era un privilegi total i que, a més, estàvem a una de les cunes de la medicina regenerativa, no? Perquè allà a Escòcia, en el Roslin Institute, s'havia fet aquest clonatge de la Valladolid i varen tenir la sortassa de que mos impartís un seminari o una classe, ja no record què era, seria en Wilmot. I bé, va ser molt curiosa aquesta classe perquè estaven tots en un moment un poc fan, la veritat, intentant dissimular-ho, però en el final de la classe una de les meves companyes, que tenia molt poca vergonya, li va demanar una fotografia i jo, en veure això, no me'n vaig poder estar i també em vaig demanar una. La vaig enviar a la família en un moment molt, molt orgullós. Ara ho penso i me fa un poc de vergonya, però anys després el vaig tornar a veure una ponència i el vaig saludar ja d'una manera un poc més cordial i professional.
2: Escolta, que tots mos feim fotos amb un artista, amb un actor, amb una actriu, amb un cantant, i si te'l fas amb el pare de la Valladolid, una persona que estudia medicina regenerativa, és fenomenal fan, però és que és quasi imprescindible. Aquella ovella, no?, que se va presentar de vez l'any 1997, que no sabia molt bé com bon mos duria, que se va començar a dir ara començaran a clonar humans i hi haurà un munt de debat ètic.
0: Sí, és veritat que això era bàsicament a nivell experimental i l'objectiu no era començar a clonar animals, no? De fet, la Valladolid està conservada al Museu d'Edimburg, o sigui que si hi aneu la podeu visitar, però era a nivell conceptual que se feia, no?, per veure si era possible també desenvolupar un organisme sencer, no?, a partir d'una cèl·lula d'un mamífer.
2: Mos quedem a Japó, però demà te demanaré que obris un llibre. No sé si tindrà a veure amb alguns dels teus viatges o amb alguna de les teves estades d'investigació, però vés preparant el llibre de la biblioteca, val?
0: Molt bé.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio Bosch, actualitat.
2: Calor.
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Jaume Gomila, com estàs?
1: Beníssim.
0: Mira, tornem amb un altre trosset de conversa, aquesta conversa polisèmica que fèiem el mes d'agost, amb una excusa, i varen començar amb una cançó, bé, més d'una, varen posar, començant a xerrar amb en Jaume Gomila, però ara hem de partir de viatge. Un metge de 061, metge d'urgències, un home de teatre, director del Festival FIAT, que torna el mes d'octubre. On va anar de viatge per primera vegada que recordi allò amb cert carinyo?
1: Home, jo recordo el meu primer viatge, com allò que diuen iniciàtic, és quan la meva padrina va tenir la bona idea de dur-me amb ella a Lluig. I això significava una gran aventura, perquè jo devia tenir 4 anys, però ho record gravadíssim en el capet. Vàrem anar a l'estació d'estrena a Manacor, que vivíem a Manacor.
0: Sí.
1: Me va comprar una pipa de plàstic que de dins, que sonava i de més de dins i duia com un confit.
0: Sí.
1: Això ho tenc gravat.
0: Que se movien els confits. Sí.
1: I agafàrem el tren. Clar, jo no havia anat mai en tren. Fins a Inca. I llavors a Inca vàrem agafar el correu, que a Manacor li deien la camiona, però a el Riguer li diuen el correu. I el correu i vengui a enfilar aquelles curves que pareixia que havies de caure a cada curva amb aquell penya-sallet fins a Lluig, allà on hi vivia la seva germana, la tia Catalina, perquè la tia Catalina era la dona del tio Arnau Ros, que era el picapedrer del monestir. Tots els arreglos i tot el que s'havia d'arreglar en el monestir i a les cel·les, i passaven allà tot l'estiu una cel·la d'aquelles antigues, en aquelles porxades.
0: Sí, sí.
1: I ho record com una cosa màgica, que hi havia herba sana en aquell correlat. Tenia fins i tot un correlat allà darrere. Bé, no sé, i és un...
0: És
1: un viatge meravellós.
0: I perquè no li veig la cara i els ulls d'emoció en Jaume Gomila, però és veritat que de vegades pensàvem en viatges molt llunyans o coses molt espectaculars o molt especials, i mira quin viatge se t'ha quedat gravat en el cor i en el cap en 4 anyets.
1: És que jo crec que no... Llavors he pogut anar a l'altre llat de món, però és que aquest és insuperable.
0: A Lluc, on també se viatjava molt abans, quan se casaven els nostres majors, també anaven a Lluc, de viatge de noces. Però anàvem, si t'apareix, ja que hem començat de molt petitó, anàvem avançant un poquet en els temps, tampoc me n'anirem molt lluny. Però Barcelona també és un altre lloc, no?
1: Sí, sí. Mon pare i mon mare mos varen agafar el meu germà i jo, encara no havia nascut la meva germana, i amb uns amics de Manacor mon anàrem a Barcelona. I a Barcelona vàrem anar a la plaça de Catalunya.
0: Sí, enorme.
1: Que per un lot de 5 anys allò és gigant, sí. Està ple de coloms. Que quan corres s'aixequen tots els bars de coloms, i clar, allò era un divertiment. Record que hi havia el fill dels altres amics, en Rafael, que va córrer i se va pelar genolls perquè va caure en que els santes els colons. Bé, una cosa, clar, per un nen de 5 anys, això, la Rambla, plena d'animals, de lloros, de moners, sí. Tot exòtic, mos fiquem dins el Corte Inglés, i jo estava... Clar, no he vist mai un gran magatzem, i des cap d'una estona... vaig veure que no trobava ningú dels meus i me van trobar allà fent la llagrimeta una de les venedores d'allà, i va agafar un micròfon i va dir: "Se ha perdido un niño con un abrigo marrón i su família". I clar, encara me van renyar ben fort: "I tu per què t'has fet en fora de nosaltres?"
0: Quina angoixa, però quina memòria que tens, Jaume. Tens molta memòria.
1: En memòria, però en el mateix temps, és que, clar, se converteix en allò que, quan se reuneix la família, sempre
0: recordes
1: d'aquell dia. No, i volies dur una monesa padrina, perquè m'ho haig enamorat d'aquella monesa. I ara això...
0: Que venien animals a la Rambla.
1: Animals vius a la Rambla.
0: Sí, sí, sí.
1: Monesa,
0: etc. Monesa, això no recordava. Lloros.
1: Jo vull dur una monesa padrina. Vull dur una monesa. Imagina't.
0: La padrina de Lluc.
1: La mateixa, és de la padrina Maria.

0: rêve et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et c'est Paris l'amour.
1: Bon, anem a París en tren.
2: Sí, això és, bueno, ja quan vaig conèixer sa meva lota, que és la meva dona, estudiàvem Medicina a Barcelona i varen dir, i si anem a París, en tren, tota la nit de viatge, però no hi havia alta velocitat, era velocitat més bé lenteta, i varen agafar el vagó dormitori, i varen haver de dormir a vagons diferents, amb dormitoris compartits amb altra gent. Feia uns aromes que no eren de Montserrat, vos podeu imaginar allà de dins, i va ser un viatge molt, molt, molt, molt curiós, ja de bon començament.
1: Quin bon lloc, París, eh?
2: Vam anar a la Torre Eiffel, i vam veure Champs-Élysées, i aquella exposició d'en Rodin, d'aquelles escultures meravelloses, i menjar un croque-messier a l'Eda Magó, que era aquell cafè mític allà on hi havia tots els existencialistes i en Camus, sí. I tot això, i clar, i nosaltres pensem, allà valia una dobrada menjar un croque-messier i un glopet de Beaujolais, d'aquell vi nou que treuen cada any, sí. I mos pareixia un res, ser uns senyors.
1: És que és molt romàntic, això, Jaume. M'adona que tu ets un home romàntic, també, no?
2: Jo crec que sí.
1: I aquest infant, no dic s'infant que se'n va anar a Lluc, però el nen que se va perdre en el Corte Inglés de la plaça Catalunya de Barcelona, ja volia ser metge o no?
2: Jo crec que sí, perquè en si, quan vam anar a Barcelona, jo ja teníem un veïnat que era metge, que llavors se va fer dentista, i jo vaig trobar que allò era el més gran del món. Jo dic, jo vull ser metge com en Tomeu, com sí. El veïnat. El dius i o sigui, tothom està contentíssim, ni em vol ser metge. I qui vol ser gran? Metge. Oh. També supos que aquestes famílies tradicionals mallorquines d'aquell temps, que no m'han penedat gent de Batlletenguda en aquesta família, que són molt cuidadors. Nosaltres teníem una finca allà on vivien els tres germans de mo mare. Tot era un, ja sa padrina, tothom hi tocava comparació, i quan qualcú estava malalt, tothom se'n cuidava, i si qualcú se'n havia d'anar de viatge, te quedaves els cosins dels altres, i si sa padrina no estava bé, la cuidaven, i si nosaltres no estàvem bé, mo mare mos podria deixar sa padrina.
1: Sí.
2: I és això, aquest cuidar-se i estar pendents un dels altres, i no sé, quan venia d'en Montserrat, que era el metge, que li preparaven una cuera amb un mocador per si t'havia de mirar el coll.
1: Ah, clar, és vera. Sí.
2: I també hi ser monges que feien aquella catseta metàl·lica per si t'havien de posar una indició, que feien com un folleronet amb esperit. Aquesta mística i aquesta màgia que ja entorna la medicina, aquella persona que cura.
1: Sí.
2: Supos que això me va anar amarant.
1: Te va, sí. I hem d'acabar amb un altre viatge que crec que té relació amb el teatre, no amb la medicina. I això no és ni Lluc, ni Barcelona, ni París. Te'n vas anar un poc més lluny, eh?

0: En lo del teatre, que rient, diguéssim, vaig tenir l'ocasió de que me convidassin a un festival a Rússia. Novgorod Veliki, Novgorod, on és això? Allà al mig de l'estepa, entre Sant Petersburg i Moscou, vaig viatjar tot sol, arribar a Sant Petersburg, que és una ciutat meravellosa, que bé, ja me varen venir a cercar i no vaig tenir temps quasi de res, i t'ho duen 4 o 5 hores tot nevat. Era el mes de maig i tot estava nevat. Aquelles camions, aquell ambient com a gris.
1: Sí, sí, sí.
0: I arribes a una ciutat, a devora un riu, que hi ha un Kremlin com el de Moscou, i te diu, no, això és allà on va néixer la pàtria russa.
1: Sí.
0: Una gent molt austera, que tot d'una, com a marca, molt la diferència, però després, quan te van coneguent i t'obrin que seva i és que és una gent hospitalària, no, lo següent.
1: Crec que ho hem de deixar aquí. Jaume, però m'encanta, perquè encara que demà xerrem de llibres, jo crec que encara mos podríem situar a Rússia i fins i tot a Xina. No ho deixem, perquè són històries que formen part de sa vida, formen part del paisatge emocional també d'en Jaume Gomila, metge 061, metge d'urgències, director de FIAT, president de sa xarxa i sa persona que estàveu escoltant. Demà obrim un llibre, Jaume.

Gràcies per dur-nos de viatge, Marta Vilà, Hugo Ramón, Jaume Gomila, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets al llarg de la setmana. Demà ens tocarà obrir un llibre. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle

0: som aquí, ja hem arribat. Com estàu, Jordi Suárez? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Content, sí? Que bé. Com sempre, des d'aquí.
0: És que aquí, a l'estudi d'Ivetra Ràdio, realment està molt bé. I, de fet, molt sap greu per la gent que ara mateix mos està escoltant des del cotxe tornant de la platja.
1: Sí, perquè aquest indicatiu ja està caducat.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico.
0: Més que res, caducadíssim, perquè ja sabeu que anar a la mà a refrescar-se ha deixat de ser agradable.
1: La mà de les Illes Balears ha batut un rècord sense precedents amb una temperatura mitjana, atenció, de 29,7 graus.
0: Mare meva.
1: Li això... podríem bullir pasta, la mà, quasi.
0: Totalment. Això ha estat els darrers 10 dies que les aigües de les illes han presentat una anomalia de 3,7 graus per damunt de l'habitual. El rècord, si recordeu, que vareu anar dia 15 d'agost, fa 3 dies, a la mà, i vareu dir, ui, això apareix. Pixum? I doncs estava a 29,7 graus. Tot això segons la investigadora Melanie Huza del Sistema de Predicció i Observació Coster de les Illes Balears, que ho ha explicat en els mitjans de comunicació. Ja sabeu que la conseqüència pitjor no és que l'aigua no refresqui, sinó que això altera l'ecosistema marí, especialment la Posidònia.
1: I que en vez de ficar-te la mà, pareix que te fiques a un jacuzzi d'un hotel barat.
0: Sí, o sigui... per no dir alguna cosa més greu.
1: Exacte. Tu ja l'has dit, però bé.
0: Ja, és que no m'he pogut mossegar la llengua. Però és que tothom ho pensa. Jo ho dic.
1: Tothom ho diu.
0: Tothom ho pensa i poca gent ho diu.
1: Bé, ara hi ha reptes virals de fer aquestes coses a piscines d'hotels.
0: No, però jo no estic parlant d'això.
1: Ja, xerrant de la mà.
0: Jo estic parlant de sensacions.
1: Exacte.
0: Avui tenim en Margalida Cifra en el control tècnic.

0: Lleida, avui així o així ho farem un plat d'estiu, d'aquests que refresquen, perquè avui és el Dia Mundial de l'Arqueologia i avui anem a la recerca de qualque, de convertir-nos nosaltres mateixos en Indiana Jones.
1: I estem ben segurs que ens convertirem en Indiana Jones perquè tenim no un arqueòleg, sinó dos.
0: Dos referents.
1: Concretament, arqueòlegs que fan feina a les talalles de Can Jordi a Santanyí, on fa temps que investiguen unes restes que poden tenir una història de més de 2.600 anys.
0: Uau.
1: Ja són.
0: Ja són, són moltíssims.
1: El món era molt diferent.
0: I tant.
1: I alerta, però, perquè no xerran només de que han trobat pedres.
0: Sinó no són quatre pedres.
1: No són quatre pedres. Han trobat de tot. Han trobat alfàbies, una agulla de cosir, una possible punta de fletxa o de llança, i fins i tot indicis d'un incendi.
0: Ah, mira, que interessant.
1: O sigui que els incendis no només són cosa d'ara.
0: Per desgràcia. És que tot això ho sap en Damià Ramis, que és el coordinador del projecte de les talalles de Can Jordi. Hola, Damià, com estàs?
2: Hola, molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé, tu ets un Indiana Jones, Damià.
2: No, però bé, aguantant-se que l'ho comporem.
0: Jo crec. I també parlam amb en Gori Suau, que forma part del grup que col·labora en les excavacions. Gori, com estàs?
3: Hola, bon vespre, bon vespre. Vull fer un incís. Jo no som arqueòleg, jo som aficionat. L'arqueòleg és d'on de mirar, eh? A veure, què és dir tot el projecte? Jo som col·laborador i aficionat.
0: És que, Gori...
3: D'acord?
1: Bé, per nosaltres...
3: Jo no em vull posar cap medalla.
0: No. Ho sabem, perquè, de fet, tu i aquest grup, el teu grup, coordinats i dirigits per en Damià, que és Indiana Jones de veres, és arqueòleg de veres, vosaltres sou aficionats a l'arqueologia, que això m'apareix fascinant, Gori.
3: Som aficionats i som membres de l'AUSA, que és l'associació cultural, que empeny, que facem feina en aquestes excavacions, a Can Jordi, sobretot.
0: Uh-huh. I en l'estiu també aneu a fer les feines, Gori?
3: Bueno, precisament el mes d'agost és el culmen de les excavacions, perquè és quan a la gent que li va bé, sobretot els aficionats i els col·laboradors i altres persones, i precisament quan anàvem a l'estop el mes d'agost.
0: Imagina't.
3: Que ja m'ho arribàvem amb això el que fa, perquè vam dir jo que sí, podem ser Indiana Jones, però brollant.
0: Ho crec.
3: Perquè pensar que si tenim temperatures, diríem, ambientes, a sentir de 36,2, 34,7, 35,1, en el sol passen a 50.
1: Mm. Però vols dir, Gori, que...
3: Òbviament, resistència.
1: Sí.
0: Molta.
1: Però vols dir que la gent aprofita les seves vacances d'agost per anar a fer feina d'arqueòleg?
3: Bueno, ja diuen que ja va com és el tema. Jo, per exemple, no som gent de la mà. Jo a la mà no m'hi acosta per res. En canvi, la terra me dóna molt de gust. I, en canvi, me'n dóna molt l'arqueologia, amb aquest director que tenim i un ambientasso que hi ha, i amb aquest s'estarà de Can Jordi.
0: Que bé, Gori.
3: Jo també som de Can Jordi, perquè el meu llinatge és de Can Jordi. Jo
0: tenim
3: una casa, la casa Pairava, a més de Can Jordi, està a 300 metres de línia recta de bo que esquivam.
0: I doncs sou un molt bon exemple i anem a veure realment què hi ha a les talalles de Can Jordi, Damià Ramis, que és el director del projecte, per situar-nos, què s'ha trobat a les talalles de Can Jordi i per què és tan important ara mateix la feina que feis allà.
2: Deixa'm fer un incís també. Bones, Gori.
3: Escolta,
2: la primera que és Can Jordi és en Gori mateix, que és el pare espiritual de l'excavació i del projecte. I com ell diu, et sereu que queda del lloc de Can Jordi, del llogaret. I perquè ja tot l'altre ja s'ha perdut. I ell és un poc la línia de continuïtat. I la seva presència, diguem, són 100 cavalls de força. i dels companys de l'AUSA i de la gent del poble que venen a ajudar molts, realment són els que fan possible que aquest projecte d'excavació en tiri endavant, que pensava que va començar l'any 2015. I ara com, el que me demanaves, el poble de Can Jordi és un poble típic talaiòtic, tancat per una murada. També ha patit moltes animalades per la part dels temps, tant diguem, per les feines del camp com per aprofitar la pedra, però se conserva bastant bé una murada perimetral defensiva que la tanca, com les de les païsses o tant d'altres poblats, no? I limita una extensió de més o menys una hectàrea i mitja. Nosaltres ara fa 2 anys hem començat un sector nou, aferrat en aquesta, un tram d'aquesta murada, on hi ha un edifici molt monumental, i l'any passat va ser, diguem, encetar-me-lo, veurem que trobaríem, perquè en superfície no se veia res, era una tanca que havien posat en explotació al segle XX i havien rebessat tota la pedra, tot el que estava sobre el nivell de terra, però llevant-se cap a la terra llaurada hem vist que les bases de les parts inferiors de les parets hi són, hi ha totes les construccions, hem trobat un taler nou i un gran edifici adossat a ell, que és aquesta on hem començat a fer feina enguany, i on, el que vosaltres dèieu, hem trobat a una de les habitacions, la primera que excavam, un nivell d'incendi, amb les vigues cremades, pensau que els sostres d'aquell temps havien ser uns sostres de llenyans i segurament d'oestre i una bona capa de branques i argila. I tot això ho hem trobat esfondrat a dins l'habitació, amb evidències d'una temperatura molt alta.
0: Mm. Mare meva.
1: Clar, però Damià, quan trobeu aquestes coses, com tu com a arqueòleg, com ho sents? No sé si és una cosa emocionant.
2: Sí que ho és, perquè els arqueòlegs... tenim aquest desig o aquesta dèria per trobar aquestes situacions d'abandonaments violents, abandonaments sobtats, que són els que deixen a puesto tots els utensilis, tot això va de la gent que hi vivia, la gent que habitava un espai, no? Perquè si els abandonaments són pacífics, llavors la norma general és que la gent s'endú tot el que els servia, no? I el que trobàvem és molt més residual, no? I en aquest cas, hem estat molt afortunats. També el que vosaltres dèieu, aquest sostre va caure i va caure damunt un conjunt d'un tipus d'eufabis d'època talaiòtica, molt característiques, i les hem trobat desapuesto, sí.
0: Uh-huh. És molt curiós, perquè com us pot explicar tot això de la gent que vivia en aquest petit llogaret de Santanyí? Damià.
2: Bueno, moltes coses. Primer, l'espai que hem excavat ja ens dona una idea bastant clara de la seva funció com a lloc de... com a rebost, com a lloc per d'emmagatzematge. Però llavors és també aquest abandonament violent, aquest incendi que passa aquí. Tenim un accident, tenim un incendi natural, involuntari, o estem xerrant d'altres coses. I en aquest sentit, d'altres heu xerrat d'una, però és que ara fa pot dir que hem trobat una segona punta de fletxa de bronze. Uh-huh. Totes dues estaven dins d'aquest nivell de sostre. Vol dir que el manco a nivell especulatiu, però hem començat a plantejar el tema d'això, de l'enfrontament, de la violència, de que ja volàvem mencioles entre ells.
0: Gori, que apassionant que siguin els vostres avantpassats, els de Can Jordi, eh?
3: Bé, jo apunto, som el darrer, diríem, com a tesereu d'aquestes històries, perquè som els que m'he identificat més. I, a més, un sector gros de Can Jordi, el polígon 10 del terme de Santanyí, està quasi tot venut a estrangers. Uh-huh. I l'únic supervivent que des de tenim papers de l'any 1779, que som aquí en Jordi, són l'únic que fins ara he conservat la propietat. I estic envoltat de suïssos, inglesos, francesos, noruecs, i això costa, però bé, però estic content d'anar amb la idiosincràcia santanyinera i balear ben alta.
0: Molt bé, clar, Gori.
1: Perquè com és per tu, Gori, veure que aquest projecte avança en tant d'èxit i tu poder-hi participar i formar-hi part?
3: Penseu que la meva família, a postes estrellades de Can Jordi, aquí hi tenia propietats. perquè jo tenc, vaig fer fa un grapat d'anys una foto aèria, puntura d'anys 77-78, de bo que me suposava que el tio Guillem Bonet me deia que era la possessió de Can Jordi, jo més o manco ve delimitat, i òbviament nosaltres estàvem o som a Can Jordi. I això, si ets un poc nostàlgic i ets un poc, diríem, com te diria jo, se sent que te vull quan vols aquestes coses. Estàs content, disfrutes.
0: Clar, i sobretot, és una passió, Gori, que t'ha enganxat a tu de l'arqueologia. Què fa que vulguis tornar amb aquesta calorada l'endemà a excavar?
3: Fa uns anys, com diu en Damià, que van començar el projecte. I jo passava en la bicicleta que m'anava de Can Jordi, me vaig aturar, vaig veure l'ambient, i l'endemà ja hi vaig anar. I entusiasmat, i vaig quedar, perquè no puc, perquè hi ha altres coses. Ara és mes de setembre, atendrem a les Guerroles, i però disfrut d'anar-hi, i disfrut de conviure, de trobar, de parlar, de dialogar, de trobar coses, tenen trobades, i en fi, l'ambient és que és fantàstic, perquè és una gent amb un nivell cultural, en què pot xerrar de qualsevol cosa, i tots estan contents de fer feina en el sol. Tots.
0: Imagina't.
1: Curiós. Poca gent està contenta de fer feina en el sol.
0: Exacte.
1: Jo no sé, Damià...
3: És una afició. És una afició.
1: Clar. Jo no sé, Damià, fins a quin punt...
3: Quan hi ha que s'aixequen a les 6 de matí, o a les 4 prenent el raó, o prenent les coses de casa, que això és el mateix, això és el mateix.
1: Damià, te volia demanar, no sé fins a quin punt gent com en Gori són necessaris per projectes com aquest. I bé, clar, òbviament la resta d'aficionats i gent que hi va.
2: Sí, no. Jo la meva situació, també fent un altre petit incís, jo visc a Ciutadella. I també quan s'acosta la campanya de Can Jordi, que sempre la feim a mes d'agost, per les circumstàncies que compta ell, també ja m'agradaria fer-lo un altre mes més fresc, però també ja començo a posar content i veuré que retrobaré tota aquesta gent de Santanyí, que realment és un ambient molt guapo, molt sa, i que aprenem tots uns dels altres, i sempre tenim tema de conversa. En aquest cas, és veure que el motor, la força impulsora del projecte va ser una associació cultural local que se diu Lausa, i que conjuntament amb l'Ajuntament de Santanyí són els que van començar a estirar i fer les passes necessàries perquè se començassin a fer excavacions en aquest poblat. En aquest poblat és famós, era conegut, perquè l'any 80 s'havien trobat dues espases de bronze d'aquestes paleòtiques, no? Però no s'havien... I el Museu de Mallorca en aquell moment va fer dues campanyes d'excavacions d'un paleòtic, però després allò va quedar assolit, no? I ara hem aconseguit donar-li aquesta continuïtat i aquesta simbiosis entre el grup d'arqueòlegs que hi anem i la gent del poble. N'hi ha alguns també de Santanyers que també ho són arqueòlegs, que també venen a fer feina amb nosaltres, i s'està generant una dinàmica molt, molt, molt xula.
0: Que bé. I a més, Damià, l'arqueologia mos ajuda a entendre l'evolució que hem viscut com a societat. Ara en Gori deia que és el darrer supervivent de la llogaret de la zona de Sant Jordi, de Santanyí, de Can Jordi, i que està envoltat de suecs, de noruecs, de francesos, d'anglesos, d'alemanys, que ell és el darrer, que ell ha dit paraules seves amb la cara ben alta, santanyiner i young, perquè l'arqueologia precisament mos ajuda a entendre, no?, l'evolució social de les illes, en aquest cas. A més, tu que vius a Ciutadella, per tant, tens una fotografia ben ampla.
2: Sí, exacte. Vull dir, el tema de les migracions no és una cosa nova d'avui en dia. De fet, fins fa 5.000 anys, o fins i tot un poc menys, les Balears estaven deshabitades i els primers pobladors van començar a arribar fa una època relativament recent, quan ja tot el Mediterrani ja estava poblat. I llavors hem viscut les diferents onades de migrants que han vengut a viure a les illes, no res nou. El que passa que és vera que nosaltres ara, diguem, en la perspectiva humana, que és una perspectiva de temps molt curta, sí que estem veient aquesta diferència tan brutal en molt pocs anys.
0: Damià, bé, Gori, te demanaré a tu primer. Quan hi tornaràs, a Can Jordi, a les Talaies?
3: Demà.
0: Demà. Demà a quina hora? Ben prest.
3: Bueno, jo normalment tinc 4 gallines, 4 animals, moixos, i anem a passar per tot aquest recinte. Després, de 9, 9 i quart, som allà i berenam, i a Verdeu berenam plegats.
0: Ai, que bé.
3: I ja a Verdeu tenim ja el primer contacte, i ja xerram, i, en fi, el berenar és el leitmotiv.
0: És el leitmotiv. Molt bé, i què hi ha per berenar? Que hi sol haver, Gori?
3: Cadascú del seu, i ningú s'hi fiqui els altres. Ai, de festa, per tot, i cadascú que té la seva dieta, fa el que vol. Ningú s'hi fiqui en ningú.
0: Molt bé, molt bé. Damià, estàs ben acompanyat,
2: eh? Sí, però ell no ho diu tot, eh? Ell el primer dia dur un pal de mal·les, i el deixa allà tot el mes, eh? I tot anant trencant mal·les i menjant bessons durant
0: el mes. Que bé, que bé. I Damià Ramis, director i coordinador del projecte de les Talaies de Can Jordi, gràcies per atendre'ns. Una ferrada, Damià.
2: Tenim una ferrada, oh? Gràcies a vosaltres.
0: I en Gori, uau, que forma part d'aquest grup d'aficionats a l'arqueologia que col·labora. Altres plans alternatius al mes d'agost, anar a excavar i fer-ho per passió i pel teu poble. Gori, gràcies.
3: Són les meves vacances, com ser d'en Xavier, que era bones, però aquí avui enviem una salutació.
0: Exacte, en Xavi, que l'enyoram molt.
1: Sí, també està fent les seves aventures.
0: També està excavant.
1: És un Indiana Jones, també, sí. En Xavi.
0: Molt bé, gràcies, Gori. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
3: I a vosaltres, per haver-me aquesta oportunitat per saber que feim arqueologia, que desenterrem història, I que, en fi, trobem el que trobem, molt contentos de donar aquesta oportunitat. Moltes gràcies.
0: A tu, Gori. Adéu, adéu.
4: Xiu, xiu. Joy.

0: Van tombar el mur de Berlín. La situació a Manles en perill d'extinció.
1: Quina llàstima, quina llàstima.
2: Ara ho deia en Gori, que va acollir ametlles, i de la producció d'ametlles de Sant Antoni de Portmany, en concret, continua amb mínims històrics. L'any 2018 se'n varen acollir de 7.500 quilos, mentre que el 2024 només 203. L'any passat la xifra va pujar fins a 500 quilos, però des de la cooperativa agrícola asseguren que encara és una recuperació molt petita.
0: La sequera i la falta d'aigua són alguns dels principals motius d'aquesta davallada. També hi influeix la xilella, una bactèria que afecta especialment els ametllers, mentre que cada vegada hi ha menys pagesos que mantenen aquests cultius.
2: Pel que fa a les garroves, la situació és més positiva i enguany s'espera una collita d'entre 500 i 600 tones. La temporada començarà oficialment dia 1 de setembre, tot i que alguns productors ja han començat a collir per les altes temperatures.
1: Quina llàstima!

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu, amb Inés Mateu.
5: Hola, xiu, xiu, com duis aquesta calor? Me demanau quina és per jo la cançó d'estiu per excel·lència i no ho he dubtat ni un moment. Alegria d'Antònia Font. L'estiu sona Antònia Font. També podria ser perfectament en l'estiu, però no, per jo és alegria. Sense deixar de banda tot el repertori de Caribe Meets. Aquí és Millennials, Caribe Meets a tope.

0: Alegria, alegria, perquè tanta sort, atenció, que els manacorins i manacorines no tornaran a arribar tard enlloc, a la fi.
1: I doncs jo no coneixia aquest estereotip, de que arriben a misses dites.
0: I de, mira, precisament no sabem si les misses han començat puntuals, perquè des de maig de l'any passat, de l'any 2025, el rellotge d'escampanar de l'Iglesi de Manacor no funciona, o no funcionava. De fet, ha estat un problema que fins i tot aquí a Xiu-Xiu en vàrem parlar i s'ha arribat a tractar aquesta qüestió un parell de vegades en els plenaris de l'Ajuntament, i és que no hi havia manera d'arreglar el rellotge d'escampanar, però a la fi sembla ser que ho han aconseguit, però no ho sé si del tot, eh? Sebastià Sansó, company periodista de la revista 07500, bon vespre.
2: Bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Com... Pujant una estona, molt
0: bé. Exacte. No sé si estàs més tranquil, ja has fet una ala després de...
2: He fet una ala, perquè quasi s'havia convertit en una cosa personal, no? Ho sí. Vàrem com a mig destapar. Bueno, ja la gent ja ho veia, però que hi havia una cara de les quatre de rellotge que anava bé i tres que no partien, vaja.
0: Què havia passat, Sebastià? Què passava?
2: Passava que s'havia espanyat la maquinària, la maquinària antiga, la maquinària d'ussa de... Sí, dels anys... La darrera... Bueno, la maquinària ja de 1900, de principi del segle XX, però la darrera reforma o reparació integral de tot el rellotge va ser a principi del segle XXI, l'any 2000 i poc. O sigui, que feia 25 anys, se pot dir que no se tocava, i per tant, ha patit aquest pas d'estens sense manteniment.
0: Ha patit.
1: Però clar, per què s'ha torbat tant, això? Perquè duu més d'un any, any i mig.
2: És molt curiós, perquè sí, hi ha anat diverses vegades a plenari, vull dir, hi havia preguntes de sa gent per YouTube, els plenaris se retransmeten per YouTube, i sa gent pot anar fent preguntes, no?, i se llegeixen al final de plenari, i sempre era una pregunta com un part recurrent fins al punt que en el bal de Miquel Oliver ja no sabia què havia de dir. Però sí, ha estat una qüestió més que de pressupost. Hi ha només dues empreses a tot Mallorca que arreglen rellotges d'aquest tipus, o sigui, d'esglésies i campanars i llocs així més maquinària grossa. I, per tant, entre demanar pressupost a una i a l'altra, decidir si s'ha canviat la maquinària sencera o s'ha canviat la peça o les peces que feien falta, que estaven espanyades, per aquí, a més de l'agost, que ens ha passat un juliol i agost per damunt, i fins a aquest punt, fins avui.
0: Clar, Sebastià, i una d'aquestes empreses que se dedica a arreglar rellotges o peces històriques és una empresa de Felanitx, que és qui ha obrat el miracle, com tu titulaves a Diario de Mallorca. Clar, no fa una mica de mal que hagin hagut de venir els felanitxers a arreglar el rellotge de Manacor, Sebastià?
2: No ha fet. He rebut un parell de missatges ja, que ja m'han dit vos hem de venir a salvar, no? De tant en tant, encara som importants. No, sí, efectivament, perquè la rellotgeria Brújula de la família de Julià, de Felanitx, que és una d'aquestes dues, i sé que està més a prop, i entre ells, la Brillada i l'enginyera municipal, han aconseguit... És provisional, encara, eh? No han de cantar victòria.
0: És provisional,
2: encara, d'aquesta reparació. Però, vaja, de moment, hi fa una setmana i un dia, de moment, marquen, són puntuals, les quatre llars de rellotge, o sigui que anant bé.
0: Clar, les misses començaven d'hora, la gent arribava tard per tot, de Manacor, de sobte. Jo no sé si per Cap d'Any fins i tot hi va haver problemes.
2: Clar, sí, bueno, aquí hi havia una curiositat que s'ha de dir, que les campanes sí que funcionaven, o sigui, quan eren les 9, tocaven 9 ballades, quan era missa tocaven, sí, van separades, diguem, de la maquinària de rellotge, i per aquí no hi havia problema, per anar a missa no hi havia problema, però quan aixecaves la vista no sabies si arribaves tard o si arribaves. És evident, és un dir, però sobretot si t'anaves, ja sé, en el gimnàs o un lloc que potser no duies el mòbil, però si no, ja evidentment tothom té mòbil, tothom té un morador.
1: I escolta, això ha estat un tema recurrent per el poble. No sé si ara vos han llevat un tema de conversació que vos ha durat un any, això.
2: Sí, ja estàvem acostumats. Va durar uns quants mesos i després ja la gent com que no se'n recorda. Fins que torna a mirar dalt i torna a dir, bueno, sí, això està espanyat, com sempre. S'ha de dir que ha estat una cosa recurrent, però en els anys s'ha anat espanyant i s'han anat espanyant també l'il·luminació del campanar, però sempre s'arreglava en setmanes, en un mes, una cosa així, perquè hem de recordar que el manteniment d'aquest rellotge és municipal, no és del bisbat, així com de la rectoria de la parròquia, com el resta de temple, sinó que el rellotge hi va haver com un pacte no escrit fa una vintena d'anys, o quan hi va haver darrer manteniment, que s'encarregaria l'Ajuntament i així ha de ser.
0: Aquestes coses passen, no? Perquè, clar, quan s'arregla qualque cosa, el primer que hem de fer és mirar de qui és competència. Clar, de qui és competència un campanar de rellotge. De la parròquia, en aquest cas, era de l'Ajuntament gràcies a un pacte, de, com ha dit en Sebastià, d'una vintena d'anys. Clar, Sebastià, tu com a periodista, aquest tema... l'has seguit, t'ha apassionat. Vull dir...
2: Fins a un punt, eh? Era més per saber si arribàvem a campanades, també, que això era l'altre punt conflictiu, però hi havia una solució bé, si no s'arribava de temps. Si s'havia de canviar la maquinària completa i potser era més costós i ja xerraven de 30.000 euros, aquest, en canvi, ha estat damunt dels 3.000, la regla d'aquesta...
0: Bé, ja està bé. Crec que Manacabos el podeu permetre, que sou molts, Sebastià.
2: Sí. I ja tenien aquest plan B de les campanades si no funcionava perquè ell tens com a fer un reset, no? Baixar el diferencial, tornar a partir i que fos les 12, tots els rellotges i per endavant.
0: Que bo. Però, escolta, no poden cantar victòria, dius que és una solució provisional, però és que ara també una altra cosa, el rellotge del campanar de Porto Cristo, que ara sabeu que tampoc funciona.
2: Exactament. Ara que hem arreglat un, s'ha espanyat l'altre. Igualment, les campanes sí que van bé, curiosament, però no el rellotge. El rellotge sí que s'ha destrempat un altre dia. Quan s'ha espanyat, s'ha arreglat un, l'altre s'ha espanyat. Aquest sí que la maquinària sí que està molt obsoleta, crec que és de l'any 58, crec recordar que és quan li va pillar un llamp per el campanar, el van haver de reconstruir, se va ampliar i se va posar la maquinària. O sigui que aquest sí que ja és una maquinària bastant obsoleta. Sí, hi ha fotos i està bastant malament.
0: Mare meva, du cor, això de rellotge. Sí, jo pensava que no duria tant de cor.
1: Ja dic, quan arreglin els de Porto Cristo, ho enyorareu un poc i tot, el tema de rellotges.
2: Sí, Sí. Aquest tema.
0: És que, Sebastià, dius que les campanes, per sort, sí que han funcionat, però tothom estarà d'acord amb jo que... Les campanes, quan toquen hores, formen part del paisatge sonor de qualsevol poble, no és vera?
2: Sí,
0: i els rellotges també, els rellotges del campanar de l'església.
2: Sí, hi havia, de fet, hi havia un carrer, no sé si era el carrer d'Artà, que era el que donava la part bona, ells sí que veien l'hora correcta. Els altres carrers no.
0: Tenien el privilegi. Que curiós.
2: Sí.
0: Bé, doncs, Sebastià, volíem fer seguiment d'aquesta notícia perquè em varen xerrar fa un anyet aquí a Xiu-Xiu.
2: Exactament, record, sí.
0: I volíem ara celebrar amb tu, company, que has fet el seguiment de la notícia. Així que bé, gràcies i ja m'entendràs si hi ha noves.
2: Faltaria. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Sebastià, que vagi molt bé.

0: TV3 Radio es cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va...

0: és moment de saludar la nostra col·laboradora més marxosa, tan marxosa que està fent un treball d'investigació sobre les festes d'arreu del món. Nana Gallardo, que cada setmana mos du festes i festivitats d'Espanya i del món, i avui s'ha anat in situ a viure-ne una. Anna Gallardo, on ets? Com estàs?
1: Hola, què tal? Pues ara sóc a un pàrquing a Eslovènia. Aquí està el meu eslot, davant el meu.
2: Hola.
0: Hola. Escolta, la teva parella és d'allà?
1: Sí, és de Ptui. I anirem demà.
0: Molt
1: demà,
0: bé.
1: Que a més demà són... Bueno, comencen els Jocs Romans, que és molt guai. I bé, transformen aquesta ciutat d'Eslovènia en un plató romà i faran jocs i veurem a menys que tal.
0: Això és fantàstic. Sí, sí. Escolta, quin lot més internacional que t'has cercat.
1: Seràs, no saps el que té.
0: Que nom?
1: Es diu Alexei.
0: Mm-hmm, molt bé, molt bé. I fareu aquest pla plegats demà, dius?
1: Sí, demà hi anirem ja.
0: En què consisteix exactament aquesta festa que viuràs in situ ara?
1: Pues 800 participants recrearan batalles de gladiadors i faran com marxes de legionaris i bé, pues això té més de 2.000 anys.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: I n'Alexei hi ha anat ja en aquesta festa? Sap on te du?
1: La veritat és que crec que no. M'està dient que no.
3: O sigui que l'has obligat a anar per la teva investigació sobre festes.
1: Sí, sí. I a més, potser l'obligaré a anar a una altra festa que està aquí a Ljubljana, però que encara estem investigant. No sabem de què va, aquesta festa. Però la de Ptui, sí. Perquè Eslovènia ara també és festa nacional, però comencen demà passat. Entonces no m'ha d'anar molt de temps a anar-hi. A Ptui sí, a Eslovènia no. Ens ha plogut, està sent un poc complicat.
0: Mm. Clar, no fa climatologia de festa romana, Anna.
1: No fa climatologia de festa romana. Però esperem que sí. La seva abuela mos preparà menjar tradicional i, per lo menos, algo tradicional menjarem.
0: Que menjarem? Com és el menjar tradicional d'allà, d'Eslovènia?
1: Tenen com unes salchitxes. Uh-huh. What we were going to eat, what is it? Cremsnita, tenen cremsnita, que és com un pastís de crema i com a merengue, i després tenen com unes salchitxes de carn que les posen amb cervesa.
0: Uau!
1: O la barbacoa amb cervesa. Com? I això serà el meu menjar.
0: Marinades? Per la cervesa, per beure, o marinades?
1: No, marinades. Ho posen a la torradora i li posen a damunt la cervesa.
0: Estic intrigada de com ha de ser aquest menjar, segur que boníssim, sobretot si està fet de la predina d'en Alexei.
1: I en Alexei també ho sap fer, i la setmana que ve, que ja estaran per Palma, podeu venir a casa nostra i ho farà a la meva barbacoa.
3: Home, em pot dur
1: Esteu
3: també,
1: convidats.
3: Així ho sé.
0: Exacte.
1: El duré. El duré. Està suant,
0: pobres. Ho estan passant. Bé, Nalna ha estat col·laboradora, és col·laborador nostre aquest estiu, els mesos de juliol i agost. Ha fet aquesta ruta per les festes i festivitats d'Espanya i del món, per, sobretot, que mos explicat les més curioses, perquè nosaltres estem molt orgullosos a les illes de totes i cada una de les nostres festes, però volíem obrir una mica la perspectiva de quines festes hi ha més curioses. I ara és a Eslovènia, on hi té la seva parella. Sí. I dius que anireu, però, a una festa romana. Però recreen, dius... batalles de gladiadors. Jo no sé això,
1: sí,
0: a quin punt va de bon de veres o és un bar disfressat i ja està.
1: Jo espero disfressar-me, perquè a l'institut això també es fa a Palma, que recreen en el centre, a la Misericòrdia, fan una recreació de jocs romans. Jo m'espero un poc això. Jo me vull posar la meva sàbana damunt, posar-me el meu cordelillo i anar per allà.
3: Vol dir que el públic també se disfressa?
1: Jo espero que sí.
0: Nana, com
3: no
0: a mínim, hi anirà vestida.
3: O sigui, potser quedes completament sola, disfressada, i la gent va normal.
1: Potser. Jo hi

0: aniré. Jo hi aniré.
1: Clar, tu te poses un llençol. Un llençol blanc, així, amb les espatlles a l'aire i ja ho tens.
0: Per això, jo crec que qualcú hi anirà així vestit. I, a més, aquestes són recreacions en viu de tàctiques, de com es barallaven. Supos que hi haurà espases. Jo, mentre no hi hagi sang, no va tot bé.
1: Esperem que no, esperem que no. I n'Alexei sí, també anirà vestit?
0: Jo el vestiré. Si el vestit ara, si soc la seva persona...
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí, ara també.
1: Escolta, Anna, quan vos vareu conèixer?
0: A ser Erasmus, eres meu company de pis.
1: Ah, i on vas fer Erasmus?
0: A Tübingen, a Alemanya.
1: I quines festes hi ha per allà? Quines festes vareu anar?
0: Només cervesa, molt de beer pong. Molt de beer pong. Ah. Però també fan els Stohakans, que allà és com als Estats Units. Fan com en el juny les hermandades. No sé com es diu, les fraternitats que hi ha per allà, de la universitat, com que creen com una barca, bé, no la creen, però s'han de pujar una barca, beuen molt i fan una carrera. Qui guanya aquesta cursa s'ha d'estar bé i organitza l'any següent l'Stohakan. I qui perd s'ha de beure un gitre com de grassa, de peix.
1: Mare
0: de greix de peix.
1: No m'agradaria sí, sí. Anar-hi en aquesta, no m'has convençut.
0: No, és molt guai, és molt guai. Tota la ciutat, que és superpetita, es converteix com en un ambient festiu superxulo, però sí que és vera que jo no remaria en l'Stohakan aquest. No, aquí no. Perquè perdria i hauria de beure greix. No.
1: No te fa il·lusió. No. Molt bé, Anna. I quines altres festes creus que podràs investigar? Dius que n'hi ha una altra que no saps si aniràs. Saps de què va aquesta sí. altra?
0: La veritat és que no. És que ara aquí a Eslovènia hi ha com molt festival de música folklòrica, però hi ha que pagar-ho tot. I jo ara mateix no tinc d'on ves per pagar una festa.
1: S'entén. Vacances, però poc. Però
0: amb
1: petit pressupost. Anna, a vacances dèiem amb petit pressupost. Quin temps vos fa a Eslovènia? Estàs una mica més fresqueta? Serà una festa romana? Serà una festa romana? Bé, ara intentarem recuperar la connexió.
0: Ja vos escolt.
1: D'acord.
0: Vale.
1: Te demanava a veure menys si serà una festa romana fresqueta. No sé quin temps vos fa per allà.
0: Crec que sí. Ens ha plogut ahir. Va ploure un munter a la capital. I avui ha estat bé. He anat a un riu, m'he ficat en el riu, estava molt fred de l'aigua, ha fet solet, molt bé. Però en teoria plou també demà. No sé, potser anar a Maribor, que estic molt a prop, a veure si hi ha alguna cosa més a l'altra ciutat grossa. Però bé, jo la setmana que ve duré tot el que he pres aquí a Eslovènia. Estic bevent com a xandi, però amb sabors. No només de llimona, hi ha com també de mango i d'altres coses.
1: Uf.
0: Això ho estic investigant, que això és el que m'agrada.
1: Molt bé, Anna.
0: No us preocupeu.
1: Escolta, com és la sensació de nedar dins un riu amb aigua dolça i més fresca? No és estrany, venint de les illes?
0: Increïble, està molt bé. Sí, molt bé. Sí. O sigui, està superfred. És que ara a Palma tenim 29,7 graus. La mà està molt calenta.
1: Exacte, ja necessitava
0: un poc de frescor. Sí, necessitava un poc de frescor.
1: Exacte, Saigo, han dit que ho han comentat a principi del programa, que està batent rècords de temperatura. Ha arribat en els 29,7 graus, dia 15, i va arribar. I les boies de la Dragonera i de Mó també han arribat a temperatures que mai s'havien registrat. La veritat és que una situació preocupant, però Nana és a Eslovènia i allà fa més fresca i a més hi ha rius on diu que hi neda i que és una sensació refrescant i més agradable. Molt bé, Anna, i de supòs que mos faràs la crònica de la festa romana en torna?
0: Jo espero que sí, jo aniré vestida. Enviaré fotos, pobre Jordi, li enviaré moltes fotos també a ell, si vol, de la festa així en temps real. I molt bé, per lo menos farà fred.
1: Qui no ha anat al Manco una vegada en la seva vida a una festa romana? Heu anat a qualcuna, Jordi?
2: Jo no me sona haver anat a una festa romana. Tu sí?
1: Jo sí.
2: On?
1: A més d'una, de fet.
2: Ara és una cosa...
1: Alcúdia en fan una. O no sé si encara la fan.
2: Molt bé.
1: Perquè jo hi anava vestida, molt guapa, de color blanc. Sí, sí.
2: És que tu has anat a molt
1: jo també he fet un treball d'investigació sobre festes, con nana. Ah, que sí, Anna? És una feina agradable.
0: Sí. Ja m'encanta. I a Palma tenim es Mare Magnum, que ja vaig anar amb l'escola. Ho vaig fer una peonza de fusta.
1: És que és una festa romana mai falta, sempre és una aposta segura. També a Consell, municipi de Mallorca, també en fan una de festa romana, és vera, és cert. I bé, i Anna, disfruta moltíssim, moltíssim d'aquest viatge a Eslovènia. Ja mos ho explicaràs, se'n torna.
0: Ja vos explicaré i duré més festes, perquè aquesta setmana també... altres bandes, hi ha algunes que no m'han agradat gens, la veritat. Però bé, ja us ho contaré la setmana que ve.
1: Perfecte.
2: Fantàstic.
1: Aquí t'esperam, Anna, i torna en Alexei, si vols. Convidats estau.
0: You're invited to come if you want.
3: Ah, sí, claro.
0: Haurà de practicar l'espanyol.
1: Molt bé.
2: International, si ho xiu.
1: Ensenya-li qualque cosa en català, Anna.
0: Sí, ja sap algo.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Molt bé. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperam un cel poc ennigulat, amb intervals de núvols alts a partir de l'hora baixa o vespre. Les temperatures tindran pocs canvis o fins i tot pujaran una mica, això després d'una altra nit molt càlida. Hem de dir que a partir de demà o divendres s'espera que comencin a davallar, tindrem un canvi de temps, però de moment encara s'haurà de tenir una mica de paciència. Hem de dir que seguim sumant temperatures extremes, gairebé de rècord. La darrera que han conegut és que la mitjana de la temperatura de l'aigua a les illes ja frega els 30 graus. Les temperatures registrades aquest mes d'agost són de gairebé 4 graus per damunt d'allò que seria habitual per aquesta època de l'any. I avui també destacam que els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència gairebé 11 anys després de l'entrada en vigor de la llei de transparència. Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte Info Participa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això vol dir que més de 9 de cada 10 ajuntaments suspenen i un 67% ni tan sols arriba al 2,5 de nota. Aquesta no és una situació puntual. Des de la UAP va començar a analitzar l'estat d'aquesta situació a les illes. L'any 2021 el nombre d'aprovats no ha millorat i fins i tot ha baixat, passant d'11 municipis als 7 actuals. Marta Corcoy és coordinadora del projecte Info Participa de la UAP.
2: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició. Del pressupost no s'informa bé. Nosaltres demanem uns gràfics, uns visors, perquè la gent entenguem una mica quins són els conceptes més pressupostaris. I després un clàssic que no funciona és la participació ciutadana.
1: I avui la crònica política estatal tornarà a estar centrada en la qüestió de Ceuta i la migració irregular. De fet, avui el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà en aquesta ciutat autònoma. Això després de conèixer les paraules de la Comissió Europea que avala el retorn al Marroc dels migrants que es troben en situació irregular a Ceuta, també dels menors. El portaveu europeu d'Interior, Marcus Lammert, ha dit que el dret comunitari contempla aquesta devolució.
3: We also take note of the statements of the Moroccan authorities.
1: I ha recordat les declaracions de les autoritats marroquines, segons les quals estan preparades per assumir de tornada tots els que van creuar la frontera de Ceuta, entre ells, ha dit, els menors. El govern també demana un esforç per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats aquí a les illes. L'objectiu, segons l'executiu autonòmic, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares. La consellera de Famílies i Benestar Social és Sandra Fernández.
4: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y muchas familias que sí que se podrían localizar y que evidentemente podrían ser familias protectoras.
1: Ja ha mort el mag Juan Tamarí, dels 83 anys. Durant la seva trajectòria va il·lusionar a grans i petits amb números com aquests.
5: Pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santarán!
1: Amb màgia, també amb aquest sentit de l'humor, ho ha anunciat a les xarxes socials la seva filla, la també il·lusionista, Anna Tamariz. Així arribam a les 6:04. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 7:30, bona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ara és moment de donar la benvinguda en el col·laborador que només mos visita per recopilar material per les seves pel·lículetes, el cineasta Josep Elorda, o Jacob Elordi. Com estàs, Josep?
1: Molt bé, almenys si s'acaba la calor.
0: Desig inconcedit.
1: Sí, ja, ja.
0: Està sent insuportable, realment.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, jo només vull venir a fer feina, bé, en Jordi, cada dia arriba més prest.
2: Exacte, arriba més prest a la feina. I
0: només
2: això,
0: perquè aire condicionat.
2: És que aquí s'està molt bé.
1: Hombre, sí, sí, no.
2: Aquí entres i dius, uf.
1: Ui, ui, que bé, que bé. És un refugi climàtic.
0: Sí, exacte, exacte. Malauradament, hi ha cada vegada més pobresa climàtica.
1: Sí, sí, sí. Refugis climàtics, també.
0: Sí, bé, i tu com estàs?
1: Jo, molt bé, per fi he anat a la platja.
0: No hi havies anat fins?
1: Fins fa una setmana.
0: Ostres, que fort, Josep.
1: Però hi he anat a fer feina, vull dir, amb un
0: sentit. Però no has fet cap fico?
1: Sí, sí, sí, m'he permetre el luxe de poder fer un cap fico.
0: D'acord.
1: Perquè estic gravant un documental creatiu que se diu Mallorca Land, vale? Que el títol és horrible, ho sé, la gent si té qualque títol millor que mos ho faci arribar.
2: Està bé, però Mallorca Land, s'entén.
1: A mi, jo crec que està bé en un sentit que és curt i serveix i te dona a entendre un poc el que és.
0: Jo crec que si poses Mallorca Land ja s'entén perfectament per on vas, no?
1: El land de Mallorca.
2: Mallorca, amb dues L's o amb J?
1: No, no. Bueno, ho he posat amb dues L's, perquè tampoc volia...
0: Sí, tampoc mos passam.
1: Sí, no volia prostituir tant la marca, no? Però sí, perquè s'entengues. I bàsicament és un documental que és observacional, que on estic gravant com a barbaritats de l'estiu de Mallorca, d'un estiu de Mallorca, no només l'estiu d'enguany.
0: Mos pot fer un petit spoiler de
1: claro,
0: coses que hagis gravat.
1: Claro, claro. De fet, avui em venc a xerrar d'això perquè he anat a puestos... I, claro... És a dir, per exemple, he anat a la Calobra. Jo mai havia anat a la Calobra. Ja, m'he anat, jo que sé, que a la Ratjada. Tampoc, som puestos molt en fora.
0: Molt
1: no?
0: En fora, molt. Fora.
2: Com se nota que som de Balears.
0: Com se nota que en Jacob és de Palma, també t'ho dic.
2: També,
1: sí, no, va, és que ha pujat la benzina també aquesta setmana. No sé molt bé... Bé
0: sí.
1: Sí, ha pujat.
0: Està caríssima.
1: Ha pujat quasi dos.
0: A dos euros, sí, sí. Sí.
1: No, no, i no ha cap guerra, crec, vull dir, va ser mateixes que abans, però bueno. La qüestió que és un documental de partida, que jo tampoc és que el vulgui vendre així, però un poc fallit, és una peça fallida, perquè, claro, barbaritats n'hi ha cada dia, d'aquestes de, oh, no, hi ha molta gent aquí, o hi ha molta gent allà, o han posat un cartell de no sé què, o l'altre dia, per exemple, en el Llogaret a Vinyaraix, van anar a ocupar una plaça, un restaurant, va fer molt de renau, bé, hi ha moltes, com a moltes barbaritats en l'estiu, perquè sí.
0: Vivim a una terra hostil.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir...
1: Cadascú
0: sí,
1: fa el que vol.
0: És complicat mantenir la salut mental en aquest ambient.
1: Total, i en aquest sentit, no és una peça que potser sigui molt representativa de tots els desastres que passen, però a mi, personalment, és una experiència bastant espiritual perquè estic ocupant o habitant puestos de Mallorca que pensava que no aniria mai o que ja, bé, ja està descartat per jo com a resident, no? I he anat a puestos i la veritat que ha estat...
0: Bueno. La nostra feina a vegades té aquests privilegis, no?
1: Sí.
0: De poder anar... vull dir, jo, si no hagués estat per IB3... A lo millor seria com tu, que no hauria anat mai a Cala Ratjada.
1: Efectivament. I són coses...
0: I afortunadament he tingut la sort de sí, d'anar a llocs.
2: Que... Jo, sense fora IB3, probablement no hagués vist Eclipsi. Hauria dit, mira, és igual.
1: És per això, també. Sí, sí. Total, que... He apuestos, he vist, i això és el més trist, que he apuestos com que directament són per ser com a consumits, ¿vale? Per exemple, la Calobra vaig comprar un Matsibon sense saber el que costava.
0: El gelat Matsibon.
1: El gelat Matsibon.
2: Referent a la cultura.
1: N'hi havia un parell.
0: Això m'agrada més Cubanito.
1: El Cubanito quin és, però?
0: Crec que és de la Mallorquina.
1: Ah, vale, vale, vale. és el mateix format, però...
0: Sí, és exactament
1: vale,
0: igual.
1: Vale, vale. No, i d'ahir compro Matsibon a 4:30, vale?
0: Mare meva.
2: Déu meu.
1: I, claro, és un puesto, pues, això, que està dissenyat com per ser consumit tot. És a dir, tu vas allà i pagues per fer-te la foto, has de fer cova per fer fotos, també has de pagar per aparcar, no? És a dir, és una cosa, evidentment, que no m'apareix que estigui del tot malament, però com que és com si fos una atracció en si, no? I això, pues, fa cosa. Per exemple, la Calobra, que és una cosa que sempre he volgut anar, perquè hi ha una excursió que mai he fet, i crec que no ho faré mai, però és aquesta cala, no?, que és molt xula,
0: Tu destorrent de paraíso, te refereixes?
1: Exacte, sí, sí. Mm. Perquè, clar, això també jo no en tinc ni idea, però sí, jo sé que l'obra és això, que vas allà a una platja i que són on hi ha
0: torrent. Veig la desembocadura del torrent de paraíso.
1: Exacte, evidentment. I d'ahí...
0: Sí, ho he dit bé, no ho sé, ara tampoc m'ho vull equivocar.
1: Sí, sí, sí,
0: però,
1: sí, sí, sí, sí. Havia un torrent.
0: D'acord. El torrent de paraíso, Josep.
2: És correcte.
0: És una de les excursions més dures, sobretot en l'estiu.
1: Això mateix.
0: Que hi ha...
1: Això. Sí, sí, sí.
2: T'hauràs de preparar si no vols fer.
1: Sí, la faríem amb Sivan, jo crec, un poc de primavera, perquè veure què fer-la ara, crec que és mortífer. Però bé, està tot superpreparat per els que vulgui anar allà en aquesta cala, que no hagi de fer l'excursió. Vull dir, tu arribes allà, aparques un pàrquing, te'n vas i baixes unes escales, hi ha com un forat dins unes coves, que això també m'apareix fascinant.
0: Hi ha un túnel per accedir-hi.
1: Exacte. I si ja no durava de venir, no durava de venir... I, clar, tu vens de mirar tot el paisatge, tot era supercristalí, tot superguapo, hi havia cabretes i no sé què. I en arribar a Saigo, tu arribes ja, bé, estava tot ple de gent, pareixia allò com una piscina municipal de Ciutat Real, però només ves gent i barques de fons i tal. I el pitjor és que Saigo ja era molt bruta, perquè de la crema solar tot era supertèrbol. I era horrible. I vaig dir, bé, vaig fer els planes que volia fer, vaig gravar tal... I dic, bé, ja que sóc aquí, faré un cafè, que fa molta calor, i de munt crec que no tornaré aquí mai més, així que m'he fet dins aigua. I dic, lo típic de, bé, m'ho vaig ficar 2 segons de baix per com a rentar-me el cap, un poc així, no?, per acabar de tenir frescor, perquè l'aigua, com comentàveu ara fa res, no costava ficar-se, vull dir, era una cosa bastant amable de que estava una temperatura molt alta per l'aigua de la mà. I res més ficar-me 2 segons, vaig rebre una cosa de qualcú, perquè hi havia tanta gent.
0: O sigui, estaves estret dins la mà.
1: Sí, sí, però
0: ai,
1: en aquell moment no hi havia ningú. És a dir, no m'ho sé explicar, però m'ha fet 2 segons tal, i literalment van ser 2 segons, i ja vaig rebre una cosa i vaig pujar, i ja me va sortir un turista i m'ha dit, sorry, m'ha llevat. I jo, però quina locura, tio. És a dir, per 2 segons que me fico dins aquesta aigua turbulenta, tio, ja he rebut una cosa. Bueno, total, vaig sortir, i claro, ja estava un poc com estorat, i vaig seguir observant a la gent, i claro, a la gent els hi han venut una cosa que al final, de venir tanta gent, pues, se l'han carregat entre tots, perquè havia gent llegint allà, i com que no hi ha espai per estar tranquil. O sigui, vull dir, tu t'han dit que te'n vas de vacances i que tarda llegir un llibre i que ja serà super relaxant i has arribat allà i és pitjor que un parc aquàtic i hi ha renal de per tot. I també això de cala verge i moltes colxonetes. No? Això també és una cosa fascinant perquè a mi m'encanten les colxonetes. Però no sé... No, ni, no...
0: Et d'aquestes persones que va a la mà i d'un matalàs...
1: No, la veritat que la mà no. Però...
2: És d'aquestes persones que no va la mà.
1: Exacte. Perquè,
0: bé, sí. Per vosaltres sou de tenir matalassos per dur?
2: No.
1: Jo si tingués una piscina a casa meva...
0: Tendries matalàs?
1: Tendria un matalàs per fer un poc. O tendria una canesteta d'aquestes per tirar una pilota.
0: Ai, no.
2: Ja de dir que amb aquestes coses molt bàsica.
0: Sí, jo també.
2: Banyador
0: sí.
2: I prou, però ni
0: són
2: ueres...
0: Són senzills, maltrot, Jordi.
2: Ni res.
1: Jo crec que també, i sobretot si vas a la mà, que és com allà, hi ha ones i tot. Vull dir que hi ha
0: sí,
1: una
0: no
1: cosa...
0: Sí, no necessites coses artificials.
1: No necessites entretenir-me. Hi ha peixos, hi ha ones, hi ha, ja què sé...
0: Hi ha gent sí, que ens pot mirar.
2: Peixos que t'amosseguen, eh?
1: Hi ha peixos que...
2: Sí, aquest estiu especialment. Sí. No sé què està passant.
0: Això és perquè no tens els peus del tot bé, Jordi.
2: Ah,
0: o sigui, t'amosseguen
1: ses pells.
0: Ses pells.
1: Sí, sí, sí.
2: Idò, mira.
0: Això és per els teus peus, no perquè n'hi hagi
2: més. No, però sé més d'una persona que m'han dit que especialment aquest
0: sí?
2: estiu els hi han
0: això també
2: m'amosseguen,
0: no?
1: A mi m'amosseguen molt fort, també, és veritat. Mm. I, de fet, a Magaluf, que és un altre lloc on he anat, hi ha també com a peixeres, amb peixos d'aquest catamany, i si em fiques peus i tal. No sé si ho heu vist.
0: Sí, jo tinc una amiga que precisament a Magaluf s'ho va fer dins una peixera i va tenir fongs després.
2: Ostres.
0: Sí.
2: I a Magaluf has anat en el gran lloc de Magaluf?
1: He anat a tots.
2: De vespre?
1: He anat, sí, sí, he anat a Punta Ballena de vespre, per exemple.
2: És que jo record, bé, per ara aquí, petit, insisto, nosaltres vam gravar Catalina Magaluf, un documental sí. també a Magaluf, i vàrem anar a gravar a Punta Ballena. Va ser una experiència, que no recoman, però va ser una experiència.
1: Sí, sí, sí.
2: Ens amb una càmera allà, no passa desapercebut.
1: Jo vaig aprofitar per aquest documental, precisament, i vaig gravar un dia que jugava a Anglaterra al Mundial, perquè vaig dir, bueno, avui serà increïble.
0: Vares triar, hòstia.
1: Sí, sí, sí. I varen guanyar, és a dir, va ser el darrer partit que va guanyar Anglaterra en el Mundial, I va ser molt graciós perquè havia com molt eufòric. És com si, com si no hagués cap tipus de llei. I clar, havia com la policia, havia la policia local per allà. I seguien a grups, perquè havia grups de 20 persones que havien viatjat junts i, clar, 20 persones te poden destrossar un local, no? I la policia, quan veia segon quin grup, s'apropava i no els podia dissoldre, però sí que com que els acompanyava un poc perquè no fessin malfrats, no? I coses així. Però era una locura. De fet, vaig veure una cosa molt graciosa, que és que hi ha gent que fa feina a Magaluf, que són com autoritats en un sentit de que havia un segurata molt fort, que és una autoritat també per xarxes, que no sé com és, però m'ho van explicar. I va caure una copa, i el tio va dir, cuidado, cuidado. I se va posar a ballar, també. Vull dir, formava part de la festa com a segurata, per tant. Però així, increïble, la feina d'aquest home. Però bé, sí, havia a Magaluf, vaig estar, vaig veure moltes coses, i també vaig veure qualque mallorquí, per tant, mira.
0: Ah, sí?
1: Sí, havia qualque...
0: Bé, és que, vull dir, Magaluf és un poble on hi viu gent mallorquina, sí, només sí, faltaria. Sí. De fet, una ferrada en Lluïsa, que sé que mos escolta molt de dies, segurament si avui mos està escoltant, que és molt orgullosament de Magaluf. Vull dir, ella està molt, molt orgullosa i ho reivindica, que Magaluf, Calvià, és un poble, hi ha molta... És molt més que aquest carrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tot el que se li diu, està clar que sí. I bé, també vaig trobar, bueno, a part d'això de gent llegint, de puestos que a lo millor no hauria de llegir, també hi ha gent que se fa, evidentment, moltes fotos, no? Hi ha gent que fa coa per fer-se la mateixa foto, que això també és una cosa que no, me costa entendre a vegades.
0: On se la fa, eh?
1: En aquest sentit, hi havia gent que botava com una barrera a la calobra, perquè hi havia unes escales que no sé què, que supos que seien... Bé, pujava les escales per botar des d'allà també, que això també... Perdoneu. També hi havia gent que votava des de molt... I la gent aplaudia, que era una cosa que... A mi jo estava supertens.
0: Mare meva, està complet,
1: oh? Sí, sí, jo estava supertens, tipo, joder, ara aquest tio com se patint i se mata i tal, no sé què tal. I la gent votava i la gent aplaudia i tal, no sé què. I era com una cosa, no? Però bé, havia gent des d'allà que votava una cosa per fer-se una foto allà, que se veia tota la cara i tal. I al final sortien allà, pues, totes les persones que havia, vull dir, no sé molt bé.
2: Clar, no surt un paisatge massa...
1: Va haver una foto molt graciosa que vos mostraré, que vaig poder fer es plano, perquè hi havia una parella de turistes que feien com a... Mireu. Com
0: a veure, mem. Ara en Josep mos mostra una foto.
1: Feien com un coret, és a dir, amb la mà d'un i amb la mà de l'altre formaven un coret i feien una foto per a mi d'aquest coret que formaven. I clar, tu vos allà tot estribat de gent. I si gent aquesta fent superfons.
0: Clar, ells només volien fer el plano d'ells formant un coret en sa mà.
1: Supos.
0: I que de fons s'afegeix la mà. Sí. Però hi havia tanta gent que no només s'afegeix el coret, sinó els culs de tothom.
2: És que és vera que aquest tipus de, en aquest tipus de llocs, quan ho... O sigui, quan tu ho vius, quan ets turista, segurament és com molt romàntic i molt... Però si tu ho veus en certa distància, te flipes. Per exemple... Jo penso en la Torre de Pisa, no? La Torre de Pisa.
0: Sí.
2: Que tu hi vas, te fas la foto i tal, però si tu mires des de fora, veus un munt de gent que és allà, que
0: fent
2: no saps què fa.
0: Fent allà a la pose.
2: Sí, com si on és, que dius... Feix, o sigui...
0: Certament, des de la distància, moltes vegades és ridícul. No?
2: És molt ridícul, sí. Aquestes coses.
0: Però tots ho han fet, tots hem anat a París.
1: Sí, total.
0: I hem posat, has dit, en el triangle del Louvre.
2: Sí, ara per no sé quin país d'Àsia, s'ha posat de moda, quan passa un tren, fer com... O sigui, posar-te a certa distància i fer com si te'l mengessis, no?
0: Ah, sí?
2: I obrit la boca i passa i pareix que l'estan menjant. Clar, el vídeo queda molt bé, però quan ho veus de fora, veus un punt de gent de la boca oberta, que dius que estàs fent, que és això.
1: Sí, sí.
2: Bé, aquest tipus de coses.
1: De fet, a la Sagrada Família també varen a la sortida del metro, sí. que pujat les escales i sabeu com a la Sagrada Família, si el que feia era posar el mòbil per fer com una espècie de traveling on se veia la Sagrada Família i se te veia tu pujant així com ascendiendo, no? I se va tenir que tancar l'escala mecànica i la varen apagar perquè tothom feia això i hi havia problemes de que...
0: Joder, hi havia vos.
1: Si hi ha un accident allà, unes escales mecàniques, és realment un problema. La qüestió és que jo quan estava allà i veia tot el panorama de cada ratjada, la calobra, més puestos que vaig estar, de realment qualcú vol estar aquí, en un sentit estricte de... Realment, vos han dit
0: pensa
1: que
0: ells són de vacances i és una qüestió d'un dia per ells. Sí. Vull dir que és intersupost, no ho sé.
1: Sí, molt fascinant, sincerament. I és una experiència que en el documental això no ho puc transmetre, ¿vale? Perquè és una experiència meva, que jo he viscut rodant això. Però és veritat que estar fent tot això amb aquesta calor, amb la càmera, amb l'estripa, amb el sol, tal, i que m'ha passat que m'he constipat moltíssim. ¿Vale? És a dir,
0: Com t'has constipat, Josep, sí. amb 40 graus sí, sí, que sí. fan?
1: No ho sé, jo crec
0: que... Passar aire condicionat?
1: No ho sé, jo crec que és de... perquè al final anava en aquest lloc on hi havia molta gent i qualcú m'ha hagut passar una cepa rara de qualcú.
0: És que avui t'he notat cap piu.
1: No, no, no, avui ja estic bé. Fa dos dies estava un poc...
0: L'eclipsi el vas veure?
1: No, no, no, és a dir, m'ho vaig posar malalt i claro, una de les coses que volia gravar era l'eclipsi, per exemple.
0: És que era imprescindible pel teu documental, clar, Josep.
1: I de m'ho vaig perdre.
0: Però vaig perdre. No vas enviar un mosset?
1: No, no, no. No, perquè és que el problema és que no... Bé, sí, és vera, però se va deixar les targetes. Això és vera. Però, la qüestió és que...
0: No vas veure l'eclipsi.
1: No.
0: El vas veure per IV3 Televisió.
1: Per IV3 en directe. Mm. 5 dies. Fantàstic. De Formentor, tant, tot se va, que és per allà, tant. Mm-hmm. Va ser increïble, la veritat. Sí que és vera que des del balcó vaig veure com tot se posava fosc, i això també ja va estar.
0: Nosaltres érem aquí, també ho vàrem veure per la finestra. En Jordi era el gaire.
2: Jo vaig veure en directe.
1: Ostres, el gaire.
0: Fent la retransmissió
1: de
0: per IV3 Ràdio.
2: En l'escamp de futbol, a l'aparcament. Que jo pensava que seria en l'escamp de futbol, a la gespa. I de no.
0: Era l'aparcament.
2: Era l'aparcament.
0: Que deu estar més alt.
2: Sí, i supos que no volien que la gent allà entrés a la gespa.
1: I d'allà se va bé? És a dir, des del gaire se va bé?
2: Se va veure perfecte.
1: Ostres.
2: Perfecte, perfecte.
0: Clar, era zona d'observació oficial.
1: Era un zoo, això també em fa molta gràcia.
0: Exacte.
1: Que s'enviaven a la gent en el zoo, no? És a dir,
0: sí.
1: I era com, és que són animalons, no? I després ha sortit, de fet, arrel de tot això, no sé si vos n'heu donat compte, però ha començat un moviment de caiguda d'influencers.
0: No,
1: i de,
0: que ha estat.
1: Ara, tots els influencers estan caigent.
0: Per què?
1: De manera figurada.
2: No,
0: de seguidors?
1: Metafòrica, perdoneu.
2: Home, no crec que estiguin caigent.
1: No.
2: Realment,
1: no,
2: manera... perquè seva, se patinen.
0: Estan sí. perdent seguidors?
1: Sí, sí, sí. Han d'estar bloquejant en els influencers més importants del país.
0: Per què?
1: Perquè, bueno, han passat moltes coses, però... Bé, han passat darrerament, enguany, ha hagut moltes polèmics, molt d'ells estan com a desvinculats, de molts influencers estan desvinculats realment de la societat que avui en dia pues, viu, i estan bastant flipats, vale? I en va haver un en concret que va dir que per mirar l'eclipse som uns borregos, que se'ns està entretenint de les coses realment importants, que n'hi ha moltíssims, ja ho sabem, no? Però arrel d'això pues, ha començat a haver un moviment, perquè no només aquest influencer que va dir això, sinó que n'hi ha un mos que, com que això, que a banda que tenen problemes i realment els seus problemes que s'han tingut que aixecar les 10 per fer una promo o per anar a Bali o no sé què, sap? Per fer... Bé. M'ho vull dir així, total, que ara la gent ja no vol aquests influencers.
0: Està caigent sonada d'influencers.
1: D'influencers flipats. Així, això és així. Per tant, i això és una cosa de l'eclipse també, no? Perquè ha començat un poc amb això. Per tant,
0: increïble. Unes bones vacances, saps d'en Josep Elorda.
1: Bueno, no han estat vacances.
0: Jacob Elordi.
1: He fet feina tots els temps. Però això, m'ho vaig posar malalt i bé, vaig fer un concert malalt, que això també és de rockstar total.
0: Totalment. Perquè ara ets músic, jo, oficial.
1: Sí, ja sóc oficialment músic.
0: O sigui,
1: músic.
0: Tu un dia vas venir a Xiu-Xiu, fa dos anys, que passa quan m'ho van conèixer, amb un caixó de taronges, i vas dir, no, jo ara començaré a intentar fer música. Dos anys després... Fas un concert.
1: Jo crec que va ser fa un any, no?
0: No, jo crec que fa més.
1: Fa més? Hòstia, sí. Però ja no és tan guai. Bueno, vaig venir també a fer música en llonganisses i tot això.
0: A Sant Antoni.
1: A Sant Antoni.
0: I després amb Torró.
1: En Torró.
0: Per Nadal.
1: És ver, això.
0: Per tant, podríem dir que Xiu-Xiu t'ha vist
1: sí,
0: néixer
1: sí.
0: com estrella.
1: Sí, sí. Xiu-Xiu sempre ha estat el meu primer escaparate musical, que m'ha donat ales per la meva carrera musical.
0: I on has fet aquests concerts exitosos?
1: I aquest concert, en concret, estava Moridor. El vaig fer a Can Prunera, a Solla.
0: Uau, hi ha un escenari
1: sí.
0: important.
1: Va ser increïble. Va ser l'únic concert de taronges on no vaig... Bé, la gent... És això, faig música en taronges, no és broma, no hi ha cap ordinador,
0: no.
1: És així.
0: És a dir, ell enxufa un sintonitzador...
1: Una placa base.
0: Un sintetitzador, perdoneu, a taronges, bistets,
1: sí,
0: crus...
1: Normalment taronges, perquè és un poc el concepte.
0: Sí.
1: I
0: vas anar amb les teves taronges a Solla. Supos que eren solleriques,
1: les
0: taronges al manco.
1: La veritat que no.
0: Que no nota, se diu, la varietat de taronja de Solla.
1: No, la veritat no. Que no n'hi ha. Ara?
0: És vera.
1: Per això no val, però em vaig comprar de Sumo. No ho recomano, vale? Perquè damunt de Sumo me varen fer suc i me varen embrutar un poc el que va ser.
0: De Sumo.
1: Sí, va fer Sumo, va fer Sumo.
0: Sí, sí.
1: I
2: supos que no la vas repartir.
1: Exacte, això és el que volia dir. Va ser el primer concert de taronges on no els vaig repartir.
0: Home, és que si te poses a repartir taronges d'aquestes a Solla...
1: Sí.
0: És per...
1: I amunt que estava com...
0: Caure-se cara de vergonya.
1: Estava constipat, vull dir que és constipat a mi Solla.
0: És com si te'n vas a la Pobla i reparteixes patates.
1: Sí. No. Patates de... Sí.
0: Per exemple.
1: Total. Bé, me vaig sentir molt rockstar, vale? I estava ja estava realment bé, però vaig prendre un frenador i m'ho va pegar com a somnolència, ¿vale? Que és una cosa que poses prospecte, però vaig molt evitar. I jo pensava, aquest virus m'ha deixat molt cap, estic com molt empenat, no, sap? Vull dir, no vaig tocar, realment no vaig tocar molt bé. I després vaig caure en que era el medicament que m'ho va pegar com molt fort i m'ho va pegar això, ganes de dormir, i estava molt empenat.
0: Impressionant, vull dir, m'ha cridat l'atenció que t'hagis posat malalt. Això, el mes d'agost, sí. tan fotut.
1: Sí, sí, sí. Vaig agafar-lo, bueno. Però sí. I això és un poc tot, el que he fet.
0: La veritat, has fet moltes coses.
1: He fet massa coses.
0: Jacob.
2: Que fascinant, dic.
1: Sí, sí, sí.
2: Moltes
1: sí, sí,
2: coses.
1: Sí. He fet massa coses.
0: I mos encanta perquè després vens aquí i mos ho expliques. Que és allò interessant.
1: Sí.
0: Ja... Dir, en Josep ve aquí i ve sense guió. Vull dir, en bueno. El sentit de... Positivament t'ho dic... Res, molt bé, a contar la seva vida, que és tan interessant com això que acabau d'escoltar.
1: Hi ha dies que hi ha quatre pàgines, hi ha dies que hi ha una pàgina, això depèn de com vaig...
0: Va bé. Escolta, Josep, quin records tens tu de les jornades de platja?
1: Hombre,
0: de la teva infància.
1: Hombre, això, jo el que més me'n record és que mon pare duia dues botelles de 2 litres de Coca-Cola, que estaven buides, estaven plenes d'aigua, i en acabar la platja... Hòstia, i crec que anàvem... És a dir, no me'n record perquè era molt petit, però crec que anàvem, tipo, Ciudad Jardín o alguna cosa així. I en acabar la platja, hòstia, per no embrutar el cotxe. Tipo, perquè sí. Nosaltres no embrutéssim el cotxe d'arena i de sal i tal...
0: Mos rentava els paus.
1: Mos rentava, en plan, però a tot, ja, perquè era molt petit, i en 2 litres d'aigua ja està. Hòstia, mos rentava amb botelles de Coca-Cola plenes d'aigua del grifo, i mos rebetjava així un pot, tal, no sé què, i després ja mos aixugava i mos ficava dins el cotxe. Però no perquè mos estimassi.
0: No, perquè estimaves cotxe.
1: Exacte, estimaves cotxe. Estimaves cotxe. I jo me'n recordo molt d'això.
0: Que bueno. Són bons records, els que tens.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I d'avui, precisament, a la nostra secció de nostàlgia, parlarem d'això, de què recordeu dels dies llargs de platja, què recordeu dels diumenges de platja, d'aquestes jornades estiuenques. Tot una tornem. Sí,

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale a play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: els dimarts, així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
0: I això, com cada dimarts en aquesta hora, mos posarem un punt en nostàlgics. Ja sabeu que dedicam aquest espai a unes coses que són molt més que coses, que formen part dels estius i dels records. I el nostre record d'avui és...
2: Es diu Menges de Platja.

0: Aquells dies de platja que començaven ben prest, carregant el cotxe, com si mon anéssim de vacances 15 dies.
1: La gelereta blava, que si no és blava no es refreda igual. Això sempre s'ha dit. Entrepans embolicats en paper d'alumini, les carmanyoles amb truita de patates, ensalada russa, croquetes... I cantimplores congelades que a migdia encara guardaven aquell trosset de gel de dins.
0: Mm-hmm. Exacte. Arribàvem a la platja i començava una jornada de diumenge de platja. Solia ser una jornada llarga.
2: A casa meva, anar a la platja era com un aconteixement quan jo era molt petita, perquè hi havia la gran senalla, quan se treia aquella gran senalla, que hi havia tot, era com a, buah, avui se ve un dia llarg, i inclús acabava, quan m'anava ja a dormir al vespre, després d'hores i hores, acabava jo així com a marejada, no tant les zones, perquè eren com a grans aconteixements. I en aquella senalla, de veres, que la gran senalla, que hi havia totes les tabaoles, que eren uns quatre tabaoles, i que havia tot el menjar, i que havia tota l'aigua, i que havia tot. I després, a part, mos duien, claro, la supergelereta, òbviament, que també, mare meva, era com una gran sortida.
0: Sí, era una excursió a la platja.
1: Exacte, era quasi un viatge.
0: Un viatge. En aquelles bosses, en aquella senalla, com deia aquest oient, hi cabia tot, banyadors...
1: Exacte, banyadors...
0: Què més?
1: Ses parasol.
0: Parasol, cadires, si éreu de cadires.
1: Ses ueres.
0: Sa crema solar. Que així com arribàvem, així com mos embatumàvem.
1: Home, és que important.
0: Quin record teniu dels dies de platja? Va, telefoneu-mos 971-1399-00. Volem sentir els vostres records de les jornades de platja. 971-1399-00. A veure com us expliquen aquí, que...

0: Com estàu? Mira, jo ara te contaré el que feia jo quan era petita. Nosaltres, jo anava a la plaia amb mon mare, perquè amb mon pare no venia mai. I anàvem de matí una estona, i llavors a la baixa, això sí, a la baixa sí, tornàvem, R, que havien de fer les 3 hores. No me deixaven anar, havien d'esperar 3 hores després de haver dinat, i llavors podíem anar a la plaia. I sap de, també el que teníem molt de costum, perquè això ho fèiem, anàvem els diumenges, però entre setmana el que fèiem era que jo tenia un tio meu que tenia cotxe, i sap que fèiem una truita de patata, un trampó, aigua fresca i això, i me n'anàvem a sopar a la mà. I traiem a la vora la vorera de la màquina esportit sol, perquè vivíem a Palma, ja vivia a la plaça Major, i anàvem allà amb el cotxe, i traiem el tàper, i sopàvem allà, xerràvem una estona, i me n'atornàvem. Però no me deixaven nedar vespres, eh? Només anàvem per estar un poc a la fresca. I era mel. Aquest record m'encanta, perquè eren superfetes allà i reem, i devien beure vi, jo suposo que devien beure aigua. Pensando si ella
1: me quiere. Ai, quins records més preciosos. Jo crec que més o manco tothom té bon record d'aquestes jornades llargues a la platja. Ara no sé si s'han perdut una mica. 971-13-99-00 si voleu compartir els vostres records de dies de platja amb nosaltres. Tenim una telefonada. Hola, molt bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
1: Amb qui parlam?
2: Som en Miquel de Ses Salines.
1: Hola, Miquel, com estàs? Mos vols explicar molt els teus bé. Records de dies de platja?
2: Sí. Bueno, jo record, sent molt petit, tenia aventura 10 anys, anàvem amb els companys de mon pare i mon mare, era el temps, era l'únic en lot de tota la trupa, i sempre hi havia el mateix menú diumenges.
1: Quin era, mem?
2: Pollastre rostit.
1: Per refrescar, no?
2: Encimada i botella de xampany.
1: Mare
2: això
1: meva.
2: Cada diumenge, durant tot l'estiu, se feia això. Anàvem a les dolç, a la colònia, ja sempre davall el mateix pi, una tela de cuir amb les d'aquelles de tela, en terra, i el record perfectament.
3: Ostres.
2: Passava molt de gust.
3: I anàveu, si anàveu, anàveu bé. Si
1: sí,
3: un entrepà petitó, així...
2: No, res d'entrepà. No. Pollastre rostit, amb el seu pa per mullar dins el suquet, tot això estava tot controlat. Lo de menos era el baño. La principal era dinar.
1: No feia tanta calor com ara, no, Miquel?
2: No, és vera. I després, pues, més de jovenet, pues, en els amics, normal, no? Fins a la colònia ho teníem bé de les Salines, bicicleta i anar allà de dia. Però quan era tan petit, que tenia 10 anys, només hi anàvem els diumenges. No, sí, això d'anar a la platja entre setmanes, res. Mm.
1: Clar, i tu disfrutaves quan eres petit, que tots eren adults, no sé si t'avorries, no trobaves la manera.
2: Hombre, no m'avorria, perquè hi havia feina de quan ja me feien totes les putades que me podia fer, és l'únic al lot de tots els matrimonis que hi havia, i clar, hi havia feina de comptar les putades que me feien.
1: I ara avui en dia hi vas a passar dies, els dies sense la platja, això ja no se fa.
2: Si voler dir la veritat, i mira que ho tenim a prop, de la colònia de Ses Salines, però la veritat és que deu fer, si voler...

del pollastre que menjaven de Vallespí a la platja quan era l'únic lot de tots els matrimonis en son pare i sa mare. Hi ha gent que també té la sort que els dies de platja no només eren els diumenges, com ha dit en Miquel, sinó cada dia del seu estiu. Escoltau com es conta en Joan Mateu Arrac.

0: Hola, xiu-xiuaires. Jo, quan era petit, tinc molt bon record de la platja. Jo passava, i encara pas els estius, quan sóc a Mallorca, una casa ben de vora la mà, a Platges de Muro. És el darrer carrer del Cudis, primer de Platges de Muro. I els records que tinc de quan era petit era aixecar-me, anar a fer un net, llavors mirar la tele, dinar, i mentre els meus pares encara feien la siesta, agafava la canya de pescar i me n'anava a pescar a un mollet que hi ha de banca meva, i allà fèiem a hora baixes, no t'exigeix, perquè que mos plegàvem 20 o 30 lots cada dia pescant, era increïble, i també fèiem qualque valentia. Així que sí, té molt, molt bons records.
1: Que escolta, Mayonesa també va molt relacionat a anar cap a la platja amb la música que sonava mentrestant. Si és que el cotxe tenia casset.
2: Exacte, perquè no tots en tenien.
1: Exacte.
2: Jo he de dir, Inés, que no... Ara serà un poc repel·lent, aquí.
1: Sí?
2: No m'agradava gens de petit anar a la platja.
1: Jordi,
2: mos
1: espanyes aquesta secció.
2: Perdó,
1: em
2: sap greu.
1: Per què? Per què? Veurem.
2: No ho sé, no ho passava bé. Feia calor, el menjar era sec, la serena que se te posava pels peus...
1: Ai, record fer qualque mossegada de bistec rebossat amb arena.
2: És que feia tot crec. Terrible. No. Jo no m'agradava, era una cosa que no m'anava bé.
1: Ara suposo que ja no ho fas. Passar
2: no,
1: tot el dia
2: no
1: a la platja.
2: Fa molt d'anys que no.
1: 971-13-99-00. Quins records teniu de les vostres jornades a la platja?
3: Bon dia, som en Xec i som de Ciutadella. Sí, quan érem petits, sí que solien anar a la platja, es diu menjar, sobretot. Solien anar amb els amics dels pares. Solien anar per Cala Turqueta o... per la vall o per Sant Saura, i si era de rigor un pot de vermut, un pot de picat, després es dinar dins els tàpers i una síndria, un meló, i passàvem el dia des del matí fins al cap vespre. No hi havia tanta gent com ara, era més fàcil aparcar i no passaves pena per aparcar ni per deixar el cotxe. Era molt diferent. Vagi bé.

0: marxo. En xoc de Ciutadella no s'anava molt lluny a Sant Saura o a la Vall a passar aquests dies infinits de platja. 971-139-00 si vosaltres també teniu un record que vulgueu compartir. Jo crec que hi ha un concepte, Jordi, que no sé si estaràs d'acord amb jo, que defineix en general les jornades de dies de platja, que són les hores de digestió.
1: Home, he d'esperar mínim 3 hores.
0: Mínim 3 hores.
1: Després de dinar, perquè si no te podia pegar, això, de tota sa vida.
0: Exacte. Me'n recordo, ma mare sol contar que passava els estius a la costa d'Andalusia i que son pare s'asseia en haver dinat a la vorera de la mà, en sa cadira, i llegia el diari de qui no passau, perquè havien de fer la digestió. Ara jo crec que això ja no s'usa.
1: No.
0: Bé, no ho sé, no ho sé.
1: No ho sé, però també ja havies d'entrar... Però a poc a
0: poc,
1: que no te pegui.
0: No te pegui un tall de digestió. Però, clar, s'hauria de contrastar si existeix això o no. És a dir, existeix, però no sé si és necessari
1: que
0: passin
1: tantes
0: hores.
1: No, però crec que s'ha desmuntat
0: sí,
1: un poc.
0: Sí, no? És un mite.
1: Sí.
0: Es canvi de temperatura, també. Però està molt bé sempre fer una mica de panxa tranquil·la, anava dinat.
1: Però això era perquè els pares volien estar tranquils una estoneta.
0: Sí,
1: ja està.
0: Era per això.
1: Crec que sí, jo crec que era això. Volien un moment de descansada, no estar pendents i de seure.
0: A veure com us explica, Napat.
2: Jo vaig gairebé aprendre a nedar i vaig fer el meu primer campament d'escolta just damunt d'Escaló d'Esmoro i Cala Salmonia.

i són dels millors, millors records que jo tinc. També record quan anaven els meus amics ja d'adolescent i tal, anàvem en estranc i a lo millor a les 9 del vespre decidíem que havíem de sortir a sopar. Plegàvem els atapins, agafàvem els cotxos, mos dutxàvem i a les 10 ja estàvem a punt per sopar a un restaurant, una cosa que ara mateix és impensable. Però tinc aquests grans records, jo.

0: Ens han arribat molt de missatges, aquesta vegada, en aquesta secció. Se nota que tothom ha passat aquests dies de platja.
1: És completament universal, això.
0: Exacte. Vinga, escoltam el darrer.
2: Hola, com va? Mira, jo me'n recordo, això ja fa 50 anys, ja tenc una edat, d'anar en estrenc a passar el dia amb tota la família. I recordo anar amb un dels cavalls de mon pare i passar per Saranjassa, anaves pel camí vell, de Llucmajor, i passar per un cantó que hi havia un camell, el cantó, i era el camí del camell. Ara ja no hi ha camell, però hi ha una pedra que fa el dibuix del camell, una paret. I anàvem cap a Llucmajor, Campos, a Campos podíem fer un gelat, i arribàvem a Estrenc, bueno, hi havia passat una hora i mitja bona. I Estrenc, bueno, una platja paradisíaca en aquell temps, amb uns sistemes dunars darrere i unes salines increïbles, que podies jugar tot el dia per costes d'arena. I després la mà, pues, dins l'aigua, podies anar super enfora fent peu, perquè era immensa la part d'arena. I passar tot el dia allà, dinar, agafar un bon moreno, una bona torrada de sol i res, i tornar cap a casa. O sigui que, però eren dies idíl·lics, aquests d'Estrenc. Ale, adéu! La, la, la.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: I ara toca pujar el avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes.
1: I avui visitam una de les ciutats més importants d'Alemanya, situada a la vora del riu Rin, coneguda per la seva gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica, i destaca especialment per la seva impressionant catedral declarada Patrimoni de la Humanitat.
0: Avui, a Illencs pel món, Colònia. I allà a Colònia hi ha en Magí Garcies. Magí, bon vespre, com estàs?
2: Molt bon vespre, encantada de saludar-vos.
0: Igualment. Magí, deixarem que siguis tu que facis una mica la presentació de tu mateix, que du coa perquè ets un gran pianista, ja ho he dit. Però que mos expliquis una mica què fas allà a Colònia, si te dediques exclusivament a tocar el piano, a la música, i quins altres projectes hi tens allà.
2: Bueno, moltes gràcies, moltes gràcies. Baix tecles i me guanyo la vida amb això. És el que puc fer, més que ser un gran pianista. Però sí, me dedico a la música i combino l'activitat artística, bàsicament els concerts, som pianista, amb la docència. Treballo a la Hochschule für Musik de Colònia, que és com el conservatori.
0: El conservatori?
2: Ai. Exacte. I sí, treballo a Suïssa, també.
0: A Suïssa, a la vegada. Com ho fas, però? Te mous entre setmana? Com t'organitzes?
2: Sí, més o manco cada 10 dies vaig i venc en tren i faig una estància de 3-4 dies a Suïssa, després torn. Sí, m'ho combino més o manco així i hi ha molta flexibilitat.
1: I clar, també entenem que si fas concerts viatjaràs també molt. Com organitzes una agenda així, amb tant de destins i tant de canvi?
2: I doncs és bastant complicat, especialment per jo, que no sóc un geni d'organització ni molt manco. La veritat és que un aprèn a organitzar-se amb els anys, tipus d'educació, l'educació musical a Centro Europa és molt flexible en l'activitat artística i permet conciliar molt l'activitat artística amb l'ensenyament.
0: Magí, clar, tu has fet una mica, has girat la truita, perquè tots els alemanys venen a Mallorca en l'estiu. Tu ara has quedat a Alemanya.
2: Correcte, sí. No, però no he anat a la platja, no he anat de vacances. Ha estat per feina, lògicament, i per la indústria musical d'aquestes regions, on hi ha moltíssima tradició, s'inverteixen moltíssim de dobbes en cultura i educació musical, i per tant hi ha unes condicions laborals molt interessants pels artistes.
0: Vares triar Colònia a consciència o simplement es destí va decidir per tu?
2: Es destí va decidir absolutament per jo. Jo vaig arribar, vaig amb les maletes i no sabia molt bé en el mapa on era. I en el final hi acabava fent feina.
1: Quants anys fa que vares partir de Mallorca?
2: 2 anys i mig.
1: I abans no sé si havies estudiat o qualque altre destí, o a lo millor la península...
2: Sí, precisament. Vaig estudiar primer la península, Saragossa, i després vaig fer un màster i un postgrau a Alemanya. I després vaig tornar, vaig estar fent feina 4 anys i mig a Palma, en el Conservatori Superior, i en el final ho vaig deixar per intentar trobar nous camins a Alemanya.
0: Molt bé. Tornant a la broma que t'he fet abans, quan dius que ets de Mallorca, supos que tots sí que ho saben situar en el mapa.
2: Sí, sí, la veritat és que no només ho situo.
0: Justament tenim un... Digues, Magí, que t'havíem perdut. Que deies, que sí que ho saben situar en el mapa. Que tenim una...
2: No? Fan sa broma...
0: Sí. Un moment, Magí, farem una cosa, millorarem la connexió i ara tot una tornem a connectar amb tu, d'acord? Que no te sentim gaire bé.
3: J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
4: et pas tout seul,
3: pour gravir les sommets.
4: Hey, on veut tout ça.

0: més
1: del perfecte, Magí. Ara sí, ma, per mi, dèiem que els alemanys, per descomptat, quan dius que ets de Mallorca, saben situar Hermós en el mapa. No és vera?
2: Exacte, exacte, sí. Total exactitud, perquè molts pensen que...
1: Justament tenim...
3: Va i bé.
1: Va i bé. Justament en Magí és a Colònia, és a Alemanya. I ara, Magí, fem una cosa, te tornem a telefonar. Vinga. Hi ha un mes, hi ha toujours un mes, my dear friend.

0: Ara sí, Magí. Digues.
1: Ara sí. Ara sí que sí. No, que saben perfectament on és Mallorca, sí. Ho saben de sobres.
0: Sí, eh? Explica'm-nos, com és Colònia, per qui no hagi estat? Com la descriuries?
1: Colònia, sobretot, jo començaria per descriure la seva gent. La gent de Colònia és meravellosa. La gent de Colònia és fantàstica. Jo diria que són dels més oberts i propers de tota Alemanya, que és una cultura que és molt distinta a la Mediterrània, veritat, en quant a relacions socials, i els de Colònia són oberts, són simpàtics, rompen el gel tot d'una, són molt alegres, a més tenen una identitat molt pròpia i molt vinculada en els carnavals, les grans festes, gran carnestoltes,
0: sí.
1: I resulta que és una cosa que reivindiquen, que defensen i que celebren per tot lo alt i que també pertany a l'esperit identitari de Colònia, i això m'ho pareix fascinant.
0: Que bé. Idò, Magí, ara te farem les preguntes clars d'aquesta secció. Una d'elles és aquesta, escolta. A veure,
2: i t'enyores?
0: T'enyores?
1: Cada vegada més, sí, cada vegada més.
0: Home, ja són 2 anys a Alemanya. Una mica el temps passa factura, el temps i el menjar, el clima.
1: Sí, sobretot comença pensant en el que signifiquen les arrels i l'identitat i quan li dones voltes en això, te dones compte que el lloc d'on vens significa molt.
0: I tant. Vinga, i ara l'altra pregunta, a veure què contestes.
2: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs a Ca Nostra?
1: No, no sé si encara me n'he anat.
0: Uau. Quina resposta, no me l'havien fet mai, encara, eh? En aquesta. Molt bé. Però creus que te podries dedicar professionalment a la música tant o millor, amb bones condicions, com ho fas allà, aquí?
1: No, és diguéssim que és impossible per una qüestió d'infraestructura, de lo gran que és el país i de lo petita que és Mallorca, no? És una cosa impossible, però per una qüestió numèrica, no és una crítica. Però al final jo crec que hi ha diferents fases de la vida i ara, evidentment, unes bones condicions i complir somnis i créixer professionalment i artísticament és una cosa que necessit. Però suposo que hi haurà fases de la vida on viure en bones condicions significarà una altra cosa i molt probablement signifiqui tornar a casa.
0: Que bé, Magí. I de te desitjar moltíssima de sort. Aquí t'esperam, Magí García, pianista. Gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada enorme.
0: Igualment, que vagi molt bé. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 454, Jordi Suárez.
3: Tornant demà.
0: Exacte, aquí serem.
3: I ja són 454.
0: És que són molts.
3: Molta feina aquí.
0: Molta feina i molt de riures.
3: I molt de xiu-xius.
0: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
4: Jo vaig entrar al baño i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El govern demana ajuda a Madrid per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a les Balears. L'objectiu, segons la consellera Sandra Fernández, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
2: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y...
0: Aquestes declaracions a Fernández arriben el mateix dia que la Comissió Europea ha avalat el retorn al Marroc dels menors que es troben en situació irregular a Ceuta. El portaveu europeu d'Interior, Marcus Lammert, ha dit que el dret comunitari preveu la devolució.
3: We also take note of the statements of the Moroccan authorities that they are ready to take back all those who arrived illegally.
0: I ha recordat les declaracions a les autoritats del Marroc que asseguren que estan preparades per assumir la tornada de tots els que varen travessar la frontera de Ceuta, inclosos també els menors. Recorden que fins ara el govern espanyol ha dit que aquesta devolució al Marroc només es pot fer a través d'un estudi personalitzat, individualitzat, i en molts de casos el reagrupament familiar es complica per les dificultats a l'hora de trobar les seves famílies. És dimecres, dia de 9 d'agost. I continua oberta la investigació per la mort d'un home de 70 anys ahir a Mallorca embolcà l'embarcació amb la qual navegava a Sestanyol.
4: A la barca hi anaven 5 ocupants més que van a ser rescatats. L'accident va passar a uns 100 metres de la costa de Sestanyol de Llucmajor, al sud de Mallorca.
0: I el govern autoritza finalment posar més gandules i parasols a Formentera.
4: La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics del departament i arriba just després de la destitució de la directora anterior que havia frenat les concessions. La conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatible amb la normativa de costes i la protecció ambiental.
0: I els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, només 7 dels 67 municipis aproven.
4: Des que aquesta universitat va començar a analitzar les illes l'any 2021, el nombre d'aprovats ha baixat, passant d'11 municipis als 7 actuals. Marta Corcoy és la coordinadora del projecte Info Participa de la UAP.
5: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició.
0: I avui en el Dia Internacional de l'Assistència Humanitària vos expliquem que només una de cada 6 persones que necessiten protecció la reben. A les 8:30 en parlarem amb Paula Barrachina, que és la portaveu i responsable de Comunicació Espanya d'ACNUR. I abans, a les 7:35 arribaran els esports. Avui parlem del Reial Mallorca, que torna als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns contra el Granada. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La plantilla mallorquinista farà avui a les 9 del matí a Sant Bibiloni la primera sessió de la setmana de cara al pròxim partit, corresponent a la segona jornada de Lliga. Després de gaudir de 2 dies de descans, els de Luis García afrontaran 5 dies consecutius d'entrenament amb la incertesa de si finalment es podrà jugar el partit a l'estadi Nuevo Los Cármenes dilluns que ve. El club andalús està pendent dels resultats d'una revisió de l'estadi iniciada ahir després dels terratrèmols que va patir la ciutat. I l'Illes Balears Palma Futsal ha golejat 6-1 a la selecció d'Indonèsia en el primer partit amistós de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, avui continua la temperatura màxima elevada. A les 12 es tornaran a activar avisos per calor al nord, al nord-est i també a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així sumem una jornada més parlant de calor, però avui amb algunes novetats. En general es preveu una jornada marcada pel domini del sol fins a l'arribada d'intervals de núvols prims cap al capvespre, que es preveu que es desplacin de sud cap a nord, juntament també a l'arribada de la pols en suspensió cap al sector de les Pitiuses. El vent avui bufarà de migjorn i de llevet, ho farà de fluix a moderat, fet que desplaçarà les màximes cap al nord. Una temperatura que avui puja lleugera amb avisos actius a l'interior i a la meitat nord de Mallorca i també a les Pitiuses, per valors punta que es mouran entre els 36 i puntualment 39 graus amb dues zones. La situació marítima també s'anirà alternant mentre avanci la jornada amb redols de maror que es mouran de ponent cap a llevant, començant pel sector de les Pitiuses fins a Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Ciutadella, 24 a Manacor i també a Llucmajor i 22 a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
0: Són temperatures d'ara, quan són les 7 i 5 minuts. Iker Hernández és el control tècnic, Cristina Bausà, Sant López i Lluís Hernández. Comença l'informatiu matí.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors que es troben en situació irregular a Ceuta. El portaveu europeu d'Interior, Marcus Lamert, ha dit que el dret comunitari preveu la devolució.
3: We also take note of the statements of the Moroccan authorities that they are ready to take back all those who arrived illegally to Ceuta.
0: Ha recordat també les declaracions de les autoritats marroquines que afirmen que estan preparades per assumir la tornada de tots els que van travessar la frontera de Ceuta, inclosos els menors. També destaca la importància del compromís del govern espanyol, segons el qual les persones que són a la ciutat autònoma de manera irregular no seran transferides a la península.
4: Són paraules de la Comissió Europea coincidint amb l'enduriment de la seva posició relacionada amb la migració. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, han respost reclamant que es tingui en compte sempre l'interès superior del menor. Això el mateix dia que s'ha conegut que la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors d'edat comptabilitzats a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva de persones. Fins ara, el govern central ha manifestat que aquesta devolució al Marroc no és senzilla, ja que només es pot fer a través d'un estudi individualitzat. En molts de casos, el reagrupament familiar és complicat per les dificultats a l'hora de trobar les famílies.
0: Mentrestant, a les Balears, el govern demana a Madrid un esforç per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a l'arxipèlag. L'objectiu, segons l'executiu, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
4: La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, diu que la situació de molts d'aquests infants i adolescents no és de desprotecció real. Fernández diu que molts de menors mantenen el contacte amb els seus familiars i que aquests entorns es podrien catalogar com a famílies protectores.
2: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Es una, tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que hay, tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y muchas familias que sí que se podrían localizar y que evidentemente podrían ser familias protectoras.
4: Ho ha dit durant una visita a un camp de voluntariat.
0: I al darrere d'aquestes demandes hi ha la situació límit de Son Tous, el centre de primera acollida de menors migrants de Palma, atén ara mateix 26 nins i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. Per això el govern ha començat els tràmits per ampliar l'espai.
4: El president de l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha assegurat que no els ha quedat més remei perquè estan desbordats. Diu que falten recursos i no es pot donar una bona atenció als nens i adolescents en situació irregular per manca de mans i d'espai. Són declaracions a IB3 Notícies.
8: Desgraciadamente son tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno. Es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consell Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel económicos.
4: L'IMAS culpa el govern espanyol d'aquesta situació i insisteix que les Balears no poden acollir més menors migrants, ja que són una zona tensada.
0: Per cert, avui el president del PP, Alberto Núñez Feijó, visitarà Ceuta, això després d'acusar el govern espanyol d'anar en contra de l'interès de l'Estat.
9: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
0: El principal partit de l'oposició endureix la seva ofensiva contra la gestió de l'executiu central.
4: Des de diferents fronts es demanen més mitjans per poder tramitar els retorns, l'acollida i l'assistència sanitària i alhora garantir la seguretat davant l'augment poblacional als carrers. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha endurit el to.
10: El mismo empeño que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta los días 30 y 31 de julio, que se ponga el mismo empeño.
0: També reclama més mitjans al Consell General del Poder Judicial.
4: Considera necessari que es reforci el torn de guàrdia als jutjats d'instrucció de Ceuta i als jutjats de violència sobre la dona per a la tramitació de casos per presumptes delictes sexuals, segons han explicat a una nota després de la reunió de la Comissió Permanent.
0: Paral·lelament, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil també denuncia manca d'acció del govern central davant les dades que preveien l'entrada massiva de migrants a Ceuta dia 30 de juliol. Diego Madrazo, portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
11: Había indicadores que existían y que podían no vaticinar con precisión lo que ha ocurrido, pero sí alertar y habernos puesto en prevención de esto.
0: D'altra banda, el govern espanyol obri la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal.
4: La ministra de Migracions, Elma Said, ha assegurat que les tasques per instal·lar els 4 nous dispositius d'atenció humanitària avancen ràpidament i que una vegada habilitades les primeres 1.500 places anunciades, se'n podran sumar més per atendre les persones migrants que continuen a Ceuta.

0: I un home de 70 anys s'ha mort ofegat quan l'embarcació en què navegava es va capgirar a Sestanyola, Llumajor. Els fets varen passar ahir a només 100 metres de la costa per circumstàncies que encara es desconeixen. A bord hi navegaven 5 persones més, totes membres d'una mateixa família.
1: D'aquestes 5, dues van haver de ser ateses pel personal sanitari, però no van necessitar el trasllat a un hospital. Segons explica el SAMU 061, a la víctima mortal li varen practicar maniobres de reanimació sense èxit. Els fets van passar d'haver-se la 1:30 del migdia d'ahir davant la torre de Sestalella. La primera en arribar va ser una embarcació del Club Nàutic que va dur els ocupants fins al port. Ara la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident.
0: I a Eivissa també s'investiga la mort de l'home de 35 anys en un accident de trànsit. Va ser ahir a Sant Josep de Sa Talaia.
1: La víctima és un motorista que va col·lidir frontalment contra una furgoneta en una intersecció de la carretera a l'entrada del poble. El conductor de la furgoneta va assegurar que ni tan sols va poder veure la moto. Una conductora que va poder veure els fets explica que aquest vehicle, la moto, anava a gran velocitat i que l'impacte va ser d'una gran violència. És Laura López, testimoni de l'accident.
2: Cuando yo lo he visto ya estaba todo destrozado. Fue en un segundo, pero el chico venía a muy alta velocidad. Él no le iba a dar ni siquiera tiempo de frenar nada. Y cuando yo me acerqué ya dije, se mató, porque yo vi que voló todo.
0: I se segueix fent feina per aclarir com es va produir l'accident mort a la Vall de Mossa. Dilluns passat, la conductora de l'autobús del TIP que va xocar amb un fanal ha donat negatiu al control d'alcoholèmia de drogues. Les proves se li han fet en el marc de la investigació dels fets.
1: El succés es va produir dilluns hora baixa mentre un autobús feia una maniobra de sortida i va xocar amb un fanal que va caure al cap de la víctima, un turista de 36 anys. Un incident que genera diverses opinions entre els veïnats del municipi. Hi ha qui diu que ha estat un accident. Hi ha també qui ho atribueix a la saturació turística i també qui diu que és pel mal estat dels fanals.
3: Tanto autobús y que tienen que hacer maniobras y cuidado con la gente es una cosa que no se puede prever. Es que es una masificación que tocaría estar controlada.
4: Durante los últimos 20 años nunca no ha pasado esto. También ha comentado que en Valldemossa solo hay dos policías.
5: Valldemossa es la segunda o el segundo pueblo más visitado en Mallorca. I necessita solo organització.
1: Els operaris de l'Ajuntament treballen per condemnar el punt de subministrament de llum del fanal i també revisar les condicions dels altres punts d'il·luminació.
0: I l'home de 33 anys, agredit dilluns passat al port de Formentera, continua ingressat en estat molt greu a la policlínica d'Eivissa.
1: La víctima es troba en coma induït i respiració mecànica assistida després de rebre una violenta agressió i patir una aturada cardiorrespiratòria dilluns al migdia al port de la Savina. La víctima va ser colpejada per un dels coneguts amb els quals havia viatjat a Formentera per passar-hi el dia. La policia local ja ha detingut el presumpte autor de l'agressió.
0: I en aquest punt del matí, quan són les 7:14, connectam amb la Direcció General de Trànsit. I és que hi ha problemes en la circulació, la via de cintura en direcció Andratx i volem conèixer quina és la darrera hora. Saludam Dani Fornés. Dani, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pot ser després de molt de dies de tranquil·litat de la via de cintura en aquestes hores. Trobam ara 8 retencions degut a un accident que s'ha produït aproximadament a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. Un vehicle ha tingut un accident i ha quedat ocupant el carril esquerre i part també del carril central. Això està ocasionant ara mateix 2 quilòmetres de retenció en sentit cap a Andratx. Ara mateix, pràcticament, des de l'altura de Rafal ja trobaran la circulació returada fins a l'altura de la carretera, a la sortida de la carretera de Valldemossa. Molta pregunta. Se circulen per el punt i és tot per el moment. Molt bon dia.
0: I de bé, precaució per a aquelles persones que han de circular per la via de cintura en direcció Andratx per mort d'aquest accident que s'ha produït avui a primera hora del matí. Arribam a les 7:15.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
8: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: I I ho avançam amb els titulars. Suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència, gairebé 11 anys després de l'entrada en vigor de la llei de transparència a les Illes. Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte InfroParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, és a dir, més de 9 de cada 10 ajuntaments suspenen i un 67% ni tan sols arriba al 2,5 de nota. Aquesta no és una situació puntual. Des que la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a analitzar les Illes, el nombre d'aprovats no ha millorat des del 2021 i fins i tot ha baixat passant d'11 municipis als 7 actuals.
9: L'estudi analitza la informació que les administracions publiquen a les seves pàgines web i no només comprova que hi sigui, sinó també que estigui actualitzada, completa i que sigui comprensible i fàcil de trobar. I aquí hi ha precisament una de les principals mancances. L'informe detecta un empitjorament general, sobretot per la falta d'actualització de la informació. Marta Corcoy és la coordinadora del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
10: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició. Del pressupost no s'informa bé. Nosaltres demanem uns gràfics, uns visors, perquè la gent entenguem una mica quins són els conceptes més pressupostaris. I després un clàssic que no funciona és la participació ciutadana.
9: Per Illes, Mallorca només té 2 ajuntaments aprovats, que són el d'Inca i el de Palma. A Menorca passen el tall Moi Ciutadella. A Eivissa obté els millors resultats i aproven Santa Eulària amb un 10, Sant Antoni amb un 7,8 i Vila amb un 6,7. Pel que fa als consells insulars, aproven tots, excepte els de Formentera.
0: I encara parlen de Formentera. El govern ha donat llum verda i ha autoritzat posar més gandules i parasols a l'illa. El nou director general de Costes i Litoral, Joan Jaume Mulat, adjudica noves concessions a les platges de la Pitiusa del Sud per la temporada 2026-2029.
9: La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics de departament i arriba just després de la destitució de la directora anterior que havia frenat les concessions al·legant motius mediambientals i jurídics. Per la seva banda, la conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatible amb la normativa de costes i la protecció ambiental. Permet instal·lar-ne a Cala Saona, Cavall d'en Borràs, Illetes, Llevant, Espujols, Escaló, Escopinyà, Migjorn, Arenals i Sestany d'Espeix, sempre que respectin els sistemes dunars i la línia a plena mà. En canvi, denega la instal·lació de quiosques, terrasses i casetes de bany en algunes de les platges afectades.
0: I després de la polèmica festa egípcia a Eivissa, ara Menorca, denuncien activitats il·legals a la platja de Montgofre. Un grup de persones va desembarcar i es va instal·lar damunt les dunes per fer un dinar també, i varen fer foc per cuinar activitats que estan prohibides al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Fanny Mateu.
11: La platja de Montgofre, de Menorca, forma part del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. L'accés per terra travessa una finca privada i per això la majoria de gent hi arriba en barques. Un d'aquests grups desembarcava aquest dilluns i, sense fer cas de la senyalització, van trepitjar les dunes, que no està permès, per fer-hi un dinar enmig. És un espai natural protegit. David Martínez és el director del parc.
12: Totes les dunes que hi ha en diferents platges, com la de Montgofre, també la d'Esgrau, o la de Tamareis, o fins i tot en la zona de Favarits, no està permès el passar damunt de les dunes, hi ha una senyalització que indica les raons per les quals no es pot passar i també hi ha un obstacle com pals i cordes que impedeix el pas de les persones per tal de protegir i de conservar aquest ecosistema que és tan fràgil.
11: Van decidir posar tendals per tenir ombra en una petita construcció abandonada i duien un paeller. Un altre fet prohibit, fer foc a les platges, especialment en aquesta època d'alt perill d'incendis forestals. Fins allà s'hi va desplaçar un agent de Medi Ambient per advertir-los. Tornem a escoltar David Martínez.
12: Informant a les persones i fins i tot si hi ha una infracció, pues, poden imposar una denúncia.
11: El nombre d'infraccions d'aquest tipus s'incrementa durant els mesos d'estiu.
0: I augmenten els passatgers internacionals un 2,8% als aeroports de les Illes. Segons dades d'Atur Espanya, l'arribada de turistes estrangers ha augmentat entre el gener i el juliol respecte dels mateixos mesos de l'any passat.
9: Segons les dades aportades per l'organisme, aquest juliol han arribat 2.700.000 passatgers d'aeroports de fora d'Espanya, un 2% més que el juliol del 2025. La majoria són del Regne Unit, Alemanya i Itàlia, un turisme internacional que prefereix per aquest ordre les Balears Balears, Catalunya i Madrid com a destinació per gaudir de les vacances.
0: I Comissions Obreres denuncia les condicions d'insolabilitat que en què asseguren fan feina els treballadors del transport discrecional a l'aeroport de Palma. Exigeixen a Aena l'adequació urgent de l'espai per garantir la salut del col·lectiu amb unes instal·lacions climatitzades i netes.
9: Els conductors critiquen les deficiències de l'àrea de descans que tenen per esperar entre serveis. Asseguren que només disposen d'un bany a tot el recinte. A més, lamenten la manca d'una zona climatitzada per poder fer front a les temperatures elevades de l'estiu i el fred de l'hivern.
13: El servicio de los baños es pésimo. Lo limpian una vez al día, eso podéis ver cómo está. Huele fatal, moscas, súper sucio y infrahumano total.
9: Els treballadors s'han de refugiar a les cafeteries de l'aeroport durant els seus descansos.
14: Ir a la cantina y gastar a precios de aeropuerto. Casi, casi, porque no hay precios especiales para nosotros. Cuando pasamos aquí, hay compañeros y yo misma entre 14, 12, 13 horas diarias.
9: Per tot això, el coordinador de carretera de Comissions Obreres, Daniel Torrent, exigeix a Aena l'adequació urgent de l'espai per garantir unes condicions laborals dignes per al col·lectiu.
15: Esto se arregla con poco, con un par de casetas, con aire acondicionado, que los conductores puedan estar ahí, los vehículos... Van a salir todos beneficiados, tanto empresas como Aena, porque estarán los conductores a gusto, esperando hacer su servicio de transfer.
0: I un apunt més relacionat amb el turisme, ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'Imserso. Serà dia 14 de setembre, ben igual que en l'anterior edició es mantenen les places a 50 euros per a pensionistes de manco recursos i l'opció de viatjar amb animals de companyia. En total, en aquesta temporada 2026-2027 s'oferiran més de 879.000 places.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I aquest estiu, la mitjana de la temperatura de l'aigua a les Balears frega als 30 graus. Les temperatures registrades aquest mes d'agost són de gairebé 4 graus per damunt del que és habitual per aquesta època de l'any.
9: I atenció, perquè les boies costaneres han registrat pics autènticament tropicals. La boia de Sa Dragonera va arribar als 33 graus el dia 5 d'agost, la de Mó als 32,5 i a la Badia de Palma s'ha arribat als 31 graus. Els científics parlen d'una onada de calor marina extremament llarga, que va començar a mitjan juny i que posa en perill greu els nostres ecosistemes.
0: També continuen els avisos per calor a les portes d'un canvi a partir de divendres. Avui es tornaran a activar els avisos grocs a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca. Ja són 80 dies seguits de calor extrema. Els psicòlegs alerten de les conseqüències físiques i mentals que això pot comportar.
9: Segons el Ministeri de Sanitat, una persona és capaç de tolerar una variació de la seva temperatura interna de 3 graus, però a partir dels 37 es produeix una reacció fisiològica de defensa. El cos detecta una amenaça. Això es tradueix en més agressivitat, cansament i problemes d'ansietat. Els professionals alerten que la calor extrema funciona com a facilitadora de conflictes, d'agressions, de conductes impulsives i de casos de violència masclista. No és la causa directa, però sí un potenciador important. Marga Serra, la psicòloga, ja ha fet aquestes declaracions a IB3 Ràdio.
16: No és una causa directa de ser violència, és molt important, la calor no converteix una persona agressiva, sinó les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
9: El fet de no dormir bé també és un problema, ja que genera una acumulació de cansament que pot disparar reaccions negatives o provocar casos d'apatia. La psicòloga Marga Serra recorda que aquest estrès tèrmic és temporal i recomana cuidar el nostre cos per tenir una bona salut mental.
16: Estar a casa o estar en aire condicionat o fer que les hores de més sol no sortir a les hores de més sol, tenir consciència, també aprofitar per anar-se un banyo i estar tranquil, i és important agafar consciència que, bueno, això ara és una cosa temporal, que no, que hem de dur de la millor manera possible. Sobretot intentar evitar les hores de més sol.
0: I vos parlem ara del preu de lloguers comercials a l'estat espanyol. Les Balears lideren aquest increment de preus. Segons dades de la Pimen, els preus dels locals s'han encarit entre un 30 i un 50% dels darrers anys. Concretament, han passat de costa 700 euros l'any 2022 a 1.500 euros enguany. El col·lectiu d'autònoms diu que la tendència dels propietaris implica no renovar els contractes dels locals comercials per reconvertir-los en habitatges. El president de l'Associació d'Autònoms, Jeroni Balcaneres, adverteix que molts petits comerços hauran de baixar la persiana si es manté aquesta pujada de preus.
17: En molts casos, aquestes persones són obligades a tancar la finestra i quedar-se en el carrer. I no hem d'oblidar una cosa molt important, que és que estem parlant d'autònoms. Autònoms que probablement tota l'entrada econòmica d'aquella família depèn precisament d'aquest negoci que de cop i volta sabeu que no pot continuar. No perquè el negoci no doni rentabilitat, sinó perquè és inassumible el preu del lloguer.
0: I precisament una immobiliària balear s'ha adjudicat Carop per 4,6 milions d'euros i en deixa fora la cooperativa Camp Mallorquí, que estudia recórrer l'adjudicació per via judicial. L'empresa Promorrent ha ofert 500.000 euros més i assumirà els 20 treballadors, mentre que la cooperativa garantia la continuïtat de l'activitat durant 5 anys i aportava més experiència en el sector.
9: L'empresa que fabrica Garrofí tancaria així una època de crisi iniciada el 2024, quan la producció va baixar un 50% per l'encariment de la garrofa, cosa que va fer que els principals compradors cercassin alternatives. Des del mes de març d'enguany, l'empresa funcionava gràcies a un acord en Camp Mallorquí, un contracte de prestació de serveis que ha permès que continuï la producció. Un gest que Joan Calafat, membre del Consell d'Administració de Carop, agraeix perquè assegura que els ha permès no perdre més mercat. La interlocutòria, però, dictada pel jutjat mercantil de Palma el passat 10 d'agost, considera més favorable la proposta de Promorrent S.A. i adjudica a l'empresa la unitat productiva de Carop. Ara s'obri un període en què l'empresa immobiliària ha d'acceptar la compra i ingressar els 4,6 milions d'euros. Segons el concurs, l'activitat productiva de l'empresa s'ha de mantenir en un mínim de 3 anys.
0: Són les 7 i 27 minuts, moment ara per veure què és el que destaquen a les portades dels diaris. Avui se centren en el turisme, amb la mort també d'un viatger, d'un passatger en una llanxa de lloguer a Sestanyol, també amb l'increment en la despesa de l'aigua durant l'estiu a tot l'arxipèlag.
9: L'última hora obri amb la defunció del turista en trabucar la llanxa i ofegar-se al mans 5 familiars més dins l'embarcació, i la imatge del diari és per un professional de emergències al port nàutic de Sestanyol després de la mort d'aquesta persona. Diario de Mallorca, en canvi, destaca que el Tribunal de Justícia de les Illes confirma la demolició d'una obra il·legal de més de 20 anys a Sa Pobla, i la foto de portada és per als infants diabètics de l'associació que organitza tallers perquè els menors aprenguin a viure amb independència. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull també la mort del turista ofegat després de trabucar la llanxa prop de Sestanyol i afirma que la Guàrdia Civil ja investiga les causes del succés. L'Ara Balears, per la seva banda, recull una entrevista del diputat ecosobiranista Ferran Rosa, que afirma que el PSIP va tenir por i més no va pitjar prou per el decreixement del govern del pacte. A Eivissa, el diario obri amb la crítica del Consell sobre l'ús indegut d'aigua per omplir un llac artificial en una festa i denuncia la pèrdua d'aigua a l'aeroport d'Escodolà, i el periòdico destaca com les illes tornen a quedar entre les pitjors finançades per a l'any 2027. El Menorca, per la seva part, obri també amb l'ús d'aigua i confirma que més del 92% de l'aigua depurada de l'illa es desaprofita.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal parlen de les possibles conseqüències del canvi climàtic, dels terratrèmols a Granada i de les temperatures de cada vegada més elevades a l'estiu.
9: De fet, El País titula que la sequera i la calor extrema posen Europa en emergència i diu que per primera vegada milions de persones viuen restriccions d'aigua. L'ABC obri amb una foto a l'engròs de les destrosses causades a Granada pels terratrèmols, i El Mundo continua en la crisi migratòria i destaca que Europa exigeix una tornada dels immigrants que varen entrar de manera massiva a Ceuta a finals de juliol. I La Vanguardia també es fa ressò del terratrèmol a Granada i afirma que els experts estudien la influència del canvi climàtic.

0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 7:30. Repassem els principals titulars. El govern demana ajuda a Madrid per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a les Balears.
2: L'objectiu, segons la consellera Sandra Fernández, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
3: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y...
2: Les declaracions de Fernández arriben al mateix dia en què la Comissió Europea ha avalat el retorn al Marroc dels menors que es troben en situació irregular a Ceuta.
1: El portaveu europeu d'Interior, Marcus Lamert, ha dit que el dret comunitari preveu la devolució.
4: We also take note of the statements of the Moroccan authorities that they are ready to take back all those who arrived illegally.
1: Ja ha recordat les declaracions a les autoritats del Marroc, que asseguren que estan preparades per assumir la tornada de tots els que varen travessar la frontera de Ceuta, inclosos els menors.
2: Recordem que fins ara el govern espanyol ha dit que el reagrupament familiar és complicat per les dificultats a l'hora de trobar les famílies.
1: I continua oberta la investigació per la mort d'un home de 70 anys ahir a Mallorca embolcà l'embarcació amb la qual navegava Sestanyol.
2: A la barca hi anaven 7 ocupants més, 5 ocupants més, volien dir, que van ser rescatats. L'accident va passar a uns 100 metres de la costa de Sestanyol de Llucmajor, al sud de Mallorca.
1: I el govern autoritza, finalment, posar més gandules i parasols a Formentera.
2: La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics del departament i arriba just després de la destitució de la directora anterior que havia frenat les concessions. La conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatible amb la normativa de costes i la protecció ambiental.
1: I els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència.
2: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, només 7 dels 67 aproven. Marta Corcoll és la coordinadora del projecte InfoParticipa de la UAP.
5: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat en temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició.
2: Això tot i que ja fa 11 anys de l'entrada en vigor de la llei de transparència.
1: I avui en el Dia Internacional de l'Assistència Humanitària vos explicam que només una de cada 6 persones que necessiten protecció la reben.
2: D'aquí a uns minuts coneixerem el testimoni del metge i voluntari Miguel Reyero, qui assegura que vivim una crisi de drets humans.
6: El problema no estan precisamente los más pobres. Los países más ricos esta cuestión. La xenofobia de que a veces cuando los refugiados son rubios y con ojos azules aparecen recursos por todos sitios y si son negros o morenos, pues claramente los recursos desaparecen. Esta crisis va a seguir produciéndose, pero son ciclos y la humanidad necesita ayuda, sea en el centro de África, sea a nuestro lado.
1: I també parlarem de vulnerabilitat aquí a les illes perquè durant l'estiu, tot i que es registrin taxes d'ocupació altes, voluntaris i entitats continuen amb la seva tasca.
2: Serem en directe al menjador de l'Associació Tardó a Palma, que des del 2014 ofereix menjar diàriament a més de 250 persones.
1: I ara ens interessa per com està la circulació del trànsit en aquesta hora, quan són les 7:33, perquè un accident a la via de cintura de Palma està provocant algunes dificultats des de primera hora del matí. Connectam amb la DGT, Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb retencions a la via de cintura en sentit d'Andrat. Un accident de primera hora que s'ha produït a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. Ha quedat un vehicle ocupant part del carril central i també del carril esquerre. I això està ocasionant retencions ara mateix pràcticament des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. En sentit d'Andrat trobaran la circulació molt lenta. També és l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca també i trobaran retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. I en espera d'un canvi de temps. Al final d'aquesta setmana, avui es mantenen les temperatures elevades. A les 12 es tornen a activar avisos per calor al nord, al nord-est i a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
8: Bon dia, així és. La temperatura continua sent la protagonista, però avui amb algunes novetats. En general, s'espera una jornada marcada pel domini del sol fins a l'arribada de la pols en suspensió cap al sector de les Pitiuses i també d'alguns intervals de núvols prims cap al capvespre. Avui el vent bufarà de migjorn i de llevant i ho farà de fluix a moderat. fet que desplaçarà les màximes cap al nord de cada una de les illes. Una temperatura que avui puja lleugerament, novament amb avisos actius tant a l'interior com a la meitat nord de Mallorca i també al sector de les Pitiuses, per valors punta que es mourien entre els 36 i puntualment 39 graus, mentre que en el cas de Menorca la temperatura avui no es preveu que arribi a enfilar tant. La situació marítima també s'anirà alterant mentre avanci la jornada, amb redols de maror que aniran apareguent cap al sector de les Pitiuses i cap al ponent de l'illa de Mallorca. La temperatura a hores d'ara és de 26 graus a Mercadal, 24 a Pollença, 25 a Palma, 24 també a Eivissa i 27 a l'estació d'Escamari, Formentera.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I ens atem als esports. Parlem avui del Reial Mallorca, que torna als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns contra el Granada. Marta Sampas, bon dia.
9: Bon dia. La plantilla mallorquinista farà avui a les 9 del matí a Sant Bibiloni la primera sessió de la setmana de cara al pròxim partit, corresponent a la segona jornada de Lliga. Després de gaudir de dos dies de descans, els de Luis García afrontaran 5 dies consecutius d'entrenament amb la incertesa de si finalment es podrà jugar el partit a l'estadi Nuevo Los Cármenes dilluns que ve. Tot això per mort de la situació que es viu a Granada a causa dels terratrèmols a només 5 dies del partit. Ahir, el club de futbol, el Granada i l'Ajuntament van encarregar als tècnics una revisió estructural de l'estadi per tal de garantir la seguretat necessària i comprovar com ha respost el camp davant els últims moviments sísmics. El club roman ara pendent del resultat de la revisió per confirmar que el partit de dilluns es pugui jugar. Pel que fa a la primera divisió, avui es juga un partit corresponent a la primera jornada. Serà a les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Màlaga. I el Barça ja ha fet oficial el fitxatge del migcampista Rodri Hernández fins al 2030. A la primera federació, l'UD Eivissa ja és a Bilbao per fer la segona estada de pretemporada i continuar així preparant l'inici de Lliga. Els blaucels disputaran avui a les 10 del matí un partit amistós contra l'Arenas de Getxo, de la mateixa categoria. Després completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament al capvespre i demà dijous s'enfrontaran al filial d'Osasuna a les 11:30 del matí. Ja divendres tornaran cap a Eivissa donant per finalitzada aquesta estada. Més futbol. El Poblense continua fent feina per preparar una nova temporada molt exigent a la segona federació. Els de Julián Robles han guanyat els 2 partits amistosos que han disputat aquests darrers dies. 1-0 contra l'Atlètic Balears al Trofeu de l'Agricultura i 0-1 contra el Porreres al Trofeu de les Festes de Sant Roc. Un dels nous fitxatges, Pere Amé, ha parlat de la situació de l'equip Poble.
10: Han començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, es proposen molt a punt, és veritat que el resultat és el de menys, però guanyar sempre va bé per agafar confiança i anar dia a dia, com t'he dit. Crec que en guany, en el que vam fer l'any passat, company que hi ha en guany i company que hi ha en fuit, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense segona red continuï.
9: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar el primer partit amistós de pretemporada, golejant 6-1 a la selecció d'Indonèsia amb gols de Fabinho, d'Ibao, Lucao i David Peña i un doblet d'Ernesto.

0: I continuem parlant precisament de vulnerabilitat, i és que tot i les nombroses vacances d'estiu, voluntaris i entitats continuen la seva tasca d'ajudar els qui més ho necessiten. És el cas de l'associació Tardor a Palma, que des del 2014 ofereix menjar cada dia a més de 250 persones. Per ampliar més l'activitat d'aquesta organització sense ànim de lucre, a la seu de l'associació Tardor hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
1: Bon dia, i doncs trobam a les portes de l'associació Tardor, ubicada al barri de l'Olivera de Palma, que ja podem veure com els cuiners preparen el dinar que oferiran avui en 4 torns a partir de les 12:30 del migdia. La imatge ara mateix és de feina a aquestes cuines amb grans olles amb un plat principal d'avui, que és l'estofat de vedella. El president de l'entitat, Miquel Àngel Villalonga, en un moment de canvis a causa de la renovació de la seva junta organitzativa el passat mes d'abril, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que, a part de la tasca com a menjador social, ofereixen habitatge amb dues residències habitacionals per a homes i dones. També ha assegurat que el nombre de persones que venen a l'estiu no disminueix, oferint els seus serveis els 365 dies de l'any.
2: La situació actual, sobretot del tema habitacional, nosaltres tenim una llista d'espera de 350 persones i fa molta, molta, molta falta, i mos agradaria intentar o llogar o comprar un pis i fer una molt més gran, perquè les necessitats actuals són increïbles.
1: Una de les persones que ajuda ara mateix aquí a l'associació Tardor perquè més de 250 persones puguin menjar avui és Antonio Sánchez, qui l'entitat i el seu propi esforç fan que pugui viure, diu, amb molta felicitat.
3: Jo he passat d'estar visquent en el carrer, de voluntari, i ara gràcies a aquests senyors ja tinc un lloc per viure i feina, i molt agraït. Jo me sento orgullós de la meva feina, perquè li dono de menjar a gent que estava com jo, que no tenen per menjar, no tenen bon viure, i estic de veres molt orgullós.
1: I cada divendres també l'entitat reparteix menjar al seu banc d'aliments al carrer Francesc Julià del barri de Sant Goleu de Palma. L'associació, amb prop de 30 voluntaris, anima la ciutadania a donar un cop de mà per a aquelles persones que més ho necessiten.
0: Gràcies, Lluís. I precisament parlant de vulnerabilitat, vos explicam que la Fundació de Xalles va signar més de 160 contractes d'inserció durant l'any passat. És una xifra que aquesta entitat considera que consolida l'economia social a les Balears. Una vegada més, la crisi residencial, però, destaca com una de les principals dificultats dels col·lectius vulnerables per assolir la inclusió a la societat. Laura Marcos.
4: Són dades de la memòria de les tres empreses d'inserció vinculades a la Fundació i que posen el focus en l'increment dels problemes socioeconòmics dels usuaris. Molts d'ells tenen dificultats per accedir a un habitatge a causa de l'elevat cost de vida a les illes. Per exemple, Deixalles Serveis Ambientals va signar l'any passat 87 contractes, més de la meitat, a persones entre 45 i 65 anys. Segons la gerenta de la companyia, Maria Jaume, el 40% tenia problemes d'habitatge.
5: Vivien en infravivendes, habitatges compartits, amb moltes persones, no només dues o tres, que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
4: Segons les memòries, després de la crisi de la Covid, la majoria dels contractats són persones amb dificultats físiques o psicològiques no diagnosticades. A més, la gerenta de Deixalles Inserció i Triatge, Lucía Carreras, apunta que el perfil de cada vegada és més baix per mort de la situació d'infrahabitatge. Assegura que un 7% de les 58 persones contractades per la seva empresa no tenien sostre.
6: Continua més gent en el cotxe. No han trobat lloc per viure. I això també dificulta tota la seva implicació laboral. Tenen problemàtiques sense descans, sense menjar, sense higiene, i això fa que les empreses no s'han de convertir en que se puguin dutxar.
4: La tercera empresa, Triam de Tot, va contractar 17 persones el 2025, el 60% amb problemes socioeconòmics. En el seu cas, i en el de les altres dues entitats vinculades a la Fundació, destaca també la bretxa de gènere. En total, varen contractar 124 homes i 36 dones.
0: I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que la falta d'infermeres posa en risc la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases.
7: L'organització subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar a vegades als 16 pacients, quan només té 12 places. Això sense incrementar el nombre d'infermeres. De fet, SATSE

0: remarca que assisteix un descobert de nou matrones, cosa que significa gairebé un 20% de la plantilla sense cobrir. El sindicat, per altra banda, no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions ja a la tardor davant la falta de resposta per part de Salut.
1: Vuit i 45 minuts, en aquests moments la darrera hora ens du fins a Eivissa perquè els bombers fan feina en un incendi en un aparcament d'un edifici del barri d'Esviver. En concret, és al carrer Músic Fermí Marí, on un cotxe elèctric s'ha calat foc.
0: Les flames s'han propagat i han afectat altres vehicles de l'aparcament. Aquest, però, no és l'únic incendi que s'ha declarat avui a primera hora a Eivissa, perquè els bombers també han hagut d'intervenir en un incendi poc després de les 6 del matí a Ses Feixes de Vila, en una zona on hi ha infrahabitatges. En aquest cas, el foc ja s'ha pogut extingir, mentre que recordem que els bombers encara combaten les flames en l'altre incendi iniciat a primera hora a un aparcament del barri d'Esviver.
1: Mentrestant, a Granada, dos terratrèmols de 3,4 i 2,1 han sacsejat avui vespre a la ciutat. Se sumen a la cinquantena de sismes que s'han registrat aquest dimarts a l'àrea metropolitana. D'aquests, un va ser de 4,8. La província andalusa ha reportat centenars de tremolors i de rèpliques des de divendres. El conjunt de tot plegat ha causat diversos danys materials, per això s'han duit a terme desallotjaments preventius. De fet, al municipi de Les Gàbies s'han desallotjat 600 persones i s'ha elevat la fase d'emergència i s'ha tancat l'Alhambra.
0: Anant per parts, però, els equips d'arquitectes i tècnics continuen avui les tasques de revisió dels immobles. El conseller d'Emergències i Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, explica que els danys materials registrats no són greus.
2: Si hi ha danys, especialmente en cornisa, como aquí estamos comprobando, en fachada, situaciones y consecuencias que evidentemente son importantes, pero no estamos hablando de daños estructurales muy graves. Y eso es algo fundamental porque, lógicamente, las viviendas, nos decían los técnicos, se han comportado bien.
0: També s'han activat les revisions als principals monuments. Per exemple, la Alhambra no presenta danys estructurals, però es mantindrà tancada fins que es pugui garantir la seguretat. Mentrestant, i com a conseqüència de la sèrie sísmica d'ahir, l'Ajuntament de Granada ha elevat la fase de preemergència a fase d'emergència situació operativa 1. La batllessa de la ciutat és Marifran Carazo.
3: La diferencia entre las dos fases no es grande, pero sí es volcar un número mayor de recursos, poder ofrecer más información en las calles y poder estar cerca del ciudadano.
0: Pendents, per tant, avui, de quin comportament sísmic hi ha a Granada, Sanz assegura que és impossible determinar si la sèrie sísmica, que ha deixat prop de 2.300 incidències, continuarà.
1: Pendents també avui de com evoluciona una dona de 35 anys apunyalada nit passada a Madrid en un possible cas de violència masclista.
0: Els fets varen ocórrer a les 10 del vespre a la barriada d'Ossera, quan la víctima va rebre 4 ferides importants d'arma blanca. La Policia Nacional investiga el cas, però tot apunta, com dèiem, a un nou cas de violència masclista. Recordem que el 016 és el número d'atenció de les víctimes, és gratuït i no deixa rastre a la factura. Això sí, s'ha desborrat del registre de telefonia.
1: I evolucionen de manera favorable els incendis de les penyes de Riglos, a Osca, i el de Niebla, a Huelva, però preocupa el de Pino Franqueado, a Càceres.
0: El foc es va declarar ahir migdia i s'han desallotjat ja 600 persones. L'incendi és convectiu, és a dir, té la seva pròpia meteorologia, vent i temperatura, cosa que ha impedit atacar les flames des de l'inici.
1: I continua la instrucció del cas Leire Díez, l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, també l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, ha comparegut davant el jutge per verificar el clonat del seu telèfon mòbil.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, vol comprovar la clonació que varen fer els agents de la Guàrdia Civil i determinar si n'incorpora el contingut a la causa o bé acordar-ne un de nou tal com sol·licita la defensa.
1: I un darrer apunt de la crònica internacional. Els Estats Units han ajornat 3 dies la imposició d'aranzels del 50% contra el Canadà. Estava previst que entrés en vigor aquest dijous demà, però els dos països fan feina per arribar a un acord.
0: En un missatge a la xarxa socials, el president estatunidenc Donald Trump ha explicat que aquest anunci es deu al fet que els treballs de l'oleoducte Keystone es poden reprendre.
1: Són ara les 8:50. Anem amb la cultura a l'informatiu matí.

0: Comencem amb una pregunta. Quants de vosaltres recordeu aquesta veu?
1: Pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santará! ¿Era o no?
0: Segur que l'heu reconegut, és el mag Juan Tamariz, el geni de la cartomància i teòric clau de l'il·lusionisme modern que va inspirar i meravellar generacions senceres. Ha mort a 83 anys. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Tamariz feia potser allò que fan altres mags, però ho feia amb una personalitat, una manera de fer que el va fer únic i que explicava d'aquesta manera en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: Yo al principio cuando actuaba acababa y ya estaba, acababa. Pero me quedaba muy contento por dentro de haber hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, ta, chan, chan, y gritar. Y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
2: En un missatge a les xarxes socials, la seva filla ha agraït tot l'amor a la màgia que va regalar i ha destacat que el seu record i obra estaran sempre amb nosaltres. El violí que feia sonar imaginàriament quedarà per sempre en la memòria col·lectiva. Durant la seva trajectòria, Tamariz va ser guardonat amb premis com el Mag de l'Any als Estats Units, el Campió del Món de Cartomàgia o el primer premi de màgia professional.

0: mécanique, des pianos mécaniques, des manèges électriques. Un jour à la fête de...
1: I fa gairebé 200 anys, un dia com avui, però, del 1839, Louis Daguerre presentava davant l'Acadèmia de Ciències de França el seu darrer invent, el daguerrotip, una novetat dels nous temps que permetria capturar una imatge a través d'un procés químic, pura màgia. Aquell mateix dia se n'alliberava la patent i començava la història de la fotografia. Aquesta és l'efemèride que es commemora avui internacionalment i sobre la qual han parlat amb tres professionals.

0: Un d'ells, Joan Ramon Bonet, marí, cantautor, fotògraf, reconegut, referent inqüestionable. De ben jove ja li interessà copsar la realitat que veia, el joc d'aturar l'eternitat, el repte de captar la llum.
1: Retenir com la memòria, és la memòria del fotògraf. Va pel carrer i veus una cosa i clinc, amb el telèfon mòbil, amb la càmera de fotos, la retens i dius, ja tinc això, aquest milionèsima de segon de la vida, l'he parada i la tinc. Serveix per res això? No ho sé. El fotògraf és un goig. Per mi és un goig.
0: Un goig que comparteixen en la seva feina diària els dos fotoperiodistes d'Última Hora i del Diari de Mallorca, Alejandro Sepúlveda i Tolo Ramón. Arribaren al món de la fotografia gairebé de casualitat, un fascinat pels diaris, les revistes del negoci familiar i a través de la també fotògrafa Teresa Lluga, i l'altre per l'extraordinari procés de revelat que va descobrir amb un amic que estudiava fotografia i que el marcà un camí que no ha deixat encara. Però un grapat d'anys després, quan la feina periòdica un diari té el perill d'esdevenir rutina, no és molt difícil mantenir aquesta fascinació, les ganes? Ramon té molt clar que no. El darrer exemple, l'eclipsi de la setmana passada.
2: He d'agrair encara la meva feina, a vegades el fet de parar-me encara sorprendre, no? I això és el màgic, vull dir, és el que manté aquella il·lusió, aquelles ganes de seguir treballant. Perquè és això, vull dir, és una recerca que te diria diària, pràcticament constant, quan fas la teva feina.
0: Mantenir la mirada que la teva feina complementi un text que tingui personalitat pròpia, però no és fàcil, no ho és lluitar contra les presses, contra els dissenys que no et tenen en compte, però paga la pena.
2: Sofrim molt perquè estimam molt, també, perquè ho apreciam molt. I si no mos importava, tal vegada no ens afectaria tant quan les coses no van bé.
0: La feina de fotoperiodista reclama encara ara el seu paper i l'evolució de la tècnica no ho acaba de posar fàcil, Alejandro Sepúlveda.
3: Has perdut el control de les fotos que has fet, perquè abans sí que deies, no, he fet quatre fotos i sabies que aquestes fotos eren així, la persona mirava, que ella estava així, o jo què sé, si feies un partit de futbol sabies que estaven els dos jugadors i la pilota, i ara has fet tantes fotos que quan tens que enviar-les igual no envies exactament la foto que és la millor, perquè tindries que mirar 100 fotos.
0: Sepúlveda ha estat 25 anys cobrint la secció de succeïts d'Última Hora i tot i que en el fons allò que més li agrada fotografia és cultura, ha posat call i ha pres l'ofici intentant deixar una empremta, fugint de la sordidesa i fer-ho tot amb professionalitat.
3: Preferiria no haver estat allà. A tots els puestos que he fet sucesos preferiria no haver tingut que anar a fer-ho, que no és una cosa que m'agradi, no? El que passa. Però si la fotografia aquesta, doncs tens que fer-la, no? És quasi una obligació, no? Per lo especial que té.
0: Perquè ara que tothom, qui més qui manco, té un mòbil, que a la vegada té una càmera, tothom es creu fotògraf i molt sovint periodista. Un perill que tecnologies com de la intel·ligència artificial poden agreujar, o no. Les opinions difereixen. Tolo Ramón opina que fins i tot farà un favor al sector.
2: Que cada vegada serà més important, i sobretot en el mitjà de comunicació, el fet que tinguis garanties de que hi ha hagut una persona, un periodista allà, veient el que està succeint, no s'ho ha inventat ningú. Vull dir, és justament la nostra base més important, que és de no inventar-se res. Vull dir, la gent demanarà veracitat. I això crec que està en mans dels fotoperiodistes.
0: No comparteix l'optimisme Alejandro Sepúlveda perquè al final alerta, amb tecnologia o sense, sempre acaben pagant els mateixos.
3: En el final no és que digui, no, és que l'ésser humà desapareix de l'equació. No. Tu sempre estàs allà. El que passa és que cada vegada tens que fer més feina i tens que fer-la més ràpid i més barata.
4: Vindrà el bon temps, la calma, el sol com va declinant. La llum perfecta que els bons fotògrafs passen la vida buscant.
0: Veurem què passa. En Joan Ramon Bonet, des de la pau que donen els seus 82 anys, no vol ni pensar en aquestes coses. No dedicarà ni un segon a reflexionar sobre allò que no pensa fer servir mai. Es conforma en passejar, amb el mòbil, també sovint amb la càmera, i robar aquell instant de llum únic i irrepetible.
1: No hi ha cap fotografia. Tu pots fer posar-te a una acera i fer 500 fotos, una darrere l'altra, i no n'hi haurà cap igual, cap, ni una, perquè encara que no passi cap cotxe, ningú, que sempre fotografies a la finca del davant de l'altre costat, la llum és diferent, la llum cada mil·lèsima de segon és diferent. Per tant, això per mi és el que és la fotografia, aquest instant. I el que anem un distant és la vida.

0: Continuem encara parlant de fotografies, però en aquest cas d'una exposició en concret. Illa Ciànica és una exposició que retrata la identitat i la memòria de Formentera a través de la cianotípia. És una tècnica que ha estat utilitzada històricament per capturar imatges de la natura.
1: Reflexionar sobre la identitat, les arrels i la memòria de Formentera és l'objectiu d'aquesta mostra de la fotògrafa Eva Parell, amb imatges fetes entre els anys 2009 i 2025 i on l'aigua és la protagonista.
2: L'aigua, no, com l'estat essencial de la vida, és, diguem-ne, el, no, leitmotiv d'aquesta exposició. Llavors comença amb la sèrie L'anatomia de la ona i, mica en mica, anem entrant en la costa i la petjada de l'ésser humà en la costa, no? I van apareixent ja les persones, que concretament són 7 dones, 7 pagesses.
1: La cianotípia és un procediment fotogràfic del segle XIX, caracteritzat per les tonalitats de blaus intensos i basat en l'exposició a la llum ultraviolada. L'exposició es podrà visitar fins dia 22 d'agost a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Formentera.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dimecres, els bombers d'Eivissa treballen en l'extinció d'un incendi a un aparcament d'un edifici del barri d'Esviver. I connectem ara en directe. David Ventura està en aquests moments al carrer Músic Fermí Maria, on un cotxe elèctric s'ha calat foc. Bon dia, quina és la darrera hora?
1: Hola, molt bon dia. El dia ha començat a la ciutat d'Eivissa amb dos incendis simultanis. Aquest del carrer Músic Fermí Marí, a les 6:30 del matí, ha començat a cremar un vehicle dièsel a l'interior d'un pàrquing subterrani i, finalment, ha afectat tres vehicles i una motocicleta. Els veïns de l'immoble han estat desallotjats i ara fa pocs minuts que l'incendi finalment s'ha apagat i els veïns han pogut tornar a casa seva i estan entrant dins el pàrquing per veure si els seus vehicles han estat afectats o no per aquest sinistre. De moment, afortunadament, no han hagut ferits. I, simultàniament, a les 6:27 del matí ha hagut un altre incendi, però a la zona de Ses Feixes de Vila, a la zona d'Espretet, en una zona de canyes que usualment pateix incendis regularment i que, darrerament, en les últimes setmanes té molta població d'infrahabitatges. Aquest incendi també ha estat apagat i tampoc hi ha constància de que s'hagin produït cap ferit.
0: Gràcies, David, per aquesta darrera hora des d'Eivissa. Des de primera hora vos hem informat també d'un accident a la via de cintura de Palma que ha provocat embossos en aquesta via i els accessos a la ciutat. Actualitzam l'estat de les carreteres, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pot ser, en aquestes hores ja estan fent feina al servei de grua per retirar aquest vehicle que ha estat ocupant el carril esquerre i el central des de primera hora del matí, des de les 7 del matí pràcticament. El cas quan s'ha produït l'accident a la via de cintura, a l'altura del quilòmetre 5-300 aproximadament, a l'altura de la sortida cap a la carretera de Vall de Mossa. En aquest moment, ja els dic, s'estan retirant ja el vehicle i esperem que se solucioni la retenció que ara mateix arriba pràcticament 3 quilòmetres 0 des de la incorporació d'esta l'autopista de Llucmajor fins a la sortida cap a la carretera de Vall de Mossa, la via de cintura, en sentit que s'hi en trobaran retencions. Amb això també està fent que les entrades a la via de cintura des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Vall de Mossa siguin molt lentes. Així que precaució i paciència si circulen per les puntes. Tot molt bon dia.
0: Dia complicat avui, per tant, a les carreteres, matí complicat o primeres hores del matí complicades. I ACNUR afirma que s'ha de garantir la protecció i l'interès superior dels menors migrants no acompanyats en cas de ser retornats al Marroc, tal com va avalar ahir la Comissió Europea.
3: Ho ha dit en una entrevista a l'informatiu Matí la portaveu a Espanya d'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, Paula Barrachina.
4: Tiene que haber un procedimiento que respete plenamente los derechos del niño, las obligaciones internacionales de protección internacional y sobre todo su interés superior. Entonces eso tiene que ser una decisión caso a caso, siempre con unas garantías absolutas y teniendo en cuenta, pues, como hemos dicho, el interés de cada niño de forma individual.
3: També avui, Dia Internacional de l'Assistència Humanitària, ha reconegut que la realitat del sector ha empitjorat darrerament, entre d'altres factors, per la disminució de l'aportació en ajuda internacional.
0: I això quan aquí a les Illes el govern ha demanat ajuda a Madrid per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a les Balears. L'objectiu, segons la consellera Sandra Fernández, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
5: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas.
0: I arribam a les 9:04, passam al relleu als companys del programa El Dia. Passar una bona jornada de dimecres.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: i hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol!
2: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts i avui vos saludam amb 29 graus de temperatura. Una jornada de nou marcada per la calor, tot i que ens arriben bones notícies i és que a partir de divendres arriba una baixada de les temperatures que farà que notem una sensació tèrmica més agradable. Aquest estiu la mitjana de la temperatura de l'aigua a les Balears frega els 30 graus. Les temperatures registrades aquest mes d'agost són de gairebé 4 graus per damunt del que és habitual per aquesta època de l'any. Atenció, perquè les boies costaneres han registrat pics autènticament tropical, se podrien definir. La boia de Sa Dragonera va arribar als 33 graus el dia 5 d'agost, la de Mó als 32,5 i la de la Badia de Palma s'ha arribat als 31 graus. Els científics parlen d'una onada de calor marina extremadament llarga que va començar a mitjans juny i que posa en perill greu els nostres ecosistemes. Avui, com deien, la calor és la protagonista, es tornaran a activar els avisos grocs a l'interior i al nord-nord-est de Mallorca i ja són, atenció, 80 dies seguits de calor extrema. Els psicòlegs alerten de les conseqüències físiques i també mentals que això pot comportar. A banda de la calor, que com dèiem és una de les notícies del dia, una més, també hem de parlar de successos. Joana Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Idò, així és, aquesta setmana l'han començat la mansetada amb alguns incidents i accidents com el que ara mateix vos volen contar. S'investiga la mort d'un home de 70 anys ahir a Mallorca en trabucar l'embarcació amb la qual navegava amb 6 ocupants més a Sestanyol. Va ser a uns 100 metres de la costa de Sestanyol de Llumajor, al sud-est de Mallorca. Una embarcació del Club Nàutic va rescatar els ocupants i els va traslladar fins al port després que la barca volcàs davant la torre de Sestalella, segons ha explicat el SAMU 061. Dues persones més que viatjaven en aquesta embarcació varen haver de ser ateses al mateix lloc, tot i que no varen resultar ferides greus.
0: També hem de parlar d'un nou accident mortal a les carreteres ahir a Eivissa. Maria Antònia Esquines, bon dia.
2: Molt bon dia, Marta. Així és, el d'un motorista de 35 anys que ha mort a Sant Josep després de col·lidir frontalment amb una furgoneta. Els tècnics del 061 que es varen desplaçar al lloc de l'accident no varen poder fer res per salvar la vida.
0: Avui, precisament, dedicarem temps i espai a parlar de successos. Ho farem amb Alba González, que avui serà amb nosaltres per repassar la crònica negra. També vos contam que a Granada han viscut un nou terratrèmol de magnitud 4,7. Han estat moltíssimes les rèpliques, Joana.
1: Sí, Marta, l'epicentre es va produir a Gojar, a Armilla, a la Granada, i ha sacsejat tota la província. Al municipi de Las Gàbies, per exemple, unes 600 persones han hagut de ser desallotjades i hi ha ferits lleus. El tremolor s'ha sentit fort i ha causat despreniments i les autoritats han elevat la fase d'emergència a nivell 1. De fet, l'Alhambra ha tancat les seves portes al públic i s'estudien possibles noves mesures de seguretat.
0: És que es parla de 6 terratrèmols en les darreres hores, una xifra altíssima. I tot i que encara som al vell mig del mes d'agost, ja han de començar a fer números, ja han de començar a preparar la tornada a l'escola i sobretot la temuda costa de setembre.
2: La tornada a l'escola serà un guany més cara per a les famílies de les Balears. Es calcula que la despesa mitjana per alumne de primària de l'ensenyament públic se situa entorn als 600 euros quan és necessari adquirir els llibres i tot el material escolar. L'estimació suposa un increment d'aproximadament un 15% en comparació amb el curs passat, encara que la quantitat final depèn del centre i dels sistemes de reutilització o préstec implantats.
0: Moment per la frase del dia. Sempre feim aquesta reflexió. Amb què mos convides a reflexionar avui, Joana?
1: I la, mira, Marta Grau, n'han cercada una avui del mag Juan Tamariz. Ahir vàrem saber que, a través d'un comunicat de la seva filla, que ha mort a 83 anys, i hem cercat algunes de les frases més rellevants, més destacades i curioses que ens va deixar, com aquesta que hem triat per avui. Màgia, amor, llibertat, humor, màgia de nou i la resta és res. Geni i figura, sempre.
3: Però has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas.
0: No hi oblidarem el seu tatatatxant ni el seu nianianianyà quan parlava o feia el gest de tocar el violí. Sí que és veritat que ha estat un referent per tota una generació, entre elles la nostra o el manco, la meva.
1: Totalment.
0: De què parla tothom, a banda, de la mort de Tamariz avui?
1: I de, avui m'ha costat triar, vos he de dir, perquè a vegades mos passa que triam i mos costa decantar-nos.
0: I a vegades no hi ha tant per triar.
1: I a vegades costa perquè no troben res. Però bé, avui he dut dues coses, formigues i perreo, o cosets, per ser una mica més normatius.

descobert que hi ha una nova afició que guanya adeptes cada dia. Tenir colònies de formigues a casa. L'anomenat ant-keeping, que consisteix a criar i observar aquests petits insectes dins formiguers artificials. Una afició que pot ser fascinant i educativa, però que també té els seus riscos, sobretot quan entrem en el terreny de les espècies exòtiques. Si s'escapen i arriben al medi natural, poden convertir-se en un problema per als ecosistemes. I també hi ha el risc de comprar animals sense saber-ne l'origen. En definitiva, les formigues poden ser molt interessants, ho podrien ser, però no són exactament un peixet que poses dins una peixera i ja està. I sobretot, si teniu una colònia, allò que sí que volem destacar és que convé que no l'allibereu mai a la natura, perquè per ventura pot fer molt de mal. Però, si pensàveu que això era prou surrealista, heu d'esperar perquè encara ens en queda una segona notícia, i és que el cantant, el reggaetoner Wisin, ha anunciat la creació, atenció, de la Universitat del Perreo.

0: I doncs sí, una universitat dedicada a estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton. El cantant vol reivindicar la cultura d'un gènere que va començar a ser censurat i qüestionant a Puerto Rico i que avui ha conquerit mig món. La universitat ja té web i fins i tot un compte enrere. Encara no sabem exactament què s'hi estudiarà, però nosaltres sí que ja tenim algunes assignatures pensades aquí al comunicat oficial fa dos dies de l'obertura d'aquesta universitat. I jo he pensat, què se pot estudiar a una universitat de reggaeton? I d'allò que sé, per exemple, introducció al perreo, història del racatà i, evidentment, pràctiques de moviment de cuixes. No? Supos que és una de les coses que se farà en aquesta universitat. La pregunta, però, és inevitable. Vosaltres què faríeu? Matricular-vos a la universitat del perreo, dels cusets, o tenir una colònia de formigues en el vostre menjador?
1: Colònia de formigues, sens dubte.
2: Jo m'apunto a la universitat.
0: Crec que, de fet, Marta, pots confessar-ho, sí, que n'has tingut una.
1: Sí, jo tinc una, però, atenció, no de formigues africanes, ni fent tràfic, ni comprant formigues per internet, ni molt manco, eh?
0: Adéu,
1: que ningú, per favor, se pensi una altra cosa. Començant per les formigues, idò, o començant per el perreo.
0: No sé, que m'apareix una de les dues coses. Ja m'apareix les dues coses que han trabucat una miqueta, perquè si ja hi ha universitats
1: Jo t'he de confessar, Joan Amaroto, que he hagut de llegir el comunicat de ben a prop perquè no donava crèdit. Pensava que això era impossible.
0: Jo crec que, a més, dir-li Universitat del Perreo és una mica sensacionalista, per dir-ho d'alguna manera, per aventura, Universitat del Reggaeton.
1: Sí, no? Perquè, o el que vol és aprofundir un poquet a la història de la música, estudis, etc, i han cercat el titular sensacionalista, que seria Universitat del Perreo. De veres que amb aquest sense paraules...
0: De fet, Maria Antònia, hi ha el reggaeton antic, no? I el reggaeton, que ets una mica més experta que nosaltres, i el reggaeton més actual, no? És que té història, fa més de 30 anys que existeix el reggaeton.
2: Jo imagino que, com tot, hauran de començar per sa base, en Wisin per Ventura és un pan més modern, hauran d'anar més en Don Omar, en Juan Magán, un pan més així enrere, per saber on va néixer, però me fa gràcia que, clar, és que perreo, que
1: no
2: aquest gussejar...
0: Perdona, la Maria Antònia sí que sap qui són perquè cap de setmana n'ha anat a veure
2: el
0: Juan Magán.
2: Però clar, és que la cosa és, el fet de perreo gussejar és un moviment de ball. Per tant, no sé si se centrarà només en el ball o voldran lligar de com va néixer la música per la qual se va inventar aquest tipus de ball, que bàsicament és moure les cuixes a les totes, però no conec acadèmics que facin aquest estil de ball. Se fa més a festes, rebel·les i demés. M'encantaria saber les bases d'aquesta universitat. Perquè
0: haurem d'investigar més.
2: Jo hi vull anar.
1: Jo t'he dit que en dos mesos te fas la licenciatura sencera. Sí, que això no té
2: però
1: tanta...
2: Però van de portar-me, no companyes.
0: No t'ha creguis, complicat, que cosets.
1: Home, la part tècnica igual, però la història, home, sí, el que tu dius, hi ha reggaeton més antic, però que no m'ho flipem, perdoneu l'expressió.
0: I de les formigues, jo entenc que pot ser com d'abans educatiu, fins i tot si hi ha gent que està interessada en veure el comportament...
1: De les formigues, dino Joana, per si qualcú s'incorpora a la ràdio, és que hem parlat que les granges de formigues són tendència viral i que
0: tendència,
1: la gent...
0: Tendència, i que, a més, la gent ha tornat una miqueta boja comprant formigues a l'estranger, per exemple, a Àfrica, que tu deies a Àfrica...
1: Sí, que arriben en càpsules, ho has vist?
0: En càpsules, i que poden ser perilloríssimes, perquè,
2: no
0: clar,
2: crèdit.
0: Dur-les d'un entorn a un altre són espècies invasores en el final, i si després la gent se cansa de les formigues i les amolla, clar, hi pot haver un disgust.
2: Passant de tenir ocells d'ingavis a formigues dins, que pareix una granja, això, jo no d'en crèdit. Imagina que qualque dia se te'n van anar a menjar. Si jo és que me'n veig una, ja la mat tot d'una. Com per tenir-la dins una casa.
1: Però, Maria Antònia...
2: Se fiquen dins el menjar.
1: Encara no he superat això de la mat tot d'una. No és necessari.
2: I que vols que
1: la convides a sortir.
2: A sortir de que nostra. Bueno, i tornarà a entrar.
1: No entrarem en aquest debat animalista.
0: Animalista.
2: Sí, és vera.
1: No entrarem en aquest debat perquè no tenim temps, però sí que ho prometem que, manco, aquestes dues seran les notícies més curioses que desenvoluparem una mica més a partir de les 11, entre moltíssimes propostes que s'entren en l'actualitat d'aquest dimecres, això és el meu subconscient, que ja estava
2: pensant
1: el cap de setmana. D'aquest dimecres, amb la bona companyia de Facu Tenac, els comandaments tècnics, també Cata Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, Jolanda Ruiz i Francesca Mateu. Començam el dimecres.

0: Són les 9 i 16 minuts i ja sabeu, comença la nostra tertúlia, sempre repassant l'actualitat amb la companyia dels periodistes. Sánchez Galvín, bon dia.
1: Bon dia.
0: José Luis Miró, bon dia.
2: Què tal, buenos días.
0: I el vicer Joan Carles Rodríguez Tur, des d'Eivissa, bon dia.
3: Què tal, bon dia, salut.
0: Fixa't que aquest dia s'ha dedicat gran part de l'actualitat a Eivissa, Joan Carles, perquè hem parlat de les festes, de la festa egípcia, de les festes il·legals, dels vaixells, Eivissa està d'actualitat, però començarem avui per una notícia que afecta en realitat totes les Balears i sobretot, ja que aquest dia hem parlat molt de la crisi migratòria, de la situació de Ceuta, focalitzant l'atenció als menors migrants, perquè la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència del Govern, Sandra Fernández, ha apostat per localitzar les famílies dels menors no acompanyats de l'arxipèlag i així valorar si aquests menors poden ser retornats als seus països d'origen. De fet, diu que alguns mantenen en constant contacte amb les seves famílies i demana més ajuda al Govern central per fer-ho. Darrere d'aquestes demandes existeix la situació límit de Son Tous, ja sabeu, és el centre de primera acollida de menors de Palma. Ara mateix té 26 nins i adolescents, que és el doble de la seva capacitat màxima. És per aquesta raó que el govern vol començar els tràmits per ampliar l'espai i demana ajuda al govern central. Benvinguda, Angie, després d'unes vacances, bon dia.
1: Hola, buenas. Idò, bueno, amb el tema dels menors migrants, jo crec que el que hem de fer és posar en el centre el paper dels menors. Vull dir, legalment i èticament el que has de fer és garantir que aquestes persones, especialment pel que fa als menors, els adults ja és un altre tema, tinguin unes bones condicions. Clar, el tema de la repatriació i la regrupació familiars amb aquestes persones, el problema és com pots garantir que efectivament aquests nins i nines tindran una bona atenció i una bona vida en el seu país d'origen. Has de fer una avaluació. La consellera ja ha explicat que el que faran serà avaluar si realment aquestes famílies compleixen les condicions idònies, però realment com es pot assegurar això? És que és bastant difícil. Jo m'imagino, per exemple, un adolescent que pugui tenir una orientació sexual LGTBI. Clar, en un determinat país on hi ha normatives que van en contra d'aquestes persones, com pots tu garantir realment el benestar del menor? Vamos, ho veig molt, molt complicat. I després, pel que fa a la crida al govern central, pues m'assembla més ben un acudit. Vull dir, un govern central que no ha estat capaç de defensar les fronteres de Ceuta, que ni tan sols és capaç d'assenyalar qui és el matón de la classe, que és el regne de Marroc, i que no veu que no fa fins fa no res, no ha fet pràcticament res per garantir la seguretat ni dels ciutadans de Ceuta ni donar una sortida a aquestes persones que han vingut en el nostre país, pues, si no és capaç de gestionar la crisi a Ceuta, com seran capaços de gestionar la crisi migratòria que tenim a les Balears? Ni tan sols han actuat quan no hi havia la crisi a Ceuta. No actuaran ara, això és evident.
0: José Luis, sobre la situació dels menors migrants, aquí estem compartint imatges de Ceuta, no?, de la situació, perquè han fet el paral·lelisme. Allà la gent està esperant, sobretot perquè varen conèixer ahir que se varen instal·lar aquestes carpes, que a través d'aquestes carpes se pot donar també menjar calent, poden tenir uns serveis que abans no tenien, i han fet el paral·lelisme per la petició del govern d'aquí, del govern autonòmic cap al govern central, sobre la situació dels menors a les Balears.
2: Jo crec que hi ha una norma, un principi que debería ser general, que és que el humanitarisme d'un país tiene que ir condicionado a sus recursos. Es decir, tú puedes ser humanitario en cuanto tienes recursos y esos recursos son los que pueden garantizar que las personas que vienen de un tercer país van a un país que es del primer mundo. No que las personas que viven en un país del primer mundo acaben viviendo en un país del tercer mundo, que es lo que le está pasando a los ceutíes en este momento. ¿Vale? Entonces, esto como principio básico y general. Los menores, lo primero que hay que hacer con los migrantes que se declaran menores es hacer un cribado. Porque hay datos de la Fiscalía del año 2024, que son los últimos que están publicados, que de las pruebas que se hicieron de menores que eran sospechosos de quizás no serlo, la cifra alcanzaba el 40%. Es decir, llamamos menor de una manera muy alegre a personas que no son menores y que, por tanto, no tienen que tener ese estatus ni tener ese reconocimiento. En cuanto a que tienen que estar con sus familias, a mí de lo que tú has comentado en la noticia, lo que me ha llamado la atención, porque yo no lo sabía, es que muchos de ellos tienen contacto telefónico con su familia. Entonces, menores, hay que iniciar los trámites para que vuelvan con su familia. Primero, porque es lo natural. Un chaval, un menor, esté con sus padres y con sus familiares en su país de origen, en su cultura. O sea, eso es lo natural. Y en segundo lugar, porque no creo que los gobiernos o los estados que reciben a estos menores les estén dando la atención adecuada. Es decir, no pensemos que los centros de menores pues son como, en fin, como un pequeño paraíso donde los chicos disfrutan de grandes... Ya sabemos lo que pasó aquí con las menores tuteladas nacionales. En fin, no creo que seamos un ejemplo de buen trato a los menores, porque no los puedes dar. Es decir, porque los centros de acogida de menores son lo que antes, en fin, se llamaban poco menos que reformatorios, ¿no? Entonces, no creo que eso tampoco sea el ofrecerles ni un futuro ni ninguna posibilidad que sea mejor que estar en sus países de origen.
0: Joan Carles.
3: A Eivissa i Formentera la situació és encara pitjor. A Mallorca està duplicat el número de menors en els quals atén els serveis de menors de Mallorca. Té una capacitat per la meitat, per atendre només a la meitat, i això fa que, lògicament, no se'ls pugui atendre en les condicions humanitàries que haurien d'estar. Aquesta dada del 40%, jo recordo que ja la va dir la presidenta Proens en seu parlamentària, i crida molt l'atenció que quasi la meitat dels que diuen ser menors realment no ho siguen. De fet, hi ha pràctiques molt habituals com tirar qualsevol tipus de passaport, de documentació, perquè no es pugui identificar quina edat realment tenen. Jo, efectivament, també som partidari que tots aquests menors estiguen en les seves famílies, que és on han d'estar. En les seves famílies. Després, quan hi ha, siguin majors d'edats, que entrin a Espanya o on siga per una via legal, per descomptat. Però el que està clar és que estan desbordats. Aquí el que hem d'anar és a què podem fer nosaltres, no? Quina capacitat tenim. I el que està clar és que Eivissa, Formentera i Mallorca, que són els territoris que més immigració reben, immigració irregular d'aquest tipus reben, no tenen capacitat per atendre'ls ni tenen capacitat per tenir-los en situacions dignes. I després el que em sorprèn molt és que, per exemple, solucions temporals que es plantegen, per exemple, a Formentera, són rebutjades pel govern estatal sense que això tinga com a contraprestació un no, mira, aquesta mesura que proposau, com, per exemple, posar una instal·lació temporal en esport de la Sabina, a Formentera, el govern estatal ho va descartar, però sense oferir una alternativa tampoc. Per tant, una política internacional completament deficitària, una diplomàcia on es pixen damunt naltros i mos diuen que plou, especialment a Ceuta, però també a Argèlia, perquè no hem d'oblidar d'on venen la majoria d'aquests immigrants, que és Argèlia. I això és com a conseqüència, lògicament, d'una política internacional fallida, d'una diplomàcia fallida. I com a resposta a això, no hi ha més recursos. A Formentera destinen un percentatge molt gran del seu pressupost en aquesta qüestió, l'atenció migratòria. A Eivissa, més de 10 milions d'euros anualment. Cada menor no acompanyat mos costa una xifra de 9.000 euros mensuals. 9.000 euros mensuals, cada menor. Sense que això tingui cap resposta, cap contraprestació per part del govern estatal, el que demostra és el nul interès en solucionar aquest problema per part del govern d'Espanya. S'anul·la la relació que hi ha entre el govern autonòmic i el govern d'Espanya i tenim un delegat del govern absent, que ja hauria d'haver dimitit fa molt de temps, i que el que segueix és agreujant una situació per la qual nosaltres no estem preparats. I el que hem de fer és, amb fons propis, fer front a una qüestió que no mos correspon.
0: Ceuta està lluny de trobar una solució. La veritat és que, de moment, la tensió és màxima. També els serveis sanitaris se troben en situació de tensió o de col·lapse. Aquí hi ha certes divergències, depenent del portaveu, no? Però sí que és veritat que els metges diuen que és una situació molt complicada. Veurem com evoluciona.
2: Hi ha habido... sale a violación por día, agresión sexual por día.
0: Parlar d'agressions, violacions... Costa pensar, no? Però és veritat que en situacions com els terratrèmols, no? Costa pensar que quan hi ha una situació tan dramàtica, no? Sempre hi ha gent que s'aprofita, no? De la vulnerabilitat de les persones. Si mos vareu seguir ahir, recordareu que vàrem parlar de la reconversió dels habitatges, dels locals comercials, perdoneu, en habitatges, és a dir, aquesta podia ser la solució. Anem a donar-li una volta en aquesta qüestió, sobretot perquè posem el focus al preu dels locals comercials. Piment denuncia l'increment de preu dels lloguers dels locals. En els darrers 4 anys s'han pujat fins al 50%. A més, alguns propietaris no renoven els contractes i això obliga a que gent que tingui un negoci, pues, ho hagi de tancat o simplement trobar-se a un altre lloc per emprendre. Una xifra, ha passat a costar, per exemple, un local comercial 700 euros, això no fa tant, el 2022, a 1.500 en guany, per un local de les mateixes característiques. Hi ha protestes per part del col·lectiu d'autònoms, per als petits i mitjans empresaris. El que podria ser una solució per l'habitatge podria perjudicar el petit comerç, perquè, clar, intentem arreglar una cosa, però menys si perjudicarà
2: l'altra. Hombre, todos los vasos se comunican, claro. Siempre, y muchas veces ocurren... Esa comunicación no estaba prevista o no se había previsto la intensidad que luego tiene, ¿no? Claro. Yo creo que esta medida, cuando se planteó, que no ha resuelto nada, se planteó para los locales comerciales que estaban vacíos y que estaban en desuso, porque realmente era... Yo siempre pongo el ejemplo un poco del entorno de donde yo vivo, ¿no? Que es la zona de Blanquerna, que es una de las principales uh-huh. zonas comerciales de Palma. Tras la primera crisis, cuando hablo de la primera crisis, hablo 2012, 2008-2012, cerraron un montón de locales, de pequeños comercios, que no han vuelto a abrir. O sea, prácticamente 14 años después siguen completamente cerrados, ¿no? Yo siempre eso lo relacionaba con la limpieza y la salubridad de la calle, porque quien tiene un local limpiaba adelante, mantenía un poco más decente la calle de lo que está desde entonces, ¿no? Yo creo que se enfocó en la idea de reconvertir locales comerciales porque no había, digamos, tejido comercial en muchas zonas de Palma o había desaparecido, y para tener eso abandonado, pues era mejor convertirlo en residencias. Bueno, yo sigo viendo muchos de esos cerrados, pero no quiero poner en duda lo que diga Pimem, ¿no? Pero también hay que poner
0: Pero estan tancats i tal vegada el preu no se pot llogar, també, no, podria ser una opció.
2: 700,
0: que no se
2: de 700
0: preu.
2: De 700 passa a 1.500. Bueno, también hay que pensar que la persona que alquila ese local vive en nuestro mismo biotopo y en nuestro planeta, ¿no? También le sube los precios, también cuando va a comprar le cuestan más las cosas y la inflación también le afecta. Entonces, que suba el precio de los locales comerciales en una situación de inflación, pues es llegado es que... a la renovación del contrato, entra dentro de la lógica del mercado.
1: Pero,
2: o sea,
1: pero tant de diners, vull dir, és que Ventura, sí, evidentment, s'ha de fer una autorització, has d'autoritzar l'IPC, per exemple, no? Vull dir, però si l'IPC no puja un 150% o un 200%, vull dir, és que...
2: Però ara... muchos de esos alquileres tienen a lo mejor 20 años. No,
1: bueno, si has de fer una actualització quan la renta sigui antiga, però crec que el problema no és una petita actualització, sinó que és intentar guanyar diners a costa, no, de la població resident pel que fa a l'habitatge i del petit comerç pel que fa en els locals. Aquesta advertència, quan es va aprovar aquesta llei, no sé si va ser el decret, va ser el 2024, ja es va avançar, o sigui, les associacions de veïnats i el petit comerç ja va comentar que això, evidentment, podia ser un efecte no desitjat per part de de la llei, clar, que en un principi pot sonar bé perquè diu, bueno, si tinc tancat aquest local, per què no pot ser un habitatge si està ben acondicionat? Però podria ser un efecte col·lateral. En el Diario.es van publicar, de fet, un reportatge amb dades d'anys anteriors i comentaven que la reconversió de locals a habitatges podia incrementar amb dades idealistes, però no tenim tampoc dades oficials, fins a un 150% al seu preu. Tot i que els preus estan regulats, tu no pots llogar ni vendre un local reconvertit en habitatge en espero de mercat, però fins i tot així tens un marge de benefici brutal.
0: Me permeteu que saludi Carolina Domingo, que és presidenta de Pimeco, i així mos podrà aclarir alguns d'aquests dubtes, no, que han plantejat en aquesta tertúlia. Carolina, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Quina és la situació d'aquests locals? Perquè ara feien referència que alguns sí que és vera que romanen tancats, el preu és notable, perquè estem parlant que en els darrers 4 anys ha pujat fins al 50%, i hem posat un exemple d'un local bàsic de 700 euros que podria costar el 2022, ara aproximadament seria d'uns 1.500. Contau-nos quina és la situació de manera generalitzada als locals.
4: Bé, a veure, és que són molts temes, eh? Aquí en el mateix grup podem triar molts temes, perquè sí que és cert que potser aquell local que parlàvem en concret, que pagaven 700 euros el 2022, hauríem de veure de quin any era el contracte, no? Potser feia molts anys que anava,
0: sí,
4: pagant.
0: Sí, han parlat els tertulians de renovació, exactament.
4: Sí,
0: algunes,
4: sí,
0: vegades,
4: clar,
0: es tracta només d'una renovació.
4: Sí, el que passa que aquí es barregen moltes coses, perquè el tema és que el petit comerç està patint molt, però evidentment que et pugin el preu del lloguer, doncs és algo que molesta. Però és que són tantes les coses que això poder és la gota que colma el got, no? Perquè el petit comerç està patint molt per al tema de les grans plataformes que han sortit a la llum des del Covid, del problema de l'accessibilitat per poder arribar a la gent, doncs, en els carrers del centre comercial, clar, els grans centres comercials que tenen aparcament gratuït, doncs això doncs, afavoreix molt més a que la gent preferesqui anar a un lloc on sigui còmode aparcar, arribar, etc. Aleshores, moltes coses que escanyen el petit comerç. Ja no és només el preu del lloguer, mm-hmm. és un mes, val? És un mes. Però si tu, el teu comerç funciona i va bé, que et vagin pujant el preu del lloguer, bueno, tu el pots anar discutint, però el problema és que quan hi ha tantes coses que t'estan escanyant, una més, doncs dius, ja tanco, no? Clar. Perquè ja no puc continuar més. Però el problema aquí és com el turisme. Tothom està ficant la culpa com que el turista és el culpable de que no hi hagi vivenda, el petit comerç pues, tanca perquè no hi ha vivenda i s'han de posar vivendes als locals. No, a veure, són locals que, malauradament, hi ha molts carrers que abans tenien comerç i ara pues, no el tenen. Però no el tenen ja no només per al preu del millor del lloguer, per moltes coses que envolta tota aquesta situació que estem vivint. Aleshores, suposo que en vez de tindre un local tancat, que això fa que el carrer pues, sigui insegur i cregui més bueno, brutó i inseguretat en la zona, pues, reconvertir-ho en una vivenda pues, bueno, pot ser algo opcional. Però el que nosaltres pensem des de Pimeco és que tot ha de tenir una coherència, no? Si tu vols reconvertir aquest local, si el govern ho permet, pues que hi hagi un equilibri, que dius, bueno, pues en aquest carrer hi ha tants locals, aquests locals porten tants anys tancats. No ho sé, m'ho invento, no ho sé si existeix. A lo millor, pues, si porta més de 10 anys tancat perquè no el lloguen, pues que el puguin reconvertir. Algo així perquè els carrers no quedin morts, perquè aquest és el problema. Però que no tot es reconverteixi en vivenda. Té que haver-hi un servei per la gent que viu en aquella zona. I jo penso que això és tot un tema de saber gestionar bé una ciutat, perquè al final és això. És el mateix que antigament en els hotels hi havia una part de l'hotel que es destinava en el personal que necessitava aquest hotel. Això amb els anys va anar desapareguent pues, per poder facturar molt més. Però això que ha passat? Que ha causat una pressió a l'hora de buscar una vivenda que abans no la teníem. Jo parlo d'hotels com poden ser universitats que també es volen fer noves, com parlo de Son Espases el dia que es va fer el gran hospital. No es va pensar en fer una annexa de vivenda per tindre els sanitaris o metges que puguin vindre de fora a fer feina aquí. O bueno, moltes coses, tant hospitals com universitats, escoles... Vull dir, tot allò de gran magnitud que tu vols construir, que requereix una sèrie de persones per fer feina amb el teu, bueno, amb la teva empresa, penso que el govern, en un lloc com les Illes Balears, que tenim un territori limitat, hauria d'obligar aquestes empreses, o bueno, digue-li com vulguis, que necessita una quantitat de gent, pues que poguessin destinar una part a vivenda. Eso perquè així ens tindríem també bones clar. Professionals i bé, i gent que volgués vindre a fer feina a Mallorca o a les Illes Balears en general, no? I jo penso que això, com diem sempre, és una manera de poder gestionar bé la situació que vivim nosaltres aquí. No és qüestió de prohibir, sinó anem a gestionar bé les coses. Vivim en un territori limitat, necessitem vivenda, necessitem comerç, necessitem empreses, necessitem autònoms, perquè els autònoms són els que més malament ho estan passant avui per avui.
0: Molt de melons, són moltes vessants, és veritat, i molt interessant totes elles, perquè és una cadena, no? Des de preu, habitatge... A la fi, qui ho està patint són els propietaris dels petits comerços, els que avui fèiem referència, sobretot per aquesta pujada de preu i també per aquesta reconversió, no? De locals en habitatge, de la qual també parlàvem ahir. Carolina Domingo, des de Pimeco, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una farta...
0: Igualment, per tu. He de fer una petita pausa perquè són les 9:36, però tornem tot d'una.
5: El dia. IB3 Ràdio. El bisturí. Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día tiene truco. Sacas del mazo de cartas el rey de corazones y sabes que ha muerto Juan Tamariz. Y los que de verdad saben de corazones andan inquietos por si lo inerte del personaje tiene doblez, por si la muerte anunciada fuera un nuevo aviso de que algo sorprendente aún puede ocurrir. Que nadie sonríe anticipadamente. La muerte premia el final del ilustre. Lo esconde en el lugar donde no llega la mano, ni la sonrisa, ni la mueca desdentada, por muy calva por arriba y muy poblada por abajo, que tenga su genio. Que muera el mago en este tiempo de insidias y de farsantes, donde la especialidad de la casa gubernamental es morir e ir resucitando día sí, día también, de la defunción civil. Donde el conejo en la chistera es falsear retorcidamente el juego de manos de la mentira, y aunque todo el mundo sepa que es mentira, es reconocer la grandeza del que quiere engañarte de cerca exclusivamente para que te sientas bien, advirtiendo su engaño, para que te ilusiones encontrando solución a su imposible mentira. La diferencia entre saber que te engañan y querer que te engañen. Sácaselas de la espada de Tamariz y sabes que su única violencia era el sonido falso del violín de su final. Que los niños que lo amábamos no necesitábamos migrar para poder soñar. Por eso no es basto hablar de la bondad de una sonrisa de oros, ni adivinar que en la miopía que sufría y que buscaba en ti, el truco final de su mejor ilusión ha sido todo él. Descansa, Juan. Y ya mañana, siempre juntos.

Continuem el dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i en temps de tertúlia són les 9:38 minuts. Si ara vos trobeu al volant en aquest moment, seguim ben pendents de l'accident a la via de cintura que està provocant retencions des de primera hora d'aquest dimecres. Parlem d'un embòs de més de 5 quilòmetres, ho ha avançat els nostres companys de serveis informatius fa una estona, seguim pendents d'aquesta evolució. Segons la informació facilitada per la DGT, és un incident protagonitzat per un únic vehicle que ha tingut lloc sobre les 7 del matí a l'altura de la carretera de Valldemossa, al quilòmetre 5,3. El vehicle ha ocupat els carrils esquerre i central i per això només s'està circulant per el carril dret. Un embòs que ha generat fins i tot la incorporació des de l'autovia de Llucmajor. Hi ha retencions en els accessos des de la MA20 de l'autopista d'Inca i també a la carretera de Manacor. Així que atenció i precaució, sobretot si aneu al volant en aquests moments. Del cotxe passam a l'avió. Per parlar de rècord, de xifres, de número de vols i visitants, les Balears han rebut 9,5 milions de passatgers aeris internacionals entre gener i juliol, amb un creixement del 2,8% respecte al mateix període de 2025. Segons les dades publicades ahir per Tour Espanya, és una xifra que suposa el 14,2% dels més de 67 milions de passatgers que arriben a Espanya durant els primers mesos.

0: en aquest comentari. És una temporada rara.
1: M'ha empatat.
0: Fa 10 anys que sent lo mateix. Fa 10 anys que sent que és una temporada rara i després, quan arriba octubre, és 31 d'octubre, balanç. Rècord de passatgers, rècord de despesa turística, rècord de no sé què. Escolti, aquí hi ha dues possibilitats. Una, o hi ha un error de percepció per part de certs establiments, o els sous no estan anant en aquesta oferta complementària on jo em moc més, com és lògic, jo no som consumidor d'hotels ni d'això aquí a les Balears, però tal volta els sous no estan anant en aquesta oferta complementària, és a dir, no s'està permeabilitzant aquest rècord de despesa, perquè molt aviat ho veurem també, els rècords de despesa. Qualsevol cas que augmenti el flux d'arribades també pot obeir una raó, i és que ara, malauradament, els nostres visitants venen més, però fan estades més curtes. Això també té certes externalitats que no són positives, no? Nosaltres el que hem de treballar, penso que l'assignatura pendent de Balears, que és una destinació turística que ho ha de seguir sent i que el que ha fet és enriquir en aquesta comunitat en sobremesura, el que hem d'aconseguir és, com tu bé deies, Marta, gestionar aquest model turístic. Jo penso que una de les assignatures pendents, que és molt difícil per part de l'administració poder gestionar això, és el tema del turisme familiar. Aspirar a tenir un turista que sí que diversifiqui la seva despesa, que no ho concentri en festa i hotel, sinó que també arribi en aquesta oferta complementària de restaurants, souvenirs, que, per exemple, és un negoci que es queixa molt, no? Això penso que és una assignatura pendent. Cada volta tenim més only adults, més establiments on les famílies no hi són ben rebudes, inclús zones on directament ja no queda tan sols ni un sol hotel familiar. Aquesta sí que crec que és l'assignatura pendent, on s'ha de legislar, on s'ha d'intervenir, però, clar, aquí la major responsabilitat recau sobre les pròpies empreses, sobre els propis establiments que cada volta veiem que es reconverteixen, no? Establiments que abans eren de 3 o 4 estrelles, ara tots són de 5 estrelles, i hi ha una cosa que em fa molta gràcia. Perquè ara ningú vol ser hoteler. Tots els hotels de 5 estrelles, ningú són hotels. T'ofereixen experiències. I el que volen anar és més enllà. I reconnectar, per exemple, a Eivissa, no? Està molt de moda. Tots t'ofereixen la verdadera essència eivissenca. Des d'un hotel a Platja d'Embossa fins a un hotel a Portinat. Jo no sé com ho fan, ni crec que ho sàpiguen, perquè, clar, són tots fons d'inversió estrangers, però que casualment coneixen molt bé la verdadera essència eivissenca, i tots amb molt de ioga, i molt de tematge, i molta avena, i, clar, tot això, com tothom sap, és super eivissenc, saps?
2: No tant la teva fascinació.
0: Aleshores, jo crec que aquí hem de fer
2: Joan
0: un
2: Carles,
0: pensament.
2: Per aquestes noves tendències, eh?
1: Que melón más bueno.
3: Ja, la millor intervenció de la tertuli. Jo crec que ja no cal dir res més. Sí, bueno, justament a la zona d'Escanar, també a Eivissa, el nostre company bé ho sap, que s'ha estat traicionant en una zona familiar, obrint un hotel de 5 estrelles per aquest canvi cap al luxe, no? Però també és difícil, no? Perquè has de fer un... Has de ponderar, perquè, clar, si vols que vinguin manco turistes però que gastin més, has de fer aquesta reconversió cap al turisme. Si vols un turisme més de massa, més familiar, després tens aquestes xifres d'arribada de turistes que són molt elevades. El que sí que s'ha de fer, i crec que això estem tots d'acord, és eliminar aquestes zones de turisme de gatera, que no només no deixen molt de diners, sinó que ens costa molt de diners poder gestionar tot això, no només per serveis sanitaris, sinó també, per exemple, pel que fa a la neteja d'aquestes zones. És difícil de compaginar, és difícil de solucionar. El govern va iniciar una taula per la sostenibilitat que, bueno, realment jo crec que no ha donat molts de fruits. Sí que és cert que els governs insulars, els consells insulars han pres mesures. També es van prendre abans que existés aquesta taula, perquè recordem que la limitació d'entrada de vehicles a Formentera ja era anterior, però no només pot ser tot limitar i prohibir. Vull dir, també hem de donar una alternativa per canviar el model turístic, perquè el que és més fàcil és prohibir. Vull dir, amb això José Luis segur que està d'acord.
1: No,
3: amb que...
1: prohibir.
2: La paraula prohibir.
3: Prohibir és el més fàcil, però...
1: Eso está chupado.
3: El que és difícil és gestionar aquesta transició.
0: Prohibido prohibir.
3: Exacto.
1: No, a ver, has dicho que la intervención de Joan Carles ha sido la mejor, vamos a intentar superarla.
3: Venga, vamos, yo confío en ti.
1: Vamos a ver. Yo creo que viajar es demasiado barato. Uh-huh. Y ese es el problema. Y ese es un problema global.
4: Tú tampoco te has quedado curto.
1: No, porque tú piensas, no piensa, pero sí, de los datos que habéis comentado, lo digo porque tampoco está basado un poco en el enunciado que nos has dado, de esos 9 millones de vuelos, de entradas por el aeropuerto, 6, y pico pertenecen a compañías low cost. Bueno, pero si un dato este es

0: dato es básico. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a viajar y hacer turismo. Por eso yo también estoy en contra de las experiencias y el 5 estrellas, como si solo tuvieran derecho a hacer turismo los muy ricos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer turismo, pero más caro, un pelín más caro, y así, así controlas un poquito más los flujos. Porque al final se trata de eso. Viajar hoy en día es tremendamente barato. Y la gente que antes no viajaba, principalmente la gente joven que tiene menos recursos, viaja muchísimo. Y viaja mucho porque sabe encontrar billetes a precios de auténtico saldo y luego sabe encontrar alojamientos también muy, muy baratos. Y entonces eso es un poco la cuestión que yo creo que es más importante de todo este asunto.
1: Sí, pero Economic, les Balears, tampoc, ni no, allotjament... Però... És veritat, no? Potser trobis un vol que sí que sigui una oferta, no? Però tampoc te sortirà molt econòmic venir aquí.
0: Bueno, ja te digo, 6,3 milions han venit companyies low cost, que por su propia denominación son compañías que se venden barato.
1: Bueno,
0: pues sí, la oferta, desde la oferta ilegal, que es una que se puede encontrar, hasta la oferta legal de alquiler vacacional. Porque todo el mundo critica el Airbnb de su ciudad, pero en cuanto viaja... Se va al Airbnb de la ciudad del vecino, ¿me entiendes? Entonces, bueno, con que haya esa falta de coherencia generalizada en el mundo, pues entonces los debates no se resuelven.
2: I ara a Barcelona hi ha una moda que encara no ha arribat a les Balears, però que segur que arribarà, que és dormir a la platja. Hi ha gent que no vol pagar el preu de l'hotel una nit i el que fa és dormir a la platja i diu, bueno, jo dormo aquí i m'estalvio els diners de l'allotjament. Vull dir que sempre hi ha alternatives per fer s'estança més barata.
3: Vol intervenir no, en Joan Carles. Que cridis mals a baranys.
2: Perdona.
3: No cridis mals a baranys ni em facis propaganda d'això, que avui ja me'n vaig a 10 persones dormint a platja d'en Bossa no, després sisplau. De sortir a Ushuaia. No, jo, hi ha un paràmetre que crec que és molt rellevant. Perquè, clar, aquí parlam d'una xifra que està bruta. Ara explicaré per què. Bruta en el sentit que només analitzem el número de persones que arriben, el número de passatgers que arriben. Però hi ha una dada que és molt rellevant a nivell sociològic, és l'índex de pressió humana. No? Per metro quadrat o per quilòmetre quadrat, les nostres illes quanta pressió demogràfica pateixen? Lògicament, som un territori molt tensionat. Això és evident. Però, per exemple, en el cas d'Eivissa, i aquí ho enllaç amb una cosa que ha comentat en José Luis Miró, que efectivament ha superat sa intervenció.
0: que va.
3: Una cosa que comentava molt interessant és el tema de slow cost i Eivissa i del turisme il·legal. D'aquestes persones que venen a un Airbnb. Un Airbnb que estiga bé, que tingui la seva llicència turística, cap problema, i endavant. Però... a Eivissa s'ha fet molta feina en la lluita contra l'intrusisme i això ha tingut, i s'ha limitat l'accés a vehicles i això ha tingut com a conseqüència una reducció d'aquest paràmetre de l'índex de pressió humana que s'ha reduït en alguns casos de mitja anual un 13%. És a dir, a dia d'avui, a Eivissa, i això és el que és sorprenent, és el que sona paradòxic, en 2026 tenim menys pressió demogràfica que fa 10 anys, que l'any 2015. Jo penso que això és una bona notícia, és cap on han de caminar les illes, i aquí penso que Mallorca especialment té una tasca pendent en la lluita contra l'intrusisme, crec que ho he comentat alguna volta, que va 4 o 5 anys tard, i això és algo que agrairan els hotelers, que agrairà l'oferta complementària, que agrairà el charter i que agrairà tothom. Jo crec que aquesta és una lluita que li queda pendent a Mallorca, que lògicament no és la panacea, però que són aquestes petites passes però fermes que ens condueixen cap a la contenció, que aquesta és la paraula que sí que abraça pràcticament tothom a l'espectre polític, no a la prohibició, a la limitació, però en la contenció ens hi trobem tots còmodes.
1: Fem una petita pausa més. Són les 9:49, però si me permeteu, actualitzem la informació en crònica de successos. Policia i bombers han intervingut aquest dimecres en 2 incendis registrats en distints punts d'Eivissa, un a un soterrani amb diversos vehicles afectats i un altre a les immediacions d'un assentament il·legal. Segons informa l'Ajuntament, la major importància s'ha declarat en aquest aparcament soterrani d'un edifici situat al carrer Músic Fermí Marí 10, El foc s'ha iniciat en un vehicle, com dèiem, i ha afectat el manco de 3 cotxes més. I l'altre incendi en concret, el de l'assentament, és una parella que viu precisament en aquestes immediacions, que ha alertat d'aquest foc, però ha mobilitzat tot d'una ràpidament a la policia local i no s'han registrat danys personals. 9:50, com dèiem, uns consells, tornem tot d'una.
4: Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: I Vetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
6: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Trump no deixa de ser notícia. Són les 9:53, continuem a la nostra tertúlia, però feia temps que no s'adjudicava un altre terreny, perquè recordem, ja ho va fer amb Groenlàndia, i ara l'ha tocat el torn a l'estret d'Hormuz. S'adjudica l'estret d'Hormuz com a territori dels Estats Units, ho ha publicat a les xarxes socials. Aquí estem compartint la piulada, en la que es veu un mapa d'Hormuz, i s'assenyala com a part de la primera potència mundial. Va acompanyat de la llegenda "Nou territori dels Estats Units", amb un disseny patriòtic, que després ha acompanyat com una espècie d'animació de barres i estrelles. I aquesta piulada, com és lògic, no passa de ser percebuda, perquè, clar, tot i que Trump mos té acostumats sorprenent-nos a notícies com aquesta, aquí sembla que és una autèntica provocació, José Luis.
2: Bueno, és tan provocació que el círculo incluye Oman y Emiratos Árabes.
1: No m'havia fixat.
2: Parte de Irán, Oman y Emiratos Árabes. Es decir, supongo que se refiere a lo que es la
1: sí, podies haver estat més concret i no ho ha estat, és vera.
3: Hombre, es un yanqui sabiendo de geografía, es que le pides demasiado. También es que...
2: Bueno, yo, es esta manera de hacer política y de anunciar, ya no acciones que va a desarrollar, ¿no?, sino de generar que esos anuncios tengan ciertas consecuencias, ¿no? Y esperar a que... Yo creo que su forma de hacer política se podría resumir que es... Él coge el palo y lo mete en medio de la rueda de la bicicleta. Entonces, todo salta por los aires y cuando todo ha saltado por los aires y cada uno ha mostrado un poco su posición, pues entonces puede que pasado mañana diga que no, que ya todo perfecto con Irán, que todo arreglado, que la guerra ha terminado y que con Omán, porque también advirtió con bombardear Omán si se opone, que eso no está en el tuit, pero luego lo ha añadido. Es decir, que si Omán se opone a esto, pues lo bombardeará. Entonces, es que yo ya no sé qué pensar ni qué decir. Bueno, es algo que nos supera, ¿no? A mi, almenys.
3: Al cap i a la fi és la guerra pel relat. Vull dir, jo he estat dues setmanes als Estats Units, he estat també a Washington. L'entorn de la Casa Blanca, abans tu podies apropar-te fins a un cert punt, són uns jardins que estaven oberts al públic, ara estan totalment tancats, i unes valles, tu no pots veure el que hi ha darrere, no? I la població local de Washington i els mitjans de comunicació asseguren que, bueno, això va començar quan es va produir una mica abans el segrest de Maduro, i que fins que no acabi la guerra a Iran no tornarà a obrir. No? És com una mica per mesurar quin és l'estat de la Casa Blanca. I dic que és una guerra per relat perquè, passejant per Washington, veus, per exemple, gent que ven a corres de Donald Trump 2028, que no pot ser perquè la Constitució dels Estats Units prohibeix que una persona tingui més de dos mandats, no ni tan sols consecutius. Vull dir, tu no pots ser president fa uns anys i ara ser president i tornar a ser-ho, tot i que hagin passat una sèrie d'anys, però és la guerra pel relat. Gorres, per cert, que venien persones migrants o descendència migrant, que també me va cridar bastant l'atenció. I és la guerra pel relat. Quan no es pugui presentar en un tercer mandat, perquè el Tribunal Suprem no li deixarà, perquè és anticonstitucional, dirà que és una atemptar contra la seva llibertat, etcètera, etcètera, i vendrà el relat. A Hormuz intenta vendre també un relat, vull dir, perquè ell volia una intervenció ràpida com va passar a Venezuela, això no va passar, i la seva opinió pública sí que està en contra de la gestió que s'ha fet en aquest sentit, perquè Hormuz i el trànsit de petroli sí que afecta l'economia dels Estats Units a la gent de classe mitjana, i això és realment el votant de Trump. I aquí sí que té Trump un problema. Per tant, aquestes provocacions s'han d'emmarcar en...
4: Com acabaran, clar.
3: Clar, s'ha d'emmarcar en un relat, en un intent de guanyar el relat davant de la seva opinió pública.
1: I és una provocació.
5: Jo no sé fins a quin punt...
1: Joan Carles, exactament.
5: No sé fins a quin punt tot això, aquest anunci, ve com a conseqüència del viatge de Nanji als Estats Units, quines recomanacions li he fet a la Casa Blanca.
3: No haré
5: declaracions. En qualsevol cas, fer-se dueño d'un territori no basta en dir-ho ni en fent tuits, sinó que hi ha que tenir un control efectiu de les fronteres i hi ha que tenir un control efectiu dels mitjans. Lògicament, en Donald Trump no té això, per tant, tot es resumeix a el que han dit els meus dos companys, a fer-ho saltar tot pels aires, literalment, a veure què passa i a veure si en aquest totum revolutum ell es pot apropiar d'aquest missatge o els pot fer cedir en res, perquè qualsevol petita cessió per part d'Iran serà venuda a Estats Units com un gran èxit de sa diplomàcia histriònica d'en Donald Trump. Jo penso que aquesta és sa intenció, sa seva estratègia, ja l'hem vist amb moltes conseqüències, inclús moltes voltes... és una distracció tan evident, com per exemple el tema de Groenlàndia i tot això, que mentre naltros assenyalam la lluna, la gent es mira el dit, no? Jo no sé fins a quin punt tot obeeix una estratègia política de comunicació molt ben pensada per despistar, per enfangar, i no sé fins a quin punt hi ha darrere una estratègia real d'intel·ligència, de diplomàcia, de política internacional, perquè, clar, aquest home és un home imprevisible i impossible d'entendre realment si el que fa està pensat o està improvisat. Jo tinc aquest dubte.
1: Sí, és, de fet és un gran dubte, eh? Pensat, improvisat, qui és que fa aquest muntatge... No? Que és el seu assessor, que realment... Ell li diu, mira, posa un mapa i ara posa el cercle... Són moltíssimes les preguntes. Provocar Groenlàndia no és provocar l'Orient Mitjà. Què passarà, no? Quines seran les possibles reaccions? O serà una qüestió anecdòtica?
2: Sí, sí, la qüestió... A veure, supongo que Trump no és Trump, és un equip, no?
1: Exacte.
2: És a dir, debe haver...
1: Clar, a vegades tenim dubtes, eh?
2: Sí. Sí, però bueno, jo crec que a esos niveles és difícil pensar que todos, que él se levante por la mañana decida poner ese tuit sin avisar, no sé, a su secretario de Estado, no lo sé, pero yo me imagino que sí, que todo obedece a algo, pero desde mi humilde perspectiva es todo ya ininterpretable. Yo no soy capaz.
1: Moltíssimes gràcies, José Luis, Joan Carles, Angie, per aquest dimecres, que tingueu un bon dia.
3: Igualment.
1: Nosaltres escoltem els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, publicitat a la tele i tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Continuen a aquesta hora algunes retencions a la via de cintura de Palma per un accident aquest matí. Ja s'ha retirat el vehicle i poc a poc es normalitza la situació. Per actualitzar l'estat de circulació, connectem amb la sala de control de la DGT. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, ara aquesta hora el vehicle que hi havia a via de cintures, a l'altura del quilòmetre 5, un poc a l'altura de la sortida cap a la carretera de Mosa, ja està retirat la retenció que havia generat. Pràcticament ja no queda res, queda encara algo a l'altura de la sortida cap a la carretera Bo. En sentit d'endats i poc més, també petita dificultat, encara a l'autopista d'Inca centrada a la via de cintura. Però, per altra banda, fa una estona s'ha produït també una petita topada a l'autopista d'Andrés, a l'altura del quilòmetre 6. Això és a l'altura de Sant Agustí, aproximadament. No hi ha vehicles ocupant el carril, però sí hi ha un vehicle aturat al volant dret i s'ha fet mirar on està ocasionant que també se creïn retencions ara mateix a l'altura de la teulera, a la via de cintura en sentit Andratx. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies, doncs. Molta atenció aquesta hora a les carreteres. I ara anem cap a Eivissa, perquè el dia ha començat amb dos incendis. Per una banda, un infrahabitatge ha cremat a la zona de Ses Feixes i també, d'altra banda, un bloc d'habitatges del carrer Músic Fermí Marí ha hagut de ser desallotjat per un incendi en un garatge. David Ventura, quina és la darrera hora?
3: Hola, molt bon dia. Mira, els dos incendis ja han pogut ser apagats. Del carrer Músic Fermí Marí número 10, l'incendi ha començat en un vehicle, en un pàrquing, ha afectat a tres vehicles i a tres cotxes i una motocicleta. Ha començat a les 6 del matí i els veïns del bloc d'habitatges han hagut de ser desallotjats. Ara ja han pogut tornar als seus domicilis i la situació va recuperant la seva normalitat. I simultàniament, a la zona a les feixes d'Espratet s'ha produït també un incendi en un infrahabitatge d'aquesta zona. És una zona de canyes on hi viu bastanta gent que no tenen sostre i al costat d'un edifici que està mig en runes i on viu una parella s'ha produït també un incendi que ha afectat aquest habitatge i la zona circundant. També en aquest cas no hi ha hagut ferits i també l'incendi ha pogut ser apagat i els habitants d'aquesta estructura han pogut retornar a casa seva.
1: Moltes gràcies, David, per aquesta informació. Continuem amb més qüestions. ACNUR afirma que s'ha de garantir la protecció i l'interès superior dels menors migrants no acompanyats en cas de ser retornats al Marroc, com va avalar ahir la Comissió Europea.
4: N'ha parlat a l'informatiu matí la portaveu a Espanya d'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, Paula Barrachina.
5: Tiene que haber un procedimiento que respete plenamente los derechos del niño, las obligaciones internacionales de protección internacional y sobre todo su interés superior. Entonces eso tiene que ser una decisión caso a caso, siempre con unas garantías absolutas y teniendo en cuenta, pues, como hemos dicho, el interés de cada niño de forma individual.
1: I els ajuntaments de les Balears suspenen en transparència gairebé 11 anys després de l'entrada en vigor de la llei de transparència.
4: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, només 7 dels 67 municipis aproven. La coordinadora del projecte Participa de la UAB, Marta Corcoy, explica que l'informe detecta un empitjorament general, sobretot per la falta d'actualització de la informació.
6: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició.
1: Arribem així a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: Dilluns a les 7 i mitja torna Esportes en Joc amb el Granada Real Mallorca.
8: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
9: I disfrutem d'Esportes en Joc!
7: I amb els millors comentaristes.
9: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a ser contrari i guanyarem el partit 5-0.
8: I la participació dels oients.
7: En Jaume de Felanit diu que ja està de desnirvis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
10: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
0: El dia, amb Marta Garau.

0: Al dia, amb Marta Grau.
1: Avui ho parlàvem just fa uns instants, abans dels anuncis. Doblers en efectiu és un tema que cada vegada se parla més sovint perquè la tendència és a desaparèixer, així que

0: Mira, és que fa uns dies van sortir, no?, les xifres d'aquesta davallada de l'ús del Dot Bes en efectiu, que no era molt, era un 2% respecte a un any o un altre, però ja era una davallada notable. La tendència és a desaparèixer? Adeu al Dot Bes en efectiu o seria un titular massa cridaner?
1: Bé, ho podem veure de diferent punt de vista. És normal que les autoritats cada vegada intentin controlar més els rastres del Dot Bes i, per tant, legislen en funció d'aquesta operativa. Aquí a Espanya ja ho sabeu, lo de 1.000 euros. Ara, la Unió Europea, l'any que ve entrarà en vigor una norma de màxim 10.000 euros, que no es poden fer transaccions superiors amb efectius superiors en 10.000 euros, i a més això s'hi ha d'obligar complement per tots els països. Vol dir que si un país, Dinamarca o França, suposant, per exemple, no poden dir no, jo els meus poden pagar fins a 12.000, no, 10.000 euros. Tot això va en funció d'aquest rastre de dobbes. Cada vegada hi ha més tendència per comoditat també de pagar en dobbes digitals. Les targetes són molt útils, perilloses en el mateix temps, perquè el descontrol
2: superior. Mira, ara que dius això, jo t'anava a demanar si també canvia la nostra manera de consumir. Quan pagam amb la targeta amb el mòbil, que molta de gent ja ho du així, fa clar qui paga, tenim més facilitat per gastar sense ser conscients del que gastam?
0: Bona pregunta, que tot d'una respondrà en tro meu, perquè just ara han tingut una petita desconnexió i tornem a connectar amb la part televisada del nostre programa. Disculpes als telespectadors per aquest petit incís, per aquest petit parèntesi, recordant que parlam amb Tomeu Cantallops, el nostre economista. El titular és si la tendència del dobbers en efectiu és a desaparèixer. Joana feia la pregunta de si gastant més, perquè, clar, no te n'adones, no? I amb el mòbil, trup, targeta, trup, tornes a tirar la targeta, gastant més.
1: Naturalment, gastant més, i, a més, les targetes de dèbit solen ser molt més perilloses, perquè és quan es consum immediat. En canvi, ser de crèdit, quan aquí estàs un mes normalment a pagar, hi ha un principi de més control. Però sí, és cert, hi ha una tendència a pagar més en dobbers digitals, tot i que una enquesta de la Unió Europea diu que hi ha una preferència encara important per utilitzar dobbers en efectiu. És a dir, aquesta desaparició futura de l'efectiu, jo la veig bastant a llarg termini encara. No serà immediat, no serà immediat.
0: Una altra transició, la del cotxe elèctric, que semblava que era tota una revolució, sí. Però després no tant, però després sí.
1: Bé, cotxe elèctric, com sempre, hi ha una lluita aquí entre les potències, la Xina i la resta del món. La Xina està guanyant mercat cada dia en el tema del cotxe elèctric, i jo tinc una opinió sobre això. En gran referència a lo que és Espanya, donat aquest model que tenim instal·lat de serveis, cada vegada més, tot allò que faci que eliminem part d'aquesta economia de serveis serà bona. Què vull dir amb això? Qualsevol indústria que vengui automobilística, qualsevol procés d'aquesta fabricació de cotxe, sigui elèctric o no ho sigui, serà bo. Bo per una qüestió immediata, que és aquesta que dèiem, de fugir de sector serveis. I una altra, perquè hi ha un tema que això mai se té en compte, i és que el sector industrial, els països que tenen un sector industrial potent, són països més democràtics, amb més llibertats pels treballadors i amb més defensa també per aquests treballadors. Per tant, benvinguda sigui l'electrificació, o benvinguda sigui la continuïtat del cotxe normal de combustió, perquè això significarà tornar a l'economia un poc industrial.
2: Jo t'anava a demanar també, evidentment, aquesta és la part positiva, però si deixant de consumir, per exemple, tanta benzina, tant de gasoil, no sé si també canviarà una font important d'ingressos via impostos, no? Com pot afectar això a les finances públiques? S'inventaran nous impostos precisament per seguir recaptant?
1: S'inventaran nous impostos, i si no s'inventaran, a tots els que han de davallar no els baixaran. Per tant, a mi no me preocupa aquest tema. A mi me preocupa més el tema mediambiental, el tema que hi hagi punts de recarga suficients i no dir a la gent comprar un cotxe elèctric sense tenir les conseqüències cobertes d'aquest tema que nosaltres. Això ha estat el tema fiscal, no me preocupa gens.
2: Ara que dius això, a un territori com Balears, amb una enorme dependència del vehicle privat i del turisme, el cotxe elèctric pot tenir també un impacte econòmic especialment important, però deies, no? Se necessita que hi hagi punts de recàrrega. Supos que és això la màxima ara mateix,
1: sí,
2: no?
1: Sí, el cotxe elèctric aquí a Balears està clar que seria cada vegada que ve el cotxe més elèctric seria boníssim,

0: per l'alimentació del territori, per aquesta allau de gent que ens està visitant i que, per tant, això consumeix més combustible, en definitiva, i tot això seria bo. Però ja t'ho dic, l'important per jo és tenir assegurat aquest servei posterior en el cotxe elèctric. No només dir que serien compri cotxe elèctric.
1: Exacte, ho podrem mantenir, tindré la manera, no?, de poder tenir un subministrament elèctric, sí, sempre, què me suposarà, quines despeses...

0: No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: I 43, posam el focus en una de les cares joves que s'ha fet un lloc en el món de la creació de contingut a les Illes Balears. Anotau, si no ho sabeu ja de memòria, aquest nom, Àngela Barbé.
7: Molts la coneixen o la coneixereu per La Tropa, que va ser un projecte digital d'aquesta casa d'Ivetres, o pels seus continguts plens d'humor a Angelines Show, com ella mateixa se fa anomenar.

0: Una lota de Menorca que, com deia aquesta cançó, vive la vida loca, comparteix el seu dia a dia sense filtres, de vegades surt disfressada, d'altres damunt el seu cavall i sempre envoltada de gent i amb un micròfon a la mà. Jo vull saber com està ara mateix, que la tenim connectada des de Menorca. Angelines, molt bon dia.
1: Bon dia, família!
2: Bon dia! Què tal? Quina il·lusió saludant en Angelines, perquè la veritat és que des de la distància sí que sabem molt d'ella, la seguim per xarxes, estem sempre en contacte, però clar, volíem que passés també per el dia, perquè no només és que tingui moltíssim de seguidors,
3: no,
2: sinó
3: que... No, que fans aquí, el dia són fans.
2: Són fans, són fans. Molt fans, i també, que no ho han dit, molt aquest tant. Estiu està anant per totes les platges de Menorca, micro en mà, amb el programa Sol Sola, per contar-me apropar-nos i mostrar-nos tot allò que fa la gent a les platges. Conta-nos, què tal aquest estiu, Angelines?
1: Alotes, bon dia. Perdonau les meves pintes. Molt plegat avui, ben enfeinada. Estic tan agraïda de formar part del programa. No sabeu les amistats que he fet. I no ho sabeu. Tus de Menorca que no coneixia i ara conec, i que t'obren les portes a gent del poble, turistes. Encantada, encantada. Estic passant un estiu de crear contingut des bo,
2: I Morena.
1: Des bo.
2: Ben Morena.
0: Angelines.
1: Noves?
0: Sí.
2: Agafa coloret.
0: Aprofites aquí els rodatges per fer amistats, recórrer món, que dius que Menorca no trobaves segons quins llocs, i fins tot per posar-te morena. Escolta, molts som nosaltres que quan te veiem a les xarxes trobem que transmets com a molta naturalitat, com a molta rialla. Ets tu mateixa. Jo vull que abans de que ens expliquis un poc com ho fas, els que no t'han pogut veure, ho vegin o ho escoltin. Comprova-ho.
1: Es 4, 1, 2, 3, ya, pum, pa, pa, pa, pa. Créetelo, eso es, estamos en fama.
4: Oiga, mi gente, las canciones se están haciendo un poquito largas porque es que nosotros no sabemos bailar, ¿qué tal?
5: Y nos cuesta mucho, muy...
4: Las chicas dicen que somos horrorosos bailando, pero es que yo en la discoteca me siento muy mal cuando bailo.
0: Ángela, yo creo que es... el teu personatge amb essència, però jo vull que mos contis si realment n'Àngela que seva també és així o estudies un poc aquesta espontaneïtat.
1: Mira, Lotus, Maria Antònia, jo realment de debò vaig néixer així. Vull dir, jo som així.
3: O sigui, que és l'ànima de totes les festes.
1: És que, clar, som molt xerradora, som molt... O sigui, jo som així. El problema que hi ha escorre de posar-me

0: sèrie, els hi costa, però no en sèrio.
1: Clar, però imagina que també te deus enfadar i deus tenir els teus dies així un poc... o no t'enfades mai, tu, Angelines?
0: Joana, saps que ho són de maleita? Oh! Són maleita, però se me'n passa ràpid.
2: Àngela, com tu crees els continguts?
0: Que venen
2: d'inspiració tot d'una, veus una cosa que et crida l'atenció i aprofites per publicar-la, o les tens pensades, t'organitzes... Conta'm-nos com crees el contingut, en què t'inspires?
0: A dia d'avui, t'he de dir que som una lota molt organitzada. Mira. Molt. Jo tinc una programació setmanal, perquè sé que dilluns vaig aquí, dimarts vaig allà, ostres, ja que vaig aquí, per exemple, venir en colla, aprofitaré per penjar un bon reel i els hi demanaré a la gent, a part de com els hi va assistir, pues, avant que han fet avui, i ja program, que sí o sí, dilluns té que sortir un reel. Si jo tinc un objectiu marcat, això sí que ho tinc,
3: Clar, perquè... Per qui no ho sàpiguen, en Àngela fa contingut d'humor, en tot essenci. Fa entrevistes, se'n va per seu poble petitet i grava aquests personatges. També mostra el teu dia a dia sense filtres. Jo vull posar un exemple, que és aquest.
4: Ha llegat el moment.
5: Una cosa, la gent es pensa que jo estic fatal. Mi madre, mira la cara de mi madre quan me veia su primera impressió. Bueno, me voy a poner el micro, porque sin micro no va bien, ¿eh? Si gent flipa. Chicas, ¿sois locales?
6: Hostia.
5: Hola, sort que si gent me segueix un poc el rotllo, porque si no yo me muero. Cristóbal, what do you think about?
2: Veiem en Àngela amb total naturalitat, com va parlant la gent disfressada.
1: Que tots els veïnats la vam venir d'en fora i ja deven riure. O sigui, no se deven avorrir en el seu poble.
3: Vos ho puc confirmar. Quan vaig anar a visitar-la, perquè jo ja la trobava faltada, ençà ja no feien rodatge de la tropa, tothom la coneix, tothom la crida pel carrer, coneixen en el seu coset, és increïble. Això arriba a passar a Mallorca i jo no sé, com que és un poc més gran, si passaria. És molt bonic, jo m'encantava el fet de... O quan anaves pel carrer, tot d'una tot saludava la gent, ja clar, imagina que deu fer tot tant una situació acomiadada que tothom la deu estimar en aquell poble.
2: Ho podem comprovar. Àngela, tu te deixen caminar tres passes seguides pel carrer o tothom t'atura?
0: La veritat és que vos diré que jo moltes vegades són la que atura la gent, perquè m'agrada molt donar bon dia a tothom. Bon dia, bones tardes a tothom, són molt simpàtiques, si et puc ajudar en res i tu se compra a casa seva. Ara bé, el dia que menys t'esperes, el dia que vas a fer una volta a un poble que dius, bueno, vaig a despejar, ja l'he cagada, perquè cada dos per tres, una fiesta, que em puc fer una foto, s'altra. Com estàs? I salta, pit-i-pit-i-pip, i el millor en carrer de 10 minuts l'has fet en una hora.
3: Clar, i Àngela, sí. Més enllà de l'humor i les entrevistes i el bon rotllo que tens en la gent, el cavall també té una part important a la teva vida. Sí. Ets caixera del mitjan gran del teu poble. No sé què representa per a tu aquesta connexió amb els animals, sobretot en l'essència de Menorca.
0: Sí, Maria Antònia, per jo és molt més que un esport, per jo és una desconnexió molt grossa el fet de qualcar cavall i sobretot formar part de les festes del meu poble, vull dir, estic molt agraïda i també, per exemple, les festes del meu poble, quan surt amb el cavall, veure la gent que te diu, ostres, Àngela, ets una de les joves que fa més anys que surts en cavall i te mantens sempre amb un somriure, sempre alegre, i jo, Maria Antònia, de debò, per jo és... Podríem dir que el cavall realment és una gran part de la meva vida. Vull dir, és un dia a dia meu.
2: Aquí te veiem superelegant, de caixera, amb el cavall.
0: Sí, sí.
2: I la veritat és que és tot un gust.
0: Mira, m'agradaria l'any que ve poder sortir amb mo mare i mon pare, tots tres. Perquè ara estic sortint amb mon pare i mo mare encara no... Però abans, si l'any que ve, podem aconseguir sortir tots tres.
1: Ai, tant de bo, mos encantaria poder veure no, aquesta imatge de la família sí. En el complet, sortint en cavall. Ja ho dèiem abans, Àngela, aquest estiu formes part de l'equip de Sol Solet per fer vídeos sí. com aquest darrer que abans mostràvem, no?, de les gravacions. No només aprofites per conversar amb la gent, per conèixer allò que fan, sinó també per fer algun dels teus continguts a les xarxes socials. Anem a compartir-ne un, sé si companys el tenim preparat, un dels vídeos que tenim de Sol Solet, i tot d'una te demanem una mica com està anant aquesta experiència de ara agafar coloret, però no sé si també l'estiu se fa feixuc, micro en mà. Anem a veure un d'aquests vídeos primer.
7: Molt bé.
1: Aquí la teníem, se posava crema, ella dins el cotxe, ben protegida, de crema solar, micro en mà...
2: De platja en platja...
1: L'altre dia sé que va perdre els xuclins, se va haver de comprar un xuclin perquè se va perdre les xancles. Oh. Conta-mos, com ha estat per tu aquesta experiència? Tens algun projecte també després d'haver fet o d'haver passat per aquest Sol Solet?
7: Abam, l'experiència Sol Solet, vos dic que ha estat increïble. M'ha passat volant. O sigui, me queden dues setmanes d'agost I estic al·lucinada. No sabeu quantes vegades ens han obert les portes de cases, cotxeries, barcos, un got d'aigua, un tros de síndria, hasta inclús mojitos, que la càmera diu, jo no creo que no voy a poder enfocar. Sí, claro que vas a poder enfocar. I la veritat és que superbé, la gent està agraïdíssima que hagi tornat a aquest programa. És un programa molt divertit, molta alegria, molt d'humor, perquè clar, es veu que enguany les temperatures són molt elevades, fa moltíssima calor i la gent està cansada i fa calor. I posar un poquet d'humor i un poquet d'alegria sempre va bé. La veritat, no vos negaré que més d'un dia m'he hagut de seure davall un pinar i dir, Anita, dame 10 minutos, perquè anava a xopa.
1: Anita, ets la càmera, no?, que l'acompanya l'Àngela fent aquests reportatges. Sí. Sigui com sigui, jo sí que des d'aquí vull reivindicar la gran tasca que han fet a tots els redactors i càmeres d'aquest programa, perquè quan ella ha
2: no
1: fet una calorada, va d'anar per les platges, micro en mà, és complicat sempre, però ens estiu més que més, i des d'aquí també volem reivindicar i agrair la feina que heu fet tots amb aquest programa. Moltíssimes gràcies, Àngela.
2: Una abraçada molt forta, Àngela, i sort per aquest estiu, que com ha dit na Joana, no és fàcil, micro a peu de carrer i sobretot recorre totes les platges, Sol Solet, un programa a més meravellós que mos té
1: que podeu veure en migdies després de...
2: Repassa, Joana, repassa.
1: En migdies després del temps i el vespre també després de l'informatiu vespre i del temps, així que teniu dues oportunitats per veure que s'hi cou per les platges i les piscines de les Balears.
2: 11:54, idò, ara, temps d'esports. I per aquesta raó, Toni Fuster ja se troba aquí als nostres estudis perquè fer el repàs a l'actualitat esportiva. Què, per on passa avui?
8: Bon dia, passa per el Mallorca, que ha començat a entrenar. Primera sessió de la setmana, podem dir així, no? Hem vist el partit de dilluns a Granada amb la incertesa de si finalment se podrà jugar o no aquest partit a causa del terratrèmols. I és que l'Ajuntament de Granada va encarregar al tècnic una revisió estructural de l'estadi per garantir-ne la seguretat necessària i comprovar com ha respost el camp davant els últims moviments sísmics que s'han produït a Granada. Per tant, pendents d'aquest resultat de la revisió per veure si finalment dilluns se podrà jugar a les 9 del vespre aquest partit de la segona jornada de Lliga. L'equip avui de matí, com dic, ha fet sessió d'entrenament a les ordres de Luis García Fernández, compta amb tots els efectius de secció Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació, i la resta entrenant amb total normalitat. Per altra banda, pel que fa al Palma Futsal, ahir va guanyar el primer partit de la seva estada per temporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, en gol de Fabinho, d'Ibao, Lucao i David Peña, i un doble també d'Ernesto. Ara l'equip es desplaçarà a Noia, on farà avui i demà dues sessions d'entrenament per preparar el partit de divendres contra Boparrudo i dissabte jugar a la final o el partit pel tercer quart lloc a Noia. És el primer partit a Galícia, del segon que juguen, perquè l'altre dia també varen jugar a Manacor. Ara és el segon partit en aquest cas, primer, com dit, aquesta pretemporada a Galícia. Veurement com els aniran les coses. Després ja tornaran cap a Palma per continuar. O bé, se'n aniran a Portugal perquè tenen també torneig, però després ja tornaran cap a Palma per seguir i preparar la Supercopa d'Espanya, que se jugarà el 5 i el 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona.
2: Repàs, idò, a l'actualitat esportiva per aquest dimecres, que ampliem en només una hora. Ara sí, contingut, idò, del programa Al dia. Menorca, parlam en aquest cas amb Clara i Mamí. Sí, bon dia, Clara.
9: Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem amb en José Bosch, president de l'Associació de Restauració de CAEM Menorca. Durant aquest mes d'agost, els bars i restaurants de Ciutadella, sobretot d'Esport Antic de Ponent, estan patint talls en el subministrament elèctric en aquests dies de màxima afluència turística i, per tant, de molta feina, i això els hi afecta directament. Rebrem després els estudis a Araceli Torrent, artista i organitzadora de La Gran Mitjornada, un esdeveniment cultural bianual on cases de particulars, edificis emblemàtics, carrers i places des mitjorn gran llueixen ses obres de diferents artistes, convertint es poble en una gran sala d'art col·lectiva. És dimecres, avui descobrirem la història d'un comerç emblemàtic, la carnisseria de Ferreries, i tenim salutació musical a càrrec del grup català Ginestar.
2: I a Eivissa i Formentera, Nives García, bon dia.
10: Bon dia, Marta. I nosaltres començarem el programa avui parlant també de restauració. Ho farem amb el president de PIMEF Restauració, Miquel Tur, per tractar com s'està adaptant el sector al canvi de model turístic que està patint l'illa d'Eivissa. Després, en setam, secció de gastronomia, que compartirem més dimecres d'estiu amb na Maria Despou i na Maria José Amengual. I acabarem el programa anant fins a la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa per parlar d'un assumpte molt greu i preocupant com és l'augment de casos de sextorsió.
2: Acabem amb el contingut del programa El Dia Mallorca amb Jaume Noguera. Bon dia, Jaume, de nou.
11: Mira, avui coneixerem una eina del Consell de Mallorca, que és un visor per saber com estan exactament les carreteres de l'illa. No només actualitzat al moment, sinó per saber com estarà, si serà tallat tal dia o tal altre, que això no surt a Google Maps. Per tant, parlarem a la Direcció Insular de Modernització del Consell. Després parlarem a l'Ajuntament del Gaida, concretament a la tècnica de cultura Tomeu Sales, perquè el Gaida ho està digitalitzant tot, absolutament tot. Els programes de festes, llibres, documents, tot digital. I després peguem un vot a la Pobla per parlar de refugis climàtics. La Pobla és un dels pobles que més calor pateix i sembraran arbres i adequaran zones del municipi per tal de no patir tant aquesta calorada. I en la Maria Toni Esquines avui parlarem d'allò que tenim i el que volem quan no ho tenim, i quan ho tenim, què és el que volem o ho desitjam. Bé, que mai estem contents. No. De ser ser humà, que és d'aquesta manera.
2: I se nota molt, sobretot, perquè guardes coses sí. I dius, he de tirar, he de llançar, sí. I després de sobte ho fas
11: sí.
2: I les necessites.
11: O sigui, sí, per què ho vaig tirar?
2: És un clàssic, però un sí, clàssic, perquè tenim massa coses.
11: Sí.
2: Punt i final en aquest programa, tornant demà, a partir de les 9, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La plantilla de la residència Domus Vi Palma ha convocat dues concentracions per denunciar la manca de professionals i la conseqüent sobrecàrrega de feina.
2: Una situació que diuen afecta tant els treballadors com a l'atenció que reben les persones usuàries. La primera concentració serà aquest divendres a les portes del centre i la segona divendres de la setmana vinent. Reclamen una resposta a la direcció del centre i també una dotació suficient de personal. Les mobilitzacions compten amb el suport dels sindicats Comissions Obreres, UGT Serveis Públics i FOL.
1: Amb l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus a Manacor, l'Ajuntament del municipi ha inaugurat 4 punts verds. Les àrees estan tancades i per entrar-hi serà necessari tenir la targeta de resident.
2: Els contenidors són d'envasos, paper, vidre, rebuig i orgànic. L'horari per deixar els residus és de les 6 de l'hora baixa a les 10 del vespre. Les estructures disposen d'àrees de videovigilància per procurar que es compleixi la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Mercè.
3: Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics, o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
1: Educació incorporarà aquest curs una persona encarregada de supervisar el funcionament dels menjadors escolars i reforçar-ne la qualitat, l'organització i el control.
2: Entre les seves funcions hi haurà la vigilància del compliment de les ràtios establertes entre monitors i alumnes i el seguiment de les mesures destinades a fomentar l'ús de productes locals i ecològics en els menús escolars. També supervisarà altres aspectes relacionats amb l'organització general del servei per assegurar-ne el correcte desenvolupament.
1: En la plana estatal, unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de les Hurdes a Extremadura, que ja ha arrasat 1.600 hectàrees.
2: Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen amb les tasques d'extinció. Tot i que no s'han complert els millors pronòstics, el vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
4: Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
2: El Valle de Pino Franqueado a Càceres, el terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat.
1: I a Granada, 600 persones al municipi de Les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores. Aquesta nit s'han registrat 6 sismes de diversa magnitud, 5 dels quals sentits pels veïns.
2: L'Alhambra no ha patit danys i recupera l'activitat habitual, excepte el pas del recorregut a l'Alcassaba. De fet, el delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, ha assegurat que els danys són mínims i que no s'han de lamentar danys personals. Assegura que la Junta Andalusa treballa amb l'executiu central i fa una crida a la calma.
5: Convivir con esta situación que efectivamente produce incertidumbre, pero que bueno, en definitiva estamos viendo que Granada en general, su municipio, está aguantando bien, ¿no?, esta situación desde el punto de vista estructural y por lo tanto desde el punto de vista emocional, que es lo más importante, donde hay que seguir las recomendaciones.
1: I el govern central estudia traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol. Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó altres fórmules com l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, coneixerem el nou visor d'incidències de les carreteres que ha creat el Consell de Mallorca. Podrà saber si una carretera està assessorada, si està teada, quina previsió hi ha de si s'atearà o no, per si hi ha una competició esportiva, se diu Bicicar, i l'ha creada el Departament de Modernització del Consell de Mallorca. Després, ara que parlàvem de digitalització, peguem un vot al gaire, perquè allà el Departament de Cultura està, per resumir, ho està digitalitzant tot, absolutament tot. El que hi ha al gaire s'està digitalitzant, des de programes de festes, llibres, arxiu sonor, arxiu d'imatge, tot s'està digitalitzant i parlarem amb en Tomeu Sales, que és qui s'ha encarregat de l'arxiu del Gaida, perquè fa un cremull d'anys que està fent aquesta feinada, tot s'ha de dir. Després peguen un vot a la poble, perquè allà l'Ajuntament vol crear refugis climàtics. Ja sabem que a Mallorca falten arbres. La millor ombra sempre és la d'un arbre. D'acord que un tendal o unes boles serveixen, però la millor ombra és la de... són les d'arbres, perquè són naturals. I allà, a la poble, com que passa molta calor, és una de les zones més caloroses de Mallorca, volen crear refugis climàtics, ja no de cara ara, sinó de cara a un futur. I avui, com que és dimecres, en els temps de Mallorca Jove, amb en Maria Antoni Esquines, parlarem d'allò que volem quan no ho tenim i què pensam de lo que tenim si mos fa nosa. L'ésser humà sempre vol el que no té i quan ho té per ventura li fa nosa. Mos posarem filosòfics avui amb Maria Antònia, però sempre amb un to divertit. Així que en Francesca Mateu i Yolanda Ruiz de la producció i en Bernat Nadal en el control no poden fer res més que començar el dia a Mallorca.

0: John Lennon cantava en aquest tema dels Beatles, el llarg i tortuós camí, The Long and Winding Road, i del perquè no se mos faci tan llarg i no se mos faci tan tortuós el camí, sobretot si anem en cotxe, el Consell de Mallorca ha posat en funcionament un nou visor d'incidències viàries que permet consultar de manera ràpida i visual l'estat de les carreteres de Mallorca. Se diu Bicicara, i incorpora tecnologia digital, òbviament, de geolocalització, de GPS, i també se pot davallar en els telèfons mòbils. En parlem amb Josep Cerdà, director insular de modernització del Consell de Mallorca. Senyor Cerdà, bon dia, benvingut.
1: Bon dia a tots.
0: Bona jornada.
1: Un plaer estar aquí el dia.
0: En aquest mateix moment estic veient en el visor que hi ha un tram amb obres entre Bunyola i Alaró. Després veig que hi ha una senyalització a Lluc. És a dir, coses que no mos posa el Google Maps. Coses que sabeu en el Consell, però que Google no sap. I aquí hi ha la diferència, no?
1: Correcte. Això són fonts de dades que provenen de sobretot del Departament de Carreteres i que nosaltres des del Consell de Mallorca posem a disposició de la ciutadania a través d'aquesta plataforma digital que s'anomena Bicicara.
0: Per exemple, a Sant Llorenç, ara a la carretera, hi ha obres. Si un surt de Sant Llorenç i passa Sant Llorenç volent anar a Sant Cervera, hi ha obres. Però, clar, això no mos surt, com dèiem, de la mateixa manera que hi ha senyalitzacions, per exemple, a l'entrada d'Andratx, en aquest moment, o també a l'autopista de Palma Nova, hi ha senyalitzacions que, òbviament, no surten. Però permet, a més, Bicicar, diferenciar la gravetat, distingir entre que és una carretera tallada, si hi ha restricció de circulació, si hi ha precaució per si gela o si neu, si ho posa un poquet en diferents graus de gravetat, si me permet l'expressió, no?
1: Sí, correcte. El que hem fet, perquè recordo, bueno, des del Consell sí que ja hi havia un visor d'incidències, el que ja tenia molts anys d'antiguitat, i el que vàrem decidir quan vàrem iniciar aquest projecte va ser fer una plataforma que fos més funcional de cara a la ciutadania. I una de les principals característiques és aquesta, que els graus de gravetat de la incidència o d'estall de la carretera se poden visualitzar de forma senzilla a través d'uns colors que relacionen la gravetat a la incidència.
0: Per exemple, a l'esquerra de la web, si se clica a damunt la incidència, te posa que, per exemple, a l'alçada de Palma Nova, ara hi ha circulació en restriccions, que a la vorera esquerra està tancada, hi ha talls alternatius de carrils, cada dia en horari nocturn, des de les 10 fins a les 5 per manteniment. És a dir, serveix com a de previsió, no només el que està passant en aquest moment, sinó de previsió per sobre web. Si a nit he de circular, ja sé que me toparé, no?
1: Sí, correcte. I a més, una de les altres funcionalitats que m'ha afegit ha estat que també serveix com a planificació a dies futurs. És a dir, si ja sabem que hi ha un esdeveniment com un gran esdeveniment esportiu, el dia de l'eclipsi, que hi va haver molts detalls, també permet als ciutadans fer la consulta damunt aquell dia en concret i veure les incidències que hi ha programades o els talls programats per aquell dia en concret. Per tant, aquí fan una feina el gestor de carreteres del departament d'introduir les incidències en planificació i així els ciutadans ho poden visualitzar en temps i planificar les seves sortides de forma correcta.
0: Per exemple, cliques a damunt la senyalització que hi ha de vora Andratx i te diu que des d'avui i fins dia 30, de 10 a 12 des de matí, fan obres a la carretera i tu ja dius, uep, alerta que fins dia 30, de 10 a 12, he d'anar alerta perquè m'atoparé aquestes obres aquí. El dia de l'eclipsi ja ho vareu tastar, ho vareu provar? Va passar la prova el dia de l'eclipsi?
1: Sí, de fet, vàrem estar monitoritzant el número de peticions que tenia el visor d'incidències i vàrem veure un augment molt notable els dos dies anteriors i el dia de l'eclipsi, sobretot, de peticions i visualitzacions del visor.
0: És a dir, seria com aquests panells que hi ha a les autovies però amb una aplicació del mòbil. Atenció, sempre recordar, consulteu-lo abans de partir, no mentre conduïu, perquè això és molt important dir-ho, perquè qualsevol aplicació s'ha de consultar abans de partir, no mentre conduïm. Seria com una complementació en aquests panells que veiem a les autovies, que posa sortida, tal, obres... estarien relacionats, surten d'allà mateix, del Departament de Carreteres, aquests panells i aquesta aplicació.
1: Correcte. De fet, lo que és la informació dels panells de les carreteres ho vàrem implementar mitjançant un altre sistema, però tot surt del mateix departament, del Departament de Carreteres, que és el que informa dels talls, manteniments i de l'estat de determinades carreteres en diferents sistemes d'informació que després acaben amb aquests visors. Clar, i on es cap dels panells en s'informació en els panells.
0: Això també pot ser molt útil pels ajuntaments per activar notificacions si hi ha, no sé, la típica festa que hi ha una carrera. I, els soldats han de córrer avui per la carretera, per la ronda. Avisar-vos i que qualsevol conductor sàpiga que uep, aquí la ronda estarà tancada perquè avui els infants, avui diumenge de matí, fan una carrera. Fins i tot nosaltres, mitjans de comunicació, diaris, televisions, ràdios, també sabrem a través d'aquest visor de Bicicar moltes dades, no?
1: Sí, correcte. I a més, també hem incorporat un sistema de visors que permet enviar correus electrònics a llistes per aquest fet mateix, perquè quan se programa una incidència pot avisar amb antelació tant a mitjans com en els diferents municipis d'aquests possibles talls que afectin en el seu terme municipal i així poden els municipis avisar directament a la ciutadania, ja que són els municipis que tenen aquest contacte més directe amb els ciutadans dels seus termes.
0: Clar, i això també pot servir per servei d'emergències, bombers i ambulàncies, no?
1: Sí, de fet, bueno, com vos comentava, aquesta és una primera versió que la vam posar en producció. Mos vam posar la fita de posar-lo davant de l'eclipsi perquè podeu donar aquest servei a la ciutadania. I ara, en noves versions que tenim planificades, volem fer una gestió d'emergències molt senzilla per aquest cossos, precisament. Tant pels cossos d'explotació de carreters com de bombers, quan hi hagi una emergència que suposi un tall de carril, que de forma molt senzilla puguin activar una emergència en aquest visor i així traslladar-se de cara al públic.
0: I vosaltres, i també com que això estarà en constant evolució, han llegit que en un futur voleu posar també fenòmens meteorològics adversos, inundacions, talls de carretera per caiguda de pedres, si hi ha un incendi, tot això se podrà ampliar en totes aquestes informacions en un futur, no?
1: Correcte. Tot el que siguin aquests esdeveniments imprevisibles o que no tenim programació, també se podran informar en aquesta plataforma.
0: I ja ho sabeu, el visor d'incidències tant està disponible com a aplicació mòbil Bicicar, com també en la pàgina web del Consell de Mallorca. És bastant útil perquè clicant damunt se sap exactament què és el que està passant. Per exemple, ara cliquem damunt la carretera de Formentor, òbviament està restringit el trànsit. És molt interessant, posa l'horari que està restringit. És fins i tot divertit per saber què està passant, on estan fent obres, on està obert, on està tancat dins Mallorca. Bastant útil. Bici Car, i si no, a dins la pàgina web del Consell de Mallorca. Josep Cerdà, des de la Direcció Insular de Modernització, moltíssimes gràcies per la feina d'aquesta aplicació, molt útil. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i un saludo.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant, ara que parlàvem de digitalitzar les aplicacions, anirem fins al Gaida, perquè allà el Departament de Cultura ho està digitalitzant tot, i quan deim tot, és tot, fins i tot els programes de festes de fa un cremull d'anys. Ara ho veureu.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Recordo quan mos cantaven els plàters fa 60 anys, i d'això se tracta de, com a mínim, de guardar les coses per poder-les recordar. Perquè en aquest programa sempre fem propostes perquè se puguin replicar des d'altres municipis. En aquest cas, una proposta que mos arriba des del Lleida en el seu arxiu digital municipal. Després d'una feinada molt rigorosa, molt llarga, de digitalització i recerca d'arxiu, la web Atma, arxiu digital municipal del Lleida.cat, atma.cat, s'ha convertit en una eina imprescindible per tot aquell que vull investigar la història del Lleida Pina i Randa. És accessible des de qualsevol dispositiu, ordenador, tablet o mòbil, i el seu responsable és el tècnic de cultura de l'Ajuntament del Lleida, l'inevitable Tomeu Sales. Com estàs, Tomeu? Com estàs?
1: Bon dia. Bon dia. Amb aquesta presentació no importarà dinar avui
0: dia. Inevitable Tomeu Sales. Sempre allà a on hi ha una curiositat, una feina, una iniciativa cultural, una espècie d'ànima dins el Lleida. Entre tu i en Biel sou pràcticament com el coret del batec del poble. T'hi vares posar, Tomeu, el 2020. És a dir, fa 6 anys que fa feina amb això.
1: Sí, la veritat que un poquet abans, perquè ja li varen posar el projecte 2020, que era aquest projecte que al final ha produït amb això. He de dir que la feina de direcció ha estat meva, però evidentment a un projecte com aquest hi ha hagut moltes persones que han col·laborat. I també hem de dir que també ho hem d'anomenar, perquè crec que és de justícia que els nostres dirigents polítics, els nostres representants polítics a l'Ajuntament del Lleida, tant des de Batlia com des de les regidories de cultura, altres regidories que han estat implicades, sempre ha estat un projecte capdavanter que l'han volgut tirar endavant. Per tant, ha estat tot aquest cúmul de circumstàncies i de feines que han fet possible poder començar a gaudir de l'arxiu digital del municipi del Lleida.
0: La fotografia que treu en Josep Maria Sastre, l'article Tot Pla, on surts tu allà en el teu racó de fent feina, se te veu davant amb dues bones pantalles, dius que és com un... que l'arxiu és com un mostrador, com un repositori de documentació general, i a més, el que més destaca és que ho reuneix tot en un sol lloc web. És a dir, si una cosa va lligada en l'altra, està tot allà mateix. Tota la informació, si jo cerc Tomeu Sales, me sortirà tot el que estigui relacionat amb tu. No és que hagi d'anar per departaments. És així.
1: Exactament. Mira, en principi, si idea és aquesta, és a dir, nosaltres sempre tenim que Sama és un organisme viu, és a dir, que ara el tenim aquí d'aquesta manera i d'aquí un any o d'aquí tres anys pot ser completament d'una altra manera, perquè ja el van crear que fos així, que se pogués articular d'una manera que s'adaptés a les circumstàncies de cada moment de les necessitats. Sama és com una gran calaixera, que ha compartiments estancs, cada calaix és un àmbit que se poden relacionar entre si. Per exemple, si nosaltres cercam cursiers del Gaida, cercam el nom d'una persona del Gaida que hagi estat entrevistada a la revista Saig, i després existeix una bibliografia, un llibre que parla d'aquesta persona, aquestes coses estan interconnectades. Sí. Aquesta era la idea. Era una miqueta que tota la part d'imatge i de so també estigui lligada en les coses, de, diríem, bibliogràfiques. És a dir, que hi hagi una xarxa interrelacionada.
0: A més, també tu també estàs el responsable dels Premis Castellits, l'arxiu digital recull tots els fons documentals d'aquests guardons, fins i tot la revista Saig, la revista de premsa forana, l'heu pogut digitalitzar, Saig?
1: Sí, Saig, per exemple, no està digitalitzat en el 100%, perquè, ja dic, és una cosa que hi anem fent feina. La digitalització és una tasca de, com aquell que diu, de formigueta. Perquè no només és digitalitzar, fer la feina, diríem, de fotografiar la documentació, sinó que després aquesta documentació ha d'anar acompanyada d'una fitxa que la contextualitzi. Que això és allò que realment arriba a donar feina. I aquesta fitxa és la que realment després ens permet lligar conceptes i tenir un mateix fil per descabellar un fil sobre un tema concret. Sí, sí, aquí Satma té un apartat d'arxiu municipal, un apartat de bibliografia, un apartat de publicacions, assaig, l'arxiu de la imatge i el so, el diccionari de dones, i està previst que hi puguin haver encara altres seccions també. El que han dit abans, que en aquest moment el tenim així, però si necessitem uns altres espais o una altra manera de mostrar les coses, també ho podrem fer.
0: I bibliografia.
1: El concepte...
0: Sí, no, digues, el concepte.
1: No, el concepte és ser una gran base de dades. Una gran base de dades que tingui diferents... el que han dit, una gran calaixera on hi hagi tota la informació, que obrint un calaix a un altre puguem trobar aquesta informació, que tot sigui.
0: Com la calaixera de Francesc de Borgemoll, aquelles fitxes que tenia. Ja. Però digital avui en dia. Recordeu que vos estan posant l'exemple d'aquest arxiu digital municipal del Gaire per si qualque ajuntament en aquest moment diu, escolta, nosaltres també podem fer, perquè imagina que arribes a un moment que estàs absolutament tot digitalitzat i és molt, molt interessant perquè, per exemple, bibliografia, hi ha totes les publicacions relacionades amb el Gaire, Pina i Randa, i vareu començar el seu número 1 de la col·lecció Pere Capellà i heu anat endavant, heu anat tirant.
1: Sí.
0: És a dir, m'imagino que, clar, és que no quedaràs mai. Això és una feina que no quedarà mai, perquè tot el que tu has dit no quedarà mai obsoleta pel contingut perquè sempre serà ampliable, cada dia serà ampliable, no?
1: Exactament, sí, nosaltres cada any... Una cosa que ens agrada molt, que per ventura és la cosa més curiosa i la cosa més poc transcendental, és tenir tots els programes de festes.
0: Això
1: és molt curiós. Els programes de festes, és a dir, no té la qualificació d'un document històric, per exemple, de l'arxiu, però després ens dona molta d'informació, d'aquesta informació propera, que estan llunyana perquè estan propera, perquè poden xerrar dels anys 60, dels anys 70, que després ens diu molt com eren els pobles del Gaire, Pina i Randa, perquè tenim els comerços que hi surten, veiem les activitats que feien, veiem les associacions que hi havia, veiem qui eren els organitzadors, veiem un poc també quin era l'espectre social d'aquestes tres poblacions. Veiem imatges que per ventura ja són irrecuperables perquè ja han desaparegut. És a dir, són coses molt, molt interessants. I clar, poder mirar un programa de festes antic, no només els programes de les festes importants, també hi apareixen tot allò que sigui fullets, cartells, tot el que podem anar recuperant. Això és el que l'altre li deia la col·lecció local. La col·lecció local també neix un poc del concepte que les biblioteques, totes les biblioteques de Mallorca, fan col·lecció local, que és recollir aquest material. Nosaltres ho hem organitzat de dues maneres, que la biblioteca recull el material editat, és a dir, llibres i fullets editat, i aquesta biblioteca, diríem, digital, és digital, recull tota la resta. En l'avantatge que ho posa a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes d'una manera gratuïta i lliure des de casa seva. És a dir, no és allò que ara va d'anar per consultar un programa, va d'anar a la biblioteca, anar a l'Ajuntament o allà on sigui, per consultar-lo. Ho tens a l'abast de la mà, d'una manera lliure i gratuïta.
0: Més, tu, el que tu has dit del programa de festes, m'ha vingut precisament al cap, que diu molt un programa de festes de què és el que està passant en aquell moment en aquell lloc. Per exemple, ara què dius? Programa de festes. Jo recordo l'any 84 haver vist en el velòdrom Trinidad Riera, la Unió i en Luz Casal. Per tant,
1: correcte,
0: tu ja pots saber que en aquell temps eren aquests els conjunts que, entre cometes, anaven de rebel·les. Per tant, un programa de festes diu molt més del que mos pensam. I també els pregons, perquè a través d'un pregó, vulguis o no, els pregons també hi són a l'arxiu. I un pregó també diu molta cosa.
1: Sí.
0: És molt, molt important. Un pregó ve a ser com un retrat del poble en aquell moment, no?
1: Exactament. És la fotografia, d'aquella... època. Ara que dius això d'aquesta activitat de fet en el velòdrom Trinidad Riera, que és un velòdrom que hi va al Gaida, l'edifici existeix, però evidentment fa molts anys que està en desús. Aquesta actuació musical va ser mítica per tots els algaidins i algaidines d'aquell moment, que clar, va venir Nalú, va venir la Unió, va ser una cosa extraordinària. Això que deia que és aquesta història propera que a vegades és tan llunyana. És a dir, que com que estan propera no és com allò d'un fet excepcional que va passar en el segle passat.
0: No, fa 42 anys, i tu i jo no en recordàvem. Érem molt jovenes, però sí, no en recordàvem. Fa 42 anys, sí, però va ser un aconteixement, efectivament. Varen venir des de Palma, fins i tot. Varen venir de Palma a Boreró. Per tant, sí, va ser un aconteixement.
1: Sí. Aquest dia sí, és una de les actuacions o de les festes de que era de ser verbenes que deien en aquell moment, i ja va ser un concert més que un concert de verbena en aquell moment. Dic això perquè fa 40 anys, són aquestes coses de fa 40, de fa 50 anys, que com que són molt properes, encara els tenim vives dins la memòria, no s'han aprofundit i no s'han revisat. Evidentment, a partir d'aquí, jo suposo que d'aquí 100 anys qualcú us estudiaran aquestes també, perquè suposo que en aquell moment serà el moment de poder-la revisar.
0: Clar. També hi ha el recull alfabètic d'obres d'autors del municipi, nascuts o vinculats en el poble. Per exemple, jo, entre autors del municipi, comences per ordre alfabètic, Maria Mangual, Víctor Andreu, Francisco Antic, Llorenç Antic, també, de Can Mora, que era de bon líder en Xisco, en Tomeu Benassa, Biel Bibiloni, és a dir, va per ordre, i és que hi ha una quarantena de pàgines, mare de Déu, Miquel Sastre Pujol en Fiolet, Miquel Benrell, sí. És a dir, però per ordre alfabètic, absolutament tothom que o era del Gaida o que ha tingut relació, perquè aquí hi ha una feinada.
1: Hi ha una feinada realment espectacular. Sí, és una feina començada i feta des de la biblioteca. I això és un pot de recull bibliogràfic que és una feina que realment feim els bibliotecaris i les bibliotecàries de Mallorca, que vam en la xarxa de biblioteques del Consell, anant recollint tota aquesta bibliografia. La bibliografia, com tu dius, recull tot allò relacionat en el municipi que se fa. En el nostre cas, totes les obres dels autors del Gaida i Pini Randa, autors i autores, i també totes les obres d'autors que poden ser d'unes altres bandes, però tracten sobre els tres municipis. Hem de dir que si qualcú se vol informar sobre la publicació que hi ha, allò que ha publicat una persona, la trobes aquí. Nosaltres tenim la sort de comptar amb en Gabriel Gené Manila, escriptor, pedagògic, investigador, que també la seva producció és immensa i la intentam tenir actualitzada en aquesta bibliografia també.
0: Molt interessant també els pregons. Ara ha entrat a la fitxa, concretament, del pregó de l'any 2011, d'en Miquel Joan Castellitxo, sempre de festa. És que és molt interessant, i pot perdre, és divertidíssim. Jo crec que, ara que és divertidíssim, jo crec que passes gust, tu, de fer aquesta feina, no? Perquè això ha d'enginxar, no? Ha d'arribar un moment que t'han de treure del despatx, perquè això ha d'enginxar un cremull.
1: Sí, enganxo un moment. Sobretot allò que dius, que a vegades està digitalitzant coses i perd més temps, o inverteixen més temps en mirar-ho i fruir-ho, ja, que en la feina de inverteixen més temps a llegir-ho o mirar-ho que això.
0: Ja t'entenc.
1: Ara estem molt contents perquè l'Ajuntament del Gaida, en definitiva el poble del Gaida, ha rebut una donació de l'arxiu fotogràfic de Joan Balaguer, que el seu fill ha fet donació en el poble en el municipi del Gaida del seu arxiu. Estan xerrant de 6.000, 7.000 negatius que ja estan positivats i s'aniran incorporant a l'arxiu d'imatge, que també és una cosa de fotografia, algunes gairebé inèdites.
0: Que xulo.
1: Que això s'incorporarà en la fitxa, com actualitzada i lligada a les altres informacions que hi pugui haver.
0: I nosaltres llençam l'idea, en Tomeu Sales és el tècnic de cultura de l'Ajuntament del Gaire, allà estan digitalitzant absolutament tot, perquè ara jo mateix estava entrant aquí, estava xerrant, tu estava fent les dues coses en el mateix temps, estava procrastinant, perquè és molt interessant. Si voleu visitar qualsevol ajuntament per aplicar aquesta idea, atma.cat, arxiu digital municipal del Gaire.cat, atma.cat, és veritablement apassionant, perquè hi ha absolutament de tot. Quina feinada, Tomeu, enhorabona, tant de bo qualque ajuntament que pugui, perquè s'ha de poder posi una persona com tu que ho deixi en ses dades, en ses informacions, en ses fotos, en ses programes de festa, en ses pons. Si hem de toponímia, no de possessió, no de corrents. Un dia té la foto de Gaire veurem que fa feina perquè deu ser el reportatge televisiu. Com a les responsables de cultura de l'Ajuntament del Gaire i artífecs d'aquest digital municipal del Gaire, que tant de bon quan l'Ajuntament de Mallorca i replicar. Sempre un plaer parlar amb tu, Tomeu, una honrada a tu i a tots els amics que tenim per al Gaire, que són molts, i enhorabona, perquè aquesta feinada se nota que t'agrada. Gràcies, Tomeu, i enhorabona.
1: Gràcies a
0: vosaltres. Nosaltres ara, d'aquí un instant, parlem de fugis climàtics, perquè clar, amb aquesta calor, tampoc abans de que plogui massa, a tot el que plogui.

El dia de Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia Mallorquina.

0: El Vic Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: Petres Ràdios, Història. I Petres Ràdio, ara amb un so més estable, sense interferències, i una millor recepció, especialment a la carretera. Amb contingut i informació, serveix a la pantalla del teu receptor Plus. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. La primera ràdio pública que ha mandat Plus.
2: Dilluns a la setge torna a Sant Joc al Granada de Mallorca.
3: En directe a l'Estadi Bosco és viure que passi abans, durant i després.
4: I disfrutem.
2: Millors comentaristes.
5: S'han de jugar partits, eh? No, juguem tot el rato a Sant Mari i guanyem el partit 5-0.
3: La participació dels oients.
2: Jaume de Felanit diu que ja està de desnirvis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
6: I ja veu com tot estava.
0: De dilluns a divendres a migdia, el dia Mallorca. Betre.

0: Estàs?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Contenta de seguir una altra vegada.
0: Bueno, home, què mos proposes avui? Com avui, a tema de debat filosòfic.
1: Mira, avui no sé si és un debat, no sé si és un rànquing, que ja saps que m'agrada molt, sinó que començaré, si t'apareix, plantejant una pregunta i és la següent. Per què sempre volem allò que no tenim? És una pregunta que no mos fem a diari, perquè jo crec que no mos adonam, però que sí que està present en el nostre dia a dia. No sé què en penses.
0: Jo crec que som especialistes en això. Quan tenim una cosa, mos sembla normal. Quan no la tenim, de cop, és el millor que mos podria passar. Jo crec que els humans som un poquet així. Som uns animals molt estranys,
1: sí,
0: els humans.
1: Però penses que quan mos passa una situació d'aquesta ens adonem compte, o és fent guions com aquests, escoltant la ràdio, que sabem que volem allò que no sabem? No sé, és curiós, perquè moltes vegades no és que la nostra vida sigui pitjor, pitjor que la dels altres, sinó que tenim aquesta tendència a fixar-nos en allò que ens falta, en lloc de valorar el que ja tenim. O sigui, per exemple, posaré un exemple molt bàsic. Ara, a agost, pensem en l'estiu, fa molta calor, no poden més. Segur que més d'un ha pensat: ai, quin gust seria tornar un dia d'hivern.

0: seca dels aires acondicionats.
1: Entrar i sortir dels aires acondicionats. Els canvis de temperatura tan bruscos. Tripo de càmera, entres, pam, torna a sortir. Jo, quan vaig començar a fer feina a la televisió, va ser quan vaig començar a dir. Jo, per mi, m'agrada més si van que s'estiu. I en això temps passa exactament el mateix. Quan plou, volen sol. Quan fa sol, volen pluja. Si és dilluns, volen que sigui divendres. Quan arriba divendres, volen que el cap de setmana no s'acabi. Jo, particularment, en sortint, estic tornant més mal sofrit amb això.
0: Més mal sofrit i que sempre, si te fixes, ens estem queixant. O sigui, ara tu ho deies, tot és supercontradictori. Fa sol, no volen sol. El dilluns volen que sigui divendres perquè sigui cap de setmana. I així, constantment. I és que això també passa en coses molt personals, no només en coses quotidianes del dia a dia. Per exemple, el típic. Jo, ara contra l'anet davant de tot, si m'ho permets, i és que quan era ben petita tenies cabells llisos, que vaig arribar tard a la comunió perquè sí o sí volia rissos i la perruquera ja no sabia com me'ls havia de fer perquè jo el tenia tan llàcid que tot d'una, quan tu feies el rínxol, queia. I vaig arribar tard a la meva comunió. Què passa? Que l'endemà, com que duies cabells tan llargs, vaig voler tallar-me-los per davall les orelles. I de resulta que el fet de que te tingués tan llisos, no sé si és per un canvi hormonal o vés a saber, ja no existia. Així com els vaig tear, me van sortir tots els rínxols i, clar, els cabells tan curts per les orelles en els rínxols pareixia una espècie de, no sé què dir-te, un bolet. Per tant, dic, bé, suposo que quan me vagin creixent anirà caigent i amb els pes deixaré de tenir rínxols. Trobes que ha estat així? No.
1: Tinc rinxos.
0: Molt curiós, no sé per què.
1: No has trobat mai l'explicació científica en això? Ho has demanat a qualque perruquera, a qualque dermatòleg?
0: M'estim ben a demanar-m'ho perquè si després me diuen que jo hi tens la culpa per haver fet qualque tipus de tall que no t'acaba el que sigui, me deprimiré i no vull. Més enllà, el que deia, quan tens el cabell llis, te'l vols arrissar i quan tens arrissat, te'l vols allisar. Jo crec que els cabells, i ho he comprovat, és una de les proves més clares de que no estarem mai satisfets.
1: Jo sempre et duria encara més curts del que et duc. Quan vaig a la barberia, des cap d'una setmana ja hi tornaria. I la barba igual.
0: Has d'aprendre a tallar-te-les tot sol, així no
1: gastaràs
0: tant de dos més.
1: Tens raó. El que fa el fill millor de la meva dona, i clar, diu, s'estalvia dos més i se fa un degradat, la mare de bé, i s'ho fa ell, s'estalvia dos més.
0: De fet, ja amb la pandèmia, quants d'homes, nins, al·lots, se varen tear ells mateixos, o sa mare, els que veus. Jo, a ses al·lotes no mos pegava tant per tear-mos ses puntes, sinó més sa perruca.
1: Sí.
0: M'ho vaig fer un destròs. I a més, de com que mos avorríem tant, fer-mos tronyelles per tots els cabells.
1: Uau.
0: T'ho promet. I després va estar allò podrit.
1: Quina feinada.
0: Clar, de tant d'hores allà, tot supercompacte, pus mai més. No sé si tens més propostes,
1: sí,
0: Jaume.
1: Sí, mira, a mi, una que per jo, clara, que me passa cada setmana. Quan tenc temps per descansar o per dormir. Per exemple, jo m'he deixat après, però de vegades estir, no? I dic, no, vinga, mitja hora més. I és cap de setmanes, que és quan podria dormir i descansar i estar estirat fora a fer res, o no ho aprofit, i després arribes dilluns i dic, però per dissabte aquí ve, sí que estaré tot el dia que nostre fora a fer res. No, i de mai. Sempre vaig a Sant Revés. Sempre vaig a contra
0: el rellotge.
1: Sí, a contravent.
0: Contra les agulles de rellotge, exacte.
1: No, i no, jo no sé si te passa, tu, però...
0: Me passa.
1: Fa molta ràbia.
0: De fet, hem d'aprendre a dir que no, Jaume. Jo t'he de dir que amb molt de pits intento abarcar massa i una cosa que m'ha dit ma mare sempre és que el dia té 24 hores, tant per jo, com per en Jaume, com per en Bernat, com per qui m'ho escolti. Sí. Què passa? Que quan tens una hora baixa lliure, un capvespre lliure, dius... És que... Està el que nostre, 6 hores fora a fer res, i ja cerques qualque tipus de pla. No, també ara tenir temps per descansar, que després quan no en tens, el vols. Com dèiem, és super contradictori. Estàs tot sobre baixa pensant, ara descansaré, i realment després, el dia que decideixes no fer res, mires el mòbil, acaba't sortint, que tothom mos enganam, fas coses, ordenes l'habitació, perquè pit dius, estant dins que nostre no faré res, també fas.
1: Sí,
0: i després arriba dilluns i dius, necessit vacances.

0: Jaume, i en tot el que xerram ara hi ha una cosa molt curiosa. Moltes vegades volem allò que no tenim, però quan finalment ho aconseguim, deixa de parèixer tan especial.
1: Sí, com quan cerques durant mesos una feina, una cosa, quan finalment la trobes, és que et destens ja dius, és que no m'agrada això, és que no m'agrada això altre, és que m'ho pensava que era d'una altra manera. Sempre hem parons.
0: Clar, és que...
1: Mai ens conformem,
0: sí.
1: Mai.
0: Tothom, jo sempre ho dic, jo crec que tot somni d'estudiant és el fet de sortir dels teus estudis amb una feina,
1: sí,
0: i poder dedicar-te al que tant t'agrada. Però sí que és vera que després hi trobes qualque pega, si no són els horaris, la zona, si no és la zona, és que cobran poc, i així constantment. Però després, per què mai feim la volta i deim, quants de no, o sigui, quan des que érem a classe desitjarien tenir una feina per molt d'això, això, això i això. Per tant, hem de fer una passa enrere i també posar-nos en la pell dels altres. Una altra situació que jo m'hi sent bastant identificada és, per exemple, quan vols independitzar-te perquè estàs cansat de que teva, després t'enyores. I quan ja vius tot sol, penses, mare meva, que mare meva que troba a faltar a mo mare, mare meva que troba a faltar que mo mare m'ajudi amb el menjar. I aquí entrem en un clàssic. Quants de nosaltres, joves, joventut, mon anam... Bueno, ara t'he de dir que no sé si mon a poden anar de que nostre, perquè la situació està bastant complicada.
1: Sí.
0: Per aquells que sí que s'han pogut independitzar, parteixen de que seva, veuen que has fet de cuinar, has d'invertir dos bes i tens, i resaries que ta mare ara te fes una sopeta, uns macarrons, el que sigui, i quan vas a visitar-les cap de setmana i t'ofereix tàpers...
1: Sí, senyor.
0: Sí, mamà. Sí, papà, el que sí, que m'ha cuinat, com si el llentí, és que jo ho ho dic.
1: Sí.
0: Ho acceptaria?
1: No, jo
0: molt fàcil.
1: Jo vaig aprendre que m'agradassi. No és res més, que faci més enveja que el típic company que ve aquí a sa feina i que dina a Sofis, tant aquí com a Ivetres Televisió, amb un tàper de... No, és de mon pare o és de mon mare. Dius, m'ho deixes tastar. Clar,
0: sí.
1: I quan som menuts no volem ni veure els menjars que me'n fan els nostres pares. I jo ara dic, però com pot ser que no menjés aquelles llenties que feia mo mare? Si ara és de lo que més m'agrada, d'aquí 20 anys t'agradaran.
0: Sí, sí,
1: això, això de que no t'agradin el llegum és una malaltia que s'acura en s'edat.
0: I les típiques frases que mo mare sempre jo començava. No m'agrada això, jo això no ho menj, perquè sempre feis el mateix. I mo mare, sap què feia? Si no me volia menjar en aquell moment, m'ho guardava per sopar.
1: Cert.
0: Per tant, en el moment que m'independitzi, no sé quan serà, sol a 9 del vespre, i estic davant uns macarrons congelats, l'única cosa que se me ven escapa és com donaria jo ara per un plat de macarrons de mo mare, de la meva opinió, de mon pare, des qui sigui. És que és increïble. Quan ho tenim, no ho valoram. Ara en Jaume mos ho ha més que demostrat.
1: Cert, és que és així.
0: I quan ho perdem, ho tenim superidealitzat.
1: Clar, i això d'idealitzar és important, perquè de vegades no volem realment aquella cosa, sinó l'idea que mos han creat d'aquella cosa. Com ho recordam? De vegades,
0: exacte,
1: quan poses en comú coses, dius, no, no, això no era així. Diu, com pot ser així? Jo tinc molt bona memòria. I tu ho idealitzes i ho recordes d'una determinada manera. Molt curiós, això.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que realment el que fem és imaginar-nos que si aconseguim aquell feina, aquella casa, aquella relació, aquell estil de vida, serem molt més feliços, més del que tenim nosaltres.
1: Sí, però no sabem realment com ens sentirem fins que ho tinguem o ho visquem.
0: Clar, i quan finalment ho tenim, ens acostumem ràpidament. El que abans semblava extraordinari passa a formar com a part de la nostra rutina.

0: I això, Jaume, he fet un pot d'investigació i fins i tot té un nom. Alguns psicòlegs parlen del síndrome de la peça faltant. És aquesta tendència a fixar-nos precisament en allò que no tenim.
1: Quina cosa més curiosa. Síndrome de la peça faltant. Molt curiós. Com quan vol tenir parella i sempre que de cop i resposta tothom en té, excepte tu. No?
0: Sí, o quan vols una feina i només veus gent que està triomfant professionalment.
1: Ah, sí, o quan vols viatjar i obris les xarxes i sembla que tothom és a Bali, a Nova York, a les Maldives, excepte tu.
0: I no? Després, tu estàs al sofà menjant cereals i pensant que la teva vida és un fracàs, que ja t'agradaria estar tu a Bali, quan probablement la persona que està a les Maldives o a Bali està mirant xarxes socials pensant que m'agradaria a mi estar tranquil·la en el meu llit, en el meu sofà. I aquí jo crec que està la clau, mai sabem exactament què està vivint l'altra persona.
1: Sí, però aquí també entra lo dels postureig, que un dia em poden parlar dels postureig.
0: Perfecte, m'ho apunto.
1: Un dia apunto tot lo dels postureig, perquè a mi és una cosa que m'arrebenta. Però també passa molt en les relacions. Hi ha gent que quan està fredina vol tenir parella. No?
0: I què passa? Que quan té parella recorda amb nostàlgia aquests moments de quan estava fredina i podia fer el que volgués.
1: Allà, i quan era lliure jo sortia, anava aquí, anava allà, i ara dius, Jesús.
0: Quan era lliure deia, jo només vull trobar algú.
1: Sí, però és que és un cercle infinit. Si ens posem amb aquest pla
0: no acabarem mai.
1: Cert, o no?
0: I el problema no es vola més. De fet, tenir objectius, sempre ho han dit, és positiu. El problema és pensar que només serem feliços quan aconseguim allò que ens falta.
1: Clar, però en aquest cas, què podem fer per deixar de voler sempre el que no tenim, Maria Antònia?
0: A veure,
1: il·lustra'm.
0: Psicòloga no som, però m'he informat un poquet, si això ho deixem pendent i en durem una per parlar d'aquest tema. I és que una cosa tan senzilla com aturar-nos i mirar el que sí tenim, ser positius, bàsicament, ser empàtics, pensar en les coses que hem aconseguit i fins i tot en les que semblen petites, ho hem de fer i no ho fem mai.
1: Clar, si tens casa, feina, amics, família, un poquet de temps per descansar, tens un poquet de temps per tu, jo crec que és milionari.
0: Clar, és que avui dia és molt difícil tenir aquestes coses que són les necessitats bàsiques i n'hi ha que els atenen i sempre mos queixam. Jo m'he d'incloure en aquest pack. O simplement també valorar coses quotidianes com poder fer un cafè tranquils, sortir a passejar, escoltar una cançó que ens agrada o riure amb algú que ens acompanya.
1: Cert, sí, perquè és que al final sembla que sempre estem esperant el següent moment. No? Així, allò que deia John Lennon, que deia que sa vida és allò que se te passa per davant mentre fas plans.
0: Sí, clar.
1: Per tant, la reflexió seria, està bé voler millorar, voler aconseguir coses i tenir objectius, però carpe diem.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: Carpe diem.
0: Sense oblidar-nos de gaudir del camí i de valorar allò que ja forma part de la nostra vida, que també mos hem currat, que també ho hem aconseguit, i no sempre anar en veges, perquè també aquí entrava un tema que, com que tenim dos minutets, en parlarem si t'apareix, has fet de ses enveges, molt de pics. Clar, tu te queixes de que no tens una cosa i que una altra persona sí, o que no la tens en si, però quan el moment que tu comences a comparar amb ses persones, allà s'enveja sana, que d'acord, però hi ha aquella enveja que no és tan sana, sempre lo típic de germans, Jaume. Perquè el meu germà això i jo això altre.
1: Sí, sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Jo puc sortir fins a les 4 i el meu germà fins a les 5.
1: Sí.
0: I així constantment jo crec que aquesta enveja no és sana i el fet de que no valoren les coses que tenim sinó les que no tenim i comparar amb bones les persones és el pitjor del món.
1: Cert, i a més hem de saber quan estan bé, perquè aquella dita, ja sé què fa senyor major, però jo m'estic convertint en un senyor major i he de començar a dir frases de senyor major. Diu, saps què està de bé un quan està bé?
0: Sí,
1: clar,
0: que
1: perquè bueno. Només tant temps de que te fa mal, només te'n recordes sense Santa Bàrbara quan trona. Quan un està bé, i ara en aquest moment, per exemple, no me fa mal res, i jo m'he de declarar alegre i content perquè en aquest moment no me fa mal res, perquè el dia que me faci mal qualque cosa, han d'aprofitar el moment, carpe diem com
0: s'ha de... I no mos avesam a dir-ho, que tu no. Quan estàs feliç i no tens mal de res, no vas pel carrer dient, ai, no me fa mal res, ai, que bé m'he aixecat avui.
1: Ho hauríem de fer més sovint.
0: Després hi ha la retroalimentació, Jaume. Si jo venc a la feina i te venc amb males cares, que sí, me fa mal tot i de sí, més, tu a poc a poc te retroalimentaràs, sí, perquè la sí, bateria social se sí, t'apaga després sí, sí, de la pesada. Ara bé, si venc, ai, Jaume, avui he dormit superbé, avui he descansat i he anat amb els amics. Així també se te retroalimentaràs, cert, però positivament.
1: Positivitat, cert, cert. Positivitat. Quin bon missatge, Maria Antònia Esquines.
0: Avui, aquesta reflexió és d'avui.
1: Molt, molt bona, molt bona. Positivitat, Maria Antònia.
0: A més, si m'aplic.
1: No, mos hem d'aplicar tot.
0: Sí,
1: positivitat, sempre, en positiu, sempre endavant, com deia Juniper Serra. Nosaltres mos anem, vos deixem en les notícies i després en els esports. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Un home ha estat detingut a Manacor després de presentar-se als jutjats i confessar que cercava la seva exparella per matar-la. El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata. Els fets varen passar ahir.
2: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que feia 10 dies que cercava la dona. Gest de la UFAM, van comprovar que la dona estava sana i estàlvia en lloc segur. El sospitós ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus.
1: Més per Mallorca exigeix al Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
2: Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que vali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. És la portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló.
3: El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
1: La Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual després de la denúncia pública de SATSE per la manca d'infermeres.
2: SATSE subratlla que l'àrea ha argumentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar als 16 pacients, quan només té 12 places, sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor. Rina Vijande n'és la portaveu.
4: Les infermeres de Mallorca tenemos que tener ese puesto, ese reconocimiento de los puestos de difícil cobertura, enfermeras, matronas, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
1: I en política estatal continuen les crítiques del Partit Popular cap a l'executiu central per la gestió a Ceuta. Des del Senat, la formació popular assegura que reprovarà 5 ministres per la gestió de la crisi humanitària.
2: Ho ha anunciat la portaveu del PP al Senat, Alicia García, després de la plantada de la Cambra Alta dels ministres d'Interior, Exteriors i Defensa a les comissions en què estaven convocats. També reprovaran la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo.
5: 5 ministros, 5 reprobaciones que se debatirán y votarán en el mes de septiembre porque las explicaciones siguen pendientes. Ninguno de los ministros ha estado a la altura de las circunstancias.
1: Més temes. L'endemà de l'accident mortal de Sestanyol, el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica.
2: La patronal vol analitzar amb rigor l'accident en què va morir un home de 70 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que volcàs la seva embarcació.
1: I uns 400 desallotjats per l'incendi de Riglos a Osca ja poden tornar a casa.
2: El foc ha calcinat 18.000 hectàrees. L'operatiu d'extinció continua fent feina per sofocar i refrescar punts calents de la zona afectada.
1: I en l'àmbit internacional, les inundacions al nord de Tailàndia afecten ja 16.000 persones. Les fortes pluges dels darrers dies han desbordat rius i han causat el despreniment de carreteres i ponts, tot i que de moment no consten danys personals.
2: Les inundacions són freqüents en l'època de pluges en què es troba el país. De fet, aquesta mateixa zona va patir inundacions l'any passat, que van deixar 5 víctimes mortals.
1: I arribem així a la 1:04. Aquestes i altres qüestions ampliades a l'informatiu migdia de les dues.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ha començat avui a preparar el partit de dilluns contra el Granada, un partit que, de moment, està en relativa reserva perquè, per mort dels moviments sísmics que continuen assolint la ciutat andalusa, és una incògnita. De fet, s'ha dut a terme revisions estructurals a l'estadi per tal d'assegurar que se pugui jugar el partit. I hi ha més. Ens ha arribat qualque comentari a les xarxes socials d'aficionats que tenien reserva a hotels a Granada i les hi han anul·lat directament des de l'hotel. No està massa clar que hi hagi partit en dilluns de moment. Encara hi ha temps per davant perquè el partit és dilluns. A l'entrenament d'avui, en el Mallorca, només han quedat fora Dani Luna i Jan Salas. El mallorquí, perquè encara s'està recuperant de la seva lesió, i el colombià, perquè en breu podria sortir del club. D'altra banda, l'AUD Eivissa ha golejat per 1-4 l'Arenas Club de Getxo en partit amistós. Pel que fa a l'Atlètic Balears, avui han estat presentats Vicent Sabater i Rubén Català. Divendres, l'Atlètic viatja a Madrid per jugar dos amistosos divendres i dissabte contra el Castella i el Sanse. El Poblense ha fitxat Luis Alomar, procedent de l'Unionistes de Salamanca. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va golejar ahir a la selecció d'Indonèsia per 6-1 en partit jugat a Galícia. Pròxim partit, divendres, contra Oparrulo, semifinal del trofeu Portus Apostoli que organitza el Noia. En ciclisme, dissabte començarà Enric Mas al front del Movistar Team la Vuelta a Espanya, per la seva part el menorquí Albert Torres, i és des d'avui a la René Vitour de Bèlgica. En gimnàstica, avui ha començat el Campionat d'Europa en la presència del mallorquí Nicolau Mir a la selecció espanyola. De moment, 5 exercicis sense errades. I com cada dimecres tenim secció amb Marta Sampas, el cor que t'ho perds d'aquesta setmana amb la cursa de Sant Bartomeu a Capdepera. I una de tennis. Nick Kyrgios ha donat positiu per cocaïna al control antidòping del Mallorca Championship jugat a Santa Ponça el passat mes de juny. Kyrgios està suspès provisionalment des del dia 4. A l'ATP 250 de Santa Ponça, Kyrgios, recordant, va ser eliminat a la primera ronda per Adam Walton. Ell mateix ho ha fet públic a un comunicat a les seves xarxes socials, demana perdó, assumeix l'errada com és i parla de decepció en si mateix, assumint tota la responsabilitat. És la 1:07, amb el control tècnic de Facundo Tenaglia i la producció de Marta Sampas, Toni Fuster i Xisco Ribas. Això és Esports 3, comencem.

0: Una i vuit minuts. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina planxa, no?, la notícia de Nick Kyrgios.
1: Sí, sí, estic sorprès quan hem llegit la notícia.
0: Jugador de primer nivell.
1: Per això, m'estanya per això. Jo sé que té un caràcter molt complicat, molt difícil, que és un impresentable, les pistes.
0: Sí, sí, és dir,
1: però que arribi fins aquí no m'ho esperàvem. Per això m'ha sorprès.
0: Notícia absolutament negativa de nivell mundial. Anem amb el Mallorca. Tornada als entrenaments després dels dos dies lliures que havíem comentat. No han entrenat Dani Luna i Jan Sales. Sales perquè s'està recuperant encara de la seva greu lesió. I Dani Luna perquè probablement partirà. Ningú ha comptat amb Dani Luna mai,
1: sí, no.
0: Toni. Va costar un milió d'euros.
1: Segons que té una oferta d'un equip europeu, d'un equip de fora, el Mallorca ho intentarà recol·locar suport a qualque banda perquè no compta amb ell. Luis García està clar, no ha jugat cap dels partits.
0: Res, no ha jugat res, i la temporada passada tampoc, i l'anterior tampoc, i res.
1: I és un jugador, ja t'he dit, que el va fitxar al Mallorca, no sé si se va gastar un milió d'euros, no?
0: Sí, sí, un milió d'euros va costar.
1: Per això t'he dit, una quantitat aproximada per aquí, i ha estat un jugador que no sé si ho ha pogut recuperar al Mallorca en sessions, mitjançant sessions.
0: Va sortir, s'ha dit, jo recordo, el Mirandés.
1: El Mirandés de Huesca.
0: A Huesca, també, sí. Bueno, de moment és el que hi ha. S'han incorporat al grup Josep Cerdà i
1: Calumba. Important, aquesta. Important,
0: sí, sí.
1: Tot dos, sobretot Josep Cerdà, fitxatge de Andorra, un jugador que ve per ser titular, i és important ja que se pugui integrar al grup, tenint dubte que surti de titular dilluns contra el Granada, però que a poc s'anirà acoplant a l'equip, a la plantilla, i que se vagi recuperant ja bé i se posi en forma.
0: Se parla una vegada més d'una sortida de Domènech, s'ha dit, m'imagino.
1: Un altre jugador que no compten pràcticament amb ell. Ha tingut també molt pocs minuts.
0: Aquesta pretemporada menys encara que altres pretemporades.
1: A veure, això s'està acabant. El mercat encara queden 11-12 dies per davant, no? Fins dia 1 de setembre, i passaran coses, i lògicament la plantilla del Mallorca no serà una plantilla de 30 jugadors. És a dir, a més, no interessa que quedin jugadors i que després no tinguin minuts.
0: Una altra sorpresa informativa, ja no és nostre, però bueno, ho va ser fa molt poc. Pablo Maffeo, sí. Del Mallorca va sortir a l'Olympiacos, i de l'Olympiacos, sense jugar, ha sortit al València.
1: Un dels temes que l'Olympiacos ha quedat eliminat de la Champions, serà una manera també de poder
0: llegir
1: un poquet de massa salarial,
0: sí,
1: en
0: Pablo Maffeo. Tal vegada, si hagués entrat a Champions, hagués quedat.
1: És possible.
0: Vull pensar.
1: Però ell, jo crec que no s'ha acabat de cobrar molt bé, també, allà. No ha jugat, pràcticament.
0: Ha jugat un partit.
1: Juga molt poc. I jo crec que no el que s'esperava ell.
0: No.
1: Ell s'esperava ser més protagonista,
0: sí.
1: No ha tingut aquest protagonisme en el conjunt grec, i a veure, té la seva filla que està per València. És un club que ja sonava abans de partir a Olympiacos.
0: Sí, quan se parlava del Sevilla,
1: ja
0: del
1: sonava
0: Betis,
1: que el València era un dels equips interessats en ell. I ara possiblement serà el moment.
0: Ha estat una estada molt curta, la de Maffeo a l'Olympiacos.
1: Seria una sessió, eh? Seria una sessió.
0: Sí, sembla que és una sessió. Sí.
1: No seria en principi un traspàs, seria una sessió, una temporada. Veurem com li va pel València i després que vagi...
0: I a veure com li va a l'Olympiacos, també, aquesta temporada. Parlant de futbol internacional, ahir es varen enfrontar Morici i Marco Asensio en Dominic Grave. Partit de prèvia de Champions, varen empatar 1-1. Morici va jugar 62 minuts, va ser titular, després va ser substituït, i Marco Asensio va entrar a la segona part. I de l'altre costat, a l'Olympique de Lió, va jugar tot el partit sense, com a porter titular, Dominic Grave. Tema Granada. Toni, estem pendents d'aquesta revisió estructural de l'estadi Nuevo Los Cármenes.
1: Estem pendents de resultats. Vull pensar que ja han començat a fer les primeres,
0: sí,
1: primeres revisions.
0: Ja,
1: no?
0: Tens per davant de Granada, per prendre una decisió correcta.
1: L'Ajuntament va encarregar als tècnics aquesta revisió de l'estructura de lo que l'estadi Los Cármenes per garantir-ne la seguretat necessària i comprovar com ha respost el camp davant aquest darrer moviment sísmic que avui vespre n'ha tornat a veure.
0: Una altra vegada.
1: Una altra vegada.
0: Hi ha gent que ha dormit al carrer per por de que un moviment trabucàs els edificis.
1: Mm-hmm. El club roman ara pendent d'aquest resultat d'aquesta revisió per confirmar que el partit de dilluns a les 9 del vespre es pugui disputar en públic, eh? I que no hi hagi cap problema.
0: Jo estava pensant, no sé si tal vegada és una idea que no es pot dur a terme, però jo pensava, i per què no inverteixen els partits? És a dir, que vengui el Granada a jugar aquí a Somos i a la segona volta se jugarà a Granada el partit de la corresponent, no? No sé si això és factible o no.
1: Queden molt pocs dies. Per això necessites trobar 40 places
0: d'hotel. Un club de futbol els atroba.
1: Sí, però...
0: Altra vegada són les mesures de seguretat, després, són molts,
1: clar,
0: que aquesta setmana no compten...
1: Clar, no comptaven i haurien de col·locar sempre de seguretat tant de Guàrdia de Seguretat, després Policia Nacional, Policia Local...
0: Les taquilles, les entrades...
1: Tot, clar, és obrir camp. És obrir camp. Té un cost, obrir camp, obrir l'estadi i tot el que envolta un poquet també que el Granada vingui cap aquí.
0: Sí.
1: Ha de pensar una cosa també, 200 aficionats del Real Mallorca, ho tenen tot comprat per anar a Granada.
0: Sí, i el que deia, hem vist aquesta aficionada que a les xarxes socials deia que li havien anul·lat la seva estada a un hotel que havia fet reserva. I li han deixat sense plaça d'hotel per compte d'ells, per compte de l'hotel. O sigui que... Bé, veurem què passa amb aquesta història.
1: Som a dimecres i encara queden dies,
0: encara queden dies
1: per davant.
0: Efectivament. És la 1:15, fent una petita aturada i moronant cap a Eivissa.
2: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
3: Para ti, también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99€ kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99€ kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Però
5: quan hi ha vacances?
4: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: 15 minuts. Mira, m'arriba ara mateix del Campionat d'Europa de Gimnàstica, on tenim Nicolau Mir, que de moment l'equip espanyol va segon per equips, encara que falten altres equips per participar, perquè hi ha dos subdivisions. De moment, ell ha estat el millor espanyol de la selecció en aquest torn de parells. Beníssim per Nicolau Mir. 1:16. Bon, anem cap a Eivissa. Mos espera Toni Torres per parlar de l'amistós d'avui, de la UD, que ha guanyat 1-4 a l'Arenas Club de Getxo. Toni Torres, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, victòria esperada, m'imagino, no?
1: Bueno, jo crec que el que menys importa en aquests moments són els resultats, però sí es ve que quan guanyes amb aquesta claritat sí que es veu que la feina, per lo menys, s'està fent bé i que amb un seu primer partit mínimament serio, vull dir serio en su sentit de que és un rival de la mateixa categoria d'ell, has fet un partit com avui, que t'has posat fins a 0-4 en el marcador, pues jo crec que la feina que du enfocada Raúl Llona en aquest equip és una bona feina i llavors, sí, llavors tradueixen resultats de sobre la veritat.
0: Sembla que ha estat una victòria còmoda, no? Als 13 minuts ja estaven 0-2, gols de Manu Justo i Iker Varela, descans, sí. I a la segona part, Macella i Iker Varela una altra vegada han posat el 0-4, després l'Arena es ho ha maquillat amb un golot, però sembla que ha estat un partit còmode.
1: Sí, jo crec que durant tot el que hem pogut veure d'aquest entrenador i d'aquest Eivissa completament nou que ha muntat aquest equip, és pràcticament avui és dia que quizà més ha sortit amb una alineació que la pot provar qualsevol dia, que inclús pot ser important en el primer començar de Lliga. Avui hem vist que ha retrasat a Genaro Rodríguez de jugada central, perquè li falta un central si pot ser esquerre i no el té, i avui ha optat per jugar amb en Pedre i per jugar amb Genaro de central. Conseqüentment, els altres tres mitjos que ell va posar a mig camp avui no s'han hagut de quedar un fora perquè han jugat Calavera amb Pedro Ortiz i Teo Valls. I, bueno, avui ja s'han incorporat tant Juan Carlos Lazo com a Manu Justo i, bueno, en Manu li han fet falta 11 minuts per el seu primer partit que juga amb aquest equip per el primer gol.
0: Sí, ha sortit en Prieto a la porteria, Hugo Sam i Estals als laterals, Manu Pedri i sí. Genaro al centre de la defensa, mig camp Teo Valls, Talavera, Pedro Ortiz i Lazo Varela i Manu Justo, jugadors d'atac. Sembla un equip per tenir pelota i per ser ofensiu, eh?
1: Sí, no, és un equip que jo crec que serà molt més competitiu que hem vist en altres campionats. Hem vist entrenadors molt atrevits amb atac i equips a voltes descompensats, que llavors mordudes sorpreses en resultats. I si és veritat que el poc que hem pogut veure d'aquest equip i d'aquest entrenador és que busca molt més equilibri en tot el camp i que és un equip que, jugant amb tres migcampistes, dona molta llibertat en els laterals per poder incorporar-se perquè tenen les espaldes cobertes i que llavors en els jugadors que dut a les dues bandes i en el centre que dut i que molt possiblement algun altre arribi, aquest equip és un equip que té pigada, que té desborda per banda. Avui, per exemple, ha jugat Iker Varela i s'ha quedat sense jugar Ander Yolt i ha quedat molt bona imatge en els partits que ha fet. Uh-huh. Vull dir, ha jugat Manu Justo i no ha jugat Slava, ha jugat Lazo i no i hagués pogut posar en Yolt i l'altra banda. Vull dir, té moltes opcions per fer un equip competitiu i que, bueno, l'esperança és que segueixi millorant i que l'equip vaiga més.
0: I la darrera, Toni, Estals ha estat titular. Això vol dir que queda?
1: Estals, per començar, jo crec que és el jugador més en forma que té la plantilla ara mateix. Uh-huh. És a dir, en els partits que han pogut veure, i avui amb poc que he pogut veure d'alguna cosa aquí per res d'això, avui fa dues passades de gol i altres dos Pedro Ortiz, però és que és un jugador que està en bon estat impressionant. L'entrenador ja es va decidir que ell comptava amb ell, que el volia aquí. I, bueno, la veritat és que el jugador no ha parlat, no ha fet declaracions, però, bueno, tots més o menys pensam que, quizà, pues, té il·lusió de tornar pues, a un equip de divisió superior i que és a casa seva i s'ha fet que és amb el Sabadell. De totes formes, repeteix, jo crec que el jugador és un professional com la Copa d'un Pis, un jugador que no ha fet ni una paraula i que només estens d'aquí a final del mes mos dirà si està ella o no està aquí. Jo crec que seria molt bona notícia per aquest Eivissa i seria molt bona notícia per l'entrenador que David Estals és es quedaràs amb aquest equip enguany.
0: I demà un altre partidat contra el filial d'Osasuna.
1: Sí, demà un altre partit contra el filial d'Osasuna i llavors per tornar cap aquí ja, i el dissabte de matí jugar ja el darrer partit amb el Mallorca B. Uh-huh. Amb una hora una mica intempestiva, però bueno, a les 11 del matí per jugar dissabte,
0: sí.
1: com no canviïs temps,
0: no sé
1: si una mica complicat.
0: No sé si arribaran al final del partit. Toni, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: 1:21.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació.
3: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Anem ara amb el futbol sala. Ahir, trofeu Terres d'Oasma, a Chantada, a Lugo. L'Illes Balears Palma Futsal va golejar la selecció d'Indonèsia per 6-1. Van marcar Fabinho, Deibau, Lucao, David Peña i els dos darrers, Ernesto. Aquesta és la valoració que feia el tècnic Antonio Vadillo.
7: Sí, bien, bueno, hoy la verdad que contento con el comportamiento del equipo, ¿no? Después de un viaje tan largo, despierto desde muy temprano. La verdad, contra un equipo, ¿no? con la selección de Indonesia, evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores. Siempre es importante, no es lo más importante, pero siempre suma, ¿no? Siempre es importante los resultados, tener muchas situaciones de gol, tener un marcador amplio, encajar poco, estas cosas son siempre te van sumando, ¿no? A nivel de confianza. Los partidos de pretemporada están para hacer equipo, ¿no? Yo siempre insisto en lo mismo y esto nos ayuda, ¿no? Y el partido de hoy, pues si el otro día dije que había sido el mejor entrenamiento que habíamos tenido hasta el momento, pues ha sido un gran entrenamiento, ¿no? Y ya no solo a lo que es a nivel físico, táctico, sino a nivel mental, ¿no? Del viaje, de saber y de ser responsable de hacer las cosas bien, y creo que en este sentido nos ha sumado mucho. Bueno, lo primero con las ganas, ¿no? De poner en práctica las nuevas normas, que va a ser importante para nosotros porque el siguiente torneo que tenemos es la Master Cup y evidentemente en Portugal y ahí no vamos a tener que aplicarla, no vamos a poder aplicarla. Entonces para nosotros es importante en estos dos partidos pues aplicar las normas con las que nos vamos a encontrar en la Supercopa y ponerlo todo en práctica, ¿no? Empezaremos a entrenarlo a partir de mañana y a partir de ahí pues, con equipos de nuestra liga, con rivales importantes y que también nos tienen que servir, ¿no? Para sumar, para seguir acumulando trabajo, cogiendo sensaciones, que el equipo se vaya encontrando y seguir sumando, que es de lo que se trata ahora mismo.
0: La valoració d'Antonio Vadillo del partit d'ahir, golejada 6-1, varen sortir el cinquè inicial Barrón, Machado, Deibau, Ernesto i Fabinho. I recordam els gols Fabinho, Deibau, Lucao, Peña i els dos darrers, Ernesto. Anem a veure si podem entrar, com varen fer ahir, a l'autobús del Palma Futsal que ara va camí de Noia per jugar també dissabte el trofeu Portus Apostoli. 1:25. Ens escolta el segon entrenador del Palma, Miguel Llansola. Buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis?
8: Muy bien, pues mira, me coges ahora de camino a Noia. Ya está esa hora de preparación de sus primeros días de temporada. Y bueno, pues acumulando dando minutos de entrenamiento, de competición. Ahí estuvimos otro parte amistoso y bueno, pues en los primeros días contento.
0: Acumuláis minutos, trabajo, partidos y kilómetros, ¿no?
8: Así es, como siempre, ¿no? La verdad es que, bueno, ya el año pasado hicimos una maratón de kilómetros, ¿no? Con tanta competición y incluso, bueno, con la Champions League, que este año creo que vamos a estar un poco más tranquilos en ese sentido, por desgracia. Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, no sé hoy a día, ¿no? De acumular kilómetros, sí, eso es buena señal.
0: El primer amistoso contra el Sporting tuvo la exigencia que tiene que tener un partido contra el Sporting, aunque sea amistoso. El de ayer es otra historia, ¿no?
8: No, bueno, pero también, ¿no? Creo que todo sirve, creo que todo suma y lo positivo es que bueno, creo que estamos dando una buena imagen, creo que el equipo está haciendo las cosas bien, estamos acumulando, pues bueno, como te decía, muchos minutos, que es lo importante ahora, de carga, de conceptos, de matices, conceptuales, etcétera, etcétera, que es lo que importa ahora en pretemporada y por eso te digo que todo suma, todo nos viene bien. El otro día, bueno, fue un partido diferente al de ayer por...
0: Ay, que la cobertura...
8: A nivel de duelos, etcétera, etcétera. Sí, ¿me oís bien?
0: Sí, ha habido un momento que la cobertura se iba, pero ha vuelto enseguida.
8: Bueno, te decía que, bueno, el otro día sí que te da que contra Sporting, bueno, fue un partido diferente a nivel de duelos, de intensidad, de lo que exigía. Y ayer, pues bueno, de otra manera también nos sirvió, ¿no? A nivel, creo que estuvo muy bien a nivel ofensivo, sobre todo en la primera parte. Y bueno, pues ya te digo que todo lo que venga ahora nos va a servir para la competición, que la tenemos a vuelta de esquina.
0: Para los que ya estaban, para reanudar su estatus en el equipo, y para los nuevos que acaban de llegar, que bueno, hay dos que son nuevos relativamente, los otros dos sí son nuevos, sí. De verdad, para adaptarse y readaptarse, ¿no?
8: Sí, bueno, es verdad que Carlos y Diego ya estuvieron en el club en otra etapa anterior, pero ha sido una adaptación de todos muy, muy rápida. Son chicos pues con una predisposición y una actitud y un compromiso como todos, envidiable, y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Se han adaptado muy bien al grupo, están trabajando como debe de ser, con la máxima actitud y con un buen nivel. Y en ese sentido, pues ya te digo, creo que hemos hecho una buena plantilla con todo el trabajo de base que teníamos la temporada pasada, y los refuerzos yo creo que nos van a venir muy bien, ¿no?
0: Uh-huh. Refuerzos no solo en la plantilla, también en el cuerpo técnico, con la incorporación de un preparador de porteros. ¿Vosotros también crecéis?
8: Sí, ya somos unos cuantos ya, ¿no? con años atrás, y ha venido en uno con nosotros, que lo tengo aquí al ladito. Uh-huh. Y bueno, pues una pieza más, ¿no? Una pieza más de puzzle, como te decía, todo suma, cada uno en nuestra parcela. Yo creo que para nosotros la parte de la portería es fundamental a todos los niveles, ¿no? Por el modelo de juego que utilizamos y por nuestra filosofía de juego, y en ese sentido pues hemos podido traer al mejor del mundo, ¿no? en ese aspecto, y bueno, trabajando con él también para ir creciendo, ¿no? O sea que muy felices también en ese sentido.
0: Una portería que continuará un poquito coja hasta, no sé si febrero o marzo, ¿no? Con Luan.
8: Sí, bueno, Luan fue operado, como todos sabéis, ¿no? A final de temporada pasada, y la verdad es que está recuperándose muy rápido, y ojalá que lo podamos tener cuanto antes, pero sí, todavía nos quedan unos meses de tener que esperarlo. Ya está trabajando día a día en su recuperación y ya te digo que va muy bien. Y bueno, pues hasta que lo tengamos, pues estamos ahí con Denis y con Carlos, que son, pues que te voy a decir, los porterazos, ¿no?
0: Sí. Menudo fichaje el día que vuelva Luan, ¿eh? Eso sí que será un fichaje de invierno.
8: Sí, por supuesto. Luan, ya sabemos que es diferencial, ¿no? Con su juego de pies y bueno, también. Pero bueno, ya te digo, hay que esperar, ¿no? En ese sentido.
0: Y la última, la barrera. Ahora, el sábado, si no me equivoco, Parrulo, y supuestamente después contra Noia, porque no creo que la selección de Indonesia le haga daño a Noia, y supuestamente vosotros superaréis a Parrulo, ¿no?
8: Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que vaya bien. Otro partido importante para nosotros, ¿no? Para ir siguiendo, cogiendo sensaciones. Un partido que nos vamos a encontrar en Liga. Ya el año pasado fue muy complicado, tanto Barulo como Noia. Sabemos que siempre que vamos fuera de casa, pues es una exigencia añadida. Y ya la temporada pasada estuvimos aquí en pretemporada, nos fue muy bien como preparación, no tanto en resultados.
0: Uh-huh. I aquesta cobertura que va i ve per moments en aquesta carretera a l'autobús del Palma que viatja camí de Noia. Sembla que definitivament han perdut aquesta cobertura. Bé, ho donem per tancada la conversa amb el segon entrenador del Palma Futsal, perquè definitivament s'ha tallat. Estàvem ja a les acaballes d'aquesta conversa. El Palma Futsal, recordem que hi va golejar 6-1 a la selecció d'Indonèsia. Dissabte, el torneig que organitza Noia, el torneig Portus Apostoli, el Palma jugarà contra Oparulo i el Noia contra la selecció d'Indonèsia. Suposadament, la final del torneig la jugarien el Palma i el Noia. Tancam aquesta comunicació amb Miguel Llansola, el segon entrenador, l'ajudant d'Antoni Vadillo, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal. Això té a vegades la cobertura amb els autocars, no hi ha remei. Toni Fuster, podem confirmar la cancel·lació d'hotels a Granada, no?
5: Sí, de qualque aficionada, uh-huh. aficionat, que teníem previst viatjar per presenciar...
0: Jo diria que és una mesura preventiva.
5: ...a Granada, Mallorca, i els hi han cancel·lat. Uh-huh. Els hi han cancel·lat l'hotel.
0: És una mesura preventiva perquè no sabem d'aquí a dilluns que quin rumb pot agafar tot aquest moviment sísmic a Granada.
5: No tenen, de moment, notícies que en el Mallorca li hagin dit res.
0: No,
5: ja sé que el Mallorca... va a l'hotel habitual que sol anar a Granada darrerament, que és
0: l'hotel... Saps què passa? Que van dos dies consecutius.
5: Que és l'hotel que està molt a prop de l'estadi de los Cármenes. Mm. Nosaltres també ens allotjam allà i, en principi, des d'allà no tenen cap informació, no han dit res. Per tant, tot està ok, de moment.
0: Anem a la informació de l'Atlètic Balears. Avui s'han presentat dos jugadors, Vicenç Sabater i Rubén Català. Rubén Català és un jugador que es davanté i ha parlat d'inici de la seva dupla amb Florín Andone en la camiseta de l'Atlètic Balears.
6: Es una persona que ha tenido la sorpresa de pasar por categorías top en el mundo del fútbol, que lo ha vivido todo. Entonces, también es una persona que es muy proclive a esto, a ayudar a los otros jugadores, a intentar dar consejos en cualquier situación que él sienta que puede ayudar. Y bueno, yo por mi parte, pues encantado de poder hacer dupla con él, de poder recibir todos los consejos que él me pueda dar, de aprovecharme un poco también de eso, de esa experiencia, de esa ya sabiduría en ciertos aspectos que yo a lo mejor, pues por juventud o por categoría no he podido tocar. Así que bueno, en ese sentido, súper agradecido también de poder formar parte de la punta de ataque con él. Y bueno, me siento bien jugando con dos puntas, me siento bien jugando con un solo arriba, así que cualquiera que sea el sistema que decida el míster, me adaptaré a ello y a dar lo mejor de mí.
9: ¿Cómo te defines como jugador?
6: Bueno, a ver, siento que a pesar de ser un delantero grande, soy rápido, me gusta mucho explotar los espacios, cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Entonces, bueno, al final siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición. Y bueno, pues un poco fuera del área, pues intentar desahogar un poco al equipo con el juego de espaldas, intentando habilitar balones fuera para atacar al área. Así que bueno, eso es un poco el grosso de mi juego. Sí, bueno, ahora yo al final lo que voy que es intentar tirar capa de alto lo posible en el fútbol y pensé que este es un equipo en el que sí que puc continuar en esa trayectoria ascendente. L'any passat va ser una situació diferent perquè al final era el meu últim any sub-23, em vaig donar l'oportunitat d'arrimar-me a una cantera professional i tindre l'oportunitat d'això d'aprofitar aquests últims 6 mesos i vaig decidir prendre-la i bé, no m'arrepentís perquè al final va ser el que sentia en el moment i penso que és una experiència que tindria que haver viscut. Vaig preferir arriesgar-me a veure si podia donar aquest vot antes que quedar-me en el dubte tota la meva vida. Així que vaig decidir prendre aquest camí, però ara és una situació diferent i penso que aquest és un club en el que sí que és possible fer aquesta ascendència.
10: Com t'estàs sentint a nivell individual i col·lectiu aquests primers partits de pretemporada?
6: Bé, la veritat és que està clar que ara en pretemporada és diferent, tots arribem una miqueta més fatigats físicament als partits, però bueno, és qüestió d'agarrar ritme, és qüestió d'encaixar en l'equip, de conèixer els companys, saber el que necessita cada un i el que pot donar cadascú, i a partir d'ahí continuar creixent com a individualment i com a equip.
0: Les paraules de Rubén Català, nou davanter de l'Atlètic Balears, avui a la presentació que ha tingut, s'ha duit a terme avui de matí. La nostra companya Marta Sampas ha aprofitat l'oportunitat per xerrar personalment amb Vicenç Sabater, el porter, que també és nou a les files de l'Atlètic Balears aquesta temporada. Aquesta és la conversa entre Marta i Vicenç Sabater.
4: Vicenç Sabater, bon dia.
11: Bon dia, què tal, Marta?
4: Com estàs?
11: Molt bé, de veritat. Amb molt de gust d'estar aquí i representant l'Atlètic Balears.
4: Ho dèiem abans, en aquesta presentació que heu fet avui, 10 anys, no sé si és una manera un poc, es deu sempre representatiu, no? Tornes a casa 10 anys després, bé, a casa, perquè et de Palma, a un club on, de quina manera, quin Vicenç Sabater recordes quan vas partir i quin descriuries que ets ara?
11: Diria que he canviat bastant. Jo crec que va arribar un nin a l'Atlètic Balears, un porter sub-23, que bé, vaig tenir la sort de jugar 25 partits, si no vaig equivocat, a l'antiga segona B, i crec que arriba un home, un porter fet i contrastat a la categoria.
4: A més, amb experiència un poc per tot, xerrant de clubs d'aquí de l'illa, però a diferents categories també, un creixement personal i professional, supos que li dones valor, no? També haver quedat a clubs d'aquí de la casa, un futbol balear diferent, però que t'haurà portat moltes coses.
11: Sí, és a dir, des de la sortida de l'Atlètic Balears pues, he tingut que fer feina a tercera i anar canviant d'equips a tercera, Constància i Plaies, i arribar a Andratx i ascendir per aconseguir jugar una altra vegada en aquesta categoria. És veritat que ja en la reforma, a segona ref, però bueno, després ja han estat 4 anys jugant a segona ref pues, per tornar a tenir aquesta possibilitat de tornar a l'Atlètic Balears 10 anys després.
4: I ara li dones una mica un pot de continuïtat, almenys és el que xerram un poc amb tots els jugadors que arribeu del Poblense, a banda de Nòscar, que ara hi entrarem, però sou bastant de jugadors que aposteu per el projecte blanc i blau després d'una molt bona temporada amb el Poblense. Quina importància li dones, no?, poder tenir almenys aquests companys a prop, no sé si una idea de joc per escuda amb Nòscar dirigint altra vegada l'equip.
11: Sí, la veritat és que som 4 companys que venim de la Pobla, que ja tenim les idees de Nòscar bastant clara, sabem el que vol de dins del camp i de fora i intentarem pues, plasmar el que ja vàrem fer l'any passat, enguany a un altre equip, intentar que les idees del míster pues, també traspassar-les en el company i que creguin en ell, perquè crec que vàrem donar resultat l'any passat i enguany crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
4: Canvia el club, canvia també l'estructura, l'estadi, no sé quins canvis més notables destacaries de passar de la Pobla a l'estadi Balear. Encara no heu debutat a l'estadi davant la vostra afició, però supos que ganes també de sentir aquesta professionalitat, no?, que té l'Atlètic Balears de fa tant d'anys.
11: Sí, és veritat que la Pobla, pues jo he estat 2 anys, he estat molt a gust perquè també és un club amb un bon estadi, té unes bones instal·lacions. És veritat que l'Atlètic Balears pues, té aquest punt extra que fan els futbolistes sentir-se una miqueta més professional i en quant a infraestructura de gimnàs i certes coses que, bueno, espero que el Poblense a poc a poc pugui anar fent-ho també perquè els donarà un bo qualitatiu bastant alt, però, bueno, la gran diferència realment és aquesta, un poc d'infraestructura que el Balears du 10 anys ja apostant per això i que fa que sigui un club un poc més de nivell.
4: Ja has aterrat fa un temps en el club, esteu ja treballant, pretemporada en marxa, com estàs veient un poc l'equip en aquests partits de pretemporada?
11: És veritat que penso que les pretemporades són per cuir ritme i per anar coneixent-nos els jugadors un poc entre nosaltres. Les idees de Nòscar són bastant clares, no les està transmetent, però també penso que les pretemporades a vegades són un poc irreals perquè hi ha molta càrrega de física darrere dels entrenos, se fan proves que a vegades no té res a veure amb què jugaràs el primer dia de partit, i no penso que els resultats que se donin a pretemporada siguin el més important del món. Però bueno, per conèixer-nos i anar tenint les idees bastant clares del míster, pues sí, anem endavant.
4: Més enllà de resultats, com bé dius, a cercar sensacions, ara divendres feis aquesta estada a Madrid, també important, no?, fer aquestes sortides amb l'equip abans de que comenci ja lo bo, que es viatge rere viatge també, i és important saber també jugar fora a casa.
11: Sí, a mi és veritat que les pretemporades per als equips balears són un tant estranyes perquè no ens han d'estar rivals de categories inferiors, perquè no en tenim tants. És veritat que ara en Poblense i Mallorca bé, pues ja són tres partits que he pogut fer a pretemporada contra rivals de la nostra categoria, però els stages que feim a Madrid pues no es permet això, seguir jugant contra rivals de la nostra categoria i que no es posin les coses a lo millor un poc més difícil o que s'adaptin un poc més a el que ens exigiran durant l'any i veure realment el ritme de competició que duim antes de començar.
4: Supos que el ritme que vols tu és la titularitat i sumar un minut de Valles Pas, no?
11: Sí, ojalà poder ser titular, sumar el màxim minuts possibles, però bueno, si hem d'ascendir, més igual, cercam el benefici del grup. I si dia, no sé si és 5 de maig o 12 de maig, m'he ascendit a primera rep i m'ha tocat no jugar, doncs pues mira, igual de content.
4: Sí, quan sigui desitjant la major de les sorts, estarem molt pendents d'aquesta temporada d'en Vicenç a l'Atlètic Balears. L'ho dit, sort, Vicenç, i èxit.
11: Moltes gràcies, Marta.
0: Seguim endavant. Marta Sampas, bon dia.
4: Endavant, sempre, bon dia.
0: Cor que t'ho perds. A on mos dus avui?
4: Avui anem a Capdepera.
0: D'aquí a Capdepera, Correnços?
4: No, si partim de Palma, no, ja és llarg el camí en cotxe, vale. Però és que no estem avasats, altres diran que no.
0: Jo ja estava cansat.
4: No. Arribarem des de diferents punts de Mallorca i qui sap, de ben segur que sí, d'altres illes també, perquè és una cursa consolidadíssima des que xerram avui a Corcató Perd. Són 41 edicions. Anem a Capdepera, motius de festes també, que això ens agrada, i estem avassats també en l'estiu, Gavi, quasi sí, totes les curses sí. Entren dins el mar de les festes. Sí. Però bé, sempre un pot d'esport entre mitges de sopars i verbenes, bé, beníssim. Parlem de la cursa de Sant Bartomeu,

0: 40 edicions, és a dir, en el marc de les festes, jo crec que ningú s'imagina les festes de Sant Bartomeu fora aquesta cursa. Sí que hi ha hagut anys que ha variat el recorregut, però aquests darrers anys el recorregut s'ha mantingut, són uns 6 quilòmetres, i bueno, no sé si la fa especial o no, però si per algo és conegut a la cursa de Sant Bartomeu és per, com diuen, ser un rompecames, perquè en el final Capdepera, si algo tenim, són costes. Així que per arribar a la plaça de l'Orient, sí o sí, sigui cap en el costat que sigui recorregut, és que hi ha qualque costa dura que s'ha de fer, i jo crec que això fa un poc un repte per tothom que la corre.
1: Sí, deu atreure també un tipus de corredor, no? Els que estiguin avançats a això, un bon desnivell, perquè és vera que tot d'una que la vaig veure en el calendari, que feien sa tria cada setmana de quina cursa parlarem, quan vaig veure, vaig pensar aquesta és dura, perquè Capdepera, un poble preciós, en el que jo estic acostumada a quedar a sa plaça, he de dir, vaig a sa plaça, que hi ha molt bons llocs on quedar a menjar i després fer sa volteta, però pujades ses justes. Per tant, són valents i valentes els que hi participaran. I avui, Mireia, Gavi, mos encanta saber també
2: Jo
1: qui
2: faré...
1: participa,
2: Jo,
1: perquè és
2: clar,
1: que...
2: clar, i això, aquí anava jo. Regidora, bon dia.
0: Bon dia.
2: Qui participa? Supos que la regidora
1: Ah, no ho sé.
2: haurà de sortir a córrer, també. Haurà de predicar en l'exemple.
0: La regidora l'ha feta qualque vegada, aquest
1: Ah,
0: estiu.
1: mira.
0: És a dir, l'he feta. Però jo a nivell competitiu, la veritat que no. Jo m'agrada més anar per meu compte, tranquil·lament. Així que crec que dissabte ho deixaré pels que corren un poc més ràpid que jo. Però l'he feta.
1: Sí?
0: No
1: Ah,
0: podia
1: mira.
0: ser fer recorregut fora sempre el que se sentia.
1: Clar,
0: Sí.
1: fora tastar-lo de banda veres. Però també hi ha una altra opció, que ara en parlarem, que són en marxa nòrdica. Vull dir, hi ha aquestes dues opcions el mateix dissabte, la gent que cor o gent que practica aquesta
0: Correcte.
1: disciplina, que també està molt bé, que és la marxa nòrdica.
0: Sí, se pot fer tant, bueno, hi ha categoria de cursa normal, de córrer, i després hi ha la categoria de marxa nòrdica, que també any darrere any va sumant més persones.
1: Idò, veurem qui participa en quina. Avui hem trobat per aquí, una mica perdut, aquí per Palma, no crec que hagi vingut corrent,
2: Però
1: però
2: cor o fa nòrdic?
1: jo crec que podria fer les dues coses, i anava a dir que ell sí que el veig totalment capacitat de venir corrent de Capdepera a Palma. És un col·laborador, anava a dir, sí, bé, és que és de tot, ja no sé com presentar-ho.
2: Jo el veig cada dia.
1: Cada dia és aquí, company de xarxes, del departament de xarxes de la ràdio, regidor dels programes Postres en Joc, a les retransmissions d'Esports i Vetres a YouTube,
2: Així està, trabucat.
1: influencer, de tot, corredor, avui com a corredor, eh? Antoni Guiscafré, com estàs, Toni?
3: Com anem? Molt bé.
1: T'ho tenim per tot.
3: Sí, gràcies per convidar-me.
1: Toni, ets de Capdepera, ets la
3: Sí.
1: teva cursa.
3: Sí. Em fa moltes ganes. Perquè hi ha tot el poble
1: Clar.
3: i duc ja un parell de mesos així com a preparar-les, saps? Bé, preparar-les, és a dir...
1: Això t'anava a dir, te coneixes carrers beníssim,
3: Sí,
1: però fem bons ulls
3: l'altre
1: cluts,
3: dia
1: o
3: vaig
1: no?
3: fer recorregut.
1: Vols?
2: Com dus la pressió de deixar bé a l'equip d'esports i guanyar sa
1: A
2: cursa?
1: veure, mos pot representar un poc, ja.
2: Dic
3: No,
2: jo,
3: no em fa dir guanyar sa cursa, perquè és
1: està
3: complicat,
1: complicat,
3: hi
1: no?
3: ha gent bastant bona. I també el bo és que ve bastanta gent que no és del poble.
1: Clar, això fa
3: I
1: també...
3: els locals són molt bons, eh?
1: Sí.
3: Hi ha gent bona a Capdepera, sí.
1: Mireia, deies que és un poc trencacames aquesta cursa. Tu l'has fet en Guisca, ho considera així també, o no?
3: Sí. A més, és una cursa que, per la gent que no l'ha feta mai, i que no és del poble, sobretot, perquè no te saps les tresques,
1: Clar.
3: t'assusta, perquè abans d'arribar a meta, també una costa, que és la costa d'en Capet, que
1: Just
3: és...
1: abans d'arribar.
3: Ara van d'arribar a meta,
1: O sigui, ja lo darrer, que això ho fa més cruel.
3: Has de voltar un carrer...
1: Sí, perquè ja acabes i dius, no pot ser mai,
3: Exacte, has de
1: cara.
3: voltar un carrer,
1: Sí.
3: i quan veus el carrer dius...
1: Uf.
3: També una costa
1: O sigui, que has de tenir
3: que fa
1: força fins
3: por.
1: al final,
3: Sí,
1: no? Has de
3: sí.
1: saber un pot dosificar. Això és important també,
3: És
1: perquè...
3: molt important,
1: Sí,
3: això.
1: ho ha dit abans de Mireia, ho tornem a repetir, la cursa és de 6 quilòmetres, crec que no just, 6 i poquet, no?
3: 6,1, crec.
1: 6,1, un parell de metres més, que també
3: Sí.
1: no mireu el rellotge i
2: La
1: digueu, ja
2: pujada.
1: està, 6,
2: Són
1: no, queden
2: 6,
1: 100 metres.
2: 6 i
1: I
2: la
1: la pujada, exacte.
3: pujada.
1: Sí.
2: Tens el recorregut en el cap?
3: Sí,
2: Sí, no?
3: no ho sé, no ho
2: Com
3: sé.
2: és, com és? Conta-m'ho.
3: És a dir, comencen de ballada, és a dir, aquí la gent se
1: Però és que el fa
3: llança,
1: una mica...
2: s'amolla, la gent
3: però
2: s'amolla.
3: ja va tot d'una, ja de veu una costa, torna a venir de ballada, és que cap de fer és això.

0: Són pujades i baixades. I després te'n vas per... Bueno, Sant Jaume i comença a veure com uns tobogans. No, no molt grossos, però... Llavors ja te'n vas cap a Espalda, fas la rodonda, i ja entres dins Espalda. Un pot de pujadeta sempre hi ha, vull dir,
1: Sí,
0: és
1: que no la
0: pla,
1: pots
0: però
1: evitar, no la pots
0: sempre...
1: evitar.
0: I llavors ve aquesta curva, vull dir, aquest cantó, que llavors ve la costa aquesta, que...
1: I et circular, partiu, no, Mireia? Partiu de la plaça Orient i es punt d'arribada és la mateixa plaça, no?
0: Sí.
2: Correcte, és un circuit circular.
1: I què els hi espera ja? Perquè això també, sobretot després de com ens ha descrit en Toni, aquesta darrera pujada, supos que quan arriben a la plaça, avituallament i està, o en festes, també, no sé si s'allarga una micona després es postcursa.
2: Bueno, és el mateix. Enguany cauen el mateix dia que la verbena, així que,
1: Oh, que
2: mira,
1: bé.
2: un al·licient boníssim després de la cursa sortir per la verbena.
1: I deia en Guis que és difícil guanyar perquè ve gent de per tot, no? Feis poble, però també gent que té el calendari de curses ben a mà per poder anar fer curses diferents com aquesta precisament per el desnivell que comentàvem. No sé si ho teniu un poc això controlat, Mireia, si ve gent de moltes parts de Mallorca o de la resta de les illes que també s'animin a venir cap de Pere aquest diumenge.
2: Sí, ve gent un pot de per tot Mallorca, a part de, òbviament, els locals, que aquests dies se'ls veu fent el recorregut, eh? Vas pel poble a les 7 i diu, mira, què se prepara de
1: En
2: cançó.
1: Toni, per exemple, exacte.
3: És que hi ha gent que té el calendari de curses
1: Sí,
3: populars
1: sí, sí,
3: i va un poc per tot.
1: sí. Sí, i a més en distàncies variades, perquè Gavi, aquí a Corcatopet xerrant de curses de 10, de
3: Sí.
1: 5, i aquestes són 6, però també amb aquesta afegit que s'es desnivell. Quantes persones s'han inscrit ja, Mireia, ho sabeu?
2: Sí, a dia d'avui duim quasi 300
1: Ah,
2: persones.
1: ostres,
3: Ostres.
1: sí, ja n'hi ha. Guis, que quan te vas apuntar, tu, vas ser dels primers, tindràs el dorsal 1 o...
0: Crec que n'hi havia 30.
1: És vera?
0: No,
1: Digo, si comences
3: que
1: primer...
3: dic jo, si comencen 30, ja a la recta final arriben 25, no?
1: No, ho sé, no, arribaran tots, i a més,
2: Arribaran tots,
1: per
2: sí.
1: totes les edats, hi ha també sempre ben pendents dels més petits de la casa, nins i nines, que ja vulguin també viure aquesta part festiva de les festes, aquesta part esportiva, i a la mateixa plaça, quan parteixin els locos que volen fer aquests 6 quilòmetres de pujades i baixades, quedaran els petits, o fareu una mica abans aquests circuits bé, de metres, no?
3: Els
1: per
3: petits
1: córrer...
3: no saben de costes, corren
1: Ells
3: i ja
1: corren
3: està.
1: per jugar, sí, totalment.
2: Abans
1: no?
2: de cursa, se duen les curses infantils que te pots apuntar a partir dels 2 anys. De 2 anys a 13 se consideren corredors infantils. Comencen el més petitet de la casa fent res, 30 metres, i
1: Són tot
2: fins a les de 13 anys,
1: Ah, molt
2: que
1: bé.
2: fan ja un recorregut de 600 metres, i després ja, a partir dels 14, ja fas la cursa.
1: Ah, val, ja se poden apuntar en els 6. Toni Guisquefré, quant d'anys l'has fet, tu?
0: No, no,
1: Eres d'aquells petitets
0: que
1: que la
0: va, que
1: feien?
0: va. No,
1: No!
0: jo era el segon any que la feia.
1: Era com
0: Sí,
1: així?
0: sí. Perquè davant no corria, jo. No fa ni un any que corre
1: Ai,
0: així
1: bueno,
0: més
1: això ho han
0: en
1: xerrat.
0: sèrio, per dir-ho,
1: No,
0: no?
1: i fa les comates en les mans en sèrio, però t'asseguro que ho faré ben en sèrio perquè ha fet mitges, que per cert, també veniu de... O sigui, Cap de Pere ara, amb aquesta cursa de Sant Bartomeu, però en abril també, Mireia, vau tenir la mitja marató, vull dir que vos agrada això de fer esport i córrer.
2: Sí. Aquí tenim aquestes dues dates més que consolidades. La mitja marató en el mes d'abril i la cursa de Sant Bartomeu per les festes
1: Ho vas fer la mitja.
2: De Cap de Pere.
0: Sí, la primera mitja.
1: Ah, va ser aquella, és vera.
0: Sí, la primera.
1: Ai, és
0: I també hi ha costes.
1: Uf, és que una mitja... Clar, aquí ja sí que evidentment s'obria molt més el circuit. De ben segur que en xerrarem de la mitja el pròxim any, que la feix el mes d'abril.
3: Els corredors de Cap de Pere, quan van a una cursa plana, guanyen,
1: deu,
3: no?
1: Li deu per això...
0: Clar, és que
3: guanyen.
0: Vull dir, no? Si entrenes en costes,
1: sí.
0: ja
1: clar.
0: vas
1: clar.
0: per pla i...
3: Ah,
0: Vull dir, ja no fas més vi.
1: T'ho sembla més fàcil, clar, sí. Idò, més de 300 persones ja inscrites, això és diumenge, repetim, a la plaça d'Orient, allà a Cap de Pere, sortida d'aquests 6 quilòmetres a les 7 i mitja, però hi ha una hora a partir de la qual poden anar a inscriure-se ja in situ, no, Mireia?
2: Allà se faran les inscripcions infantils.
1: Ah, d'acord, o sigui, per ser llarga, no.
2: No, se llarga el tema fins al dia anterior, però
3: les costes.
2: Vídeo online i allà s'ha de recollir de dorsals, de camiseta i poc més.
1: D'acord, ja.
2: Sí que anima tothom que s'apunti amb temps.
1: Abans, exacte, online, que tenim Elite Chip, allà amb tots els detalls sí. I s'enllaç per fer aquesta inscripció, camiseta commemorativa. Toni, això sempre motiva, i més si... És que jo, en Toni i jo vàrem fer el meu poble, el poble de mon mare, que són Carrió, les paparres, i sempre guardes amb molt de carinyo, o almenys jo en aquest cas, per ser el poble de mon mare, aquella camiseta, sí. En aquest cas aquesta te deu fer especial il·lusió, Toni, o no?
0: Sí, sí, jo tot el que són camisetes de cursa i això són ser més xules.
1: I qui, ja l'has vista?
0: No.
1: L'han tret, no? Sorpresa, no, això, no, mira,
0: sé,
1: jo
0: no.
1: No
0: ho sé.
2: Enguany ja la tenim. A més, enguany amb una novetat, enguany hem fet una col·laboració amb els alumnes de l'escola d'estiu, que
1: ens
2: van dissenyar uns dibuixos i va guanyar un dibuix, així que la camiseta dues dibuix d'un lot del poble.
1: Ah, que xulo, i mira, també és una passada, però, això, no? Exacte, lligar que tothom hi tingui part a la cursa.
2: Exacte.
1: Des d'aquí, des de Corcatopers, des d'Esports 3, animar a la gent, un bon pla de diumenge, teniu temps d'anar a fer un cafè cos de matí per allà que hi ha cales i platges meravelloses per la zona, i després idò anar a córrer una micona i després verbena, Toni, que aquí
3: sí.
1: També t'hi veig, o no? Aquesta sí que fa un sprint.
3: No,
1: cap sí. A la verbena farà un sprint.
3: No sé si per dilluns pel Granada Mallorca...
0: Tancaràs?
1: Tancaré.
3: No sé si per dilluns estarà... Bé, si ha partit.
1: Si ha partit a Granada, que esperen que sí, que voldrà dir que tot està bé.
0: És que al vespre.
3: Però no sé...
1: Exacte, se sap, clar, podrà descansar.
3: Ho té tot controlat, ja.
1: El regidor d'Esports de Sant Joan per Granada Mallorca estarà preparadíssim després de la cursa i la verbena de les festes de Sant Bartomeu de Cap de Pere. Mireia Ferrer, regidora d'Esports, moltíssimes gràcies per voler ser amb nosaltres i contar-nos aquests detalls d'aquesta ja 41 edició d'una cursa tan guapa. Gràcies, Mireia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins la pròxima. Adéu. Toni, com te prepares? Ara d'aquí diumenge sortiràs un parell d'entrenaments, o no?
0: Ja hi has anat? Sortiré. No, he d'anar...
1: Clar, és que per ser calor, que fas? S'hora baixa?
0: Hora baixa, el que...
3: Però molt baixa,
1: eh? Sí.
0: Sí, el que avui...
1: Més a curses a les 7:30, per exemple.
0: Avui hauré d'anar a les 6:30.
1: Uf, he de suar. Bé, què fas? Així està.
0: Mira un poc a la pista i...
3: I demà...
1: Ah, pista.
3: Demà i dissabte, també?
0: No, demà descans, perquè avui té en fisio.
1: Ah, és que és un professional, eh? En fisio i tot, és espectacular.
3: Quin desastre.
0: I sí que... I sí que divendres hi aniré.
1: Ah, molt bé. I t'anirà beníssim, Toni.
0: Massa bé.
1: Que la gaudeixis la cursa de Cat Eva, del teu poble, de Cap de Pere. Avui mos feia especial il·lusió que en Toni Guiscafrey fos aquí i mos contàs més detalls també de com se sent participar-hi. I Gavi, tu i jo seguirem comptant curses. De moment, participar-hi, jo estic en pausa de les curses.
3: Sí, no, ja te vaig.
1: Ja, no, sé que utilitzaré Corcatopers com per pressionar-me, saps? Diré,
3: molt de
1: cuento,
3: molta d'entrevista, molta cosa.
0: Si no marxa nòrdic.
1: També m'agrada.
0: Si no marxa nòrdic.
3: Jo no la vaig sortir.
1: En Gavi, però jo te veig a tu marxa nòrdica.
3: Ni nòrdica ni bàltica.
1: Amb els bastons. Però sí. No per res, però, sí, perquè no. Te veig en ritme.
3: Sí, ja. Hola,
1: estem tots,
3: partiu.
1: Estem tots a les totes.
3: Gràcies a tots.
1: Estem en forma. Adéu.
0: Gràcies.

0: 3 minutets ens queden encara per acabar. Xisco Ribas, què fas per aquí?
1: I darrere he trobat un raconet i he volgut entrar.
0: I què hi ha de nou?
1: I de notícies de darrera hora, dues notícies fresques que acaben de sortir. S'acaba de realitzar el sorteig de la primera eliminatòria del Campionat d'Espanya de la Copa de la Reina i ja coneixem quin és el primer rival del Balears. A la primera ronda, l'equip de Miqui Mayans, el Balears Futbol Club, s'enfrontarà a Son Malferit, el Villarreal. Un bon partit.
0: Juguen a casa.
1: Així és, jugaran a casa i bé, primera eliminatòria, primer rival en aquesta, en aquest recorregut, no?
0: Rival de nom i feixuc.
1: De la Reina. I després, ja que estic aquí, te volia aprofitar una altra notícia d'un jugador mallorquí, un porter, que ha renovat amb el seu equip. És el cas de Jaime Morillas, el mallorquí, exjugador de l'Atleti Balears, que està amb el Real Jaén i ha renovat fins l'any 2029. Per tant, el club considera, no?, en Morillas un dels jugadors més importants i vol assegurar-se la seva continuïtat entre els tres pals.
0: I jo te contaré una altra cosa. Nicolau Mir, a l'europeu de gimnàstica que s'ha dut a terme a Zagreb, a Croàcia, després de la primera jornada de parells, és cinquè en la classificació individual i millor espanyol. I pel que fa a la selecció, segona classificada de moment provisional també en aquesta primera jornada de Campionat d'Europa de gimnàstica. Recordem, a Zagreb, a Croàcia. I dit això, recordam, encara s'estan dunt a terme revisions estructurals al Nuevo Los Cármenes, a Granada, per tal de veure si dilluns haurà partit entre el Granada i el Mallorca. Queden molt de dies, s'està estudiant la situació, però de moment sí que hi ha aficionats mallorquinistes que han vist com els hi han cancel·lat les reserves d'hotel que tenien a la capital andalusa. Així que de moment això és el que hi ha. Anirem informant al llarg de la jornada, a l'informatiu migdia i a l'informatiu vespre. Gràcies per la seva companya, una jornada més. Demà més en Esports 3, com cada dia, a partir de la 1:05. Fins demà a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Després d'anys d'increment sense aturall, les Balears trenquen tendència i el preu de l'habitatge comença a decréixer a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any. El preu també cau a Andratx, Maó i Set Salines. Això sí, tot i aquest respir, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, en Formentera, al capdavant, on el metre quadrat, atenció, frega els 10.000 euros. L'informe també confirma que la pressió del mercat vacacional situa els residents en una situació crítica. Una família de les Balears necessita destinar de mitjana el 60% de la seva renda per poder comprar una casa. Tot d'una en parlam, abans, però, repassam altres notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic, titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Detingut a Manacor, un home que es va presentar al jutjat i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
2: El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressàs a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té un ordre d'allunyament, va arribar a entrar a casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
0: Mentrestant, a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores a una jove turista. David Ventura, bon dia.
3: Bon dia. Els fets van passar el dia 9 d'agost, quan l'acusat va contactar la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant 24 hores i la va agredir sexualment. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
0: L'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, el xàrter nàutic de les Balears demana al govern una reunió urgent per analitzar aquest sinistre.
2: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar que, a canvi de normativa, la víctima de 69 anys viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara se deixen investigant, la barca va trabucar. L'embarcació, que era llogada, no requeria titulació específica.
0: De la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
0: I avui també vos contam que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troba provinent de la península. Fanny Mateu, bon dia.
4: Molt bon dia. És un producte molt preuat pels menorquins, però la producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2 quilos i mig l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries venen de fora de l'illa. Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten a la dificultat d'obtenir-ne llavor, a la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó.
0: I en els esports, pendents de les notícies que arriben del terratrèmol de Granada, per si finalment es juga o no dilluns que ve el Granada-Mallorca, Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El tècnic de l'Ajuntament Nazarí han inspeccionat la instal·lació a les darreres hores per veure el seu estat. S'han localitzat vidres romputs i qualque crull, inicialment gens greu. Els responsables del consistori estan pendents de si hi ha noves rèpliques. La prioritat és garantir la seguretat del públic a un recinte amb un aforament de poc més de 9.000 espectadors. Mentrestant, l'equip mallorquinista ha començat avui a preparar aquest partit en les baixes de Dani Luna i Jan Sales. La U d'Eivissa ha guanyat per 1-4 a l'Arena de Getxo en el partit amistós que s'ha disputat avui de matí a Terres Basques. Ahir vespre, el Palma Futsal s'imposà per 6-1 a la selecció d'Indonèsia en la pretemporada que realitzen a Galícia, i en tennis l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça.
0: Nova jornada de calor amb les Pitiuses i Mallorca en avís groc. Marc Aldentei, que ens espera per a les pròximes hores? Bon dia.
6: Bon dia, continuem parlant de calor. Atenció als termòmetres, que avui podem tornar a arribar als 38, fins i tot 39 graus cap en el nord de Mallorca, fins i tot nord de l'illa d'Eivissa. A la resta, els valors es mouran entre els 33 i 36 graus. Tot això, amb vent de component sud i sud-oest, que anirà guanyant força i bufarà moderat avui capvespre, i començarà a alterar la situació marítima cap en el sud i oest de les illes. Parlant de cel destapat, però amb arribada de núvols prims. A partir del capvespre, de sud cap a nord, arribaríem sobretot a Eivissa i Formentera, i ja darrera hora del dia cap en el sector de Mallorca, i també de l'arribada de pols en suspensió, que demà serà la protagonista. Per demà també destaquem el vent que bufarà moderat, un vent del sud-sud-oest que serà present a tot el territori. Atenció demà, amb onades que poden superar els 2 metres d'altura cap en el sud i oest de les illes. Demà amb un ambient més variable, de matí de cel fins i tot tapat, 4 gotes acompanyades de fang. Al migdia tindríem més estones de sol, però a darrera hora de la jornada tornen a arribar núvols que poden deixar ruixat fins i tot a tempestes que podrien ser puntualment moderades i també possibilitat de rissaia demà ja a darrera hora del dia.
1: Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
0: 2:06. Les Balears rompen tendència i ja hi ha municipis de costa on baixen els preus de dels habitatges, tant de primera residència com de segona. Artà, per exemple, s'ha abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8%, a Maó un 3,8% i a Set Salines un 1,3%, segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, corresponent al primer trimestre d'aquest 2026. Tot i això, no són xifres prou significatives com per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. Encapçala la llista Formentera amb més de 9.800 euros el metre quadrat, seguida de Santa Eulàlia des Riu, de Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i la ciutat d'Eivissa. En té més detalls Neus Mercant.
7: De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les illes, essent les Pitiuses el lloc on el mercat està més tensat, en diferència superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana, seguides de Mallorca en 7.000 euros i Menorca en 5.000. Però tot i que la tendència general és a continuar pujant el cost d'aquestes transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que han descendit. Cristina Arias és directora d'estudis de Tinsa Vallacunin.
8: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Maó en Menorca.
7: Tinsa confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta, sobretot, la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant poc a poc els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer una compra, deixant la població en una situació crítica a Espanya.
8: El mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
7: Tot i que encara és molt elevada, sí que durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat una moderació de les compravendes, fins i tot una baixada general de l'1,5% a tota la comunitat. Si ens fixam només en el mercat vacacional, l'arxipèlag forma part del 18% de les zones on s'ha estancat la demanda.
0: Ho dèiem en titulars. En plana de tribunals, un home ha estat detingut a Manacor després de presentar-se al jutjat i confessar que cercava la seva exparella per matar-la. El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata. Els fets varen passar aquest dimarts.
2: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que feia 10 dies que cercava la dona sense aturar i que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a trobar els familiars de la víctima. Els agents de la UFAM van comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima van ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus.
0: I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa.
2: Segons informa la Policia Nacional, els fets van passar el passat 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci de la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona la seva denúncia, l'home va traslladar en cotxe la víctima a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor, que ha estat posat a disposició judicial.
0: I l'endemà de l'accident mortal a Sestanyol, el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica. La patronal vol analitzar, diu, amb rigor l'accident d'ahir, en què va morir, recordem-ho, un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació per causes que s'investiguen.
2: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets i recorden que no es canviarà cap normativa ni es faran debats sectorials fins que no es coneguin els informes oficials de la investigació. Per això reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la Mesa Nàutica per estudiar les dades reals i pactar noves mesures de prevenció.
0: Mentrestant, a la ciutat d'Eivissa, un incendi en un infrahabitatge a Ses Feixes d'Esprat de Vila ha posat en evidència la situació de les persones que malviuen en aquest indret. En aquest cas, els habitants de la barraca incendiada han pogut escapar a temps de les flames. Ens ho conta David Ventura.
3: En Miguel Ángel i en John viuen en una casa en runes a Ses Feixes del barri d'Espratet. Asseguren que el foc, que els va sorprendre a les 5 de la matinada, ha estat provocat per altres habitants del campament, que es volen prendre l'infrahabitatge. És Miguel Ángel Morata, un dels afectats per l'incendi.
9: Estaba un fuego, un poco, y en cuestión de nada, se cogió toda la caña se cogió. Entonces esto es provocado, no sé de quién, pero este fuego fue provocado porque pues no hay ningún cortocircuito.
3: Desenes de persones viuen en tendes de campanya i barraques a Ses Feixes d'Esprat de Vila. Alguns hi viuen tot l'any i altres, com a Miguel Ángel, només hi estan per fer feina durant la temporada turística. Les condicions són insalubres.
9: Com puedes hacer una temporada si no tienes ni dónde bañarte, no tienes dónde vivir? Entonces no las apañamos aquí, dormimos. Y el agua pues la traemos de otro lugar y si no pues al gimnasio.
3: Assegura que quan acabi la temporada tornarà a Benidorm, on té una feina per als mesos d'hivern.
0: No deixem les pitiuses perquè una jove alemanya de 25 anys està ingressada a l'UCI després de precipitar-se des d'un penya-segat a una altura de 15 metres a Punta Prima, Formentera. La jove va ser traslladada a l'Hospital de l'Illa i derivada finalment a Eivissa.
2: Segons ha informat el grup Policlínica, la dona va ingressar a les 11 de la nit amb fractures de vèrtebres dorsals i de vèrtebra lumbar. A més, la jove pateix una fractura del canell esquerre i diverses contusions. Avui ja està estable, però encara roman a cures intensives.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i 13 minuts de la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
2: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. Els grups d'Esquerra acusen el govern de Marga Provenç de connivència amb interessos particulars.
0: D'altra banda, el PSIP exigeix a la presidenta del govern, Marga Proens, que reverteixi unes polítiques turístiques que qualifica de depredadores i que posen en banda, diuen, les illes després de les dues grans manifestacions que s'han celebrat aquest estiu en defensa del territori.
2: La diputada socialista Mercedes Garrido afirma que aquestes manifestacions han servit per dir a la presidenta del govern, Marga Proens, que ja n'hi ha prou d'atacar el territori i el litoral i també de vendre les illes. Per això el Partit Socialista exigeix al PP que rectifiqui les polítiques que han anat incorporant en el territori i que no mirin el bé comú sinó els interessos d'especuladors i inversors estrangers.
10: Aquest estiu han viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podríem dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
0: Mentrestant, el PP exigeix al PSIP que es pronunciï davant l'excés de vols planificats per anar a l'aeroport de Palma, que depèn del govern central.
2: Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa, que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost. En aquest sentit, segons el coordinador general del PP a les Balears, Sebastià Sagreres, el PSIP no pot desentendre's de la gestió d'AENA, que depèn directament del govern de Pedro Sánchez, i afegeix que Rosario Sánchez i Iago Negreula han de dir que els sembla i exigir a AENA que s'alineï la gestió que en fan en la contenció turística que demanen els ciutadans i en la qual treballen totes les institucions de les Balears.
0: I més per Mallorca, per part seva, exigeix al Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
2: Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que avali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i d'aclocar els ulls davant del malestar ciutadà per la massificació i la manca d'habitatge.
11: El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
2: Més també posa el focus sobre el control i la transparència, exigeixen aclarir el cost econòmic de l'anul·lació del primer sistema de venda de places i demanen dades sobre les inspeccions de l'aigua i l'energia. A més, reclamen que es donin de baixa d'ofici aquelles llicències que fa més de 3 anys que estan inactives abans de continuar alimentant la borsa de places.
0: Dues i 18 minuts. Pel que fa a la crisi migratòria, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol.
2: Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Ceuta serà qui tuteli les menors fins que siguin traslladades a la península. La ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que l'objectiu és protegir els drets dels menors.
12: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
2: Segons UNICEF, aquesta via pretén facilitar el procés de repartiment entre comunitats i evitar així enfrontaments.
0: El Partit Popular rebutja aquesta iniciativa i advoca perquè tots els menors migrants siguin retornats al Marroc i no a la península. De fet, la formació endureix un dia més les crítiques cap a l'executiu per la gestió a Ceuta.
2: Des del Senat, els populars asseguren que reprovaran 5 ministres per la gestió de la crisi humanitària, ho anuncia la portaveu del PP al Senat, Alicia García, després de la plantada de la cambra alta dels ministres de l'Interior, Exteriors i Defensa i a les comissions en què estaven convocats. També reprovaran la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo.
13: 5 ministros, 5 reprobaciones, que se debatirán y votarán en el mes de septiembre, porque las explicaciones siguen pendientes. Ninguno de los ministros ha estado a la altura de las circunstancias.
2: També carreguen contra el president espanyol Pedro Sánchez per continuar de vacances, mentrestant, diuen, milers de persones continuen a Ceuta.
0: Tot això, l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una nova embarcació, en aquest cas amb 16 persones a bord, i de la qual no es tenen notícies.
2: Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va partir d'un port algerià divendres i des de llavors no se n'han tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
0: Són les 2:20.
14: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
15: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
16: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Obrim ara plana laboral perquè la plantilla de la residència Domus Vi Palma sortirà al carrer per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes d'aquesta residència. La primera serà aquest divendres de matí i la pròxima divendres de la setmana que ve.
2: Les protestes tenen el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents. Davant la falta de respostes per part de la direcció, els empleats fan una crida a la ciutadania i a les famílies dels usuaris perquè s'uneixin a les protestes per reclamar uns recursos dignes.
0: I la Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual després de la denúncia feta pública pel sindicat SATSE per la manca d'infermeries.
2: Des de la Conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins arribar de vegades als 16 pacients quan només té 12 places sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Erlina Vijanden és la portaveu.
17: Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que Mallorca, las enfermeras de Mallorca, tenemos que tener ese puesto, ese reconocimiento de los puestos de difícil cobertura, enfermeras, matronas, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
16: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:23. Avui, en el Dia Internacional de l'Ajuda Humanitària, vos explicam que fins a l'abril del 2026 s'havia aconseguit proporcionar assistència o protecció a unes 45,2 milions de persones. Això són aproximadament una de cada sis de les que ho necessiten. Unes xifres que demostren les dificultats per arribar a tothom, cosa que es deu a la manca de finançament i que es veu agreujada per la violència dia vers els professionals. De fet, 326 treballadors varen ser assassinats el 2025.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, la portaveu i responsable de comunicació a Espanya d'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, Paula Barrachina, ha reconegut que la realitat d'aquest sector ha empitjorat darrerament, entre altres factors, per la disminució de l'aportació en ajuda internacional. Assegura que viuen una crisi de finançament sense precedents.
18: Porque varios de los grandes donantes pues han reducido o se han replanteado los presupuestos de cooperación y de ayuda humanitaria precisamente cuando las necesidades siguen siendo enormes. Entonces esto tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Que hay que priorizar la asistencia, reducir programas y dejar de hacer determinadas actividades que salvan vidas.
2: El metge voluntari portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, també apunta una crisi de drets humans.
19: Yo creo que este cuestionamiento de los derechos humanos, de algo que la humanidad ha construido durante siglos y siglos y que habíamos consolidado, pues estamos en una situación en que se pone en cuestión y será una respuesta más propia de la Edad Media o de la Antigüedad que de un mundo civilizado del siglo XXI.
0: Tot i les vacances d'estiu, voluntaris i entitats continuen la seva tasca d'ajudar els més vulnerables. És el cas de l'associació Tardor a Palma, que des del 2014 ofereix menjar diàriament a més de 300 persones. Segons l'organització, l'actual crisi de l'habitatge a les illes ha augmentat el nombre de persones vulnerables que requereixen ajuda, moltes de les quals amb feines precàries. Lluís Hernández.
20: L'associació Tardor, ubicada al barri de l'Olivera de Palma, prepara diàriament 4 tons de dinar per a aquelles persones que no poden permetre's un plat de menjar. El president de l'entitat, Miquel Àngel Villalonga, en un moment de canvis a causa de la renovació de la junta organitzativa el passat mes d'abril, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que a part de la tasca com a menjador social ofereixen habitatge amb dues residències per a homes i dones. També ha assegurat que el nombre de persones que venen a l'estiu no disminueix i que ofereixen els seus serveis els 365 dies de l'any.
21: La situació actual, sobretot d'estem habitacional, nosaltres tenim una llista d'espera de 350 persones i fa molta, molta, molta falta i mos agradaria intentar o llogar o comprar un pis i fer una molt més gran perquè les necessitats actuals són increïbles.
20: Un dels voluntaris que ajuden l'associació Tardor perquè centenars de persones puguin menjar és Antonio Sánchez. Gràcies a l'entitat i al seu propi esforç pot viure, diu, amb molta felicitat.
22: Jo he passat d'estar visquent en el carrer, de voluntari, i ara gràcies a aquests senyors ja tinc un lloc per viure i feina, i molt agraït. Jo me sento orgullós de la meva feina, perquè li dono de menjar a gent que estava com jo, que no tenen per menjar, no tenen per viure, i estic de veres molt orgullós.
20: Merche Sobrino, cuinera de l'organització, explica la importància d'aquests centres sense ànim de lucre, perquè els 40 minuts que les persones tenen per menjar també són un espai de desconnexió dels seus problemes.
23: Es un trabajo que tiene mucha gratitud, porque incluso a mí me llaman Mami Merche, y eso, pues, quieras que no, pues te recompensa muchas cosas, de dar de comer a gente que no tiene. Y luego con muchísimo gusto y muchísimo placer.
20: I cada divendres l'entitat reparteix menjar al banc d'aliments al carrer Francesc Julià del barri de Sant Gotleu de Palma. L'associació, amb prop de 30 voluntaris, anima la ciutadania a donar un cop de mà a aquelles persones que més ho necessiten.
0: I ho dèiem en titulars, les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Mahó, on es feia tradicionalment. Ara les peixateries només se'n troba provinent de la península. Ens ho conta Blai Barber.
24: La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no enduen els negocis. Escoltem a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
25: En Cabreres, de Mó, i ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot. És ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho n'adu. Ara enduïn de gallega, i és bona, però clar, no té el sabor que tenia ser d'aquí.
24: Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora de França o de Galícia, per exemple. Escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
4: Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ho produguin, no?
25: De molt, s'ha mort tot, i clar, la pèrdua que hi ha de quilos, perquè vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
5: Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
24: Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Maó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
0: Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres de 9 d'agost. Després d'anys d'increment sense aturall, les Balears trenquen tendència i el preu de l'habitatge comença a decréixer a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any.
2: El preu també cau en Draig, Moix i Setsalines. Tot i aquest respir, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros. L'informe també confirma que la pressió del mercat vacacional situa els residents en una situació crítica. Una família de les Balears necessita destinar de mitjana el 60% de la seva renda per poder comprar una casa.
0: A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores a una jove turista.
2: Els fets van passar el dia 9 d'agost, quan l'acusat va contactar a la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant 24 hores i la va agredir sexualment. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
0: Detingut a Manacor també un home que es va presentar al jutjat i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
2: El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té un ordre d'allunyament, va arribar a entrar a la casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
0: I ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
0: Són les 2:32.
6: Informatiu migdia. Esports.
0: De seguida parlarem de la situació de Granada pels terratrèmols, però qui està molt pendent de com es viu tot això és el Reial Mallorca, que ha començat a preparar el partit de dilluns contra el Granada amb la incertesa de si finalment es podrà jugar o no a causa dels tremolors. Toni Fuster, bon dia.
7: Com anem? Bon dia, Juan Luis Marcos. Sí, ara mateix estem pendents. La plantilla mallorquinista ha arrencat avui la setmana de feina a la ciutat esportiva Antoni Asensio, com si fos com si el partit s'hagués de jugar. L'entrenador Luis García Fernández compta amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació, i el Mallorca tancarà dilluns, com dèiem, aquesta segona jornada de Lliga. Ara, la incertesa, si finalment es podrà jugar el partit a l'Estadi Nuevo Los Cármenes, per mor de la situació que viu a Granada a causa d'aquest terratrèmols a només 5 dies del partit. El tècnic de l'Ajuntament, Nacerita, han inspeccionat la instal·lació a les darreres hores per veure el seu estat. S'han localitzat vidres romputs i qualque crull, inicialment gens greu. El responsable del consistori està pendent de si hi ha noves rèpliques. La prioritat és garantir la seguretat del públic a un recinte amb un aforament de poc més de 19.000 espectadors. Tot fa indicar que demà tècnics de la Liga visitaran l'estadi Los Cármenes per decidir si se juga o finalment s'ajorna aquest partit.
8: Dilluns a les 7:30...
1: torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
3: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
8: I disfrutem d'Esports en Joc!
1: Amb els millors comentaristes.
9: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
3: I la participació dels oients.
1: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
10: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
7: L'ex-mallorquinista Pablo Maffeo, actual jugador de l'Olympiacos, és a punt d'anar-se'n cedit al València. El conjunt grec ha quedat eliminat de la Champions i el defensa lateral no gaudeix de protagonisme. Altres ex-mallorquinistes, Vedan Muriqi, ha estat titular amb el Fenerbahçe en el partit de la prèvia de Champions contra l'Olympique de Lió. Empata un gol, ha estat el rotat final. Marco Asensio va entrar al camp al minut 73 i en el conjunt francès el porter Dominic Graves va jugar tot el partit. Pel que fa a primera divisió, avui es juga el partit corresponent a la primera jornada, a les 9 del vespre, el Metropolitano. L'Atleti de Madrid s'enfrontarà al Màlaga. I el Barça ja ha fet oficial el fitxatge del migcampista Rodri Hernández, jugador del Manchester City, signa fins al 2030 en una operació tancada en 60 milions d'euros fixos i altres 16 en variables. Sentim Rodri.
11: Soy un jugador que viene en una condición ahora mismo con 30 años, con una experiencia que quizás muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Y para mí es importante entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
7: El Barça incorpora així un reforç de luxe, guardonat en la pilota d'or 2024 i triat com a millor jugador del passat mundial. El Futbol Club Barcelona disputarà avui el trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre contra l'Al Ahly. I avui l'U d'Eivissa ha disputat a Terres Basques un partit amistós contra l'Arenas de Guecho, també de la primera federació, amb la victòria 1-4 favorable al Pitiusos. Els gols han estat obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. Sentim Pedro Ortiz, jugador de la U de Eivissa.
26: Bueno, veo el equipo bastante bien. Creo que estamos afrontando los partidos con bastante seriedad. Estamos siendo muy competitivos, que creo que es importante. Y de eso se trata la pretemporada. Al final, coger sensaciones, que el equipo esté bien, con confianza, para intentar llegar a la Liga lo mejor posible. Como te he dicho, el equipo está dando bastante buen nivel. Estamos jugando bastante bien, nos estamos asociando. Y en la primera mano ha sido un pase al espacio, que la verdad que ha roto bastante bien. Y la segunda ha sido una buena jugada por fuera, por banda. Bueno, tenía opción de rematar, he visto ahí que el rival se metía hacia portería y se la ha dejado para que la empujara.
7: Els de Raúl Llona disputaran demà a les 11:30 del matí un altre partit amistós contra l'Osasuna B per seguir provant coses i preparar el millor possible aquesta nova temporada. L'Atleti Balear ha presentat dos futbolistes, per una banda el porter Vicenç Sabater i per altra el davanter Rubén Català. Pel que fa a Sabater, arriba precedent del Poblense, després d'haver realitzat una molt bona temporada, portant experiència a la categoria i seguretat davall del pals. Té 33 anys, fa 87 d'alçada. Sentim Vicenç Sabater en una entrevista aquí a Ibeta Ràdio.
27: De la sortida de l'Atleti Balears, pues, he tingut que fer feina a tercera i anar canviant d'equips a tercera, a Constància i Plaies, i arribar a Andratx i ascendir per aconseguir jugar una altra vegada en aquesta categoria. És veritat que ja en la reforma, segona ref, però bueno, després ja han estat 4 anys jugant a segona ref, pues, per tornar a tenir aquesta possibilitat de tornar a l'Atleti Balears 10 anys després.
7: Amb Vicenç Sabater són 4 jugadors, més l'entrenador Òscar Trolla, que han arribat al conjunt blanc i blau procedent del Poblense.
27: 4 companys que venim de Sa Pobla, que ja tenim les idees de Òscar bastant clares, sabem el que vol de dins el camp i de fora, i intentarem plasmar el que ja vàrem fer l'any passat, en guanya un altre equip, intentar que les idees del míster pues, també traspassar-les en el company i que creguin en ell, perquè crec que varen donar resultat l'any passat i un any crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
12: L'altre jugador que han presentat, Rubén Català, arriba precedent del Castelló B, davanter de 23 anys, un 90 d'alçada. Així es defineix el nou futbolista de l'Atleti Balears.
13: A pesar de ser un delantero grande, soy rápido, me gusta mucho explotar los espacios, cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Entonces, bueno, al final siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición. Y bueno, pues un poco fuera del área, pues intentar desahogar un poco al equipo con el juego de espaldas, intentando habilitar balones fuera para atacar al área.
12: L'Atlètic Balear viatjarà a Madrid per continuar la pretemporada en dos partits amistosos. Divendres a les 8 del vespre a Valdebebas contra el Real Madrid Castella. I dissabte a les 12 del migdia a l'estadi Matapinyonera contra el Sanse. I avui hi ha hagut sorteig de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina i el Balears s'enfrontarà al Villarreal dia 8, 9 o 10 de setembre. D'altra banda, en el Poblense hi ha notícia en forma de fitxatge, ja que ha incorporat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, per reforçar la posició d'extrem o de mitja punta. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar el primer partit de la seva estada de pretemporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, en gol de Fabinho, Deibao, Lucao i David Peña i un doblet d'Ernesto. Escoltant la valoració de l'entrenador Antonio Vadillo.
14: Evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores.
12: L'equip mallorquí desplaça a Noia, on farà avui i demà dues sessions d'entrenament per preparar el partit de divendres contra l'Oparrulo, i dissabte disputarà la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. Avui, en el programa Esport 3, hem parlat amb el segon entrenador del Palma Futsal, Miguel Llansola.
15: Creo que todo suma y lo positivo es que bueno, creo que estamos dando una buena imagen, creo que el equipo está haciendo las cosas bien, estamos acumulando, pues bueno, como te decía, muchos minutos, que es lo importante ahora, de carga, de conceptos, de matices, conceptuales, etcétera, etcétera, que es lo que...
12: Deixem el futbol sala per la mare de tenis. L'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tenista de 31 anys ha reconegut en la seva compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, va ser el 22 de juny, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. Més coses en ciclisme. En Rimas serà el líder del Movistar Team a la Vuelta a Espanya, que comença dissabte a Mònaco. L'equip telefònic ha fet oficial el nom dels 8 ciclistes que defensaran el seu mallot. L'artenent de 31 anys aspira a pujar al podi de la Vuelta per cinquena vegada a la seva carrera. Fins ara ha estat 3 vegades segon i una tercer. El gran rival a batre a la general serà Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França. I l'handbol Mallorca prepara la temporada. L'objectiu per l'entrenador és implementar un nou sistema de joc. La primera nacional tornarà a ser una categoria complicada i, per tant, és difícil pronosticar en quina posició de la classificació pot estar enguany l'equip de Marratxí. Sentim Juan Mimaura, l'entrenador de l'handbol Mallorca.
16: En principi, jo ja el que vaig comentar amb el Jesús, el president, pues, és anar... diguéssim, partit a partit, entrenament a entrenament, i una vegada això, pues, ja veurem a meitat de temporada durant el desembre, on estem col·locats i cap on hem de mirar, si hem de mirar cap a dalt, si hem de mirar cap a baix o a una mitja taula. Jo, el meu objectiu és, pues, és això, és implementar un nou sistema de joc i anar passa a passa i

0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: A Granada, 600 persones del municipi de les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores. Aquesta nit s'han registrat 6 sismes de diversa magnitud, 5 dels quals sentits pels veïns. A hores d'ara continuen les inspeccions d'habitatges danyats, tot i que no hi ha danys estructurals.
8: Això ha explicat el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, qui també assegura que s'ha restablert la normalitat als centres de salut.
9: Y ayer 4 centros de salud cerrados por prevención en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a la inspección de viviendas. De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro, y no hay ninguna que esté en negro.
8: També l'Alhambra ha recuperat l'activitat habitual excepte el pas del recorregut a l'Alcassaba. Des de l'inici de l'activitat sísmica la matinada de dissabte, el telèfon d'atenció 112 ha gestionat més de 5.000 cridades.
7: I unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de les Surdes, Extremadura, que ja ha arrasat 1.600 hectàrees.
8: Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen en les tasques d'extinció, tot i que no s'han complert els millors pronòstics. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
10: Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
8: El balde de Pino Franqueado, a Càceres, el terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat durant una tensa visita al municipi del president extremenya, Maria Guardiola. Els veïns s'han mostrat indignats perquè el balde no es trobi a la localitat.
7: I tornem aquí a les Balears perquè en l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus a Manacor, l'Ajuntament del municipi ha inaugurat 4 àrees d'aportació tancada. És una mesura que ha comptat amb 112.000 euros de pressupost. Neus Periques, bon dia.
11: Bon dia. Aquestes 4 àrees es troben a la via Palma, a l'altura de l'hipòdrom, al camí de Sant Moix, al poliesportiu Miquel Àngel Nadal i a Cales de Mallorca. Són estructures tancades que tenen àrees de videovigilància per procurar que es compleix la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Mercè.
12: Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics, o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
11: L'horari per deixar els residus és de 6 de l'hora baixa a 10 del vespre. Els contenidors que hi ha són d'envasos, paper, vidre, rebuig i orgànic. Per tirar l'orgànic, així com per entrar a les àrees, serà necessari tenir la targeta de resident.
7: Són les 2:48.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Quants de vosaltres recordeu aquesta veu?
1: Pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santará!
0: Segur que l'heu reconegut, és el mag Juan Tamariz, el geni de la cartomància i teòric clau de l'il·lusionisme modern, que va inspirar i meravellar generacions senceres a mort a 83 anys. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Tamariz feia...

0: més o manco els mateixos trucs que els altres mags, però tenia una gràcia, una personalitat, una manera de fer amb els seus xatxans i amb el seu violí impossible que el feu únic, l'origen dels quals, de tot plegat, ho explicava en aquesta entrevista a Televisió Espanyola.
1: Actuaba, acababa y ya estaba, acababa. Pero me quedaba muy contento por dentro de haber hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, ta, chan, chan, y gritar. Y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
0: En un missatge a les xarxes socials, la seva filla ha agraït tot l'amor a la màgia que va regalar i ha destacat que el seu record i obra estaran amb nosaltres. El violí que feia sonar imaginàriament quedarà, ha dit, sempre en la memòria col·lectiva.

0: Mao dona el tret de sortida a les festes de Gràcia amb la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és un dels grans símbols de la festa, el cavall. L'obra és de l'artista Marga Pons Moll, coneguda com a Subirats Jové, i demà es podrà veure en directe al Vespre d'Art del Port de Mahó. Cristina Tomàs.
1: Mitjornera de naixement i maonesa de sentiment, Marga Pons Moll, coneguda com Subirats Jové, és l'artista del cartell oficial de les Festes de Gràcia 2026.
2: Que te telefonis balla, ja dius què passa, no? Són des migjorn i visc aquí de fa molts anys. És com si t'acuïn un poc més, mas sempre m'he sentit molt bé en acuïda aquí a Mó i que te cridin per això, pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom. Jo ho he fet amb molta il·lusió.
1: I el cavall és l'únic protagonista d'una obra pintada a l'oli sobre tela que prescindeix de la multitud de la festa per posar el focus en l'animal. Tornem a sentir l'artista Subirats Jové i el batle Héctor Pons.
2: Vaig llevar la gent que hi havia i es queixia l'he fet molt així, simplement estràs d'ell.
3: Que transmet, jo crec que molta passió, molta estima per el cavall, que és l'element central i principal de les nostres festes, i crec que ha estat tot un encert de l'artista donant-li aquest enfocament i aquest paper tan rellevant.
1: Una imatge que a partir d'ara estarà present a bona part de la festa, des del programa fins a les camisetes i els premis. I qui vulgui veure l'obra original podrà fer-ho demà, al Vespre d'Art 2026, al Port de Mahó, a partir de les 7:30 del capvespre. Una cita que reunirà 47 artistes de diferents disciplines amb demostracions i música en directe.
0: I a Eivissa creix l'interès per les tradicions gràcies a la dedicació d'una jove cantadora de cant glossat i redoblat. Una dotzena d'alumnes n'aprenen els secrets per algun dia poder participar en una xacota pagesa. Dani Manau.
4: Helena Ribas va créixer fent cançó eivissenca amb la seva àvia. Va aprendre de manera intuïtiva i autodidacta. Més tard, ha estudiat les estructures del cant glossat i el redoblat, i ara dona cursos per promoure la cultura ancestral de l'illa. Escoltem Helena Ribas.
5: El cant glossat és un cant més melòdic, és un cant com, per exemple, la cançó Jo tinc una enamorada és una cançó glossada, és una tonada glossada, i el cant redoblat és un cant més de so gutural, no? que surt més de sa garganta, és lleu, lleu, lleu, que li diuen.
4: Aquest estiu, entre juliol i agost, ofereix classes al Centre Social de Sacarroca per transmetre aquesta forma de la memòria oral pitiusa. L'escoltem de nou.
5: S'ha de preparar. Les cançons s'estudien, se preparen i llavors canten. No és com Menorca o Mallorca, per exemple, que sí que pues, potser amb una paraula sí que els hi surt tot, o és més espontani i ja els hi surt en seguida. Naltros no. A poc a poc s'han anat animant la gent vol aprendre, hi ha més boixos. Jo me'n recordo quan era cantada és que la gent era més adulta, més major, i ara són molts. Vaig anar a una cantada a la biblioteca de Can Ventosa i hi havia 15 o 20 persones ja.
0: I avui és el Dia Internacional de la Fotografia, de la qual han parlat amb tres professionals, un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.

0: Un d'ells, Joan Ramon Bonet, marí, cantautor, fotògraf, reconegut, referent inqüestionable. De ben jove ja li interessà copsar la realitat que veia, el joc d'aturar l'eternitat, el repte de captar la llum.
1: Retenir com la memòria, és la memòria del fotògraf. Va pel carrer i veus una cosa i clinc, amb el telèfon mòbil, amb la càmera de fotos, la retens i dius, ja tinc això, aquest milionèsima de segon de la vida, l'he parada i la tinc. Serveix per res això? No ho sé. El fotògraf és un boig. Per mi és un boig.
0: Un goig que comparteixen en la seva feina diària els dos fotoperiodistes d'Última Hora i del Diari de Mallorca, Alejandro Sepúlveda i Tolo Ramón. Arribaren al món de la fotografia gairebé de casualitat, un fascinat pels diaris, les revistes del negoci familiar i a través de la també fotògrafa Teresa Lluga, i l'altre per l'extraordinari procés de revelat que va descobrir amb un amic que estudiava fotografia i que el marcà un camí que no ha deixat encara. Però un grapat d'anys després, quan la feina periòdica a un diari té el perill d'esdevenir rutinària, no és molt difícil mantenir aquesta fascinació, les ganes? Ramon té molt clar que no. El darrer exemple, l'eclipsi de la setmana passada.
2: He d'agrair encara la meva feina, a vegades el fet de parar-me encara sorprendre, no? I això és el màgic, vull dir, és el que manté aquella il·lusió, aquelles ganes de seguir treballant. Perquè és això, vull dir, és una recerca que te diria diària, pràcticament constant, quan fas la teva feina.
0: Mantenir la mirada que la teva feina complementi un text que tingui personalitat pròpia, però no és fàcil, no ho és lluitar contra les presses, contra els dissenys que no et tenen en compte, però paga la pena.
2: Sofrim molt perquè estimam molt, també, perquè ho apreciam molt. I si no mos importava, tal vegada no ens afectaria tant quan les coses no van bé.
0: La feina de fotoperiodista reclama encara ara el seu paper i l'evolució de la tècnica no ho acaba de posar fàcil, Alejandro Sepúlveda.
3: Has perdut el control de les fotos que has fet, perquè abans sí que deies, no, he fet 4 fotos i sabies que aquestes fotos eren així, la persona mirava, que ella estava així, o jo què sé, si feies un partit de futbol sabies que estaven els dos jugadors i la pilota, i ara has fet tantes fotos que quan tens que enviar-les igual no envies exactament la foto que és la millor, perquè tindries que mirar 100 fotos.
0: Sepúlveda ha estat 25 anys cobrint la secció de succeïts d'Última Hora i tot i que en el fons allò que més li agrada fotografia és cultura, ha posat call i ha pres l'ofici intentant deixar una empremta, fugint de la sordidesa i fer-ho tot amb professionalitat.
3: Preferiria no haver estat allà. A tots els puestos que he fet sucesos, preferiria no haver tingut que anar a fer-ho, que no és una cosa que m'agradi, no? El que passa. Però si la fotografia aquesta, doncs tens que fer-la, no? És quasi una obligació, no? Per lo especial que té.
0: Perquè ara que tothom, qui més qui manco, té un mòbil, que a la vegada té una càmera, tothom es creu fotògraf i molt sovint periodista. Un perill que tecnologies com de la intel·ligència artificial poden agreujar, o no. Les opinions difereixen. Tolo Ramón opina que fins i tot farà un favor al sector.
2: Que cada vegada serà més important, i sobretot en el mitjà de comunicació, el fet que tinguis garanties de que hi ha hagut una persona, un periodista allà, veient el que està succeint, no s'ho ha inventat ningú. Vull dir, és justament la nostra base més important, que és el de no inventar-se res. Vull dir, la gent demanarà veracitat. I això crec que està en mans dels fotoperiodistes.
0: No comparteix l'optimisme Alejandro Sepúlveda perquè al final alerta, amb tecnologia o sense, sempre acaben pagant els mateixos.
3: En el final no és que digui, no, és que l'ésser humà desapareix de l'equació. No. Tu sempre estàs allà. El que passa és que cada vegada tens que fer més feina i tens que fer-la més ràpid i més barata.
4: Vindrà bon temps, la calma, el sol com va declinant. La llum perfecta que els bons fotògrafs passen la vida buscant.
0: Veurem què passa. En Joan Ramon Bonet, des de la pau que donen els seus 82 anys, no vol ni pensar en aquestes coses. No dedicarà ni un segon a reflexionar sobre allò que no pensa fer servir mai. Es conforma amb passejar, amb el mòbil, també sovint amb la càmera, i robar aquell instant de llum únic i irrepetible.
5: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost, en què els preus de l'habitatge viuen un petit respir a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artan registren una davallada de gairebé el 8% en un any. Clàudia Ametller, bon dia.
6: Bon dia. El preu també cau a Andratx, Maó i Ses Salines. Tot i això, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros.
5: A Eivissa ha passat a disposició judicial l'home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores una jove turista.
6: Els fets varen passar fa dues setmanes, quan l'acusat va contactar amb la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant un dia i la va agredir sexualment.
5: No és l'únic cas de violència masclista a les illes. S'han detingut a Manacor un home que es va presentar als jutjats i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
6: El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té una ordre d'allunyament, va arribar a entrar a la casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estalvia.
5: Mentrestant, l'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, a Llumajor, el xàrter nàutic demana la convocatòria urgent de la taula sectorial per analitzar aquest sinistre.
6: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar cap canvi de normativa. La víctima, de 69 anys, viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara s'investiguen, la barca va trabucar.
5: A la plana política, ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mai del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
6: El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
5: Avui també hem destacat que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen.
6: Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment, ara provenen de la península. Investigadors marins assenyalen la dificultat d'obtenir-ne llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o els possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port.
5: En plana nacional, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta.
6: Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. És la ministra de Migracions, Elma Saiz, en declaracions a Ràdio Nacional.
7: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
5: I a Granada, 600 persones del municipi de les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores.
6: A hores d'ara continuen les inspeccions d'habitatges danyats, tot i que no hi ha danys estructurals. Ho ha explicat el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
8: De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe.
5: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tentol.
9: Més informació a ib3notícies.com.

Per Sant Magí, bona festa i bon bocí, ja ho diu la dita. I a les Balears hi ha una quarantena de magins, concretament 44 segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I atenció, perquè l'edat mitjana de magins se situa als 32 anys. Per avui se celebra, ja ho sentiu amb aquesta cançó, la Romeria de Sant Bernat cap a la Real, al secà de la Real, a Palma, que de fet és la més antiga que es fa a Mallorca. Aquesta Romeria de la Real apareix documentada ja al 1232. Al monestir s'hi fa la missa solemne i la benedicció del Faveguera, una tradició arrelada que amb els anys també ha tornat a agafar força. La devoció, però, per Sant Bernat va començar a Mallorca després de la conquesta del rei en Jaume i després de la fundació, precisament, del monestir de la Real el 1235. Una de les més antigues d'època de la conquesta és aquesta església i on va fer estada el beat Ramon Llull, on precisament i va redactar la primera versió d'Art abreujada de Trobar Veritat, el 1274, o el llibre del Gentil e dels Tres Savis, o també el llibre d'Ave Maria. Segons el pare Ginart, la tradició d'aquesta romeria d'avui de Sant Bernat a la Real ve dels monjos de Poblet, cridats per Nuno Sanz, comte de Sardenya i Rosselló, que s'establiren en aquest punt on, anys abans, havien acampat les tropes, precisament del rei en Jaume, abans d'entrar a Ciutat, a Palma. La Romeria de Sant Bernat parteix de la plaça de Cort, però antigament qui anava de festa de Sant Bernat a la Real passava la nit de vora l'església de Sant Magí del barri de Santa Catalina de Palma, diuen. Avui a les 7 és l'ofici, però la festa comença abans. A les 6 i mitja hi ha repicada de campanes i sonada de xeremies. Al vespre hi ha revetlla i ballada en càrrecs i sedàs. I demà hi ha l'ofici solemne de Sant Bernat a les 11 i les corregudes de joies acte seguit. I una dita que hem trobat en referència en aquesta romeria. El dia de Sant Bernat, a darrere la Real, a plegar mal de queixal, l'Ajuntament de Ciutat. I sempre s'ha dit que Sant Bernat la paga, però avui és un dels dies més calorosos de l'estiu, amb alerta, fins i tot taronja, a la Serra de Tramuntana. Començam.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tentol, com cada dia, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, aquí a IB3 Ràdio. Punt per aquesta romeria de Sant Bernat, de Palma cap a la Real. És la més antiga de Mallorca, ja datada anys després de la conquesta del rei en Jaume, una romeria que encara se continua fent i que llavors acaba amb aquesta missa solemne, amb aquesta benedicció del Faveguera a la Real. En definitiva, hem començat el programa d'avui amb aquesta romeria que és avui Hora Baixa, un programa que també té altres coses, en sap de lletres, i qui saben totes les lletres són na Maria Pons i en Miquel Jun. Miquel Junc, Maria Pons, com estàu?
1: Bon dia, va bé.
2: Bon dia.
0: Preparats? Heu anat en aquesta romeria mai de Sant Bernat cap
1: no,
0: a la Real? No,
1: no
0: sé si teniu previst anar-hi, avui Hora Baixa.
2: De moment, no.
0: No, clar, fa calor.
1: Pot passar de tot.
0: Pot passar de tot.
1: Sí, acabam. Sí.
0: Acabam a les 6. És qüestió d'animar-nos. Mm. El darrer moment
2: pues
0: hi podem pegar un vot.
2: Sí, perquè... Sí.
0: I de jo avui he fet una trampa.
2: Sí. Què
0: he fet? De venir he fet un i ha estat descafeinat.
1: Llavors, ai.
0: Sí, mira que no em faig... Em faig un per berenar.
2: Sí. Ja deia jo que t'ho veia com espitós.
1: Sí, avui està com apagat en Celestió.
0: No, sí. Bé, m'he aixecat molt prest i se coneix un poc, crec que també en sabou. I de bé, a les 11 he dit, faré un cafè. Ha estat descafeinat.
2: Mm. Però fora voler o aposta?
0: No, perquè que nostre hi ha cafè descafeinat.
1: Jo entenc de cafeïnat.
0: Sí?
1: Si em vols.
0: Me'n faràs un?
2: Jo és que descafeinat no en compro, és a dir, per
1: jo
2: això
1: tampoc.
2: Me faig un tassó d'aigua.
1: Un dia me vaig equivocar i em vaig comprar, però...
2: Bé, mai a vegades, si no pot prendre cafeïna i t'agrada el gust...
0: Però era que amb un pare i ma mare, i ells el beuen descafeïnat, clar. I quan el bevia, dic, però clar, serà descafeïnat? Sí, i ho ha estat. Dic, això no m'ajuda, no m'ajudarà a estar més espavilat. Però vaja, hi podem pegar un vot, a la romeria de Sant Bernat, si voleu.
1: Després aniríem.
0: Ah, fins a la Real. Bueno, una Hora Baixa tapeguita, i també sí. De molta de calor. Ja ho diuen que Sant Bernat la paga, però no sabem si l'acabarà apagant un any més, un guany. Ja ho veurem. Bé, què tenim avui a Tentol, Maria?
2: I d'un dia més, com feim aquest estiu, començarem jugant a la batussa de Tentol i també conversarem amb el cineasta mallorquí Niki Gea, que continua guanyant més premis internacionals amb la seva pel·lícula Un passeig pel Born i que ara acaba de guanyar el premi a la millor pel·lícula europea al Festival Internacional de Cinema de la Bretanya, a França, i amb aquest nou reconeixement francès, la pel·lícula ja suma un total de 48 premis internacionals.
3: El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. Clases de cine. Es lo tuyo, ¿no?
4: Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco.
5: El cine nació en 1895.
6: ¿Y las prácticas cuándo vienen?
5: Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh?
6: ¿En serio? ¿Va a ser todo así, palique?
2: Idò, Un passeig pel Born es va estrenar fa 2 anys a l'Atlàntida Mallorca Film Fest i està protagonitzada per Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel i Natàlia Berbeque. I hi apareixen també intèrprets balears com són Lluís Oliver, Toni Lluís Reyes, Pere Orell, Toni Pons, Jaume Fuster i Lina Miró.
0: Un bon repartiment d'actors i actrius també illencs, actors i actrius també de nivell estatal, en aquesta pel·lícula que ja coneixíem fa un temps, Un passeig pel Born, del mallorquí Niki Gea, que d'aquí una estona parlarem amb ell, perquè ja suma pràcticament una 50ena de premis internacionals, i ara un mes a França, i per tant està d'enhorabona. I avui, atenció, perquè escoltarem una nova versió en l'any Alcover de la Balanguera, que sona així.

0: I així sona la versió de la Belenguera que ha fet el músic, DJ i productor mallorquí Fabián Roeland, que canta la seva filla en una versió electrònica entre tradició i modernitat. Una manera més de celebrar aquest any el Cové, que commemoram el centenari de la mort del gran poeta de ciutat. Una nova versió que ens convida a escoltar altres maneres com s'ha adaptat el poema convertit en l'himne de Mallorca.
1: Això mateix i és el que farem, escoltarem aquesta nova adaptació, aquesta nova versió de la Belenguera, i també en recordarem d'altres que s'han fet durant la història. I avui ens visita la nostra Raquel Agüeros.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món! Avui què tenim de coses? És que és molt inestable el món del coretisme. Però bé, comentarem les portades. També les paraules d'en Pep Guardiola, que ha xerrat del seu co. De les noces de Nagio. I, si ens dona temps, del teatrillo dels influenciadors, que ara sé que...

0: La Raquel Agüero, que ve carregada d'informació, i a partir de les 5, què tindrem, Maria?
1: I doncs visitarà el grup de rock Ritual Nepal, que divendres actua a Palma presentant el seu segon disc. Ara venim.

0: Ritual Nepal, aquest trio format el 2022, que renoven el rock insular en cançons com aquesta Jo no soc modern, després d'un primer disc titulat Nova Rock i editat el 2024, ara presenten aquesta nova col·lecció de cançons que escoltarem amb ells avui.
1: Sí, una nova col·lecció de cançons que duen en directe aquest pròxim divendres a Palma, en el Grammy, amb una banda joveníssima, poblera, que són Ullsets.
0: Exacte.
2: Sí, que una ja cosa, sí, vosaltres sou moderns?
1: Jo no sou modern. Som moderns perquè vivim...
0: Ja dius la cançó, jo no sou modern.
2: Sou com Ritual Nepal, idò.
1: Perquè vivim en temps moderns, no? O ja no som moderns. Aquest temps, clar, també...
0: Som contemporanis.
1: Sí, això és un altre tema, també. Tu? T'hi consideres?
0: Com modern, sí que...
2: No ho sé, depèn del dia. O de
0: com ho miris. Avui no massa,
1: però... Clar, que ets modern. Aquesta hauria de ser la pregunta del dia. Que ets modern.
2: Clar, també s'hauria de definir, no?
0: Ja ho demanarem.
2: Els hi demanarem a ells, també.
1: Exacte, exacte. Bé, i avui ens visita la nostra Tiu.
3: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyora Tabrioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, farem estic tartar, una recepta que no necessita d'encendre fogons. I també farem la versió amb tomàtiga. És boníssima, molt recomanable per aquests dies. Fins més tard. Estic tartar, rebentant el bar, nos pegamos como mirar las paredes.

0: hazlo bien con amor, que se prenda salón,
1: que se caiga el avión en el Sena.
2: Clar, no sé si amb aquest ritme te menges estic tard ara d'una
3: mossegada. Jo crec que Maria, que és modern.
4: Te juro que anava a dir això ara mateix. Avui, avui va de modern.
2: Sí, clar, sí, l'actriu sí. Jo, no?
4: Clar, però està ben triada, sí, no hi ha res a dir. Simplement
2: és que avui... Natiu ha dit que farà Steve Tartar i aquesta cançó és Steve Tartar.
4: No, no t'has pres el cafè, però has parat cançons animades per espavilat.
2: Perquè així m'espavil, també. Vinga, 3 hores de Tèntol que no han fet més que començar i, com sempre, com cada dia, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
3: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01. El WhatsApp diu Vetres Ràdio.
4: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tèntol.
4: O bé el correu electrònic... Ai, no mos ha tirat,
3: no, no, si no li posam en el guió, no mos ho tiren, Lluís. No, no.
2: Has fallat.
3: Normal, també.
4: No m'ho he agafat en segon guàrdia baixa.
2: Però si, si en Lluís és mil·limetrat, perfecte, no,
4: calculat.
2: Que
4: ha quedat en Steve Tartar, en Lluís.
2: Tot,
3: mira que posa àudios i aquestes coses li agrada molt, però...
2: Ha quedat en Steve Tartar.
3: Sorpresa no el té.
4: Estava en sa tralla, no.
2: Mira que el varen fer perfecte l'altre dia.
3: Ara no el trobo.
2: I no el tenim.
4: No passa res.
2: No el tenim a mà. No, no passa res.
4: Tento la roba i vetresradio.com. Avui no hi ha sorpresa.
3: Cap ni una.
2: Cap ni una. Bé, ja sabeu qui hi ha, el control tècnic. Avui, en aquesta primera hora de Tèntol, qui maneja el so és en Lluís Fortesa, que encara està trescant. A veure, si troba aquesta, aquest tall.
4: Encara no ha estat
2: o Fortesa. Que ha quedat immortalitzat per sempre. Que va quedar tan bé i tan net. Ai, que va ser l'altre dia. Però bé, Lluís, gràcies. Són les 3 i 19 minuts. Vinga, començam.
5: La rabiosa actualitat.

0: En Lluís, que encara tresca entre ordinadors, però pareix ser que no és cosa seva.
1: Sinó que, sí, que ha bloquejat.
0: Sí, l'ordinador ha quedat una mica bloquejat. Sí, sí, sí, sí, en blanc. Bé, un dia més, com sabeu i com feim tot aquest mes d'agost, i també vàrem fer el juliol, jugam a la Batussa. Veniu als pobles que voleu a participar. L'objectiu és representar de la millor manera el poble que sou, fer el major nombre de punts, i a principis de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de tot Balears. Per ara, en tercera posició, Muro, amb 83 punts. En segona posició, empatats Porreres i Capdepera, amb 85 punts. I en primera posició, Marratxí, amb 88 punts. Per tant, quin poble juga avui a la Batussa?
1: I el poble que passa avui per la Batussa de Tèntoles...
2: Oh, sorpresa!
1: Lloseta!

0: I deia, sí, avui jugam amb el poble de Lloseta i Antònia Font, que també, amb permís d'en Tomeu Penya, que tenen cançons per tota.
1: En Tomeu Penya guanya.
0: Sí, en Tomeu Penya guanya.
2: Mira, m'has perdut de sabó que anava a dir que, com en Tomeu Penya,
0: no hi ha ningú.
2: Antònia Font també tenen cançons per moltes coses.
0: Sí, i per aquest excel·lentíssim Ajuntament de Lloseta, en els que cantaven també ja fa temps. Lloseta és un dels municipis del Reguer de Mallorca. Limita amb els termes de l'Aró, Mancor de la Vall, Sauva, Inca i Binissalany.
2: I com que està situat al vessant sud de la Serra de Tramuntana, la meitat nord del municipi és muntanyosa i la meitat sud és plana.
0: Clar, i el seu gentilici és Llosetines i Llosetins, i el poble té uns 6.500 llosetines i llosetins, o habitants en general.
1: I els llinatges més comuns són Coy, Ramon, Pons, Muñoz, Pérez, Bestard, Ruiz, Gómez, García i Villalonga. El topònim prové del mot Lausa, que deriva de Llosa, d'origen preromà. Al llarg de la història apareix documentat en formes antigues com Lauseta, el 1232, sí. Mira, Lauseta o Lausaya, el 1241, i Loseta, el 1348. Mm-hmm.

0: Fills del Reggae, cançó d'uns llosatins, com són Toc de Queda. Pel que fa a la seva història, hem de dir que Llosata, ja en època talaiòtica, va tenir molta activitat.
1: Sí, perquè s'hi han trobat aleots, coves sepulcrals i recintes fortificats, fet que demostra una presència humana contínua molt antiga. Segles després, passada la conquesta de Mallorca de Jaume I, Llosata va passar a formar part de la baronia de Llamans, que sempre ho dic malament, sempre dic...
0: A Llamans?
1: Sempre dic a Mallans.
2: Ah,
1: no, no sé per què. Un dels senyorius més antics i influents de la comarca del Reggae, i gràcies a aquesta etapa hi trobem un reducte com és el famós Palau de Llamans, que encara es conserva avui dia.
2: S'ha de dir que el municipi de Llosata, tal com es coneix avui, es va constituir a mitjan segle XIX. Fins aleshores formava part del terme veí de Binissalem, però l'any 1842 Llosata s'agregà i esdevingué municipi independent. Poc després, el 1875, arribà el ferrocarril, fet que va millorar... Exacte, sonava així.
1: Sí.
2: Va millorar les comunicacions i va tenir un gran impacte en l'economia local.
0: Clar, i en aquest sentit, Llosata ha tingut una indústria molt variada.
1: Primerament, l'explotació minera de carbó. El 1930, els pous miners de Llosata i la comarca aportaven el 85% del carbó de Mallorca.
0: Genial.
1: Combustible clau per generar electricitat en aquella època.
2: I, en segon lloc, la fabricació de calçat. Clar. A l'estela del potent nucli sabater d'Inca.
1: Això
2: clar,
1: jo
2: ho he de posar, Anna Maria, en el guió.
1: No, això, és a dir, mos varen copiar.
2: Hem de dir que aquesta part la fa Anna Maria, en el guió. És a dir que...
1: Però és que és així.
2: Inca de quedar bé.
1: Si tu cerques informació, és el que diu, eh? No m'ho he inventat jo.
0: Va. No, però Llosata també era important, eh?
1: I tant.
0: Sí. Carbó sí. I calçat.
1: Encara
2: passem
1: ara.
2: Passem per darrere, no? O sigui, cosa...
1: Som veïnats, però mos duim bé.
2: Tanta
1: no
2: sort.
1: Com en sa poble.
2: Més endavant, la cimentera, el 1966, va néixer una fàbrica coneguda com a Portland, que després va passar a ser Cemets i va ser clausurada el 2024, fa ben poc, per les emissions contaminants que produïa.

0: Ui, ja són de festa, i Llosa te'n sap, d'això.
1: Sí, perquè el seu carnaval s'ha convertit en la festa més emblemàtica del poble, perquè té un gran nombre de participants que s'hi dediquen gairebé tot l'any a confeccionar fresses i carrosses i comparses. Ara bé, les festes patronals són les de la Mare de Déu de Lloseta, que tenen lloc dia 8 de setembre.
2: D'altra banda, també és molt coneguda la celebració del Cocó, que és el primer dimecres després de Pasco, i és la continuació actual de l'antic pancaritat amb que els llosetins i llosetines veneraven a la Mare de Déu en l'oratori construït a l'antiga possessió de Sant Ramon. Així mateix, també podem assenyalar la Fira de la Sabata, que és una mostra de calçat que se celebra a final de primavera des de l'any 2000.
1: Que és que t'agrada el Cocó, Celestí?
0: Vos anava a demanar si hi heu estat. Si heu anat.
2: No hi he anat mai.
1: Anar al Cocó.
2: Bé, tu, Maria, ja sabem que de festa i de fires ningú te guanya.
1: Però tu de festa tens un bon recorregut.
2: Jo no hi he
0: anat. Carnaval de Lloseta, heu anat?
1: De carrosses, no, de festa, sí.
0: De festa.
2: Ah, veus, jo tampoc hi he anat, en el carnaval de Lloseta.
1: És que no veniu a sa pobla, per més enllà de sa pobla no veniu, a Narrigue.
2: Sí, però bé, a Narrigue, potser no. Anem a altres bandes.
1: És que té nassos, s'assumpto.
0: I doi bé, té nassos, s'assumpto. Però bé, cadascú fa seu redol, no?
1: Sí, sí, però bé, menys Lloseta
0: també
1: està...
0: També seràs convidat a fora poble i en fora...
2: Jo no tenia tres teatres, evidentment.
1: Ah, molt bé, també, en lloc emblemàtic.
2: Bon concerts.
1: Sí, sí.
0: Sí. Sí. Un teatre bastant actiu, sobretot en temps, hi va haver temps platòrics que hi havia grans concerts en el teatre de Lloseta. Bé, jo tenc un refrany que diu: vinyes a l'any, Lloseta i Alaró es ven per dames, encara que siguin aiguaders, beuen a la canaleta. Sí, clar, li va dit canaleta.
1: Clar, això l'havien dit quan va venir Vinissalem. Sí. Però sí, qui no fins a... no té tanta gràcia.
2: Sí. Jo te'n diré un altre. De Alaró a Lloseta, camí de la teula. Utilitzada per descriure el trajecte directe a les rutes tradicionals de pedra i teula entre aquests dos pobles de la falda de la Serra de Tramuntana.
1: La tradició de la teula. Sí. I jo en tenc un parell més. Mirau, llosetins, carbó i camins, que havien xerrat que havien tingut aquesta gran indústria d'escarbó. I després també tenc llosetins, sabaters i fadrins. Per tant, un altre caire econòmic que va ser explotat en el seu moment.
0: Sabaters i fadrins. Molt bé, i de fet, avui jugarem amb el poble de Lloseta. Penta.

Però abans vos han de fer la pregunta i diu així. Ja sabeu que vos demanem pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Com que avui juguem en Lloseta, per tant, quin malnom reben els llosetins i llosetines? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you...

0: my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you.
1: Clar, sabates. És bona, aquesta, eh?
2: Mm-hmm. Sí. Blaves.
1: Sí.
3: Així som un pomer internacionals.
1: Sí, exacte. I de quin mal nom reben els habitants de Lloseta? Com ho poden fer per participar?
2: I doncs, es poden enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, o telefonar-nos al 971-13-99-00 per participar en directe. 971-13-99-00.
1: Ara que han sonat les 3:30, quin mal nom reben els habitants de Lloseta? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: seguida hi passen dos minuts de les 3.
1: Ja
2: no, no.
1: L'any passat mos ho vam passar bé, perquè Pau...
0: I mos ho passarem bé. Segur. Això segur. Clar, els demanarem a veure si saben com els diuen els llosatins i llosatines als pobles de veïnat, que és la pregunta que fem avui, avui i cada dia, als pobles, bé, a partir de qui ve a concursar. Clar, avui ve Lloseta, per tant, demanam quin mal nom reben els llosatins i llosatines. No sé si han rebut cap resposta a través de l'Instagram.
1: No, tampoc m'ho han telefonat.
0: Tampoc ningú ha telefonat, per tant...
1: Però supos que els diuen sabaters o qualque cosa.
3: Sí, això anava a dir, no?
1: Sí. Com a Inca.
3: Ominés.
0: Sí. Ominés o carboners.
3: Sementers.
0: O carbó, no ho sé.
3: Bufes no me sona.
0: Bufes no.
3: No,
0: no és de per allà.
3: Sí, però a Lloseta
0: sí, no. Sí, no. Bufes per allà crec que no n'hi ha. Bé, no ho sabem.
3: Tot
0: això ara ho demanarem, eh? Tot això ara ho demanarem. Per tant, dit i fet, avui jugam amb el poble de Lloseta.
4: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
0: Però venen contents i veurem si hi acaben, eh? Supos que sí, eh? Perquè això seran unes riades. Bé, ells saben que abans s'han de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou?
10: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
11: Chisco.
12: Luna. Caterina.
6: Són parents? Són casats?
11: Soltero i entero.
12: Soltera, també. Jo em pareo, però no casado.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
11: A un centre de menors.
12: A un hotel. I jo estic fent les pràctiques de monitoro.
7: Perdoni, que parlo anglès.
11: No, thank you.
12: Sí, jo no.
8: T'agrada viatjar?
11: Massa.
12: Molt, moltíssim.
8: No m'hauria pensat mai que t'ho sentiria dir.
7: No dic res, m'està venint una impressió mental. Veig Alemanya. Hi ha estat Alemanya?
11: Ja.
12: Poliglota, en Xisco.
11: Sí,
12: jo també. Jo no hi he estat.
13: Una actuació extraordinària.
14: Deixem-ho per avui.
15: Moltes gràcies.
0: I riurem avui. De fet, ja raïm, eh? Sí, sí. Avui en Caterina Coll, en Luna Ledesma i en Xisco Gómez. Com esteu?
11: Molt bé.
0: Heu vengut contents?
12: Sí.
1: Sempre.
0: Sí.
1: En Xisco jo crec que s'anima de la festa.
12: Sí. L'any passat ja
1: va animar la batussa.
11: Sempre hem de riure.
0: Clar, anava a demanar com és el vostre carnaval de Lloseta.
11: Espectacular.
0: Perquè si ara ja veniu aquí amb tanta riaia...
12: És la millor festa de tots any.
0: Sí?
12: Així com estic mare, però tot és poble.
3: Pues carrassa junts?
11: Fins ara sí.
0: Què vol dir?
1: Voleu separat?
12: Sí, molt ben separat.
0: Per què?
12: Hem separat joves dels més vells.
1: I val, tots sou dels joves o dels més vells?
12: No, tots sou dels joves. El Xisco és dels més vells.
11: En teoria.
0: Clar, vols separar o tu ets dels més vells?
11: En teoria, sí.
0: De sa colla.
11: Això diuen.
3: Però m'han d'acabar-ho fer sa carrossa en guany. Quina temàtica era?
12: Del rou.
11: Ah, del rou.
1: El rou, que és una festa d'electrònica, no?
12: Sí,
11: sí.
0: Si et vols agradar sa festa.
12: Sí, moltíssim.
0: Qualsevol festa.
11: Qualsevol.
0: Bé, qualsevol no, però sí. Passarà bé.
11: Qualsevol.
12: Sí, sí.
1: Quina és la millor disfressa que heu fet? Diríeu, en tots els anys.
12: Bueno, jo crec que se la sabe Fénix.
11: Se la sabe Fénix, sí.
0: Com era?
12: Era molt de color taronja, diferents tons, i molt voluminós.
11: Pomposo.
12: Exacte.
3: Clar, de Lloseta, el nivell és molt alt. No sé si qualque any heu guanyat. Heu quedat primer, segon, tercer...
12: No.
11: No, que va, que va.
3: És que és molt difícil.
11: Nosaltres també és, tan sols fa 4 anys que participam i clar, encara estem arrencant a poc a poc.
2: Home, sempre hi ha hagut les dues millors, destruir estar i, clar, arribar a aquest nivell no és fàcil.
0: És complicat.
3: Bé, vosaltres sou de l'associació de joves d'Espuig, no és vera?
11: Exacte.
3: Com us podeu contar d'aquesta associació?
12: Bueno, en Luna i jo som noves d'enguany, però en Xisco fa més anys que jo és de dins, així que...
11: Sí, jo la vaig fundar amb uns amics del poble i res, per crear activitats i seguir un poc, això, fer festa.
3: Això va
11: bé. Fer festa sempre.
1: I ara per les festes que teniu per setembre, feis qualsevol cosa amb aquesta associació?
2: Sí, ara estem preparant un playback, una gincana... també cada any preparàvem les camisetes, els mocadors, que al final intentant que dugui tot el poble. I...
12: Sí, i un poc això, i animar tot el poble a participar a les nostres activitats.
0: I participar, és a dir, feis el playback i la gincana?
12: Jo...
0: O no, o l'organitzam?
11: L'organitzam.
12: Sí. L'organitzam.
2: Bé, bé, jo sí que vaig.
12: Bé, jo vaig i jo present.
3: Ah, ets la presentadora.
12: Sí, sí, wow. Sí.
0: I que balles.
2: Men, fins ara...
0: Bé, clar, no, no se pot saber.
2: Enguany encara estem preparant, enguany sí que farem més playback. Però els altres anys, des que som petites, un grup d'amigues, res, ballam. Sempre hem estat les que hem fet com a ball més antics, per així dir-ho. Així com tot ballàvem cançons més modernes, nosaltres anàvem un poc més enrere per fer contentes les mares.
3: Mm. Molt bé, molt bé. I en aquesta gran plaça que teniu a Lloseta, que és enorme, i que jo record les verbenes, que sempre s'omplen per setembre un munt.
11: Un gentado.
3: Sí. Sí. No vos podeu queixar.
11: Estic convidats.
3: Molt bé, gràcies.
1: I anirem.
0: Si mos conviden, sí, si conviden, clar, sí. No s'ha de fer lleig.
3: Claro.
0: No vol dir que sigui en guany, però en qualsevol moment hi haurem d'anar. Eh?
1: Alerta.
0: Bueno, un auxiliar tècnic educatiu i dues estudiants.
2: Sí.
1: Ben, Xisco,
0: conta-mos
1: la teva feina.
11: Sí. Jo faig feina en centre de menors i, bé, auxiliar tècnic educatiu.
3: I què tal? És gratificant? A vegades és dur?
11: És molt dur, però també és molt gratificant. Mm. Surt a compte.
2: Bueno, jo acabo de començar un any de carrera i ha estat un any d'adaptació, però molt bé, també.
0: Què estudies?
2: Infermeria.
0: Infermeria.
12: I jo ara que va a batxiller i aquest any he de començar publicitat i relacions públiques, si me voleu fitxar.
1: Ah, escolta. Vull xerrar amb el nostre jefe, que és de vacances, justament.
12: I de... Sí, ja veurem, home, què tal, si m'agrada i ja ho duc endavant.
3: Molt bé.
0: Sa carrera.
12: Sa carrera, sa carrera.
0: Sí, sí. No sabia si he de quedar aquí.
12: No, no, no. Això ja més endavant.
0: Dit i fet, apuntat, eh? Molt apuntant. De cara a final d'agost, que torna sa directora, ja li farem a saber.
12: Exacte.
0: Molt bé. I què destacaríeu de Lloseta? Perquè hem xerrat des carnaval, sí, de ses festes...
1: Però hi ha més coses.
0: Però hi ha més coses. No ho sé. És a dir, sa gent, com és...
3: Es cardenal. Poble,
0: el cardenal...
3: És a dir, el cardenal és dolç, me refereixo. Sí, de sí.
0: Què destacaríeu?
11: Jo, sa gent.
0: Com és sa gent?
11: El bon ambient que se crea, allà on vagis.
1: Són simpàtics.
11: Sí.
2: Sí.
12: També són tot molt fiesteros. A tot molt agrada molt la festa.
1: Ja, ja sabeu.
12: I sortint al poble a fer qualsevol activitat, per exemple, el dia del playback, la plaça està plena, que sí, que són mares que van a veure el seu fill però, i pares, però la plaça està plena, plena. Així.
2: Mm-hmm. Això, seguim.
1: Només destacau la gent, idò. No vos agrada res.
12: Bueno, el cardenal també mos agrada.
0: També.
12: També, també.
11: Els dolços, els forns.
0: El cardenal és de Lloseta, eh?
12: Sí. Mm. Els berenats també, a qualcun dels bars del poble, també. Els variats també són bons.
2: Home, destacant també per la quantitat de bars que hi ha al poble, perquè per cada cantó...
0: Sí, n'hi ha.
12: Sí, sí, en tenim molts.
0: Molt bé. I de dit i fet, venga, si ja esteu preparats, podem començar a jugar, eh?
12: Sí.
0: I a sumar punts, perquè no heu de fer...
11: Home, hem
0: de fer una temptana llarga per classificar-vos.
1: I venen a riure i després ja veurem.
0: Sí, sí, ja veurem. Vinga, idò, mos hi posam.
4: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir tot és començar i començam amb una primera prova que consisteix en lligar paraules.
1: Sí, haureu d'encadenar paraules, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tindreu un minut i fareu un punt per cada paraula que aconseguiu encadenar.
0: Sí, per tant, com més en digueu de correctes, més punts fareu. I avui començam per, mira, per on la paraula carnaval.
1: És a dir, amb una L.
0: Heu de començar amb una L.
12: Vale. Començam així...
1: Així com vulgueu, com vulgueu. Dient.
0: Sí? Va. Endavant.
12: Joseta.
2: Abre.
11: Embotit.
12: Tèntol.
2: Llapis.
11: Sorra.
12: Avió.
2: Ombre.
11: Arbust.
12: Terratrèmol.
2: Lleut.
11: Tornado. Tornat.
1: Ben... Està bé, està bé.
12: Ocell.
2: Limb.
3: És limb?
2: Dius jo, no.
1: Anau bé.
11: Vaca.
0: Vaca.
11: Descotxa.
12: Ui, ara no m'ho ve cap. Astronauta.
0: Astronauta.
15: Lento.
0: Molt bé. Molt bé. 16 punts.
1: 16 punts.
0: 16 paraules, 16 punts. Beníssim.
3: Mots originals, on de diem, eh?
0: Sí.
3: Que...
0: Heu començat molt bé. Idò, vinga, endavant.
4: D'on m'has dit que és...
0: I avui juguem amb el poble de Lloseta, na Caterina Coll, na Luna Ledesma i en Xisco Gómez. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts si ho encertau tot, 5 si encertau illa i 5 si encertau el municipi.
1: Fan males cares, oi?
0: Va de fer,
1: Es va de fer. Ens hem portat bé avui. Menys si veu dones, aquesta persona.
16: I normalment començava per ordre el senyor Batlle, se fa saber les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.

0: normalment començava per ordre del senyor Batlle, se fa saber les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
1: En Xisco...
2: De moment fonètic,
1: en Xisco ho té, per això.
3: Se pensa... Sí,
1: han de fer...
4: No ha dit segur.
1: Segur. Perdó, m'hi ha hagut cap ara per fer sopa, ha fet...
3: Mem, podem provar-ho, però jo crec que...
1: Jo crec que és de pollença.
5: Podeu xerrar fort.
2: Per què és de pollença?
3: Com així?
2: Quins arguments? Com ho argumentes?
1: Pels articles que ha fet. Mm-hmm. O m'ho estic inventant? No ho sé.
3: No feia els articles de la...
5: Ha dit el senyor Batlle.
2: El senyor Batlle. Que
5: la, la notícia.
4: No, jo això de Pollença no.
3: Bueno.
4: Un senyor.
3: O no? O no? Un senyor Batlle si diria si fos de Pollença.
1: Ai, no ho sé,
4: mira.
1: Jo
4: no la faig, però...
5: Voleu provar? Vam.
3: Sí, vinga,
5: prova. Illa Mallorca.
2: Sí. Illa, Mallorca. Illa Mallorca.
5: I municipi?
3: Uf, jo crec que de Pollença no és, xicos.
1: Jo diria que sí. Que sí.
5: Voleu deparar d'acord amb altres?
2: Doncs haureu de separar com en ses carrosses.
3: De Pollença.
4: Vinga, ho intentem.
3: De Pollença,
1: vinga. Va, mm-hmm.
2: De Pollença.
4: De, de Mallorca.
2: És de Mallorca, sí. Evidentment. I és de Pollença.
1: Ai!
2: És de Pollença.
3: Molt bé.
2: Molt bé. 10 punts. 10 punts.
5: Així és que ho tenia raó. Fes
2: regalats, no?
5: Article literari. I crec que una U sí que...
3: Ha dit
5: un comerç. Una U sí que l'he sentit, allò.
2: Sí. No,
1: però ja sap el sentit comú que he dit, suposo que d'allà.
2: No, sí. Aquestes dues fonètiques, sí. Molt bé, i de Xisco Gómez, Caterina Coll i Luna Ledesma duen quant de punts?
3: 26 punts.
2: 26 punts.
5: Ah, bé, van bé.
2: Molt bé, perfecte. I d'ahir vinga, ara riurem.
6: L'embarbrussí... L'embarbussament.
2: Bé, riurem encara més.
5: No sé, aquí per ara han bufat.
2: Per ara han bufat, però segurament el faran amb un no res. Ara sentirem un embarbussament que haureu de saber dir, sense interrupcions ni errades.
5: Mm-hmm. Són 10 punts si el d'ahir perfecte i si hi ha errades el nostre tècnic, en Lluís, vol baixar la puntuació, però li podeu fer regals, no sé què vol avui.
7: Un cardenal.
5: Ah, mira, un cardenal.
3: Ah, un cardenal.
1: Lo que hi vulgui. Podem anar
3: esport
5: fàcil,
3: i
5: dius
3: un
5: no?
3: Cardenal i el sabor sí, sí. Nou.
1: Cardenal, cremadillo...
2: De... No ha dit que sigui de lloseta, eh? Però supos que...
3: Són el meu bon.
2: Bé, estava a punt?
3: Sí.
2: I d'aquí, vinga, el sentim.
8: En Pere...
9: En Pere va per la carretera...
8: En Pere va...
10: En Pere va per la carretera.
11: En Pere va per la carretera.
12: En Pere va per la carretera.
13: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rocs.
14: Amb un carro carregat de rocs.
11: Amb un carro carregat de rocs.
15: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rocs.
16: Amb un carro carregat de rocs.
17: Amb un carro carregat de rocs.
18: Amb un carro carregat de rocs.
19: Per la carretera amb un carro carregat de rocs.
8: Que fa carri.
7: Que fa carric.
11: Que fa carric.
4: Que fa carri.
11: Que fa carri.
6: Carric. Carrac, carric, carrac.
18: Carrec, carrec, carrec.
5: Carrec,
11: carrec, carrec.
5: Carrec,
15: carrec, carrec. Carrec,
9: carrec, carrec.
2: Carrec, carrec,
13: carrec. Carrec,
0: carrec, carrec.
17: Carrec,
1: carrec,
16: carrec. Carrec, carrec,
19: en Pere va per la carretera amb un carro carregat de rots que fa carrec, carrec, carrec, carrec.
5: No és complicat. No, no és complicat.
2: Com ho veus?
3: Jo crec que la Caterina el té, mem.
5: Sí, fa cara de tenir-ho.
3: Sí, jo no tiro. Abans que fugi.
19: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rots que fa... Carri-carac,
5: carri-carac. Mm. Falten erres, crec. No?
3: Han de ser erres. Carri-carrac, carri-carrac. Ara, doble
2: erra. Torna-t'hi a posar.
3: Ui, però...
1: Ja se l'ha
2: caigut.
19: En Pere va per la carretera carregat de... Garrat? Ai, amb un carro...
5: Va.
19: Torna. En Pere va per la carretera amb un carro carregat de... De rac,
1: algo així.
2: No frisis, vinga.
19: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rots que fan carric, carrac.
2: Ara.
3: Bé, no sé si exactes ho voleu intentar.
1: No.
5: Xisco, jo crec que sí, que m'hem intentat, Xisco, va.
1: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de rac... que fa carric, carrac.
3: No? Luna, tu?
2: Carregat de rac.
19: En Pere va per la carretera amb un carro carregat de roc que fa carric,

0: RAC, carrer i Carrac.
1: Perfecto. Beníssim tot 3, eh?
0: Crec que tot 3 l'han dit, tot 3, eh? No me'l farà falta escardenar, o sí?
2: Ui, ui, ui.
3: 10 punts.
0: 10, clar que sí.
1: 10 punts. I, per tant, en tenim...
0: 36 puntassos.
1: 36 puntassos. Que bé. I d'ahí, vinga, ara facem les dues darreres proves, que ja són les definitives.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Ara, Luna, Xisco i Caterina, vos farem dues preguntes relacionades amb lloseta, amb diferents opcions de resposta, i en aquest cas les respostes correctes valen 2 punts. Si començam, i ho feim parlant d'història, perquè lloseta, en un principi, pertanyia al poble de Veïnat, a Binissalem, però durant el segle XIX es va assolir la independència després d'un llarg procés. Sabeu, però, quin va ser... quin any va ser que es va assolir definitivament aquesta independència de lloseta?
5: Va ser el 1842 o el 1857. Què diríeu?
6: 1842 i l'altre?
5: 1857.
6: 57.
3: 42, crec. Jo... És que jo ho vaig mirar.
6: Fa poc.
0: Bueno, ho hem dit avui, eh? No mos heu escoltat.
5: Ah, que voleu fer una festa de la independència.
3: Exacte.
5: Mm. I jo bona idea,
3: però ja ni me'n record.
1: Ho heu de tenir clar.
3: Mm-hmm. Claro. Wikipedia.
6: 42.
3: Jo crec que 42.
6: Jo crec que també. Però... 42.
1: No sé poc que petita. Diu,
5: fluixot, però...
1: Com, heu de dir convençuts.
3: 42.
0: Ara anam.
1: I és 42.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé.
5: Portuguis ben, si gent de Binissalem?
6: Bueno.
5: Bueno. Sí.
6: Depèn de la situació com ens trobem.
3: No se pot dir això. Següent pregunta.
5: No sé on va ser bé, per això.
0: Sí. No, crec que no.
1: Bé, bueno. Canviant de qüestió. Ara parlarem del Palau de Llamans, un edifici senyorial situat a la part alta de Lloseta. Va ser l'antiga residència del comtes de Llamans. Amb els anys ha patit canvis i reformes. I una de les més importants va ser el 1940, quan es va remodelar l'interior i la façana. Sabeu, però, qui va ser l'arquitecte?
5: Aquest és més complicat de tot. Va ser en Guillem Fortesa o en Gabriel Alomà. Tots són arquitectes.
6: Gabriel
3: Alomà.
5: Ho han tingut clar,
0: sí,
1: claríssim.
0: Sí.
1: I han encertat.
5: Molt bé. Com bé, així ho teníeu tan clar?
1: Sí.
6: Jo és que crec que m'ho van explicar en guany història.
5: A millor.
1: Sí? Quantes vegades heu entrat en el Palau de Llamans?
3: Moltes.
0: Moltes. Fins que se va tancar.
6: Fins que se va tancar, moltes.
0: A més, ja se feien moltes festes, també.
6: Sabia que diries exacte, això.
0: Jo també he anat de festa
5: jo
0: allà.
5: També.
1: Jo també.
5: Concerts.
1: Concerts.
0: Sí, concerts. Sí.
3: Xulo. Era un espai molt xulo.
0: Sí, molt guapo.
3: Una pena.
1: Quin temps fa que està tancat?
6: Fa molt d'anys, ja.
0: Sí.
6: Crec que el darrer any que se va utilitzar va ser per fer rural running, que era com una gincana bruta que feien en el poble.
3: A una quintada.
6: Quintada, i després ja no se va tornar a utilitzar més.
3: 11 anys, 12, crec que fa.
0: Sí. Vaja.
5: Fa molt.
6: Sí, sí, una
0: llàstima.
1: Clar, trobava a faltar aquest espai.
6: Sí.
1: Però hi ha espais, lloseta, per fer
6: sí,
1: coses.
6: Sí, n'hi ha, però a veure que aquest espai, que no s'omplei, pues, és un poc trist, perquè és un espai molt gran, també és patrimoni del poble, i estaria molt bé poder-ho aprofitar.
5: I demanem si aquesta festa de l'independència la podeu fer ja.
0: Però com un moment...
3: Ojalà. Mos apuntam.
0: Tot es trobarà.
1: I en què consistirà aquesta festa?
3: En festa. Ja veurà.
1: En festa.
0: Bauxa i ja veurà.
3: Festa.
1: Clar, clar. Bé, mos avisareu, eh? Clar, ho sabrem.
3: Fet-ho convidat.
5: No volen venir.
1: Clar que sí. Vinga, idò. Ara, aquests pròxims minuts és per aquesta darrera prova. Aquí podreu sumar molt de punts i és la definitiva.
7: Vinga. Amb la paraula a la boca.
1: Avui juguem en Lloseta amb en Xisco Gómez, na Caterina Coll i na Luna Ledesma. Han sumat 4 punts abans.
0: Per tant, ja d'un 40. D'un
1: 40
0: redons.
1: Punts. I ara ha arribat aquesta prova, aquesta darrera prova, la definitiva. Tendreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Lloseta.
5: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugam. Vos poden tocar mal noms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Què preferiu, vosaltres?
3: Carrers.
1: Carrers?
3: Ah.
5: Sí. Ells diuen que no. Tu sí. Valtros?
6: No ho sé. Mal, no? També O llinatges, sí.
5: Bé, no triem altres. Ben que toca.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
1: Mira, noms de carrers.
0: T'has escoltat?
1: Has guanyat, Xisco.
5: Pensat de carrers.
3: Sí. Et de debò el camí, no?
1: En teniu de carrers.
6: No,
5: carrer indià. Sí.
1: Pensau que teniu un minut i com més en digueu amb un minut...
5: Més a dalt sereu la classificació.
1: Exacte, més punts aconseguireu.
3: Hem de seguir un ordre.
5: No, podeu anar diguent.
1: Podeu anar molt
5: així com el gol.
1: Sí? Estau preparats?
5: Sí.
1: I deu. Au, endavant.
0: Mestre Antoni Vidal.
3: Carrer Nou.
6: Son Miquel Ripoll.
3: Carrer Santa Caterina Tomàs.
0: Carrer de Serripuntadores.
3: Ser Fletxes.
6: Els Quatre Cantons.
3: Guillem
6: Reis
3: Lomà.
6: Catòlic.
3: Guillem Lomà. Carrer Sol, carrer Lluna, carrer Costa.
0: Pou Nou.
6: Carrer Glòria.
3: El carrer Nou, ja està dit. Verge de Lluc.
6: El Pou Nou, t'ho he dit.
0: No. Carrer Despuig.
3: El carrer Despuig.
6: El Morull.
0: Son Batlle.
3: Carrer de les Regidores. Ja està, no hi ha
5: d'anar. N'hi ha més, n'hi ha més segur.
1: Més.
3: Antoni Maura.
1: Sí.
5: Deix places, també. Si
3: sí. Plaça de Mallorca, plaça Espanya, plaça dels Quatre Cantons, Camí Sant Ramon, Esclot de Sergila, Camí del Fang.
1: Penta. Molt bé.
5: No, ho han fet bé, ho han fet bé.
1: Sí, sí, sí.
5: En Xisco dominava. Sí.
6: Home,
5: li
6: va anar a fer una
5: bòlida. Ahir va passejar un poc per llosa.
6: Ahir va anar a passejar per llosa, mirem.
1: Sort que vos han dit d'eix places i hem acabat d'empenyar.
5: Sempre funciona.
1: Quan n'han dit?
6: Jo n'he comptat
5: 27.
1: 27, jo també.
5: Sí, sí,
1: clavats, 27. Per tant, en tenien 40. I quant de punts suma Lloseta?
0: En total, Lloseta ha fet... 67 punts!
1: 67
5: oh,
1: punts!
5: Hey. Està molt bé, està
0: molt
5: bé.
0: Què trobeu? Està molt bé.
3: Crec que l'any que m'hi n'hem fet.
5: Pot ser. Sí. L'any passat no sé quants en vareu fer, però... Em torna a riure, el
3: va,
5: manco.
3: Va, a riure, exacte.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: A passar gust.
3: Jo sempre. Vaig on vaig.
1: 67 puntets, que bons són. Vos esperaran en els braços oberts, Lloseta, quan arribeu.
6: Esperem que sí.
1: Què feis en l'estiu, Lloseta?
6: Bueno, de dia no sortim molt, perquè fa molta calor.
5: Això és normal.
6: Però al vespre anem al bar del poble, que té obert fins tard, i estem allà jugant a carta, mos trobam amb tots els amics.
1: Ah, sí? De què jugueu?
0: Jugueu a truc?
6: Bé, qualcuns juguen a truc i qualcuns xerram entre nosaltres.
1: Ah, d'acord.
3: Nosaltres som de xerrar.
6: Sí. Sí, sí.
0: Per moda la llengua.
5: I de què xerrau, xis, comem.
0: Quines són les notícies del poble aquest estiu, man? Quines novetats hi ha per Lloseta?
6: Ui...
3: que segon que no se pot dir.
5: No.
0: Xiu-xiu-ot-jot, sí, són...
5: Hi ha coses que la ràdio
6: sí, ja
5: no...
6: Però...
5: Encara s'entenarà tothom.
6: Nosaltres ja xerrant de que anirà disfressat, de que anirà disfressat aquest per la gincana, o ara que hem fet un grup nou de carnaval, la joveneu, pues, també menc de que anirà disfressat enguany...
3: De carnaval sempre se xerra.
5: Sí, sí, pensau d'un any per l'altre.
6: Sí.
5: Oh,
6: sí, sí.
5: Sí, sí. Acabes carnaval i ja l'any que ve...
6: Sí, sí.
3: És un notura, això.
1: Els joves són actius.
6: Sí. Bé, sí. I els adults també.
1: També, també.
0: Els majors, tio.
5: Els majors de 25 anys.
0: Sí, sí.
5: No?
0: Ja són bé i nosaltres. Però heu ficat el dit dins allà... Què se diu?
6: El dit de l'et.
0: Sí, l'heu ficat?
6: Sí.
0: Vos han fotut els pedastres?
6: Sí, bueno, depèn de l'any.
0: Perquè jo li vaig ficar, que sempre entenc, que no m'ho va anar bé, eh? Però bé, pentura, perquè no són de llocs de
1: però
0: tot.
1: Però tenies pedastres i no te varen fugir?
0: Encara entenc, mireu.
1: Ah, entens?
0: Sí.
1: No has de tornar.
6: Allò saps que ja has de tornar.
0: He de tornar, ho tenc que prou. Sí.
5: Sí. Tornar de festa, llocs
0: de
5: tot i... Però
0: de
5: funciona,
0: festa i de passada.
1: Bueno, s'ho diuen. S'ho fas cada ser llocs de ti.
6: Supost. Clar. A nosaltres no funciona.
1: No ho som.
3: Estem beneïts, nosaltres.
1: Però... moltes gràcies a tots, Xisco, Caterina i Luna. Moltes gràcies per venir.
6: Gràcies, gràcies per venir.
1: Per aquests puntassos que heu fet.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia, petit parèntesis en aquestes vacances d'estiu al Parlament, perquè tota l'oposició ha iniciat una ofensiva contra el conseller de la Mà i el cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
9: Exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques dels funcionaris. La diputada socialista Mercedes Garrido va més enllà i demana al PP que rectifiqui les polítiques que ha anat incorporant en el territori.
10: Aquest estiu han viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podríem dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
8: Mentrestant, el PP exigeix al PSIP que es pronunciï davant l'accés de vols planificat per Aena, dependent del govern central, a l'aeroport de Palma.
9: Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost.
8: I la plantilla de la residència Domus Vi de Palma sortirà al carrer per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes de la residència. La primera serà aquest divendres matí i la pròxima divendres de la setmana vinent.
9: Les protestes tenen el suport dels sindicats Comissions Obreres, UGT, Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents, ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa de Domus Vi.
11: Los últimos meses han sido muy duros. Tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
8: I el govern, a través d'Abacua, ha adjudicat per 50 milions d'euros la reforma de la desaladora de Palma, que permetrà ampliar la capacitat de la planta i reduir-ne el consum energètic.
9: S'han adjudicat dos contractes, un d'ells, el de partida més gran, per les obres de remodelació de la planta i el servei d'explotació i manteniment de la instal·lació. També s'ha adjudicat el servei de direcció i coordinació de les obres, que tindrà un termini d'execució de 2 anys i mig.
8: I les copinyes gravades de Menorca desapareixen.
9: Ja no es cultiven al port de Mó, on es feien tradicionalment. Ara provenen de la península. Investigadors marins assenyalen la dificultat d'obtenir-ne llavor, la falta d'espais per cultivar-ne els possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua al port de Mó.
8: I en la plana nacional, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta. Segons font del Ministeri de la Joventut i Infància, el pla no preveu traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que aquest divendres Fabian Roeland publica una versió de la Balanguera, cantada per la seva filla de 12 anys.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tèntol. Són les 4 i 5 minuts. Han jugat amb el poble de Lloseta. Han fet molt bona puntuació, sobretot han rigut molt. Han passat molt de gust.
1: Sí.
0: I d'això va, de passar gust.
2: El guanyar fa riure, no han guanyat, però han rigut.
0: Han rigut, han passat gust. I si, a més, te'n vas a casa teva amb punts, beníssim. I ells n'han fet en total 67.
2: 67, sí.
0: Sí, sí. Han fet un bon paper. Per tant, ha arribat el moment de conèixer aquesta notícia del dia que han comentat que és una nova versió de la Balanguera.

0: Miquel Junc i Maria Pons, sou com aquí, continuau, asseguts.
1: Sí,
0: mos hem aixecat un moment.
1: Res,
0: bé,
1: un
0: jo,
1: minut.
0: Ni això, crec. Però bé, sí. Clar, és que els informatius podrien ser més llars.
1: Sí, podria escriure
2: més estona. Bueno, és un butlletí.
0: Bé, és el butlletí, informatius, serveis informatius.
2: Bé,
0: podrien,
2: després de
0: podrien contar més coses.
2: Quan bé, diguin, clar, són les 7.
0: Expliquen l'actualitat. I és l'actualitat, clar, men. Són uns butlletins de 4 minuts, màxim, no? La Marga Cifra me mira amb una cara, sí, me fa així. Sí, sí, són de 4 minuts. Marga Cifra, que s'ha incorporat aquí al control tècnic, ha pres el relleu d'en Lluís Fortesa i serà durant aquestes 2 hores, espera.
1: Ella és a xiula.
2: Però això?
0: Però te xiules a tu
2: mateixa?
0: O mos ho fas a nosaltres?
1: Ella mateixa.
0: Sí, ella mateixa.
2: Ara de cop i volta, sí, sí, sí. No m'ho esperava.
0: Bé, i avui ho dèiem, hem de conèixer aquesta notícia que ens du a parlar de la Belenguera en l'any Alcover i d'aquesta versió que ha fet el músic i productor Fabián Roeland.

0: Això encara, encara no és la versió d'en de, Fabian.
1: Aquesta la coneixem.
2: Això, sí, anava a dir.
0: La versió original, no? Bé, original no. Simne de Mallorca, que és es cantant per Maria del Mar Bonet. Però enguany ja ho han xerrat diverses vegades a Tentols. Han complit 100 anys de l'estrena musicada de La Balanguera. Aquest poema d'en Joan Alcover, escrit el 1903, va ser convertit en cançó gràcies a la música de Amadeu Vives. I el 1926 l'Orfeó Català la va estrenar al Palau de la Música Catalana.
2: Amb el temps, aquest poema llegit en cercles literaris va passar a convertir-se en un cant col·lectiu i l'any 1996 el Consell de Mallorca va reconèixer aquesta cançó com a himne de l'illa. Gira.

0: I la Belenguera ja forma part del patrimoni mallorquí i és molt més que una obra literària, és una metàfora del pas del temps, de la memòria i de la continuïtat d'una illa que teixeix el seu futur.
1: Enguany, com dèiem, s'han commemorat dos aniversaris molt significatius en nombrosos actes arreu de Mallorca. Un és els 100 anys de l'estrena musicada de la Belenguera i un altre és el centenari de la mort de Drobet.

0: Me volia dir el cove. Que he dit drobé, ja.
1: Cosa del directe. Sí.
0: És que tenc una mica nom drobé i clar, jo miro.
2: Hi ha en Jaume Bernat, també drobé.
1: Exacte. Sí, sí,
0: sí. M'ha fuit el
2: coni. No, cove, no el cove.
1: No el cove, sí.
2: El cove. Any el cove, també. Pot ser any a drobé.
1: També.
0: Sí. Vola, no? Qui té boca s'equivoca, sí, home. Exacte. Que...
2: Jo també m'equivoc. Tots.
1: Bé, la Balanguera ja fa molt d'anys que forma part del nostre patrimoni i ha estat versionada per molts artistes de molts estils diferents. I és que fins i tot hi trobam versions infantils com aquesta, feta pels Cucorba.
3: La Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil.
4: Vull que buida sa filosa de nostra vida treu

I vam escoltar primerament la Maria del Mabonet, llavors Escocorba, i ara també escoltarem la versió feta a capella amb aquesta dels Capella.

0: sense tenir cap instrument que sona de plena.
1: Sí.
2: Sí, ho pensava. És increïble,
0: cap pedo. Sí, sí, sí. Però bé, també hi ha versions reggae, oberta, que hi ha de tot, eh? Com aquesta d'un grup que se diu Bruts.

0: I doncs sí, això sí que no, no ho havíem vist venir.
1: No,
0: gràcies,
1: no,
0: Miquel.
1: Però ellos, sí.
2: Que n'hi ha.
0: I també tenim versions ben animades com aquesta dels Ocults. Girant l'ullada cap enrere, guaita
2: les ombres de l'avió. Aquesta...
0: No, no, això torna a ser Toni Xanga.
1: Està molt tan tremarga i s'ha embuat.
0: Home, amb aquesta gent que està aquí per darrere...
1: Aquesta gent que molesta amarga, per favor,
2: la punyen.
1: Fora.
0: Ruix. Ruix d'aquí. Vinga.
2: A veure, com aquesta d'Òculs.
0: Ara, aquesta d'Òculs.

0: ben animada, aquesta dels ocults.
1: Sí. M'encanta. Sí m'han encantat totes, Miquel. N'hi havia més encara, perquè segur que n'hi havia més.
0: N'hi havia més, però és que hauríem fet un programa infinit.
2: Clar, no,
0: n'hi ha
2: moltes. Clar. Sí, sí, sí. Hem d'anar al Bessó.
0: Exacte, hem d'anar al Bessó. Avui escoltarem una versió ben nova, més electrònica. La que ha fet el DJ i productor de música electrònica, en Fabian Roeland, acompanyat per la veu de la seva filla de 12 anys. I vos hem de dir que l'estrenam en primícia atenta. Una altra vegada aquesta setmana.
1: Una setmana de primícies.
2: Sí, sí.
0: Ell no la publicarà fins divendres, però avui nosaltres vos en deixem escoltar un petit tast.

0: Aquesta versió de La Balanguera feta per Fabian Roeland i cantada per la seva filla d'aquesta manera tan bé, i en volem parlar d'aquesta nova versió amb el DJ, músic i productor que l'ha fet, amb en Fabian Roeland. Com estàs, Fabian?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Que guapa, eh?
1: Gràcies, gràcies.
0: Clar, per què decideixes fer aquesta versió? És per celebrar aquest centenari. Com surt aquesta idea?
1: Bueno, aquesta idea surt l'any passat, quan escolta la meva filla que la canta, i m'emociona, i me posa la pell de gallina, i decideix pues, que alguna cosa havia de fer, i d'aquí surt tot això.
0: Clar, que nom, la teva filla?
1: Clau.
0: I ella canta ja? Canta aquest coral, escola...
1: Bueno, havia fet un poc de coral de petita, però bueno, sobretot és autodidacta, un poc com tots a casa, i canta molt, uh-huh. I canta, sí, molt, uh-huh. molt guapo.
2: I supos que la teva filla l'ha après a cantar a l'escola, no?, com molts infants mallorquins aquests dies que havien de assetjar per celebrar aquest centenari.
1: Sí, efectivament, això era el curs passat, que, bueno, no era pas centenari, però la cantaven, i d'aquí ve. No ha estat aquest any, que també ho han fet, però, bueno, sí, ve d'escurs passat.
2: Uh-huh. I com va sorgir tota aquesta col·laboració? Com se va agafar ella en això de poder cantar una cançó que se publicarà, que sortirà publicada?
1: Bueno, ella, bueno, molt contenta, sobretot per l'experiència de fer una cosa diferent junts. Li va sortir molt natural, ja t'he dit, que a la segona toma de veu pràcticament ja ho teníem.
2: Ja me diràs.
1: I, bueno, de manera molt natural, no sé, ha estat algo que per mi també ha estat un regal, fer algo amb ella d'aquesta manera.
3: És que canta com un àngel, eh? Tot sigui dit.
1: Gràcies.
3: Una versió que mescla instruments tradicionals amb producció electrònica. Com va ser que sorgís aquesta mescla, aquesta hibridació, Fabian?
1: Sí, bueno, com que jo, per una part, faig música electrònica com a productor, bueno, un poc compositor de música electrònica, pues, bueno, quan va gravar sa veu, jo ja tenia una petita base melòdica amb algun sintetitzador, però, bueno, sintetitzadors ja, com podeu escoltar, molt, molt respectuosos amb, uh-huh. amb el que seria el so de ses altres, no? Perquè hi ha un so de castanyetes, un altre de tamborí un poc tirat cap a baix de freqüència... I, bueno, va sorgir un poc així, la composició, intentant-se molt, molt respectuós.
2: I què representa per vosaltres aquest himne de Mallorca? Què vos transmet més enllà de la lletra, també musicalment?
1: Ostres, jo aquest himne fins ara, pues, bueno, sí que me representa per carinyo i amor cap a la terra, però és vera que quan li vaig sentir cantar a ella... Considero que, no sé si és perquè se me fia o perquè probablement ha influït o per sa veu que té, pues m'emociona molt més.
2: Mm-hmm. Normal. Hi haurà més col·laboracions amb la teva filla d'aquí poc, on podrem escoltar més de cançons.
0: La ventura és obert, s'han setat
2: sí,
0: un molo.
2: Perquè ara aquí, el millor pare i filla, poden fer un projecte junts.
1: Pues pot ser. El tema és que és molt jove encara.
2: Clar.
1: Però no vull posar-la en un escenari de moment encara. Però sí que probablement, si van sorgint, jo som una persona molt inquieta i sempre tenc idees, i si escolta alguna altra cosa que m'emocioni, pues és molt probable que n'hi hagi més, sí. Mm-hmm.
0: Clar, ara la traus divendres en aquesta versió de La Balanguera. Què en penses fer, però? Quedarà penjada, publicada, o faràs algun tipus de presentació?
3: Videoclip, per exemple.
1: De moment no tens res pensat. Perquè, bueno, estic de vacances i els tempos han estat així, jo ara estic en el Pirineu, he hagut de sortir a un parc perquè no hi havia cobertura a casa i no torn fins a finals de mes. Llavors, sí, directament el que passarà és que estaran totes les plataformes, aquesta cançó. El que sí que m'agradaria és, en un temps, treure-la en vinil, perquè seria la forma en la qual jo, quan faig actuacions com a DJ, que només punxa en vinil, pues posar-la. Però de moment no tens res pensat.
2: Uh-huh. Ara que xerres de vinil, Fabian, enguany també has publicat un EP d'electrònica en format vinil titulat It Is Worth It, i que conté dues cançons, Yo Piri i aquesta My Soundtrack, que ara escoltarem.

0: un EP, Fabián, que només has publicat en vinil. També mos has dit que només punxes en vinils, perquè aquesta aposta per el format físic. Què aporta la música?
1: Vale, com a aposta per part meva, simplement un acte romàntic i de passió. No penso que sigui ni millor ni pitjor que d'altres, perquè altres formats t'aporten més possibilitats a l'hora de punxar i actuar. Però, clar, jo vaig començar a comprar música i a punxar fa uns 26 anys. Era època de tenda, no? Pues que tu anaves a... Jo vivia a Barcelona, llavors, i bueno, anaves a totes les tendes, pues, coneixies a tota la gent que estava a les tendes. Era com, no sé, una forma de cercar totes les gavetes i després escoltar, seleccionar, fer una relació amb qui venia la música. És com qui ara va a una llibreria i té relació i li recomanen coses i tal. Llavors jo, sí, és una aposta que, bueno, que tenc clara, sempre ho he fet només així, i és per això, perquè encara compro tenda, és el que sol fer.
0: És molt diferent punxar en vinil que punxar en digital. Quines coses s'han de tenir en compte per fer-ho?
1: Vale. Punxar vinil és molt, molt, molt diferent que punxar digital, més enllà de la matemàtica pròpia de la majoria de temes de música electrònica fets a partir de mitjans dels 80 i tal, entre el disco, house i techno i tal. És veritat que hi ha una matemàtica que sol ser molt, molt semblant, no? Cada 16 o 32 compassos has de ficar el següent tema. Què passa? Que el digital te dona la possibilitat de que se t'equadri, bueno, pots quadrar manualment, uh-huh, i és molt més precís, o se t'equadra tot sol, així com pots fer loops i posar més efectes. Amb el vinil, jo que toco algun instrument, sempre ho he comparat com tocar un instrument, perquè és veritat que era, a part d'una inversió de tots els teus dobbers en comprar els plats i anar a tendes a comprar vinils, el procés d'aprendre a quadrar, perquè, bueno, té els tècnics, té un pitch que va més ràpid i més lento, l'has de tirar també amb aquesta matemàtica que deia, i després, bueno, és un procés de... Després has d'anar tocant la galleta o la part exterior, i és un procés, pues, d'anys, realment. Així que sí que és molt diferent. Has estat una sessió a vinil, has d'estar superconcentrat, uh-huh, per poder-hi punxar i que quadri tot.
2: Punxaràs aquesta Belenguera amb BPMs més accelerats?
1: No. No. Si la punxaré així com és. Uh-huh. Sí que, bueno, tant de bo en algun moment pugui sortir a vinil. Encara realment està tot molt incipient, però suposo que ho aconseguiré. I, clar, no, sí que m'entra. Però obrir o tancar una sessió, clar, o perquè en el final la meva música és bastant... Sí, com una... Punts tots els estils de música, no? Tant techno com house, com electro, com minimal, però sempre hi ha com una reminiscència un poc emocional en tot, i jo crec que sí que me pot entrar.
3: Mm-hmm. Ara que xerraves d'estils, en aquest EP nou, It Is Worth, sí, It, per quins gèneres diries que te mous?
1: Mira, m'encanta que m'ho demanis, perquè estic superorgullós, perquè no se pot definir gaire clarament.
3: Ah, mira, avui dia passa molt, això, sí, també, sí.
1: Sí, exacte, el que passa, no sé, aquest tema, per exemple, que heu posat, si vos fixeu, quan comença, té una part trance, se podria definir com a trance, no és trance psicodèlic actualment, o més ràpid, no? Però és molt trance. Després entra com un, bueno, com un sintetitzador molt electro, i després entra com un, aquest dit, que això li podríem dir un poc més com a minimal, també trance, i també té techno, no sé, té un poc de tot.
0: Un poc de tot, sí. aquest treball va ser la primera referència d'un nou segell mallorquí, que és de Thursday's Records. Com es pots explicar d'aquest projecte? Perquè diries que és important fer pinya entre els productors, entre els DJs de Silla?
1: Claro, no, totalment, a tots els nivells. Si feim pinya, feim força. També, bueno, no sé si ho sabeu, però s'ha creat els MEM Awards des de fa un parell d'anys per part de Zulos. Aquí s'està començant a generar un poc de sentiment de comunitat, que és una cosa que, al final, com a DJ sols està bastant sol. És una posició, una professió que no acabes de relacionar-te, i això ho està aconseguint. En relació a segell, sí, quan, bueno, em van proposar Thursday Records, de treure pues, un EP i tal, quan jo vaig saber que era un segell local, pues, m'ha fet molta més il·lusió.
0: Perquè, clar, fins ara havies tret en segells de fora, no?
1: Sí, sí, quasi sempre segueix i de fora i moltes vegades perdrà ser en digital. Mm-hmm. Així que, bueno, molts temes que tinc fets, però no els puc punxar.
0: Exacte. I res, ja per acabar, Fabián, m'agrada dir aquest de vacances fins a final de mes, però on te podrem veure, Mallorca o Balears, pròximament? Punxaràs a qualque banda? Te podrem veure aquí a propet?
1: Vale. La següent actuació que tinc és dia 30, en el jardí. Mm-hmm. Jo arribo dia 29 vespre amb un cotxe ple de coses i hauré de desfer les maletes i descarregar el cotxe i preparar la sessió. Però sí, dia 30, en el jardí, amb The Blaze.
2: Mira. The Blaze, molt bé.
1: Amb Peces Raros i Paco Colombas, també. I bueno, sí, en aquell event. Després en tinc algun més, però bueno, aquell és el següent.
0: Sempre fa content punxar de fora uns DJ com The Blaze, també,
1: eh? Sí. La veritat és que The Blaze, sobretot en el format directe, me pareix que generen algo molt especial, sí. Mm-hmm.
2: Que és el que escoltes més, darrerament, Fabián? Ara que citam una referència. No sé si has descobert algun nom així que vulguis destacar.
1: Pues vaig comprar fa poc un triple de tal Baumann, que me va encantar, i després és que escolt de tot, també tot la guitarra. Bueno, també avui he escoltat un poc coses de Glimmer, que és el meu grup, que també traurem uns quants temes d'aquí poc.
2: Aviat.
1: És que escolt molt de tot.
0: Aviseu-me'ls, idò, quan tragueu temes i passeu per Tèntol.
2: Treure un disc, o EPs, o senzills?
1: Tenim tres temes per treure, dels quals estem molt, molt, molt contents, i jo crec que al llarg d'aquest any o el que ve pues, aniran sortint, sí.
2: Tot d'aquells que vas a les tendes de discos a trescar per d'incubetes, encara?
1: No, és la forma que... Com per internet, molt de tant en quant, però sí, absolutament. Per exemple, sobretot quan vaig de viatge, que nosaltres, pues, bueno, de tant en quant anem viatjant, bueno, la meva dona i les meves filles ja saben que jo tinc mig dia o dos mig dies d'anar a les tendes d'aquella tenda, i clar, això te possibilita el fet de trobar segells o temes o artistes que no hi han on estàs tu, i és molt guapo.
2: Clar. Molt bé, de Fabián Roeland, gràcies per aquesta nova versió, per aquesta nova aportació que has fet de la Balanguera amb la teva filla de 12 anys, i també t'agraïm que mos l'hagis deixat escoltar abans de que la traguis, dies abans de que surti aquesta versió. Supos que ja m'havies escoltat tantes que necessitava també la Balanguera una versió més electrònica, no?
1: Més amb... Sí, és veritat. Ara, en el principi del programa, d'aquesta segona part, que he escoltat totes aquestes versions, que la majoria, gran majoria, no les coneixia, pues, i m'ha agradat escoltar-les, pues sí. De fet, també m'ha agradat veure que aporta algo diferent.
2: Així és. I t'ho agraïm. Gràcies, Fabián.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, una ferrada. Bon estiu.
1: Adéu, bon estiu.
4: Tento.
5: Tres ràdios Dial.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'uram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
10: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Accessoris d'aprenentatge i entrenament de natació. Quan aprenem a nedar o quan entrenam, no només fem servir banyador, casquet i ulleres. També tenim a l'abast diversos accessoris que ens ajuden a millorar la tècnica i a treballar aspectes concrets de la natació. Un dels més coneguts és la taula o planxa de natació, que ens permet centrar-nos en el moviment de les cames i ens ajuda a mantenir una bona posició dins l'aigua. En català esportiu, taula de natació és la forma més neutra, mentre que planxa és molt habitual entre nedadors i monitors. Si, en canvi, volem treballar els braços, podem utilitzar el flotador de cames, un accessori que ens ajuda a mantenir les cames immòbils i a concentrar l'esforç en la braçada. I qui no coneix el xurro? Aquest flotador allargat, que també podem anomenar flotador de xurro, és molt habitual entre els infants i serveix com a element de suport per aprendre a nedar o per fer determinats exercicis. També poden trobar les manoples, no manoples, uns accessoris que es col·loquen a les mans i que augmenten la resistència dins l'aigua per treballar la força i la potència de l'abraçada. N'hi ha molts més d'accessoris de natació, però els deixarem per un altre dia. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Les 4 i 32 minuts, i na Raquel Agüeros, que ja és aquí.
3: Bon dia,
2: Raquel, com estàs?
3: Molt bé, estava fascinada amb l'entrevista d'en Fabián i
2: amb
3: la veu d'en Clau.
2: Sí, sí, eh?
3: Molt.
4: Sí, el Manco, com ha dit ell, és una versió totalment diferent de tot el que s'havia fet fins ara.
3: És diferent, però tampoc és tan diferent.
4: No.
3: És a dir, realment...
4: Conserva la part de la balanguera, la part tradicional.
2: És una nova pell, una nova...
3: Ai, jo m'ha encantat aquesta nina, la veritat és que... Bé, també entenc molt bé, no?, el que dius un pare de... No sé si l'exposaré o no, perquè, clar, és molt nina encara, i això, clar, això s'ha de... Això s'ha de controlar bé, perquè si no...
4: De fet, li vaig demanar per entrevistar-los a tots dos.
3: I no.
4: Primer m'ha dit que sí, després m'ha dit... Això rata amb ella i millor que no, perquè no la vull exposar tant encara, que encara té 12 anys.
3: Jo també me parei molt bé.
4: I li he dit, ho entenc perfectament, entrevistar-me tu i ja m'ho explicaràs tot el que...
3: Pues mira, ara... Això ve molt a compte amb el que xerrarem avui, al marge de portades i tot això, perquè estan sorgint nous personatges, normalment són dones, filles de famoses...
5: Nepo babies.
3: Nepo babies.
2: Nepo babies.
3: Nepo babies. Oh. No. Home, mare...
2: Què vol dir això?
3: Ara, bueno...
5: Amen, jo...
3: Gràcies, Maria, gràcies.
5: Nepo babies,
3: no, Maria és l'única, vos he de dir... que va un poquet en jo.
4: Sí, jo és que... Raquel, jo m'ho sabia.
3: No.
2: Jo vaig perdut.
4: Jo només miro les portades que mos envies.
3: Ah, molta gràcies.
4: Però és que tampoc entens res.
5: Bé.
3: Home, hi ha un senyor dit Alberto de Mónaco...
4: Mira, avui sí que conec una persona.
2: El coneixem.
4: Avui conec una persona.
5: Qui?
4: En Pep Guardiola.
5: Ah, és que sabia que diria algo de futbol.
4: Bé, no,
3: és que això no vale.
2: Acabant temes, Nepo
3: sí,
2: Babies.
3: Perdó.
5: Nepo Babies són els fills de famosos que, arrel de ser fills de famosos, també s'han fet famosos. Com, per exemple, podria ser na Gracie Abrams o na Miley Cyrus o... És que n'hi ha molts.
3: N'hi ha molts i, clar, també hem de destriar, no?
5: També, que n'hi ha que tenen talent i després n'hi ha que no.
3: Exacte.
5: Sí, no que perquè sigui que Nepo Baby...
3: No. També Nepo Baby, també te vull dir una cosa, potser sigui una expressió un poquet... No ho sé.
5: Na Dakota Johnson, també. Que
3: na Dakota Johnson, que tu diràs que... Na Dakota Johnson, tu diràs que és una Nepo Baby.
5: Ho fa molt bé, na Dakota Johnson.
3: Jo crec que ja no és una Nepo Baby. Vull dir, potser ho siguin en el principi del tot.
2: Clar.
3: Estic xerrant, en aquest
2: de
3: cas,
2: jovenets,
3: per exemple, de la filla de Paula Echevarría, per exemple, i de David Bustamante. Na Daniela Bustamante té de 8 anys, acaba de fer els de 8 anys, i ja, és a dir, les revistes ja poden despixelar la cara. Això què vol dir? Que ella, si vol, ja pot fer les seves coses. Bé, ha fitxat per una agència de comunicació de les més top i ella se pujarà aquesta onada. Es veurà que la seva mare, Paula Echevarría, té crec que va ser de les primeres i influenciadores, diguéssim, en so sentit real d'influenciadora, és a dir, amb marques publicitàries i tot això. Ella és actriu i ella ha sabut, perquè cada pic la veim manco a sèries, per exemple, o a pel·lícules, i ella s'ha especialitzat molt en publicitat i a través de les xarxes socials, és a dir, estem xerrant de persones amb unes comunitats molt, molt grosses.
5: De milions.
3: De gent.
4: I de fa molt de temps, també.
3: De fa molt de temps. És a dir, que la seva credibilitat és real. Tu saps que és una publicitat, però tu te la creus. I després n'hi ha altres Nepo Babies que, bueno, estic xerrant de Jules Janeiro. Jules Janeiro és la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario. És a dir, Jules Janeiro és germana de la filla de Belén Esteban i de Jesulín de Ubrique.
5: Andreita. Andreita, no?
3: Andreita, que Andreita té 26
5: que ja
3: anys.
5: Andrea...
3: Viu als Estats
2: 26,
3: Units.
2: 26, has dit.
3: Crec que té 26.
4: Quasi la mateixa edat que jo.
3: Sí. Viu als Estats Units des de fa molt de temps. Ella va fer allà la seva carrera. No ha volgut saber res dels mitjans de comunicació, de la fama, de pujar-se en el carro. No ha volgut.
5: De què queda farta, també, no?
3: Bé, home, és clar, el cas de sa mare i de son pare ha estat també tan intens, tan llarg, no? Que jo crec que en el final ella ha sabut aprofitar bé, segurament tots els talvis que tenia la seva mare per poder partir i poder formar-se en les millors universitats.
5: I ser una persona anònima allà on ha anat.
4: Si hi ha dos bes és fàcil, això.
5: Això també és vera.
3: Sí, però molt de pics, si hi ha dos bes, de vegades no hi ha molt de cap. No.
5: També te pot corrompre fàcil.
3: Sí.
5: O te pots desviar...
3: Clar, perquè no saps el que costa guanyar-ho, no? I jo crec que aquest és un dels grans perills que té. Bé, a Jules Janeiro ara ha donat la passa de convertir-se en una persona pública. De fet, ella va denunciar i va demanar ajuda a la justícia perquè no la traguessin quan era menor d'edat, ni tan sol amb la cara pixelada. Però bé, ella va explicar que ella ja havia donat la passa i que endavant, no? O sigui que bé, ja ho veurem. De moment ha començat fent campanyes de publicitat, una entrevista a la revista Hola, que ja la varen comentar aquí, crec que fa dos o tres mesos, i ha com un dardito a Belén Esteban, és a dir, ella ja comença forta. No sé si va començar Belén Esteban o va començar Net Jules, que jo crec que se diu Júlia.
5: Suposo. Però en anglès, per ell que sona més...
3: Jules. I ja ho veurem, què ens tenen preparat. Supos que anirà pel món dels reality, segurament també, i s'aprofitarà, òbviament, no? Ja tenen molt de seguidors a les xarxes socials. Ara el que falta és que aconsegueixin credibilitat. No? Que això no té a veure amb el número de seguidors. Dit això, hi ha un bon brou amb els influenciadors. Influenciadores.
4: Sí. He vist coses avui.
2: Sí. Què ha passat? A veure.
3: Ha passat que, clar, quan tu vius a un món de dulce y caramelo, de vegades...
5: Mel i sucre.
3: De mel i sucre. Gràcies, Maria. De vegades tens el risc de perdre la perspectiva, no? De la realitat. Quan una persona, davant dels seus milers de seguidors, es queixa de que enguany només ha tingut un mes de vacances...
5: Qui ha estat, això?
3: En comparació, molta gent.
4: Que el deixem de seguir, oi?
5: Però, vaja, jo no sé què són, les vacances.
3: Clar, en comparació a l'any passat, que pot ser, de vegades, en 3 mesos de juri-juri, està molt bé, no? Està molt bé. Clar, quin és el perill de tot això? Tu ets un personatge públic. Tu pots dir la teva, però la gent que te segueix també té tot el dret del món a contestar-te i a dir-te coses que no t'agradin.
4: Mm-hmm. No, també t'he ja era hora que la gent se'n donés un pot de compte de la gent que segueix, perquè hi ha segons quins influenciadors, perquè...
3: Bé, potser també hem pervertit la paraula influenciador, tenim influenciadora.
2: Aportaràs noms o no importa?
3: És que és igual, perquè és una onada, és una onada, no? I tothom també s'està pujant en el carro. També hi ha influenciadores, sobretot dones, que han estat dient, mira, jo visc d'això, de les xarxes, i per favor, que ningú digui que és una cosa duríssima i tot, una altra cosa és que tinguis un negoci a part, ¿vale? És una feina privilegiada.
5: Exacte, clar, és que és una oposició que la resta dels mortals...
3: Clar, hi havia una dona que es diu Marta Peñate, que va sortir d'un reality show, que va dir, mira... és que, per favor, que la gent se n'adoni que el que jo rep per pujar un post és el sou de la persona que jo me segueix, és el sou d'un mes de la persona que me segueix, no? És a dir, crec que ara se posarà un poquet tot en el seu puesto i crec que és una cosa bona. No?
5: Revolució.
3: Perquè aquesta bimbolla havia d'esclatar en qualsevol moment. Maria, jo què vol que te digui?
5: No, home, però ahí veníssim.
3: Jo què vol que te digui?
5: I si tu t'esposes, i ja està, t'esposes també que t'arribin coses que t'agraden i que no t'agraden.
3: Sí, el que ha passat és que quan tu controles, diguéssim, el teu relat, hi ha molt de famosos que ho fan, i que abans potser donaven entrevistes blanques, és a dir, que pactaven les preguntes amb les revistes i tot això, i que una revista amiga mai le posaria en un compromís de demanar-li qualsevol cosa, pues ara, ara ho fan això a través de les xarxes socials. Clar, tu tampoc té molt de sentit. És vera que hi ha molt d'odi als xarxes socials.
4: Moltíssim.
3: Nosaltres no ho sabem perquè... és a dir, això supos que va també en conseqüència amb el número de seguidors que té la gent, no? És a dir, afortunadament nosaltres no coneixem, jo al manco, al marge d'un parell de coses que mai em puc dir per Twitter, molt puntuals.
5: A Twitter sí que hi ha odi, mare.
3: Molt puntuals.
2: Les xarxes han generat aquest odi, que supos que... humanament hi havia de ser, dins la condició humana, aquest odi. O també l'ha creat.
3: Jo crec que sí, perquè la gent pel carrer no te va dient aquestes coses.
5: Clar, com que hi ha la barrera aquesta, que no estàs cara a cara, que hi ha una pantalla, no? I de la gent pentura és més valenta a l'hora d'opinar
3: o sincera. O potser també la gent diu, bé, només és una xarxa social, és com un diari, no se l'ha de donar tanta importància. Bueno, o sí, perdona. O quan la gent diu...
4: Són influenciadors per qualsevol cosa, perquè influeixen per
3: damunt. O quan la gent diu, no, és que jo tinc mis redes privades... Tengo el candau, però com que tens el candau?
5: Quin candau?
2: El candau bloquejat, ben que dic, és privat, compte privat.
3: Com posar-te una clau, diguéssim, no? Tu tens Instagram, per exemple, no? Sí. I tu poses privat. Clar, és a dir, a tu t'han de demanar permís, qui te vulgui seguir. Sí. Jo en el principi ho tenia així, i després vaig dir, ai, quina tonteria.
5: Vas dir, però si jo sóc influencer.
3: No, però dir...
2: Dius, no he de demanar donar permís a ningú, no?
3: Bueno, si tu jugues en aquestes regles...
5: No sé.
3: Està bé xerrar també i... És a dir, no ha res privat, eh? Que la gent no se pensi
4: realment,
3: que si té una clau...
5: Està a internet igualment, no?
3: Clar que sí, és que és això, és que és això.
5: Aquesta petjada digital que diuen...
3: Bé, que després tu pots recórrer i si hi ha una cosa, jo que sé, una mentida, un bulo que s'ha creat, no? O fins i tot una sentència que diu que això s'ha de retirar, això se pot fer i se retira, eh? Mm. O sigui que això... passa més del que pensam. Però bé, dit això, jo volia xerrar avui de moltes coses. Jo volia xerrar... començant per la revista Setmana, que tenim portades. Tu me dius, Miquel Jun, que no coneixes a ningú que surt a la revista Setmana, a la portada.
4: Però deixa'm mirar la portada.
3: Obreu això, perquè a dalt, a l'esquerra, hi ha una finestreta, per favor.
4: Conec la família reial.
3: Bé, home, sí, és que si no la coneixis, també te dic.
5: I és de baix a l'esquerra, també.
4: Cristiano Ronaldo.
2: Però dins la finestreta, a la

0: Home, no sé de què deixar, de
1: què potser ja era provocar la premsa, això, no? Ja, no?
2: Perdona,
1: ja que te fan fotos
2: perdona,
1: en el teu vaixell.
2: Escolta, si tu no vols que te facin una foto, no te la fan.
0: Bé, per començar, qui se compra aquesta camisa?
3: Qui on se la compra?
2: Pues Alberto de Mónaco, como nunca lo habíamos visto.
0: Ja ha dit, mira, ha tirat el forretó i ha dit, au, venga.
2: Habría de posar, y como nunca lo volveremos a ver.
3: Té 68 anys, no? Alberto de Mónaco.
2: Alberto de Mónaco és que és una cosa, per favor, que tothom vagi a la portada de la revista Setmana, que no s'ha de perdre aquesta imatge. Bé, potser tinguin malsons de vespre, potser.
1: Jo no sé si dormireu-ho, jo.
2: No, és que és bastant fort.
3: I sabem on se l'ha retratat, així?
2: Mira, és que jo no...
3: És una embarcació, és una barca,
2: sí,
3: això?
2: Sí, és un iot.
3: És un iot. Una embarcació ni una barca, és un iot, directament.
2: Hombre, escolta, a Mónaco, que va ser un llaú.
0: Això és l'Alberto de Mónaco.
2: A Mónaco.
3: Una barca pel retiro, no?
2: Una barca. És a dir, bé, hi ha coses que no s'entendran mai. Los detalles de la boda de Georgina i Ronaldo. Bé.
3: Han estat per aquí,
2: no? És que...
1: Van ser per aquí abans de la boda.
3: Van ser per aquí, sí.
2: Abans de les noces, de fet...
3: Jugant a pàdel. Sí. En el polígon.
2: De fet, ha hagut un poquet de lío perquè va a mitjans de Portugal... varen publicar com una convidada a les seves noces amb una data que no era la correcta. Bé, ells es varen casar davant els seus fills només. Mm. Com ho diria? Com a la cuina de casa seva. Vestits de Gucci... Una cosa...
0: Bé, però és que la seva cuina deu ser una passada. No deu ser com la nostra.
1: Més blanca que meu, deu ser.
2: És guapa. No, és guapa. Ells diuen que és... La sala.
0: No la deuen emplear.
1: Ells no.
0: No ho han cuinat d'altres.
1: Qualcú cuina ja, però ells
2: bé,
1: no ho
2: veurem tot, però, bueno, jo que sé, coses veredes. És que no sé com definir, no sé com definir-ho. Mm. Revista Lectures, Brad Pitt a corazón abierto.
0: Ah, això ho vaig veure.
2: Ah, habla por primera vez de sus adicciones y su traumático divorcio de Angelina Jolie. L'altre dia varen sortir unes declaracions de Brad Pitt dient que encara continua sent un addicte...
0: No, va dir que ho havia deixat, però que havia tornat a veure.
2: Exacte, que havia tornat a veure.
0: Una Angelina Jolie va dir, no sé quant de temps fa, que ella, d'ençà que ho havia deixat amb en Brad Pitt, no havia tingut més cites, va quedar tan traumatitzada o farta que no...
2: Bé, de fet, els fills que tenen en comú,
0: han renegat, sí.
2: Han renegat del llinatge de son pare.
3: Sí? Sí. Pit?
2: Sí.
1: I són Jolie, tampoc.
2: Sí, no. No, discret no serà. Però vull dir, fins a quin punt, no? Crec que són coses que ens han de fer pensar. La revista 10 Minutos, Isabel Preisler reaparece en Marbella tras ser abuela. El seu professor de spinning i aquestes coses, el seu entrenador personal, va donar l'altre dia una entrevista i va dir que ell arribava a casa seva a les 3 de l'hora baixa i que en aquell moment el servici aixecava na Preisler.
3: De fer horeta.
2: Sí, com?
3: O de dormir.
1: Jo espero que sigui horeta, perquè...
3: Horeta.
1: Si t'aixeques de dormir a les 3 de migdia...
3: Encara que se'n vagi a dormir a les 4 des de matí.
0: I en aquesta edat ja no dorms tant, o?
3: No.
1: Jo he sortit de festa fins tard i no m'he aixecat tant tard mai.
2: Bueno, no dorms tant... No, segurament no, però doncs d'una manera pot ser més desordenada. Més desordenada.
3: Clar, però encara que te'n vagi a dormir tard, de matinada...
2: Bé, això és cosa de gent rica, no?
3: Sí.
2: Això és cosa de que el servici t'aixequi d'una becadeta. És una cosa de gent molt rica. I a la revista Hola tenim... Bé, estan a Carila Pique. Carila Pique va ser la dona d'en Carlos Goyanes. Carlos Goyanes va ser... Jo crec que va ser el primer marit d'ena Pepa Flores, d'ena Marisol. I... va perdre el seu home fa 2 anys, al mes d'agost, i la seva filla gran també al mateix estiu, al mes d'agost, va ser un xoc. I ara és portada en la seva neta.
3: Una minicari.
2: Una minicari.
3: Minicari perquè ho diuen a sola.
2: Minicari perquè és que... Sí, perquè tu no t'ho sabies, no és vera?
3: No.
2: Perquè la mare de minicari... es deia Caritina, no? I bé, xerren un reportatge d'amor i moda con les mujeres de la saga La Pique. Aquí estem tornant a xerrar de l'exposició.

0: l'exposició també dels menors i del que xerraven al principi, no? Arrel d'Ena Clau, la filla d'en Esteban, d'en Fabián, i, bueno, ja ho veurem. Troc que és un perill molt gros exposar els nins. És vera que hi ha famílies que, tot i que no s'ho plantegin, han crescut dins d'aquest món i tothom els ha conegut. Però jo ara volia xerrar d'en Pep Guardiola. Tenc un minut?
1: Tens un minut. Manco d'un minut.
2: Sí.
0: Tenc manco d'un minut?
2: Sí. Mos esperen, Raquel, les altres línies de telèfon.
0: Mos esperen? Jo és que sempre me'n menjo les coses de la resta. És que jo no sé com ho faig. Bé, Pep Guardiola avui estrena un documental a Prime Video. Mm? El documental es diu A Beautiful Obsession. Una obsessió
1: preciosa, guapa.
0: Sí. I allà surt una cosa.
1: Què surt?
0: Vull confessar-vos una cosa, va dir Pep Guardiola després d'un partit del Manchester City contra la Juventus. Ell va dir, me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. La amo, por supuesto, m'estima ella, por suposat, però han perdut la passió, per moltes raons. I afegeix en els seus jugadors, on és la vostra passió? Lo que sea que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero jugadores, quiero jugadores con pasión. Con pasión, no con pasión,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: No, sí.
0: Pep Guardiola també ha caigut en aquesta moda dels documentals. Crec que l'haurem de mirar.
3: L'haurem de mirar i la setmana que ve el comentam.
0: Sí o no?
3: Sí, sí.
1: Comentarem.
0: Ho miraràs?
3: Si és de Guardiola, sí que ho puc mirar.
1: Va. Vinga, Raquel, un momentet que hem de donar l'enhorabona a un cineasta mallorquí que suma un nou premi més internacional i que ja s'acosta a la cinquantena de premis per la seva darrera pel·lícula.
2: Aquesta producció mallorquina dirigida pel mallorquí Nick Egea, Un passeig pel Born, ha obtingut aquest reconeixement fa uns dies i la cinta ja suma 48 premis internacionals obtinguts en certàmens arreu del món.
1: Sí, és que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula europea en el Festival Internacional de Cinema de la Bretanya a França. Ja el poden saludar, Nick Egea, director d'aquesta pel·lícula Un passeig pel Born. Enhorabona.
4: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Primer de tot, clar, és que ja pràcticament sumarà 50 premis internacionals. Com se fa això?
4: Bueno, la veritat és que ha estat una sorpresa molt, molt agradable, perquè, bueno, molt, molt bona, perquè és un reconeixement al treball de tot l'equip. Vull dir, hem guanyat alguns dels premis, han estat individuals, per en Rodolfo Sancho, com millor actor, o el músic, és mallorquí també, Miquel Àngel Aguiló, però la majoria dels premis són a la millor pel·lícula, i això és un premi que és per tothom.
2: Una producció mallorquina feta per un mallorquí, gravat a Mallorca, tot això ho tenies clar des d'un principi, que volies que fos aquí i en gent d'aquí?
4: Sí, sí, clar, perquè jo sóc de Mallorca i jo tenia molt clar que era una història personal, és una projecció futura negativa, vull dir que no, és que m'ha passat així, però bueno, sí que hi ha molts elements personals i tenia molt clar que Mallorca era un personatge més, i el passeig del Born és el lloc on es varen conèixer els meus padrins, i bueno, pues, això sí, havia de ser Mallorca.
1: I per què creus que ha tingut tant d'èxit a altres països? Perquè a banda d'aquests 48 premis internacionals també s'ha projectat arreu del món, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França, el Japó, Mèxic, els Estats Units, Bolívia, Colòmbia, Tanzània... Clar, com l'han rebuda a tots
2: clar,
1: aquests
2: són
1: llocs.
2: Són llocs molt diferents,
4: sí?
2: Home.
4: Sí, sí, no, la veritat és que, mira, pues, t'ha de dir que una persona de sa pel·lícula, de sa part més comercial de sa pel·lícula, me va dir, mira, Nick, això no és una pel·lícula de festivals, o sigui, que oblida't. I, clar, jo, com que sóc molt caparrut, vaig dir, home, jo entenc que una cosa és el Festival de Cannes, de Berlín, de Venècia, que això és la Champions League, no? Ara que xerraveu de Pep Guardiola i del Manchester City. No, no.
2: Perdó.
4: No, no, clar. Però va, nosaltres, jo tenc molt clar que això és una pel·lícula de baix pressupost, que és de direcció Nobel, i, però, bueno, hi ha més món que el Festival de Cannes, Berlín, i, a més, on arriben pues, monstruos que tenen un gran talent, grans pressupostos, gran indústria darrere, i, com dic, hi ha més festivals, i gràcies a un amic que me va dir, tio, Nick, intenta-ho, hi ha molts festivals i mira, pues, la meva sorpresa i la de tothom, no? que ha estat rebuda molt, molt bé.
3: Mm-hmm. I que... com és viatjar a altres països per projectar la teva pel·lícula? Com la rep la gent allà?
4: Bueno, jo no he tingut l'oportunitat de poder viatjar.
3: Ja
4: m'hagués agradat. Sí, ja m'hagués agradat, no, però sí que vaig viure una experiència molt, molt guapa amb en Rodolfo Sancho, que vam anar a Cittadella, una ciutat que hi ha a Pàdua, a Itàlia, que era el seu primer festival i, bueno, va ser una entrega de premis a un teatre de 1.800 no sé què, amb les autoritats, i ens varen donar els premis de millor director, millor actor i millor pel·lícula, i bueno, va ser molt emocionant. Però bueno, sí que t'he de dir que ha estat alguns passes, també a Lanzarote o a Madrid, i és molt, molt guapo quan se ve qualcú després de la projecció, que no té res a veure amb el cinema, i te diu coses com, bueno, m'ha arribat molt la pel·lícula, i no sents que sí que arriba, no? Jo entenc que una pel·lícula no pot arribar a tothom, perquè ni siquiera ses que guanyen els grans premis graden a tothom, però bueno, sé que això és molt guapo, quan reps el feedback de persones, de carn i os, que te diuen coses molt guapes, sí.
1: Clar, no sé si has anat en aquest Festival Internacional de Cinema de Bretanya, que és aquest darrer premi, però sí. Clar, si tu no hi vas, què fas? La productora t'ho comunica el festival que has guanyat aquest premi, com reps aquesta comunicació?
4: Sí, normalment és el festival, com que jo sóc, bueno, jo estic una mica per tot. Jo sóc el que envia les pel·lícules al festival i de més, pues bueno, són ells els que es comuniquen amb un mail normalment i te comunica i bueno, i te diuen tot com ha estat aquest cas, sí.
2: Mm-hmm. Tu que deies, Nic, que no era una pel·lícula de festivals, però la vares estrenar a l'Atlàntida Mallorca Film Fest l'any 2024. Mm-hmm. Ara has tingut tots aquests reconeixements a Viena, Sydney, Londres, París, Florència, Nova York, Los Angeles. Quins llocs diries que t'ha sorprès més, que te distingissin o destacaries de tots els que ha passat?
4: Uf, doncs és difícil. Mira, jo tinc un record, perquè va ser dels primers on van guanyar el premi a la millor pel·lícula, a Selma, Alabama, que, clar, dius... A més, m'hagués agradat molt poder haver anat allà. Però, bueno, que jo vaig veure la pel·lícula Selma, que és una ciutat on hi ha molta significació pel diumenge aquest, on van matar manifestants negres perquè reclamaven el seu vot. El seu dret en el vot, i bueno, sé que van a un col·legi, va organitzar el festival, que va anar a veure la pel·lícula, i vaig veure a Instagram una nina dient que, bueno, que li havia agradat molt i que li havia inspirat molt i no sé què, i bueno, i va guanyat allà, me va aparèixer com, no sé, una cultura tan lluny i tan diferent, pues me va
2: tocar.
1: I aquest camí que continua, no? Perquè encara poden arribar nous premis, eh? Podem arribar en aquesta cinquantena que dèiem abans, Nic.
4: Sí, bueno, encara continuem, tenim circuit, perquè el que no pot ser repetir a festivals, òbviament, però bueno, ara se projectarà a Nigèria, s'han seleccionat en el Festival Internacional de Cinema de Rivers, a Port Harbor, i bueno, i encara estem pendents d'altres seleccions.
1: Bon recorregut, idò, Nic. Nic Igea, enhorabona una vegada més per aquest nou premi, per un passeig pel Born. Moltes gràcies i una ferrada.
4: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Que vagi bé. Arribam a les 5 en punt. Després hi tornem.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bon dia. Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí a l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garrovi. Ha presentat al·legacions en els jutjats a l'adjudicació provisional a l'empresa Promorrent.
7: Si els desestimen el recurs, Camp Mallorquí proposarà un acord als nous propietaris per mantenir la fàbrica de goma de Garrovi, perquè tot els fa pensar, com confessa el seu president, Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
8: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garrovi, una, no surti de Mallorca, i dues, la segueixin gestionant mallorquins. No ja ens fa pensar que el que a ells interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
6: Prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes d'elles han duit el cas als tribunals perquè asseguren que si tornen la subvenció, això suposarà el tancament de l'empresa.
7: És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre del 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi mig milió d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que en circumstàncies això només poden baixar la barrera.
9: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
7: Tot asseguren per fer servir l'ajut fora de termini. Per això han interposat una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia perquè asseguren no es té en compte el principi de proporcionalitat.
6: I l'Associació per la Defensa del Patrimoni a Mallorca, ARCA, demana que es conservin les casetes de fusta de la Costa del Teatre a Palma.
7: L'avantprojecte guanyador per a la remodelació integral de la plaça Major té previst esbocar-les, però ARCA les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. Ho explica Àngels Fermoselle, presidenta d'ARCA, que demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça Major.
10: Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per a la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
6: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i els parasols, una resolució que permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora. El Consell de Formentera, segons explica la seva consellera de Medi Ambient, Verónica Castelló, d'aquesta manera recupera més de 800 gandules que va perdre en una primera resolució.
11: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
6: I l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: I heu de saber que aquest divendres es gremi a Palma hi ha concert amb doble cartell, dues bandes mallorquines ben explosives com són Ulls Secs i Ritual Nepal.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

I doncs estem amb aquesta darrera i tercera hora de Tèntol, quan passen 5 minuts de les 5 en punt, amb Namar Gassifra al control tècnic i ara amb la companyia del grup Ritual Nepal.

0: Doble cartell divendres a les nits del Grammy, nomenades El Eterno Verano, i actuaran els joveníssims Ulls Secs de Sa Pobla, a punt d'estrenar el seu segon disc, i a continuació Ritual Nepal, que hi presentaran el seu nou treball, Ara Venim, amb cançons com aquesta que sentim ara, La Seu Balla.
1: Un segon disc que canta l'individualisme, la depressió, la desigualtat a l'amor, un trio format el 2022 per Raimundo de las Heras a la veu i la guitarra, Pedro Mengual al baix, i Joan Gual a la bateria.
2: En profunditat.
3: Idò, ja poden saludar a part d'aquest trio Ritual Nepal, Rei de les Heres. Com estàs?
4: Molt bé.
3: Gràcies per ser aquí.
4: Gràcies per convidar-me.
3: Als estudis d'Ivetres Ràdio Tèntol. I també tenim en Pedro Amengual. Com estàs, Pedro?
5: Bona nit.
3: En Pedro més a la distància per telèfon. Clar, veu i guitarra i baix, respectivament, d'aquest trio formats el 2022.
4: Sí.
3: Que ja assumau dos discos. Aquest és el segon, amb un primer EP que vareu treure. Ara Venim és tota una declaració d'intencions.
1: Ja han vestit el, no?
3: D'aquesta expressió. Tan nostra, d'Ara Venim.
4: Exacte. Això és un pot la idea. És a dir, mos va sortir un moment que com a grup pot ser que mos fa ganes fer una passa més i seguir fent concerts, intentar sortir fora de Mallorca i això, però també sense una obsessió o, no sé, o sense pressa i també lligat un poc a la música d'ara que sempre has d'estar traguent i tal, o apareix això. Molt va agradar Ara Venim, vas un poc xerrant entre nosaltres, que és com l'expressió d'aquesta mallorquina que dius Ara Venim, però no és el moment. I a més està lligada en la foto de la portada, que estem asseguts. Van jugar un poc en tot això.
3: Preciosa aquesta portada.
0: Anava a dir, una portada xulíssima.
3: Que sou vosaltres tres en el banc de sa, en els bancs de
4: les voltes.
3: Voltes, però clar, amb un disseny que no és una foto, o sigui,
4: no.
3: S'ha fet un disseny, una creativitat a partir d'aquesta foto.
4: Sí, bueno, no sé si en Pedro vol explicar millor, que en Pedro és un poc de la vertent més dissenyadora a nivell
5: bueno,
4: crític i això.
5: Tot els mèrits són de Marina i d'en Capó, o sigui, per les dues bandes, per el pedazo foto com es va treure en la Marina i per pedazo de disseny com es va treure en Capó. Nosaltres teníem clar que volíem que aquest treball tingués com una línia així com més definida, també a nivell visual, també com un poc més de millorar tota l'experiència i de fer-ho tot un poc millor cada vegada. I bueno, si m'han seguit la visió d'en Capó, pues, ens varen encantar en aquest sentit. Total. Va ser, a més, me'n record, Raimundo, estem una cridada de Zoom a altes hores de cenit i va ser com ara ja tenim.
3: Amb un disseny que ha quedat fabulós d'aquest nou disc. Ara venim, clar, veniu d'un disc que se deia Nova Rock del 2024 i vos vull demanar com heu canviat aquest nou rock que s'intuïa que volíeu fer, que plantejàveu ja en aquell primer disc, com ara l'heu canviat?
4: Bona pregunta. Jo crec que més que canvi és més una evolució, que també s'ha donat per una cosa molt senzilla, que és assetjar més i més directes i tot això, que jo crec que també mos ha fet millorar, entendre'm molt millor entre nosaltres, veure el que mos funciona més, el que menys. I bàsicament això, perquè jo crec que les cançons són millors, crec. No t'ho puc dir canviat amb això en tal, sinó crec que m'ha pres més, en tocat més, i crec que són millors. I també crec que aquí li van donar una volta més, venga, que tots els dissenys siguin més o menys en una línia, així com el primer va ser les portades de singles d'una manera, el disco d'una altra, tot més... Aquí ja teníem un poc més d'experiència... També havien guanyat, que és important també, més dobles fent directes i tot això, teníem més per invertir, tot se'n va anar amb això, i també mos fa moltes ganes el tema del vinil, que va ser possible amb Bubota. I crec que són coses que mos ajuden a seguir creixent, estar estimulats, i estem contents, la veritat.
0: Ara dius, les cançons són millors, en quin sentit? En les lletres, en les melodies, en els conceptes disc en si, en quin sentit ho dius?
4: Clar, que és millor la música, no? És molt subjectiu, que és millor, perquè hi ha gent que em diu no, jo el que m'agradava més és el vostre EP. Sí, exacte. Això, sí, però si te xer, jo subjectivament... Sí. Trobo que les cançons estan set lletres, no sé, més... Així com en el primer disc, jo escolt set lletres, hi ha qualque frase que dic, jo això ara ho canviaria, no me passa amb aquest, i també trobo que a nivell d'estructures de cançons, a nivell de composició, hi ha més coses, però ets subjectiu, sí, ets subjectiu.
0: Mami, en Pedro, què penso?
5: Jo trobo que, ho ha dit, ho ha comentat en Raimundo abans, trobo que a partir del directe hem trobat el que se mos dona bé, el que mos agrada i el que li agrada a la gent, i trobo que aquest disco, tot i que el nou rock té cançons que me flipen, aquest disco és el primer disco en el sentit de que tot té com gira entorn, ja no una idea, però és el mateix so i no anant tant per les branques. Crec que això és el positiu d'aquest disc.
1: És com una unitat tot.
4: Sí, no? Jo el veig més compacte. En el final, una diferència a nivell de composició va ser que el primer disc hi havia cançons que estaven pràcticament des del primer assaig. Saps? Lo qual, aquell dit se va fer en pràcticament 2 anys i mig de... I això, aquest disc el varen fer aquest darrer en 2 o 3 mesos, que les cançons ja estaven fetes, però crec que això se nota més a nivell de consistència, de que... No me balla tant, així com escolt el primer disc i sí que hi ha qualque cançó que ara no la tocaria ni la faria igual, saps? Amb aquest, ara no me passa, igual d'aquí...
0: Clar, va dir Pintura d'aquí...
4: T'he dit el mateix. Sí,
3: clar, és més recent, és més fresc...
4: També això en el final són coses que nosaltres me'l menjam al cap i la gent que ho escolta igual diu, però el primer estava bé, aquest
3: estava
4: bé. No, però
3: se transmet aquesta idea, no? Aquesta sensació, perquè, sí, clar, és més fresc, és més recent i també té una línia més...
4: Per nosaltres, més
3: unitari, per tant, sona més contundent, no?
4: Per nosaltres, sí.
1: És un disc ple de col·laboracions i sobretot n'hem de destacar una...
4: Pobleres.
1: Ara sentim... Sí, tots són pobleres, mira això, mira això. Ha coincidit. Però ara sentíem de fons una cançó en Núria Quiñonero, Individualisme Romàntic. Núria ara té un grup que se diu Anís, que ha sortit fa ben poc. Què destacaríeu? Perquè incorporar una veu femenina a vegades pot costar un grup que tots són homes, que sempre heu cantat valtros.
4: I hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta cançó, és que jo vaig fer la lletra d'aquesta cançó arrel d'un podcast que va compartint a Núria a Instagram.
3: Fonte conta.
4: I nosaltres quan vam fer disc, na Núria només havia de cantar a sa de vidres tintats. Mm. Però quan varen gravar aquesta cançó, en Pep Toni Ferrer, de Bubota i d'Estudis Favela, mos va dir, ostres, jo trobo que aquí també mos entraria bé la veu femenina. Perquè també nosaltres, com que som un trio, clar, a nivell de... I són guitarra, baix, bateria, i veu, i coros. Tenim menys versatilitat que no si tens teclats o tot això. Clar. I a vegades t'agraeixes altres tons i això. I la veu de na Núria, que a més
3: clar,
4: és amiga nostra.
3: Clar, que ja vas pensar en ella, na Núria.
4: Jo ja sabia que na Núria havia de cantar a una altra cançó. Però, escoltant aquesta, en Pep mos va dir, jo trobo que aquí també mos entraria bé. I ho vàrem provar, i de fet ara mos agrada més en aquesta que l'altra.
1: La podem escoltar un poquet, si la gent ho escolti.
3: Vinga.

0: Que de bé, aquesta conversa.
1: Molt bé.
2: I lo curioso és això, que jo vaig escriure aquesta lletra arran del podcast que va compartir ella, sense pensar que això seria el que fes. Així que ha anat tot creu. Jo que aquestes coses m'agraden molt.
1: S'han alineat els astres.
3: Sí, sí, sí. Però que te va animar en el podcast.
2: Perquè justament el podcast era de Neudald Espluga, que és un filòsof que fa una reflexió del tema de que la societat d'avui en dia, per exemple, un programa tipus La Isla de las Tentaciones, que ja està més ben vist, no que triomfi l'amor romàntic, sinó que triomfi l'amor propi. Mm. És a dir, és que ha pensat en ell, és que tal, que en el final és un poc, des de segon cop miris avui en dia cap a on anem, tot és més individualista, tothom se preocupa més per ell, hi ha menys col·lectivitat, hi ha menys... I la cançó aquesta va un pot d'això, saps? Se fa com una ironia de només pensar en tu, que lo millor de tu, només... Saps? I m'ha apreciat molt interessat la reflexió arrel de qui vaig fer la cançó i, no sé, va sortir la col·laboració així.
0: Unes lletres, però, que sempre giren al voltant d'aquests temes. S'ha de dir que tu ets psicòleg i supos que això t'influeix bastant.
2: Jo crec que això...
3: Te dona peixa, no?
2: Sí, jo crec que sí. Jo me surt molt de totes les cançons intentant, i perquè mem aquí és veritat que puc fer set lletres, però tot això després passa per Pedro i per Gual, que ells també són bastant crítics i ells són implacables, no? Mm-hmm. Sobretot en Pedro, si no li agrada algo... I en qual també és que se caren les de lata i també en set lletres i això és una cosa que li hem donat més voltes.
0: Mm-hmm. Sentim riure en Pedro de Sons. No sé si té res en Pedro.
3: Sí. Que no te
1: veiem. Copini.
4: No, bueno, tal qual.
0: Quines crítiques li has fet en Rai?
4: És un poc el procés de composició, però sí que les lletres venen 100% d'en Raimundo. I a vegades, pues, no t'agrada tant, que a vegades com, vale, aquesta lletra, igual la melodia, igual tal, hem de canviar això, però aquesta lletra ha de sobreviure.
3: No li has tombat cap lletra, vaja.
2: Bueno, jo tinc clavada una cançó que era...
1: Ai,
2: a més, era homenatge a en Pete Doherty de Libertines, i no, aquesta no me la van comprar.
4: Aquesta no va entrar. No
2: va entrar, aquesta. Però, bueno, sí, la lletra és veritat que va molt de temes així socials, però intentant tampoc que no sigui super explícit, sinó que estigui contat de diferents maneres, perquè també, no sé, quan tu escoltis, pues, li donis una volta i que potser te l'escoltes dues vegades i enganxes coses diferents a la primera. O sigui, intentant jugar...
0: Entenc coses diferents.
2: Intentant jugar amb això i que tampoc no sigui molta espesa. O sigui, trobam l'equilibri aquest que és
0: fàcil. Perquè també tenen aquesta cosa punk que se poden repetir molt, se poden cantar molt, però a la vegada te fan pensar que és una cosa que
2: això
0: no és tan punk.
2: I també que a nosaltres ens agrada i creiem que, per ser així com nosaltres veiem la música, que creiem que la música ha de tenir un punt crític.
3: Clar. Bascula entre himne i reflexió, no?
2: A nosaltres és el que mos agrada. Jo respet i m'agrada molt, per exemple, Antònia Font, i Antònia Font crec que també juga molt bé aquest equilibri entre punts crítics però super sutils i cançons que xerren molt de sa vida, però també m'agrada que se noti un poc més el punt crític sense passar-nos a nivell musical, eh? Preferiré que se noti més el punt crític a un discurs polític, a un discurs més... D'això, a la música mos agrada més trobar un poc aquest equilibri i la veritat que mos sentim còmodos amb això.
3: En teniu una, d'Antoni Font?
2: Tenim, sí, una de... a l'altre disc.
3: Cançó?
2: Sí, sí, sí.
3: La recordam?
2: Sí.
3: Sí, eh? I què te va inspirar a fer aquesta cançó?
2: Pues,
3: d'Antoni Font, pues, ja que citaves Antoni
0: Font. Sí, una nova cançó d'Antoni Font.
2: Perquè era jo quan...
0: Per la ràdio o qualque cosa.
2: Perquè era jo quan tren el tema nou i anava amb el cotxe, la vaig escoltar, era un dia que plovia molt i me va sortir l'estrofa de... ara no me sortirà, però de que plou, de que la gent va pel carrer, no sé què, i pegàvem una nova cançó d'Antoni Font, sona per la ràdio, te la passaré, saps? Molt, molt senzill, sí, molt va sortir així.
3: Clar, és que deu ser l'única cançó que d'un altre artista que no és bé, l'única cançó que du per títol una nova cançó d'Antoni
2: sí,
3: Font.
2: Sí, sí, sí, sí. He de dir que fa justícia a que, sincerament, no sé si sense Antoni Font molta gent, com jo, pensaríem en fer cançons en català.
1: Ah, és a dir, clar.
2: Jo,
1: és un referent.
2: Per exemple, en Pedro i en Gual no han estat mai d'escoltar Antònia Font, però jo sí que en Joan Miquel Oliver i Antònia Font, però jo sí que han estat bastant referents a nivell de composició i de qualque manera ha quedat allà, va sortir així.
0: Si no haguessin existit, potser no hauria fet música en català.
2: Podria ser, no sé si
0: està ja en anglès.
1: O no hauria fet música, per aventura, directament.
2: Mai ho sabrem, però...
3: I vos convertiu en un nou referent de rock illenc en català.
2: No ho sé. No ho sé. A vegades me dona més la sensació i altra vegada me dona menys. Però això,
3: bé,
2: això...
3: És una realitat, però, no?
2: No ho sé, no ho sé. No, no sé que és un referent.
3: Bé, referent. Sou una banda referent, avui en dia. Circulau, teniu...
2: Mira, jo el que crec, lo que crec és que són diferents. Jo no sé si són referent, però sí que són diferents i nosaltres ho fem a la nostra manera i nosaltres sabem que el nostre té la nostra essència i no intentem... Crec que això és el guapo d'ara, que hi ha una escena on hi ha diferents bandes que fan coses diferents, que no tothom està fent el mateix, que tot lliga, i sobretot m'apareix superimportant el tema del català. Mm-hmm. O sigui, crec que això...
0: Que hi ha una explosió de grups.
2: Troc que això és una cosa que grups com Antonio Font, Da Sousa, Roig, jo què sé...
0: Moltíssims.
2: Pujar sí. Fasuar... Varen obrir aquest camp, i ara la gent se troba còmoda amb això.
3: Ho dic perquè si xerram de nou rock i llenc en català, sou com a referents.
1: Mm. I tu, de Rai, que fas les lletres, però jo volia saber un poc, ja que sou tres, quin paper té cada un un poc?
0: En Pedro, que xerri un poc.
1: Sí, Pedro.
3: Que no sé si ha penjat.
4: Bueno, no només en Raimundo composa i nosaltres fem de la Santa Inquisició i perduram. Però, bueno, sí que en Rai s'encarrega de la lletra, de la melodia, ve amb un acord, i tot passa un poc per el local d'assaig. Pues, comença a improvisar un ritme, així, i la cançó va sortint. I és una cosa que se nota. O sigui, quan tocam per primera vegada una cançó i mos quedem estres així mirant-nos, en plan, hòstia, no, aquí hi ha un tema, pues, un tema que només segur és que ja tirem cap endavant. Sí que a vegades ha passat que el primer dia suena superbé i després el que hem comentat abans de que lo nou mola més sempre per fer-se que ja. Però així és un poc el procés. Per aquest disc sí que vàrem fer així com... Vàrem anar a Campanet, vàrem estar allà a Can Rai i vàrem estar allà composant i en un dia se surten per un grapat de cançons, però per la general sol venir tot en el local d'assaig cada divendres, anar allà i donar-li canya.
1: Per tant,
0: assetjant.
1: Teniu el vostre temple, no?
2: Sí, s'ha de donar aquesta sensació, per jo és molt important que nosaltres mos agradi molt la cançó. O sigui, que tinguem la sensació de que la cançó per nosaltres és molt bona. Per després... Perquè al final la toquen molt... Jo aquest disco igual me l'he escoltat 150 vegades.
1: Clar.
3: 150?
2: Fàcil. Quan estem mesclant i tot això, la toquen molt... En la qual crec que ja per tu és molt important que t'agradi molt la cançó i després també m'apareix més fàcil de transmetre això quan fas els concerts si a tu t'agrada molt i disfrutes molt de la cançó. I, per exemple, van quedar dues o tres cançons fora perquè no m'ho generaven aquesta sensació tot tres. Mm. Lo millor jo me la generava, però ahí d'on no.
1: Clar,
2: han de coincidir.
1: Estrident. Mm.
2: Sí, no coincidim en tot, però sí que per ficar una cançó sí que és algo important que han de coincidir.
3: Un disc on hi col·labora, ho dèiem abans, en Núria Quiñonero, de Nis, però també en Pau Dalmau i en Miquel Crespi de Caspari. Tocau un buissets ara divendres. En quins grups vols sentiu propers? Teniu més afinitat?
2: Pues precisament en tota la gent de la Pobla des del primer moment...
0: Sí, jo no sé què passa a la Pobla, sí, però realment hi ha molt de grups.
4: En Junc té a veure, també.
3: Sí. En Junc té a veure.
1: Ah, Miquel Junc, declara.
0: No, home, no, jo som amic de Caspar i ells també, i jo crec que per aquí van les coses, no?
2: Sí, però és veritat que nosaltres, la veritat, nosaltres no teníem un context d'amistats que estiguessin massa ficats. Jo sí que coneixis i sóc amic de Rigui, ton pare, de Petra, que ho han deixat.
1: T'anava a dir que teníeu una col·laboració molt guai. De fet, va ser com un dels primers que van treure així com a single.
2: Sí, sí, és molt guap. Aquesta...
3: Però que no és un grup nou.
2: No. I a part d'ells, no teníem massa vincle amb massa gent, ni de tema de programació, ni de grups, ni tal. Però amb la gent de la Pobla, des del primer moment, varen coincidir arrel d'un concert que varen fer ja en el principi, mos varen dur molt bé, i sempre ha estat una gent que mos han anat moltes vegades a la Pobla amb que no toquem a veure concerts, o hi venen...
0: I en Rai va venir en el jazz.
2: Sí, ahir, per exemple, jo estava en el jazz.
1: Sempre hi ha coses a Pobla, és increïble.
2: Hi ha cosetes, mos duim molt ben bé, ha sorgit així, i com que pensàvem que han d'estar la gent que estiguen còmodes, quan veiem de fer les col·laboracions, per exemple, això de la veu femenina, haguéssim pogut pensar, vinga, anem a digues-li a Maria Jaume, però m'ho surt més natural dir, ostres, na Núria, que és amiga nostra, canta superbé, pues, que vengui na Núria. En sort de cas, pari, que també fa molt de temps que ho dèiem de fer una col·laboració, però va sortir així, i la veritat que és un grup de gent que gràcies a la música són amics nostres. Mm.
3: Ritual sí, Nepal, no sé, si digues, digues.
4: I no sé què passa a la poble, que és el boom de grupazos que han sortit ara, és increïble. Però, a part d'això, de que sempre que hem anat allà m'ho han tractat superbé i ja teníem un parell de grups col·legues, ara en aquest darrers mesos, anys, han sortit un munt de grupazos. Mm-hmm. Per exemple, Wizards, ara, tocarem amb ells divendres, pues, és una banda brutal, tant en lo personal com en lo musical.
2: Exacte.
3: Sí, la Pobla torna a viure un bon moment de grups sí, sí. joves que fan rock. Al nord de l'illa, que en els anys 90 també va viure un bon moment d'explosió del rock i que pareix que ara ho concentra, sobretot la Pobla.
0: Sí, ara han tornat a sorgir grups així de rock en guitarres, bé, uissets que toquen divendres amb ells,
2: jo crec que no és casualitat, molts, però això. És a dir, crec que hi ha un
0: punt... Sempre hi ha hagut una cultura d'escoltar aquest tipus de música.
2: I crec sí. que hi ha un punt que els models generen que se puguin donar grups, saps? I en el moment on a la Pobla s'han anat fent concerts que són gratuïts, que la gent va, la gent més jove, se motiva, vinga, no m'ha fet tal, que hagi facilitat per tenir un local d'assaig, tot això... és algo que fa que la gent se fiqui... A Manacor també passa el mateix, a Manacor hi ha molt de grups, perquè jo crec que hi hagi molt de grups fa que surtin més grups, saps? I sí. que hi hagi concerts, local d'assaig, tal, com que se retroalimenta molt, això.
0: Això sí.
3: Ritual Nepal, entre Inca i Marratxí, però que també són poblers.
0: Quasi, quasi.
3: Els heu deixat ser poblers.
2: Podríem dir que el menjar preferit de Ritual Nepal és el variat.
0: És variat.
1: De sa Pobla.
3: Clar, és poble. Com serà aquest concert de divendres? Com sona aquest directes d'ara?
2: Pues la veritat que tenim moltes ganes, perquè des de la presentació del disc, que teníem dos concerts en l'estiu, que no se varen poder fer perquè en el final varen tenir problemes amb nosaltres i no hi varen poder anar, tenim moltes ganes de tocar, així que divendres serà el primer concert de la tirada de concert que farem ara del disc i res, amb moltíssimes ganes, donarem molta canya i Uissecs, que tocarà primer, també ho fan molt bé i la gent passarà a gust.
3: A les 9 i mitja en Grammy, en aquests concerts que fan, clar, després quin concert vendran més? Teniu dates ja?
2: Sí, tenim dates, tot això ho publicarem després. Tenim un parell de... Sí, tocam un parell de bandes... és que n'hi ha algunes que encara no està publicat, però sí que està publicat, per exemple, a l'aniversari del Grammy i a la fira del disc, que tocarem enguany, i després n'hi ha qualcuna més, i també potser ja en surt alguna també fora, que estem mirant de sortir i tal.
3: Molt bé. Idò, i vos pareix si vos feim un paraulòmetre?
2: Vale.
0: Pedro, no quedem la mateixa cara.
3: Pedro?
4: Si m'explicau un poc... Sí.
3: Ah, t'ho expliquem.
1: Sorpresa.
3: Ah, t'ho expliquem. Vinga, un, dos, tres, surt, feim el paraulòmetre.
5: El paraulòmetre.
3: Ja ho diu, la paraula, paraulòmetre. Ja vols imaginar...
0: S'estima, és molt fàcil. Però és molt fàcil. Només heu de contestar preguntes. És molt
3: fàcil. Ser
2: jo, de fet, crec que he jugat en això.
0: Preguntes no, però era diferent. Aquest està un poc canviat. Sí.
3: Clar.
2: I, bàsicament, vosaltres feis una pregunta i nosaltres...
3: Com ha fet fins ara.
2: Pregunta senzilla.
1: Sí.
2: I hem de contestar amb una paraula.
1: No.
2: Ah, vale.
1: Com vulgueu.
2: Vale.
1: Li agrada crear hype, però al final no estan.
0: Són preguntes que no van sobre el Ritual Nepal.
1: Exacte. Però,
2: vale.
1: Vinga, qui vol començar, Pedro o Rai?
3: En Pedro.
1: Pedro. I no, vinga, Pedro, un disc o artista que escoltis molt aquest estiu?
4: Pues m'he viciat molt en el darrer disc de Twisted Twins. Ara no me'n recordo com se diu, però el tenc com bucle.
2: Jo el venia escoltant en el cotxe, en aquest disc.
3: Sí.
1: Tu també? És un dels que aquest estiu...
2: Sí, me'l va ensenyar en Pedro i m'agrada molt.
3: Què vos suggereix?
2: Hòstia, les coses molt ben fetes, tot on ha d'estar, i se veu... M'agrada molt com rom se veu en ses...
4: És un xigarro.
2: T'estic descrivint molt, de la meva manera. Sí,
3: sobretot
2: no,
3: si no l'hem escoltat, clar, perquè si no hi ha gent que l'ha escoltat.
2: No, és canyero, però m'agrada molt com quadren ser vols en ser melodies.
4: I mescla com country punk, que és algo així com un poc raro, però no sona raro, sona...
0: Me l'hauré de parlar en els cotxes,
2: que t'agradarà.
3: Ara, a partir d'aquí, ja tenim disc.
1: Vinga, Pedro, llegeixes? Si llegeixes, en quin llibre estàs?
4: Estic ara en un llibre que se diu La mano invisible detrás del algoritmo. Que, bueno, és de coses així crítiques de tecnologia, que jo soc programador i un poc també crític a la societat. Molt recomanable.
1: I tu, Rai?
2: Jo ara estic llegint un de... Ara no me'n recordaré el títol, però és també del narcisisme, les xarxes socials i tot això. Per seguir fent cançons de...
0: d'aquest tema, eh?
1: Alimentant el monstre, eh? Molt
0: més
1: bé.
0: Paraules.
3: No llegiu cosa lleugera en l'estiu.
2: No.
1: I què vos agrada menjar en l'estiu?
2: Jo m'agrada molt el variat.
1: És igual, si l'estiu
2: és l'hivern. És que jo estic baix o pas a poble, jo el tenc en el cap.
1: I tu, Pedro?
4: Jo, hot take, jo m'agrada el brau tot l'any. Què dius? I en concret, el brau de peix.
3: El brau de peix i en l'estiu, també.
4: Sí.
3: Ostres, per dinar i per sopar.
1: Fora por.
0: Si ven entre bé, pan l'estiu, jo no sé si em menjaria.
3: Brau de peix.
4: Vinga. En sèrio.
1: I ja per acabar, sou de fer cap ficos, anau a la platja, cala, piscina, o no n'edau?
2: Jo cap fico a la platja i de cada vegada, més de matí, amb menys sol.
1: Totalment, i menys gent també, manco gent.
3: De matí, no cap vespre de tard, de matí.
2: No, de matí. Per gustos de matí.
1: Dirà matinar. I en Pedro?
4: Jo no som molt de platja, la veritat.
0: Pedro, no.
4: Si me veiéssiu el meu color de pell, vos ho... d'anar darrere, ara.
2: Pensa que és programador, en Pedro.
1: Ah,
0: no surt de l'habitació.
1: Aquest mite dels estereotips.
4: I ara amb aire condicionat ja està.
3: De l'habitació en el local d'assaig, no?
2: Sí, el tenim allà, entre el jefe i nosaltres.
1: Amb el samat. Bé.
3: Ida, i aquest divendres actuau Ritual Nepal amb Ulls Sets en aquest doble cartell que se fa en el Grammy a partir de les 9:30, Ritual Nepal en Rai de las Heras, amb Pedro Mengual, qui han tingut tots dos aquí, i completa aquest trio en Joan Gual a la bateria. Moltes gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon recorregut que heu fet fins ara, bon recorregut encara que vos espera. Que sigui llarg, intens, i que venguin encara més èxits, evidentment.
2: Ho intentarem.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies, Pedro, i gràcies, Rai.
2: Gràcies a vosaltres.

0: momento.
1: IB3 Radio es historia.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
6: Les 5 i 38 minuts i ja tenim a la senyoreta Brioche aquí. Tio, com estàs?
7: Com estàu?
6: Bé, tu?
7: Beníssim, sí. És fàcil, aquí s'està tan fresquet que d'un pareu.
8: Sí, jo també m'atapo.
7: Hi ha moments com aquest refugi climàtic radiofònic, sí. És meravellós. Sí.
6: No sé si a vegades estem una mica massa congelats.
7: Jo no ho criticaré ara mateix en això. No.
6: Estàs beníssim.
7: No, estic bé, sí.
6: Com passa l'estiu?
7: Mira, ara, de fet, aquí tinc el guió i dic, ho dic o no ho dic?
6: Digueu.
7: Tinc apuntat, molt bon dia, oients de Tento.
6: Sí, bon dia.
7: Com estàu després d'aquesta calor i d'aquesta primera quinzena ja d'agost, no? Que hi ha hagut festes. Tu com ho dus?
9: Molta calor. Jo sóc l'home, me deixo...
7: Però has anat de festa amb aquesta calor, no?
8: Home, si no t'ha de fer un que torni de festa.
7: Ens estiu tot el que viu, no? Bé, és això, no?
9: Jo crec que aquesta calor m'ha sortit massa completa el juliol.
8: Ai, Déu meu, no m'ho puc creure, el
6: que diu. És que és mal de fer, està mal de fer aquest estiu.
7: Jo reconec que si...
6: I més de dia, si són festes de dia.
7: Jo reconec que té moltes compromisos pendents, però és que no ha vengut de gust ni cuinar, ni rebre, perquè clar, dius... He de fer, he de posar ventiladors...
6: No estàs per res.
8: Un trompó, tio. Ja
7: no,
8: està.
7: No és pas fet de que s'ha de cuinar, sinó d'estar bé, perquè en realitat jo, si vos convidàs a casa, és vera, el menjar ha de ser una part important del moment, però també està a gust i bé, no? I de vegades és un compromís convidar o que te convidin, perquè tanmateix vols quedar a casa...
8: Estàs un poc estormiat en sa calor.
7: S'entén, no? Sí. Ho dic des de respecte i de ses ganes de que passi una mica aquesta calor per poder complir els meus compromisos.
6: Sant Bernat, que és demà, la paga.
7: La paga, menys si és vera. Sí.
6: S'ha dit sempre.
7: I que no hagi desastres. Mm. Sí.
9: Ara la televisió diuen demà i divendres avisa els grots... Sí. Per pluges.
7: Bé, dins aquesta cosa de passar la primera quinzena, jo ja m'estic preparant per setembre, perquè jo som així. Jo ara ja m'estic anticipant, i és així.
8: Per vinga, mode curs, setembre. Per la tardor, sí, per
7: setembre. La paraula setembre vol dir reiniciar.
9: Oh?
7: Sí. Reset. I la qüestió és que he començat a fer, que ja ho parlarem en un altre moment, perquè no sé si heu vist ara que s'ha prohibit parlar, si no és nutricionista a Xina, no pots parlar ni donar consells de nutrició a través de xarxes ni espais.
9: Bé. Està bé. Està bé.
7: Però també s'hauria de posar de psicologia i d'altres mandangues. Però parlant de menjar, no te deixen fer segons quines recomanacions. Bé, i d'això vos diré que a la meva persona l'estic sometent a un nutricionista per qüestions d'edat, de gust, de lo que me dona la gana, que és que tenir envair molt bé. Uh-huh. Un procés antiinflamatori perquè té mal d'esquena, llavors es menys, sí, a través de l'alimentació puc combatre aquests dolors que són persistents. Uh-huh. És que és mal, és com he d'aregar aquest mal per qüestió de que... Bé, s'entén, no? Sí. Vull dir, ja sabeu que va ser el meu aniversari el mes de juliol, vaig fer 50 i els dolors m'acompanyen.
6: Bé, clar, hi són.
7: Ja vos explicaré pròximament algunes receptes, perquè n'hi ha de boníssimes i que si no dius que estàs fent, perquè dieta sembla que has de passar gana i que has de primar. No, jo vull desinflamar-me. Mm. Ho compartirem perquè hi ha delícies. I després, per altra banda, he pensat, ostres, que se podria fer que no necessiti d'encendre fogons i és que no sé com he tardat tant. Una era escarpatxo, que ja n'hem parlat moltes vegades, però mai no he fet un stick tartar.
9: I mira que està de moda.
7: Sí. Està de moda, que de fet crec que per televisió avui vespre en sortirà, perquè per xarxes m'ha sortit que, no sé si Fred i Calent parlaran de... Ah, que sí?
8: Ai, doncs mira, ara t'ho miro i t'ho confirmo.
7: Penso que sí, però coincidència total, perquè ja tenia fet el programa quan vaig veure que seria així. La qüestió és que no sé si vos agrada, si no ho menjam mai d'estic tartar.
6: Agrada.
9: L'he menjat una vegada, em va agradar.
7: Te va agradar?
8: A mi m'encanta.
7: T'encanta? Sí. Que aquesta can crua... És a dir,
6: com varies mites d'aquella gent que no ha menjat mai can crua i que diu, ui, no, can crua, com peix cru.
9: Com et sushi.
6: Bé, però que no ho ha tastat mai.
7: Les experiències gastronòmiques són voluntàries, no? I llavors, sí. Que si vas en so cap obert, ho tastes, no cal que te fiquis una cuerada gran dins la boca, ho tastes, i si no t'agrada,
9: ho
7: gestiones de la millor manera que puguis, i si t'agrada, pues, repeteixes i cuerada més gran. Perquè és vera que aquesta impressió de mastegar cosa crua, com passa amb el sushi, no? És aquesta, en si de vegades no és el gust, sinó la textura que té en boca i sobretot en la mossegada, no? D'introduir la dent a lo que seria la proteïna. Però bé, la idea avui és dur una recepta bona, molt bona, jo duré després en el final una vessant totalment vegetariana, que és aquest preparat que no necessita de cuina ni de focs, que és un stick tartar can crua de vedella, una peça que ha de ser, si pot ser, filet, és a dir, solo millor, i heu d'anar a comprar-la a una persona de veres, en el sentit de que no ho compreu empaquetat, perquè necessitau la recomanació d'aquella persona, perquè tu directament li has de dir avui vespre, o avui migdia, o a l'hora que sigui, tinc ganes de menjar-me un stick tartar, per tant, me'l menjaré cru. Allò, has de triar un producte bo. Per què? Perquè si stick tartar, el que té és justament això, és producte. És com menjar-te una tomàtiga. Si te'n menges una tomàtiga trempada, més val que la tomàtiga trempada sigui bona, perquè si no menges suro, no la pots vestir, no la pots enganar. I aquest stick tartar necessita d'un carnisser carnissera de confiança. Sí? Si no el tens, és l'oportunitat per atracar-te a qualque carnisser carnissera i dir-li, bon dia, m'estic introduint en el món de la cuina i avui vespre, avui migdia, el que sigui, vull fer un stick tartar. Quina peça me recomanes? Que vull quedar bé per jo, vull quedar bé en jo mateixa, o perquè he convidat en el programa de Tento, el Divetra Ràdio...
8: Sent tu i ets oient.
6: I quina és la millor peça?
7: Els filets són el millor de ternera, de vedella. Sí? És vera que això, per les butxaques, bé, no van al mateix preu el llom de porc que és el millor, no? S'entén, de vedella. Però un dia és un dia, pot ser així, o que pots prescindir d'altres coses que segur que els números te poden sortir, val? I és altament satisfactori. No quedaràs en gana. És una cosa que, vulguis que no, és altament satisfactori.
8: T'he de dir, tio, que jo, els tartars que he menjat, majoritàriament, han estat de peix,
9: Sí, sí. N'hi ha molt de peix.
8: Tartar de tonyina, de salmó, no?, amb el bocat, amb
7: mango... M'imagino que agafen el concepte, sí. No?, i seria més com un ceviche d'aquesta cuina entre japonesa peruana, no?, per l'immigració que hi havia... Però anem a pensar en l'estic tartar clàssic.
8: El clàssic és de carn.
7: Que va sorgir a la cuina francesa.
6: Jo l'he menjat allà.
7: L'has menjat a França i te l'han preparat davant del client.
6: N'he menjat de bons, d'exquisits, i n'he menjat de no tan bons.
7: Clar, perquè això és una preparació...
6: No tots a França, però sí que n'he menjat a França.
7: T'entenc.
6: I en recordo un que va ser suculent.
7: Clar, perquè en principi aquest tros de vedella s'ha de capolar a guinevet i, segons on, se capolava davant el client. Això necessites d'una destresa, a més, no pots tocar on ses mans, no t'ha de caure en terra, has de tenir una postura adequada, vas vestit quan vas vestit perquè és així l'uniformitat de l'establiment, el que sigui, llavors tot allò té un protocol de saber-ho fer increïble, d'acord? Ara, moltes vegades, aquest xacant ja...

0: series color Dijon, no ho sé, sí. Colorimetria, si acaba aquí o no. Després d'una salsa, que és la salsa Perrins, que és una salsa que és una barreja de coses. Nada dur, quatre gotes.
1: Clar, si mos passem malament.
2: Quatre sí, gotes. És una salsa molt potent.
0: Quatre gotes. Per 300 grams de carn, quatre gotes.
3: Perquè jo t'hi direm...
0: La recepta tradicional, clàssica, dur Perrins.
3: Endur. Endur. Jo t'hi direm, vaig comprar... I aquella botelleta és dins el rebost.
0: No s'atuda.
2: No s'acaba mai.
3: Mai.
2: No,
3: menjar,
1: però... No.
0: És com s'angostura.
3: No la fas servir mai. Jo, en el meu cas.
0: Bé, en el teu cas, però si fas hamburgueses i trempes tu la carn, n'hi pots posar. Queda espectacular.
3: Una gota.
2: Poca.
0: Sí, és un... Sí, sí, sí.
3: I no caduca.
0: Bé, no caduca, menys si m'entens.
2: Suposo que en qualsevol moment deu caducar.
0: No és molt perible. Du anxoves. És una salsa que entredu com a melasses, i
2: un pot de tot.
0: Si és una salsa que, si no record malament, perquè això mos ho contaren a classe quan ja estudiava, va sortir per un error, no? Com una barreja de que se va ficar dins un barril, aquest barril de fusta, i no sé si està no sé quant d'anys allà fermentant, no? La qüestió és que aquesta salsa Perrins, que ha de dur quatre gotes, té aquesta curiositat que du anxoves a dins la seva composició.
1: No. Per això té aquest gust tan potent.
2: Sí, també, té un gust molt salat, també. Sí.
0: Exacte, quatre gotetes, n'hi ha prou. Després du, si vols, la recepta clàssica en du un poc, és aquesta salsa ketchup. El ketchup no entes com és d'ara, perquè és una salsa agredolça de tomàtiga. Uh-huh. També unes gotetes. Llavors, la mostassa, els perrins i el ketchup, per una banda. Per guarnir-ho, perquè això seria per trempar la carn, evidentment, també hi posarem oli, sal i prova negra molt en el moment, uh-huh, perquè això sí que s'ha de fer al moment, no se pot tenir preparat. I que acompanyi com a guarniment, du tàperes capolades a guinevet, xalotes, que són aquestes cebes tan allargadetes franceses petites, sí, cogombres avinagrats i juabert.
1: Que bo.
0: T'agrada molt,
1: que bo tot.
0: Llavors, pels oients, agafau la carn, li podeu demanar en el carnisser que vos la talli, ja la duis a casa capolada, si no, la capolau vosaltres amb paciència, xino-xano, on seguin abat, fins que quedi una textura amable, com a de capolat. Això ho teniu sempre a la gelera. Quan siguis moment, la traïs de la gelera, la posau dins un bol i hi posau un poquet de mostassa de Dijon, quatre gotes de Perrins, una cuaradeta molt petita de ketchup. Fins aquí. Després, tàperes, una cuaradeta petita capolades, una cuaradeta petita de xalotes també picades, una cuaradeta de cogombres envinagrats capolats i un pot de juabert. Això ho remenau. Finalment, un poc d'oli, sal, que millor si és amb escates, i prova molt de molinillo, no? De molinet. Molt bé, tot això ben mesclat, moltes vegades t'ho presenten dins un plat una mica fondo, fet com una espècie de... com a de... sí, com a de flan, de rodó.
1: Com una muntanyeta,
0: sí, com
1: no?
0: Una muntanyeta.
1: Amb un mal, no, que se fa...
0: Exacte. I enmig hi posen el vermell d'ou. Sí, que és el vermell d'ou cru. Mm-hmm. Actualment, tot això es dinamita, perquè, clar, tu penses que sou i la carn crua juntes poden fer una explosió de microorganismes patògens increïble. Llavors, això o se fa en el darrer moment, o fas que sou, que hi ha molta de gent que ho sap fer en la Thermomix, tenen, perquè ara quasi, bueno, sí, molta de gent té estris dins la cuina, una hora a 60 graus. Llavors, és així, esterilitzes el que seria el rovell i el pots menjar sense tant de perill, perquè el perill a la vida sempre és.
1: Sí.
0: Això ho sabem. Llavors, això s'ha de servir molt fred. Fins aquí, s'entès perfectament el que seria estar-te...
1: Jo tinc un dubte.
0: Digues.
1: Han de fer pisos, perquè has dit, la carn i l'acompanyament, tot ben mesclat,
0: tot com mesclat.
1: Perquè sí que hi ha llocs que a vegades és com la carn o el peix baix i
0: sí,
1: després un pis de...
0: perquè això són noves creacions, noves presentacions, que estan molt bé.
1: S'original,
0: se feia així, a més, a la vista del client, no? Llavors, de vegades, a lo millor, supos que amb aquest gest de mirada i d'elegància, quan ho feien amb el Guéridon, que és aquesta taula auxiliar que se posa de vora de les taules dels restaurants, amb aquestes mirades sense paraules, si t'agrada més la ceba, no t'agrada tantes cogombres, no t'agrada, ja vas com a acceptant, sí, no, ara un poc més, ara un poc manco. Fins aquí jo crec que el tàrtar de vedella està

0: prou entès.
1: En cogombre.
0: I jo, en cogombre. Sí.
1: Tàperes?
0: Sí. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. I xalotes.
1: Eh? D'acord.
0: Bé, i jo també he pensat, aquesta botella de pèrrins, què hi farem? Que te penses que no sabia que m'ho demanaries en això.
2: Perquè la tenes robada, morta de riaes.
1: Sí, morta de riaes.
0: Quin còctel és escadú? Quin còctel és escadú unes gotes de pèrrins? Això és el paraulòmetre que vos faig jo. Tic-tac, tic-tac.
2: No, no, no, no, i mira que jo ho sabia, i ara no surt.
3: Sí, la Maria d'això de cuina i coses així, sap.
1: Bloody Mary.
0: Molt bé!
1: Molt bé!
0: Bravo! Molt bé, molt bé.
1: He pensat.
0: Molt bé, i llavors, què és el Bloody Mary?
1: Però si pot dinar... Bé, clar, evidentment, si pot dinar i sopar amb un stick tartar.
0: No, per ser stick tartar te recomanen que sigui una copa de vi, però si no volem beure vi, te recomanen que sigui una mica d'aigua amb gas o d'aigua amb unes gotes de llimona. La qüestió és com a fer neta sa boca, entre cuarada i cuarada, sí? Uh-huh. Sí. Bé, ara aquí amb un tassó d'aigua també és suficient. Però jo el que volia era, què faig amb sa botella? És a dir, molt bé, jo ara he explicat el que és l'estic tartar de carn, però jo no menjo carn, però tinc una botella de pèrrins. Què és el còctel que du pèrrins? El Bloody Mary. Quina és la base del Bloody Mary? La tomàtiga. Tartar de tomàtiga. Ahà! Mos agrada.
1: Com és un tàrtar de tomàtiga? Com és un tàrtar?
0: Pues jo, senzillament, he substituït en el meu cap i dins la meva boca i dins el meu plat, perquè ho he fet i és deliciós, el que és la carn picada, la carn de vedella, per tomàtigues. I he agafat tomàtigues carnoses. Jo recoman variades, és a dir, ara m'ho vaig a inventar, però perquè me sortiran així un cor de bou, una raf, una pera i...
2: Mucha miel.
0: I mucha miel. Molt bé, llavors, li lleva't la part de ses pepites, perquè tu no vols que sigui aigolit, sí? I fas, així com pots, des del que et sa carn, quadrats. Que t'agrada més gran, més petit? Igual que sa carn, tu. Jo els deixaria una mica quadrats, tipus Macedònia, com cassé, que seria com un quadratí, jo que sé què vos he de dir, d'un per un, per dir-ho d'alguna manera, sí? Això ho tremparia amb una cuarada de mostassa, quatre gotes de pèrrins, el ketchup el llevaria, però hi posaria un polxim de sucre, molt poc, molt poc, però
1: de
0: quasi...
1: Sucre.
0: Sí, pel fet de llevar s'àcid, però molt poc, estic dient com a quasi invisible, com si no em poses, vull dir, no hi ha problema. I després, oli d'oliva, es prova molt amb molinillo i se salen bescates. Això, també presentat amb aquesta forma com si fos un cono, un cercle dins un plat guapo, i una, un rovell a damunt, un vermell d'au a damunt. Tantes de vedella com els de tomàtiga, acompanyats amb un pa cruixent, unes torrades, què vos sembla?
2: Que jo ja tinc gana.
3: Perfecto. Sí, jo ara m'ha pegat.
0: Fresc.
2: Molt fresc.
0: Fabulós. Fabulós. Fantàstic.
3: Ara en soparia.
0: Idò, ja podem anar a comprar els pèrrins.
1: Clar, quin te quedes de tots dos?
0: Jo?
1: Els stick tartar o els tartar de tomàtica?
3: Si no menjo carn.
1: Clar.
0: Sí, però me fa... És a dir, és boníssim. Fa gola tremenda.
1: I més ara.
0: Després és vera que mirant i consultant, perquè clar, sempre intenta anar un poc a l'arrel, n'hi ha fruita, el que dèieu vosaltres, que barregen i posen fruita i fan coses molt modernes, que també estaran molt bones. De fet, n'hi ha un de cindri. Mesclaven cindri en tomàtiga, mesclaven també mango en carn, aquí, per guts colors, però anem a lo clàssic, que és un bon punt de partida.
1: Mel, que bé, tio. Gràcies,
0: A vosaltres.
4: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Avui anant tancant paradeta i avui ho feim amb Aretha Franklin.

Idò, si avui toca escoltar Aretha Franklin, perquè una setmana com aquesta de l'any 2018 moria a Detroit, als Estats Units, amb 76 anys, una de les veus més importants i impactants de la història de la música. Va arribar a la fama mundial gràcies a cançons com Respect, un tema d'Otis Redding, que, cantada per Aretha, es va convertir en un himne associat al moviment pels drets de les dones. Però va tenir altres èxits com aquest.

0: Aretha Franklin va començar a cantar en gospel de petita, se nota, en les seves cançons, a l'església del seu pare, sí.
1: Idò.
0: De son pare, sí, l'església.
2: Vaja. Ah, era seva.
0: Perquè era un predicador i activista pels drets civils i clar, tenia... feina una iglesi, com a predicador.
2: Era aquesta... casa seva, vaja.
0: Sí, era casa seva. Amb aquesta educació musical es va arribar a convertir en una de les veus més poderoses del segle XX i ho demostren els 18 premis Grammy que va arribar a guanyar.

0: Bona manera d'acabar, ara que fa 8 anys que moria a Detroit, en Aretha Franklin, amb aquesta I Say a Little Prayer, bona cançó seva. Gràcies, Miquel.
1: Gràcies,
0: per aquest repàs, i fins demà. Gràcies, Maria.
2: Gràcies, Celestí.
0: I na Marga Cifra, que continua el control tècnic. Gràcies també, Marga.
2: Home,
0: fins demà.
2: Gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Adéu. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. En aquests moments, el cap de l'oposició de l'Estat, Alberto Núñez Feijóo, fa una roda de premsa a Ceuta, juntament amb el president de la ciutat autònoma, Juan José Vivas, per donar la seva visió sobre la crisi migratòria que pateix el territori després dels fets del 30 de juliol. Vivas ha tornat a endurir el seu discurs.
1: Para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, creo que es necesario que, además de blindar la frontera, dispongamos de un marco normativo que haga que nadie nunca pueda utilizar la presión migratoria para desestabilizar Ceuta o para atentar y poner en jaque nuestra soberanía.
0: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 52 anys que venia polseres falses per accedir a una coneguda discoteca anexa al Parc Natural de Set Salines, a Sant Josep de Sa Talaia.
2: Els fets són de nit quan els agents varen intervenir una discussió entre diverses persones, una de les quals manifestava que el sospitós l'havia intentat estafar 350 euros per una d'aquestes polseres fraudulentes. L'home en duia 3 més i amagava 44 polseres addicionals al seu vehicle. La Guàrdia Civil l'ha detingut per estafa i l'ha posat a disposició judicial.
0: Més per Mallorca, exigeix el Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
2: Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si es disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que vali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i de clocar els ulls davant del malestar ciutadans per la massificació i la manca d'habitatge.
3: El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
0: Vigilar que es compleixin les ràtios de monitors per alumne, controlar la qualitat dels menús i fomentar-hi la presència de productes locals i ecològics. Aquestes seran algunes de les funcions de la nova figura que la Conselleria d'Educació incorporarà aquest curs per supervisar els menjadors escolars de les Illes Balears.
2: Aquesta persona farà un seguiment del funcionament general del servei i també controlarà les cafeteries dels centres educatius per comprovar que compleixin la normativa i les condicions establertes. A més, actuarà com a enllaç amb els inspectors sanitaris encarregats de controlar les condicions higièniques i sanitàries dels menjadors. L'objectiu és reforçar la seguretat alimentària, la qualitat del servei i l'atenció que reben els alumnes durant l'horari de menjador. La nova figura començarà a funcionar aquest proper curs 2026-2027 i, segons Educació, pretén reforçar el control d'un servei que forma part del dia a dia de milers d'alumnes de les illes.
0: I les copinyes gravades de Menorca desapareixen, ja no es cultiven al port de Mó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troben a la península. La producció de copinyes a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones al 1995 a una producció de poc més de 2 quilos i mig 20 anys després. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a la vida un projecte que junta la poesia i la percussió i una proposta escènica basada en lletres de les dones de les Pitiüses? Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I d'avui conversarem en primer lloc amb un grup de dones, percussionistes i músics en general que conformen el grup Paduk i Piera. Ja compten amb el primer disc després de més de 20 anys d'existència, es diu Un gram de bogeria. Després també tindrà molta actualitat teatral. El productor Javier Mate Sanz ens du la companyia eivissenca Eivissa Arts. És una companyia a la qual trobam a la creadora Júlia Marí, que serà la nostra convidada, qui ens explicarà una proposta escènica singular en la qual fa feina. Està basada en l'antologia amb lletra de dona, 30 veus literàries de les Illes Pitiuses, que va ser editada per Teresa Navarro Pastor.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: Idò, amb instruments de percussió, com és amb el programa d'avui, amb aquestes quatre dones que ja ens acompanyen. Esther Mas, com estàs?
1: Hola, bones tardes, què tal?
0: Benvinguda, Mari Carmen García. Què tal, Mari Carmen?
2: Hola, què tal?
0: Tenim el verso libre, no sé si presentar-te al final. Sí, te presentaré al final. Rosa Ballesta, com estàs?
3: Hola, com anem? Bones tardes a tots.
0: I dèiem el verso libre, que és Isabel Piera, que... Bueno, que fa dos anys només que estàs amb elles, però que ja li dones la meitat del nom a la banda, o sigui que gens malament.
1: Gens.
0: T'ho van acollir molt bé, veig.
1: Sí, són amigues de tota la vida.
0: Isabel Piera, benvingudes totes.
4: Idò, volíem... Vàrem venir, de fet, podeu trobar el vídeo a les xarxes socials. Paduc va venir al programa ja fa temps a tocar en directe. Recordam en Mari Carmen amb un... com se deia allò? Un tub, una manguera, no sé què dir-vos.
2: Sí, sí. Molt inconvient.
4: I altres instruments de percussió més habituals, però clar, que mor va cridar molt l'atenció. Amb aigua també fèieu sons. I també en Isabel va recitar la part xerrada, cantada, també de la vostra música. Avui volíem escoltar el disc, perquè aquell dia no vàrem poder sentir-lo tant, i aprofundir un poc en sa curiositat, ses peculiaritats d'un grup de percussionistes, pràcticament. Clar, en Isabel, en aquest cas, totes feis una part docent, de la qual també en parlarem, però contau-nos un poc com ets la vida d'una percussionista de carrera.
0: Vinga, Rosa, que estàs mirant les dues bandes, els dos costats, i no t'atreveixes.
3: Res.
0: Dos anys, deies, així m'has dit, dos anys fa que va venir.
3: Sí, ostres, sí, el disco és de fa dos anys.
0: Hagués dit que feia menys, però va.
3: Sí, que es tens.
0: I ja era hora que torna a ser. Tot i que jo trobo a faltar els instruments, ho he de dir. Aquestes mangueres, aquests tubs, aquells...
3: Sí, i hem deduït qualque coseta.
0: Bé, la pròxima.
2: Bé, s'ha de dir que van endur aquestes cosetes perquè l'altre era massa gros per poder-lo dur aquí, no?
0: Imagina't.
2: I precisament és lo més important, aquests instruments més grans, com són la marimba, el vibràfon, també deduïm un piano de cua, vull dir, aquestes coses, pues,
3: i el set
2: per això van endur lo més petit que podíem.
0: Vas demanar a Mònica que quina peculiaritat té, no? La percussió respecte d'altres instruments o grup d'instruments.
3: Bé, els dos instruments ja és un...
0: Ja és un temazo.
2: Sí. No són petits.
3: Sí. Tanta sort que classe, ho tenim allà, tot ben preparat.
0: Ben preparat, sí. Que no se mou massa.
3: Sí.
4: Idò, si voleu, per ubicar-vos de la música que sentim d'aquest primer disc que varen gravar, que se diu Un gram de bogeria, en Esther ha creat tota la part rítmica amb els efectes, els instruments més rítmics, que seria el caixó, les cortines...
2: Música ambient.
4: Exacte, els plats, un poc, no? La Mari Carmen toca la marimba, seria tota aquesta altra part més melòdica, no? Que podem escoltar aquests instruments com a xilòfon, no?, que tenen aquestes làmines, instruments de percussió, de fusta.
2: De
4: làmines. Na Rosa, més aviat toques vibràfon, no?,
3: sí.
4: Que és també un instrument de làmines, però en aquest cas de metal. I en Isabel és també compositora, ella posa sa veu.
1: I el piano,
4: també, efectivament. I també ets autora dels poemes en català.
1: Sí, de dos dels poemes.
4: Molt bé.
1: Sí.
4: Però a part d'això, perquè molta gent tal vegada mos escolta i les coneix, perquè també fan classe de música a escoles, Sant Josep Obrer, també a l'Escola de Música de Capdepera, al Conservatori de Manacor, de Palma, fins i tot Isabel també imparteix llenguatge musical i cor. La docència vos agrada? És una de les típiques sortides, a part de crear i de compondre la vostra música,
2: sí,
4: Esther?
2: Sí, és la veritat vocació, que mos agrada. Bé, jo crec que mos passa a totes, però si no mos agradés, no estaríem...
0: És vocacional, però
2: és vocacional, també.
0: Molt bé.
2: I, més, en el meu cas, que, bueno, com em veies també, però són extraescolar, diguéssim. Bé, a part d'estar a Sant Josep Obrer, que sí que està integrada, integrada, és com un conservatori, no?, i és en el centre de primària està, però jo també estic al CUDI, a l'escola municipal del CUDI, i, clar, venen perquè se vol venir, de qualque manera, perquè ho trien, no? I la veritat que sí que és bastant vocacional, t'he de far, jo ara, per exemple, després si tens el teu grau, jo tenc el meu grupet i tal, per poder fer música, ells, altres grupets, però sí que jo, en el meu cas concret, sí que m'agrada donar en concret instrument a les escoles de música que se donen més això. La part instrumental tens individual, dins individual, i després grups de col·lectiva i...
0: Imagina que els alumnes entren bé la percussió, no, Mari Carmen? Són agraïts instruments que més, no sé, agraïts de tocar, d'escoltar...
5: A l'escola és graciós, perquè a vegades el director veu un nerviós i ja te diu, què ve percussió, no? Aquí se desfogarà segur. Clar. No, però bueno, el que té el nostre instrument és que no toques una sola cosa, sinó que vas canviant i les classes són així també. Les nostres classes són de làmines, ara un poc de làmines, ara un poc de parts, ara un poc de timbals, ara un poc de bateria.
0: Clar, variades.
5: I feim de tot.
0: Rosa,
5: encara així, jo actualment ara he fet classe més de 20 anys de percussió i ara estic més a secundària, però bueno, no vol dir que no vaig a tornar a fer classes de percussió, vull dir que és algo que ho he fet tota la vida i bé, és molt gratificant.
0: Sí. Isabel, també ets docent?
1: Sí, estic al conservatori i m'agrada la part de cor i de llenguatge musical.
0: La poesia entra a la banda Paduc quan s'incorpora en Isabel? O... Sí.
5: Sí.
0: O
5: sigui, sí.
1: La poesia i la veu, també.
0: Contigo llego la poesia.
1: Sí.
0: Sí. La poesia i la veu.
1: De fet, tot això és cosa d'Anna Mari Carmen, que va venir un dia i em va dir, Isabel, hem de fer alguna cosa.
0: Ai, conta això. Conta com va ser aquest match que vau fer Anna i Isabel.
5: Bé, nosaltres feim feina juntes. Bé, en realitat és que totes pràcticament hem fet feina i hem fet moltes coses juntes i hem coincidit a molt de llocs. Però amb Isabel pues, van coincidir fent classes a l'Escola de Música i bé, ella ja havia creat unes quantes... bueno, havia creat una cantata en concret, ja n'havia fetes més, però una en concret que ella va dir, bé, jo vull que els teus alumnes de percussió pues, fain sa base i jo els vaig ajudar per, bueno, ho varen compondre, varen fer com un arranjament de tot i varen dir, oh, és que això ha sortit increïble.
0: Que...
5: I mos va encantar i varen dir, bé, pues, a menys si fem qualque cosa juntes, perquè ella és molt creativa i jo sé que... Jo sabia que podíem fer qualque cosa.
0: No, creatives totes, perquè, clar, una es posa la música, l'altra la veu. Primer, quan... Bueno, no sé si cada procediment o cada procés és diferent, però primer arriben, diguem, les lletres, les propostes d'Isabel i a partir d'aquí la música, tot això, se posen les melodies o depèn del moment?
1: Bé, van arribar primer les melodies. Aleshores, algunes ja incorporaven la lletra i d'altres, doncs, van ser una excusa per fer les poesies.
0: I aleshores... Però i de les creacions noves també, ara el procés és idèntic?
1: O sigui, sí,
0: allò que podeu crear a partir d'ara, per exemple.
1: El que podríem crear ara, no ens ho hem plantejat, però podríem... començar per la música i després posar-li la poesia o...
0: Clar,
1: no
0: sé saber.
1: O no posar poesia i posar imatge. Clar. De fet, no ho hem dit, però la posada en escena hi ha imatges que fan de suport a tot allò que està passant, perquè no són només cançons, és una successió de cançons que tenen més o menys un sentit. I aleshores, en aquest sentit, les imatges ajuden. Tot el PowerPoint el va fer la Mari Carmen i res, amb fotos fins i tot d'Anna Rossi. Vull dir que allà
5: que
1: estem totes.
0: Que també fa fotos, també ets fotògrafa.
3: M'agrada molt la fotografia.
0: Ets una dona renaixentista.
3: De paisatge.
2: De fet, envia imatges.
4: Sí, sí,
0: envia. No siguis estimada, està dient.
3: Sí, en el temps m'agrada molt la meteo. Sí, sí.
0: Ah, sí? Les tempestes o qualsevol...
3: Això, tempestes, esperant, per favor, que acabi l'estiu. Bueno, que acabi l'estiu, no, que arribin les tempestes.
0: Una tempesta d'estiu, és meravellosa.
2: I tant.
0: I molt fotogènica, també.
3: El cel negre, i esperant quatre trons. I...
0: Que...
3: també és percussió.
0: Integrau tot, no?
2: Sí, és veritat que Paduc, l'escenificació que du en general és atractiva. A part de lo que sona, tal, és atractiva. Hi ha les marimbes, el vibràfon, la part de percussió també és amb la cortina, tal, la veu, el piano, i darrere també hi ha un tècnic de so, que era en Joan Carau, en aquest cas, que també és músic, i després hi ha en Xavi, el fill de la Mari Carmen, que també ens ajuda...
5: Xavi Comas.
2: Xavi Comas.
0: En la part tècnica.
2: Que és la part d'audiovisual i tant, i això era important. Sí. Era important, tot era important, perquè sí. Fora ells tampoc no... No? I tot era un pack.
5: Sí.
2: Que ho diu, no?
4: I després del disc que escoltam ara, i que ara sentirem qualque fragment més, heu continuat fent temes nous, entendríeu ara per enregistrar ja el segon, o vos heu quedat amb aquest repertori?
2: De moment, estem amb el repertori, que si venen temes nous i tal, sempre estem obertes.
1: Aniran arribant, però ara encara clar, no, estem en fase.
0: Si venen o no venen, depèn de vosaltres. O sigui, sí, si venen, sí. Si cau del cel com de la tempesta, no. O sigui, això sou,
2: sí, clar.
0: Heu de ser vosaltres.
2: Així de que... Que sí,
1: aniran obertes, arribant, però poc a poc.
0: Fora pressió. I t'escoltam un poquet més, deies, de Paduc i Piera? Vinga.

0: anys. Mufec. Mufec i vull sortir. Saluda al públic. Que veu més tombes. I més. I més. Saluda al públic.
1: I del títol era aquest. El trobeu també en aquest primer disc que han gravat Paduk i Piera, que trobeu a les plataformes, i que avui volíem escoltar, aprofundir un poc en tota aquesta tasca, ja que sou un grup únic, podríem dir singular. Coneixeu més grups com el vostre? No gaire.
2: En el nostre entorn no, però fora per aventura sí, no? Heu tingut ocasió d'anar a qualque festival, per exemple, que tracti la percussió com a element fonamental? O...
3: Sí,
2: teniu coneixement?
3: Nosaltres estudiant.
4: Coneixem moltíssims grups, només de percussió, i que percussió que s'hagi fusionat amb altres instruments. Mm-hmm. Però peculiarment, així com ho han fet nosaltres, no en coneixem cap.
1: I això vull dir,
4: és
1: algo...
4: Mm-hmm.
3: És algo difícil. I més ser quatre lotes, també, això, encara que no és comú.
1: No és comú, no?
3: I nosaltres, això... Tenim ganes de mostrar el que fem i concerts que ens van sortint ara que anem fent i el que surti, encantades.
1: Clar, suposo que el dia a dia vol menjar, no? Tantes classes, conservatoris, escoles de música...
3: Sí, cada un té la seva...
1: Classes particulars, no? Perquè, això, per exemple...
4: Sí, això mos encanta, i realment, però no vivim d'això i ho feim com volem i quan volem i com podem, també. Perquè és dia a dia, també. Fem família, tenim moltíssimes coses. D'aquí que fa 2 anys que tenim aquest disc, però, bueno, el que volem és moure-lo una miqueta més, perquè... També és difícil congeniar agendes i tot, no?
1: Clar.
3: Agendes i el format també que duim. Que no és molt comú, no? Marimba, vibràfon, tal... Però bé...
2: Necessita una furgoneta.
5: Cada una dues, diguem, el seu instrument. Sí, de més, vivim cada una a una punta d'illa.
2: Ostres.
5: O sigui, que estan molt repartides.
6: I descarregats, eh?
5: I fets,
6: tu ajudes.
5: Fets amiques, eh? Sí, no? Sí, i les famílies també ens ajuden molt.
2: També.
3: Vaja, que si ho fem perquè m'ho agrada, sí. Si no, no ho faria.
5: I perquè som amigues, també, eh?
3: Totalment.
5: Tenim una relació de
3: sí,
5: fa molt, molt d'anys.
3: Sí, perquè tenim el projecte amb Isabel, el projecte Paduk Piera, fa 2 anys, i nosaltres ja d'enrere tenim el projecte Paduk en percussió, i mira... Vull dir que...
2: I vos arriben ofertes per actuar fora? Propostes per actuar a festivals de...
3: Mira.
2: Americana?
4: Bueno, ara tenim una proposta per un teatre, Maestro Babieri, a Madrid. Però a festivals encara no. Ja veurem.
2: Necessitem un manager.
4: Necessitem...
2: Sí. O una manager.
4: Ho han dit moltes vegades, perquè nosaltres mos sabem vendre molt poc. No mos venem massa. Entro que lo nostre és molt interessant, però moltes vegades ho pensam de que mos faltaria qualcú, a lo millor, que mos
3: arribarà, arribarà.
4: Sí.
2: I de són les 6 i 22 minuts entrevistant aquestes 4 dones meravelloses que fan de la percussió de la poesia qualque cosa més que una qüestió d'amistat, també una qüestió evidentment musical que tant ens agrada.
7: Ser hormigas, aun sin saber, toquemos la guitarra. Nos revelamos a nadar en tedio, inmóviles y tiesos como ortigas. Vibrar, sonar, crear, dulce remedio.

0: Així sonen les percussions d'aquestes dones, clar, a vegades, i sempre imaginem altres músics que sempre necessiten complements per als seus instruments. En el vostre cas, teniu instruments repetits? Supos que sí, no? Una habitació dedicada a guardar-los o a que vostre teniu un magatzem musical?
1: Teniu. Cada un, jo en concret, tenc un local. Que tenc.
0: I què tens? Quantes bateries tens?
1: Bueno, bateries, dues. Una més bé que l'altra. Però una marimba també, que ja és grossa. No podem tenir tot, perquè de percussió entre timbals, entre... Però per donar les classes, la bateria, la marimba... Després de la bateria hi ha la part de caixa que ja molt val. I hi ha instrument que tindria bon gust, hi ha un poquet de la part tècnica, jo ara del que duc és que això, espatlla, pluja, són instruments que fan efectes, no?
2: Sí.
1: Amb els quals han creat la part rítmica.
2: La de xilà fa un temps més fàcil, no? La de xilà fa un temps més fàcil, que se guarda més fàcilment.
1: Bueno, de transportar...
2: Sí,
1: cada un té dos
0: segles. O sí, el vibràfon.
3: Jo dic que és vibràfon, que per cert, el vibràfon és d'en Lluís Segura, que mos ho deixa.
1: Sí. Sí, un company nostre percussionista, també.
3: Un company percussionista. I és un poc més petit. Mari Carmen d'una marimba 5 octaves.
4: Jo sempre correc la marimba. I la marimba sí que... La meva marimba sona molt bé i és molt guapa i tot això, però és molt feixuga. I gràcies a en Martí Comas i a en Xavi Comas, que m'ajuden sempre a carregar.
3: Sí, tots tenim ajuda. Sí.
2: I qualsevol test és susceptible de ser interpretat en percussió? O alguns que dius, això que agafi una guitarra?
3: Però se pot adaptar molt.
2: Tot, no?
3: Sí, lo millor, per exemple, en el seu grup lo millor no, però a classe tenim, jo tinc un, bé, s'ensemble del Conservatori de Manacor i tocam de tot, des de jazz a música clàssica i música moderna, de tot.
0: En sa percussió, no? I batucades, què en penseu de que seria com a sa part més, més mainstream de
1: també,
0: sa percussió?
1: També quan fèiem pedagògia, jo he duit molt d'anys sa batucada d'Aro, i la base del que xerram de percussió ara xerram d'instruments melòdics, però d'instrument més de parxes, més... Són molt terrenals, són molt... I és la base de la percussió d'escaixó, de la bateria, no? I la part de batucades, pues, també... I tant que l'hem fet i l'hem tocat i tal, també. Jo no duc ja la part de batucada, però sí, duc altres formacions i tal.
0: I en els alumnes els hi deies, ara d'escoltar el meu disc? No, és broma.
3: Alguna vegada.
0: No diuen que no.
1: No diuen que no, jo ho saben no, quan van gravar, sí que ho van.
4: Jo tinc massa alumnes i jo quan me demanen sí, bueno, ja vos ho posaré qualque dia una cançó, però...
1: Sí,
0: Isabel, i tu col·labores també amb altra gent a tota aquesta part tan...
5: Bé, jo tinc cors i participo en un cor doncs, que hem fet feina internacionalment de la Federació de Corals Catalana i fa dos dies que era a Copenhague amb ells cantant, bueno, com a representants de la cultura catalana. Jo de la part de les illes, que sempre ho diuen i que estan molt orgullosos, i tots els altres són catalans, de totes les parts de... I som una vintena de persones i cada any doncs, fem la representació a una capital europea. Això ho portem 5 anys.
0: El veure que la música, en alguns aspectes, ajuda a viatjar moltíssim, no? En aquest cas, una coral o la música tradicional també fa que els integrants d'aquestes colles o grups puguin també veure molt de món. Entenc que si la resta, Isabel, són a Catalunya, no assetjau en persona o...?
5: Assetjam 2 dies. Ens juntem un cap de setmana, assetjam 2 dies. Els dies, quan marxem, també hem d'assetjar allà on som un matí. Bueno, som mig professionals, no? Vull dir, no som professionals de veritat, però tots ells tenen molta facilitat de lectura i unes veus imponents.
0: Que bé, idò. I ara que hem de parlar d'algun projecte o...
2: Que teniu marxa, vinga, va.
0: Vinga, vols...
2: El disc a poc a poc, anem amb bones...
1: Sí, ara tenim aquest projecte de Madrid. Que...
4: Sí,
1: ara sí, no, toca a Madrid. A aquesta escola per mostrar també el projecte que tenim.
0: Mm-hmm. Però és projecte musical o és didàctic?
1: No, és musical.
0: El musical, molt bé.
1: En Paduc i Piera, d'anar allà i mostrar-ho en aquesta escola, estan pendent de dates, no?
3: Sí, sí.
1: I concertet per aquí, que molt bé. No hi ha coses que estan emparaulades, però no fixes. Per això no. Però sí que hem tocat aquest darrer any. Hem fet a Muro, van tocar a l'Aró, què més?
3: Son Cervera, a Monacó.
1: I hi ha moviment. És el que també xerram. Cada un amb la seva feina. No pots estar cada setmana, però el que surti, benvingut. I tant, sí.
6: Clar que sí, mentrestant, en Isabel allà donant-li voltes en el camp, que és sí. Allà pròxim. Que...
1: Sí,
6: que bé tenir-vos aquí. Pròxim pic, Mònica, amb instruments, no?
0: Sí, ara ja
6: podem... És més peculiars que trobeu, per favor.
1: Home, si volíem marimbas, també. Però...
6: I què vos ho impedeix? Nosaltres vos ajudem a carregar i descarregar?
1: Se pot tot...
3: Agafar
1: una marimbas. Ho podríem arreglar.
6: És un estudi gros.
4: És molt estret, eh? Però hi cabria.
1: Sí. Si s'adona...
6: Coses més grans, no sé si més grans, però moltes coses han ficat en aquest estudi.
0: Tu tens molta fa.
1: Però bé, no tenim por.
6: Ben que diuen
1: no tenim por. Espectes de percurionista...
6: I de vinga, bueno, la Mònica decideix.
0: Jo no, els companys tècnics.
6: Efectivament.
0: Jo convido tothom.
6: En quin tema acabam, de tots els que tenim aquí carregats?
0: I doncs, teníem alguns de preparats per terminar, per acabar, però si voleu vosaltres triar-ne algun, amb molt de gust.
6: Tu en què havies pensat?
4: Saluda el públic, ja sona?
1: Sí, saluda el públic, ja sonat.
6: Tu en quin havies pensat, Mònica?
0: Bé, és que abans les sentim en Andrea, les han deixat no sé, a punt.
6: Que diguin
0: totes
6: Andrea.
0: Totes són molt guapes.
5: En el silenci, potser?
1: D'Andrea.
5: Dins el silenci.
6: Rosa, moltes gràcies per estar aquí.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
6: Esther, moltes gràcies. Mari Carmen, Isabel. Fins aviat amb aquests instruments.
0: Moltes gràcies.
6: Paduc i Piera, moltes gràcies per estar avui aquí.
4: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: A Atzena, amb Javier Matesanz.
10: Sí, 34 minuts, continuem a l'Aviador. Efectivament, ja és aquí en Javier Matesanz per repassar l'actualitat escènica. Avui parlarem del Teatre Barra. Per què? Perquè tenim ja els textos seleccionats i, per tant, òbviament, també els autors i l'autora. També parlarem dels grans èxits del Teatre Barra a tocar. Però mira que t'he dit moltes vegades, per favor, necessit projectes escènics de vinculats a Eivissa. I avui sí. Dos eivissencs, com tu i com jo.
11: Sí, exacte.
10: O sigui,
11: exacte,
10: no, no podria ser d'una altra manera.
11: I avui som tres.
10: I avui tres, i a més, ens fa moltes ganes. La saludes tu?
11: La saludo jo, Ana Júlia Marí, que des d'Eivissa i responsable, impulsora d'una companyia teatral contemporània eivissenca. I això ens fa moltíssima il·lusió tenir-la avui, sí. Ara contarem per què. Júlia Marí, bones tardes.
12: Hola, bones tardes.
10: Què tal?
12: Gràcies per convidar-me, no. Javier, Rafa.
10: Gràcies a tu per existir.
12: És un gust ser aquí, a l'Aviador, amb altres.
10: Gràcies a tu per existir i per vincular el nom d'Eivissa a les arts escèniques, que també falta, ens en fa, evidentment. Sí que hi ha projectes, però necessitem més, jo crec.
11: Sí, perquè, bueno, moltes vegades pues, parlam dels espais, de les arts escèniques i mos costa moltes vegades treure temes d'Eivissa i ara mos contaràs una miqueta tu també per què potser falta activitat o falta gent com tu, gent jove amb empenta i ganes de fer teatre com a Jo Sargantana, que és el teu projecte Work in Progress encara, no?, sobre que has presentat al Bòtil, aquest certamen de teatre i literatura que varen presentar fa uns mesos aquí amb en Jaume Gomila, el seu responsable, i varen descobrir aquesta aportació eivissenca que ets tu i aportació femenina i feminista, perquè Jo Sargantana parla de 30 vots literàries de dones de les Pitiusses.
10: Ara li demanem a Javier, a Júlia, que ens conti de què va Jo Sargantana, però en quina fase estarà el Bòtil? Perquè se presenten propostes i se trien finalistes.
11: No? Efectivament, jo... Bueno, na Júlia ho sabrà quasi millor que nosaltres, perquè ja és l'afectada, però ara, Júlia, crec que és una data que encara no ens han concretat el jurat, jo som part del jurat, al novembre, que
12: sí,
11: presentareu...
12: 25
11: i 26 de novembre presentareu la primera fornada, no? Així com ho tingueu, és un work in progress, dic. I bueno, són 4 juvenils i 4 infantils. Tu estàs en la categoria juvenil. I si el jurat considera, doncs passareu a la final, que ja serà dins del 27.
10: I hi haurà un guanyador de les dues categories.
11: D'infantil i de juvenil. Un guanyador o guanyadora.
10: La posta guanyadora.
11: Sí. I na Júlia, amb Jo Sargantana, no pot ser més vicent que això, eh? Jo Sargantana, i és una de les candidates, de les participants. D'on surt? Conta-m'ho tu, aquesta Jo Sargantana...
12: Sí, sí. Estic molt il·lusionada amb la creació de Jo Sargantana, que és una peça teatral, és per a públic juvenil, i està inspirada en Lletra de dona, que és un llibre d'edicions aïllades, on Teresa Navarro Pastor va coordinar en el llibre el recuperar i visibilitzar 30 autores nascudes o establertes a les Illes Pitiüses, que han contribuït i encara contribueixen a la creació literària de d'Eivissa i Formentera. I, superagraïda, perquè el Bòtil em sembla superinteressant, que treballa precisament en la direcció de donar suport a la creació i professionalitzar els projectes, i com a eivissenca i creació dins de l'illa d'Eivissa, com heu mencionat, que a vegades no sempre és fàcil, doncs tenim espais com el Bòtil que faciliten que les propostes tinguin suport a la creació i després una oportunitat d'anar a Mallorca a mostrar-la i a representar-la, és molt valuós. Estic molt contenta. I Jo Sargantana visibilitza aquestes veus de les autores, de les dones de les Illes Pitiüses, i a través d'aquestes veus femenines ens porta al descobriment de la pròpia veu, també femenina i gent capitiusa. I es tracta de fer un paral·lelisme entre les veus de les escriptores i la veu d'una noia jove, que és la protagonista, a Eivissa, i la veu de les sargantanes. I, enmig de la joventut de la protagonista, explorarà què significa ser eivissenca en aquesta illa, els paral·lelismes que troba amb les escriptores de les illes i amb les sargantanes.
10: Sí,
12: és més un monòleg d'una actriu per explorar la identitat illenca en un moment com és l'adolescència.
11: Ets tu l'actriu? També?
12: No, tindrem una altra actriu. Jo escric i dirigeixo.
11: Molt bé.
10: Júlia, has parlat de 30 dones vinculades a Eivissa de qualque manera, o Eivissa i Formentera, narradores, poetes, dramaturgues, un poquet de tot? O...
12: Sí, hi ha de tot. El llibre és una recopilació de relats, de poesia, de l'aportació de cadascuna d'elles, i es tracta d'utilitzar aquest material com inspiració, no tant per reproduir les seves paraules, sinó com agafar-ho d'inspiració per donar-hi veu i donar-li força a la veu femenina pitiusa.
10: Que bé.
11: Escolta, i la sargantana com entra aquí? Aprofitaràs també per fer un crit en favor de la sargantana, que està, com tothom sap, ara està en perill, fins i tot d'extinció, amb espècies invasores, duites de fora, molta serp, que van com preguem per Eivissa i per Formentera, i que posen en perill aquest animal, aquesta espècie autòctona, que és la sargantana, que no imaginàvem Eivissa i Formentera sense sargantanes, i cada vegada n'hi ha menys. També vas per aquí, o és més aviat una... Sí, veritat?
12: Sí, ho has explicat beníssim. És, la sargantana funciona com a metàfora. I en realitat aquesta situació de perill que pateix la sargantana a les Pitiüses ara mateix amb les serps invasores funciona com a metàfora de com es pot sentir també una noia a una illa de moda. Clar. A una illa tan saturada cada vegada més, i amb tantes situacions també invasores. Potser no serps, però també molta invasió.
11: Quina pena que tanta i tanta creativitat insular acabant pegant allà mateix a denunciar d'alguna manera aquesta invasió,
10: no tenim més remei,
11: aquesta
10: no?
11: Saturació. Sí, clar, per això dic que és tan evident que això és un problema que els creadors, d'una manera o d'una altra, acaben pegant allà mateix. 30 bous de dones vinculades a Eivissa, i tu ho presentes amb un monòleg. És un repte, eh? És un repte.
12: És un repte.
11: Però com està estructurat? Hi ha declamació poètica, hi ha interpretació, hi ha dansa... Com ho estructures? Quines disciplines mescles? Com ho fas?
12: Sí, serà un collage. Hi haurà fragments de les escriptores, però hi haurà molt de monòleg de la història de la pròpia protagonista i de la seva crisi existencial i identitària com a eivissenca. I hi haurà un paisatge sonor que donarà suport a la veu de l'actriu i hi haurà treball de cos. És un collage de diferents estímuls.
10: Júlia, si no vaig errat, t'has format fora en un art dramàtic, no és vera, València?
12: Sí.
10: Sí, has estat també a Anglaterra, al nord d'Europa.
12: Sí, exactament. Bueno, soc eivissenca, però vaig sortir quan tenia 17 anys perquè volia estudiar art dramàtic. Vaig estudiar a València i a Anglaterra. Després vaig anar a Madrid, a Noruega, i a Escandinàvia vaig treballar en una companyia de teatre un temps. I després ja vaig decidir tornar a Eivissa perquè volia viure a Eivissa.
10: Quan fa d'això? Quan fa que has tornat?
12: Ja fa, doncs, 4 anys.
10: 4 anys.
12: Pot fer, sí, sí.
10: I quin panorama t'has trobat, Eivissa? Perquè, clar, vens de formar-te fora, a més, diguem, amb bimbolles, diguem, escèniques molt, molt concretes, on, evidentment, gent com tu s'estava formant, ja respiraves teatre, ja escèniques pels quatre costats, i arribes a Eivissa i què te trobes?
12: Bueno, és molt bona pregunta. Amb moltes ganes de generar creació teatral professional a Eivissa, i per això vaig començar a Eivissa Arts, per aquesta necessitat de fer feina a Eivissa d'arts escèniques professionals. I per això va sorgir aquesta productora, que és unipersonal, encara que en cada projecte col·laboro amb diferents artistes.
10: Clar.
12: I vàrem començar estrenant una obra de teatre juvenil que es deia Beca i Eva dicen que se quieren, del dramaturg Juan Luis Mira, i va ser per a instituts de l'Illa, amb el Consell d'Eivissa. Més tard vam fer una coproducció amb la companyia Rita Luna de Maruixa Martos, i vam estrenar a la Casa de Bernard Alba amb l'Ajuntament d'Eivissa. I bueno, trobo una situació de moltes ganes de crear, de creadors professionals que resideixen aquí tot l'any,
10: sí,
12: que existeixen i tenen els seus projectes.
10: Clar.
12: Però no sempre és fàcil, no?
10: No,
12: hi ha dificultats, sí.
10: També has estat vinculada a projectes audiovisuals, no? Curtmetratges, videoclips... No sé si ja això continues tenint en el radar per si sorgeix qualque oportunitat o ja te centres més en el teu projecte personal i d'arts escèniques.
12: Continuo també, sí. Treballo com a actriu freelance i com a creadora escènica dels meus propis projectes escènics i fas les dues coses. Sí,
11: escolta,
12: sí.
11: Està, bueno, amb la teva trajectòria queda més que demostrat que ets eivissenca de soca real, perquè després de treballar per Anglaterra, per Noruega, per Espanya i tal, tornar a Eivissa per intentar d'alguna manera fructificar fent teatre i creant Eivissa Arts, no se podia dir d'una altra manera, la teva companyia, està clar que les teves arrels amb Eivissa no se poden tallar, no? Però sí, mirant la teva trajectòria hi ha un altre punt que se reitera, no? Que és la dona, el feminisme, la reivindicació femenina. Tot el que jo veig aquí, jo Sargantana ja ho hem dit, Beca i Eva parla de la llibertat sentimental i sexual, la Casa Bernal Alba, que t'he dit, és d'alguna manera estar a la teva brúixola, no? La creació teatral i la lluita de gènere, per dir-ho així, és el que t'interessa de moment.
12: Sí, jo crec que al final els creadors parlant de les coses que coneixem i quan més parlis de la teva pròpia experiència vital, no? I més autèntic serà el que facis. I de moment les creacions han anat per aquest camí. És veritat que tot es veurà, però de moment tens tota la raó que ha coincidit, no? Que al final el que creem té molt a veure amb naltros, no? Amb naltros mateixos.
11: Doncs, bueno, pues, m'amor de ganes de veure...
10: 25 i 26, 20... eh?

0: Ah, ja estàs convidat.
1: Ah, m'encantaria.
2: Quan estiguis aquí, així mos coneixem... Coneixes en Vicent Tur, company nostre d'IV3, que també
1: sí.
2: és un referent teatral sí. a Lleida.
0: Qui no coneix en Vicent Tur?
2: Qui no coneix en Vicent Tur? El darrer vol a Formentera.
1: Sí, efectivament, va ser mestre de teatre quan era adolescent.
2: Oh, mira que bé. Sí. Escolta, Júlia, te coneixerem al novembre. Tinc ganes de veure aquesta Jo Sargantana basada en la literatura amb lletra de dona, 30 vots literàries de les Pitiuses. Que tinguis molta sort d'aquí 2 mesos, continua treballant i veurem els fruits, d'acord?
0: Gràcies, Júlia. Que necessitem més creadores com tu. Que m'empenta.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies per convidar-me. Adéu.
2: Adéu.
0: Javi, més cosetes perquè el Teatre de Barra, l'edició 29. Ja té textos seleccionats?
2: Ja hem seleccionat els textos.
0: I té autors. Jo dic els autors i autora i tu dius el títol del text. Marga Rom.
2: Marga Rom.
0: Un habitual, habitualíssima.
2: Tots són habituals. Marga Rom, World and Class.
0: Molt bé. Comèdia, no? Clar, Marga Rom, jo insisteix en que faci qualque drama, però no me fa cas. Alfonso Morillas ha inaugurat això de la dramèdia?
2: Sí. Però no...
0: Aquest és més drama.
2: Exacte, la mèdia va baixant. Dramèdia. Berlín 89.
0: Sí, ja me l'ha llegida, me l'ha passada.
2: Sobre la caiguda del mur de Berlín està molt bé i escapa de segons quins recursos còmics d'Alfonso, que els domina tots, però també domina aquest... Diguem, és un melodrama.
0: Sí, és una cosa més sentimental. Sí. David Mataró, que torna a la Teatre Barra.
2: Torna David Mataró, fa molt, que no teníem en
0: sí,
2: David.
0: Una jove promesa.
2: Una jove promesa amb nets. Jingles, una comèdia inspirada en aquells les cançonetes dels anuncis televisius dels 80, molt divertida.
0: Molt divertida. Bé. Pablo Varela, que ja ha participat en primera vegada i que torna també.
2: Efectivament, en els fantasmes en la que van dedicar, els fantasmes van dedicar per darrera vegada, i aquí és No Controles, que també és una comèdia com Mecano de fons, No Controles, queda clar, i també és comèdia amb un puntet musical i la protagonitzarà la Lina. Mira, no te digo más.
0: Hombre, tota sola.
2: No. Mira, aconseguirem dur-lo d'una vegada, perquè l'altre és Pau Pasqual, que sempre que el convidem per projectes propis no pot venir per alguna qüestió. I ara m'ha dit que el pròxim dijous, que durem autors, directors i intèrprets, Pau m'ha dit que ho intentarà, que sí que vindrà.
0: Molt bé, i Bernat Molina.
2: I Bernat Molina, que bueno, també té punts de comèdia, no ho pot evitar, però és més aviat també una... Sí, doncs és una comèdia dramàtica, una comèdia amarga sobre la llibertat d'expressió i la llibertat sentimental en un moment capdal de la història d'Espanya dels 80, que va ser el cop d'estat.
0: El
2: 23F, vaja.
0: O sigui, molt variadet, no? La temàtica dins dels 80.
2: Sagàbia enganadora, se diu. Sagàbia enganadora.
0: Els 80 que donaven per
2: molt. Donaven per molt, però mira, ens equivocàvem sempre, eh? Van dir, venga, els 80, i van dir, mira, és que tothom mos parlarà de la movida madrilenya, d'Alaska, de les drogues, la llibertat del sexe. No, però pensàvem, no?, com és nits de barra, els anys 80, teatre de barra, en bars... Pensaven, tothom tirarà per allà. No n'hi ha ni una d'aquestes. De les 5 triades, evidentment són temes dels 80, però sí, la gent ha picat d'aquí, ha picat d'allà, amb més humor, més paròdia, més melodrama, i és molt variat, i tenim 5 equipassos.
0: Sí, algun d'ells per concretar, no?
2: Sí, algun d'ells per concretar, per tant, potser algun dels noms que ara diré, me falta algun, o afegeixo algun que després no hi estigui, finalment, però tenim gent pues, més o manco coneguda, com Carme Serna, Miquel Àngel Torrent, Nalina Mira, qui més me falta per aquí, en Joan Vila. Joan Mola...
0: Sort que tenim oients il·lustrats
2: sí.
0: que mos corregeixen quan mos equivocat, perquè has dit Alaska No Controles.
2: No, No Controles deia de
0: Mecano.
2: Ole.
0: No, ha dit Mecano, No Controles de Mecano, i és d'Ole Ole.
2: Sí,
0: ha dit Alaska, després No Controles de Mecano, i no, és d'Ole Ole.
2: És veritat, No Controles serà d'Ole Ole, fíjate.
0: Gràcies, Marc, que
2: no ens està escoltant. Jo no havia nascut als 80.
0: No, clar, tu ja tenies una carrera i jugaves al Rayo Vallecano als 80. I això és veritat, de les poques coses de veritat que dic.
2: Que has dit mai de mi.
0: Javi, tot això s'estrena quan?
2: S'estrena el 17 de setembre, així que avui quin dia és? Avui és 19?
0: Sí.
2: 19, ja falta el manco d'un mes i estem pues, en les primeres passes de producció. 17 de setembre, un dijous, evidentment, 24 de setembre, 1, 8, 15 i 22 d'octubre. I finalment, la final al Maruja Alfaro Mariterra, com sempre, el dissabte.

0: de 24
1: d'octubre. Qualque novetat, perquè jo sé, fa un parell d'edicions vaig introduir allò de la millor etapa, no sé si...
0: No, la veritat és que no, continua la millor etapa. No han canviat cap bar en aquest cas, són els 5 mateixos bars. La novetat va ser que canviàvem, que te vàrem engegar, bàsicament, del jurat, que no vàres estar...
1: No, no, me vaig anar...
0: Te vàres anar ofert.
1: Me vaig anar voluntàriament perquè trob que havíeu de renovar.
0: Sí, i ho vàrem renovar de dalt a baix, i noms nous, diferents criteris, gustos i tal, però fixa't que se demostra d'alguna manera que se tria el que més agrada de forma anònima.
1: Que ja té els mecanismes molt engreixats.
0: Exacte, i estan en Morilla, en Molina, Mataró, Arrom i Valera, tots han repetit en algun moment.
1: Clar que sí.
0: I dels que no sabem que han concursat i no han triat en aquesta ocasió, segur que estaran a la propera.
1: I de ganes de veure aquests resultats d'aquests testos vinculats als anys 80. Arriben també ràpidament Javier Gransetzis, a la Misericòrdia, tot venut ja o encara no?
0: Igual quan acabi el programa, sí. Va. No està tot venut, és el dia 27, és a dir, queden 8-9 dies i queden ja poques coses, així que la gent que vulgui, recordem que és obligatori o necessari reservar, orbitaeditorial@gmail.com, orbitaeditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630. Necessari, primer, perquè queden molt poques, i segon, doncs perquè si veniu directament a l'entrada, el més normal, perquè van... Aquesta és la 12a edició, les 11 anteriors se van exaurir abans del dia de la representació, així que no confieu en venir a Porta, reservau si voleu venir, perquè va...
1: Dia 27.
0: Dia 27. La Bruixa de l'Oest, Teatre de Barra, en interrogant,
1: així, sí.
0: I Dink, que són d'una manera o d'una altra premiades a les diferents edicions allà on se van estrenar. Molt variat també, diferents tipus. Les tres són comèdies, però diferent tipus. Bueno, La Bruixa de l'Oest és una comèdia amb un alt voltatge dramàtic, però comèdia, rius molt, amb les meravelloses Sofia Muñiz i Mariona Haup. Però bueno, tres comèdies que val la pena recuperar.
1: Vinga, Javi, més teatre la setmana que ve. Els dimecres ens veiem.
0: Salut.
1: Continuem.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. L'Aviador i B3 Ràdio.

I del cantautor català Amazònia, actua divendres a les 9 del vespre al pati del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí. Abans, el mateix divendres passarà pels micròfons de l'Aviador. Avui volem acabar el programa amb un dels seus temes, Pedres. Ja sabeu que en 3 minutets arriben les notícies i que l'Aviador torna demà.

0: Es romp la tendència inflacionista per comprar una casa a les Balears. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència. Artà s'ha abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i a Maó un 3,8%, segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA corresponent al primer trimestre d'enguany. Ho explica la directora d'estudis, Cristina Arias.
2: En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
0: Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. És dimecres, dia 19 d'agost, i ja han passat a disposició judicial els dos detinguts relacionats amb qüestions de gènere. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. A Mallorca es tracta de l'home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detinguessin per intentar matar la seva exparella. Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que feia 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut en un lloc segur.
0: Mentrestant, a Eivissa, un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
3: L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
0: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyol.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos. Ho explica el vicepresident Álvaro García.
4: De hecho, el alquiler de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
0: Tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
3: Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
0: El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
3: La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer al Senat per la crisi migratòria.
0: I en els esports, en futbol continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. Falta de 4 dies de l'enfrontament a l'estadi Nuevo Los Cármenes, les opcions d'ajornar-lo són cada vegada majors. Sembla que la darrera paraula la tindrà la Liga, perquè està previst que tècnics supervisin demà matí l'estat de l'estadi per a decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns a les 9:30 del vespre. Així i tot, la plantilla mallorquinista ha reprès avui els entrenaments en les úniques absències de Dani Luna i Jan Sales. L'U d'Eivissa s'ha imposat per 1-4 a l'Arena de Getxo en un amistós, així que l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, i en tenis, Kyrgios ha estat suspès provisionalment per donar positiu per cocaïna al Mallorca Open.
0: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Demà s'activa l'avís groc a tot l'arxipèlag per tempestes, pluges, forts vents, mala mar i rissagues a Menorca. Dani Capó, bon vespre. Tot això amb indrets amb temperatures màximes de fins a 38 graus.
6: Bon vespre, sí, són molt d'avisos. És una previsió d'aquelles males de comunicar, la que tenim per davant en vista demà. Intentarem fer-ho. Demà el que passarà és que començarem el dia amb un cel ja d'entrada bastant més carregat del que hem viscut aquests darrers dies. Els núvols guanyaran bastant de protagonisme i inicialment les plogudetes que ja poden tenir demà de matí serien més aviat disperses però acompanyades de fang. Per tant, tenim una miqueta de pols en suspensió, les pluges vendrien acompanyades de fang. Al llarg del cap vespre poden començar arribar també algunes tempestes, principalment cap al ponent, sud, sud, costa nord de cada una de les illes, i si toquen terra poden ser fortes. I aquestes tempestes són les que provocarien també cops de vent forts, de fet, amb possibilitat també de qualque esclafit. Per tant, en aquest punt seria quan, sobretot, el vent pot guanyar més protagonisme. Tot això després d'unes temperatures que seran també molt altes durant les hores centrals del dia. L'avís d'AEMET parla de 38 graus, però són factibles els 40, principalment a punts del nord de Mallorca. Tot això també amb una situació marítima més alterada perquè farà més vent i la possibilitat, com comentaves, Aina, de rissagues a punts de Menorca.
0: Per tant, de cara al migdia, com ens comentaves, seria idoni retirar tot allò que es pugui emportar el vent.
6: Sí, efectivament. Seria sobretot a partir del cap vespre, coincidint amb les tempestes, quan és més probable que els cops siguin forts o molt forts. Però, en general, serà un dia una mica més ventós, especialment al vespre.
0: És difícil, no?, acurar els llocs on pot fer més mal.
6: Bé, ara mateix els models indiquen que és més probable que aquestes tempestes puguin circular a punts del nord d'Eivissa, també cap al ponent nord de Mallorca, i entrada a la matinada que també puguin arribar a punts de Menorca. Per tant, aquestes bandes, ara mateix, seria una, una miqueta més probable, però som a final d'estiu i les previsions tenen més marge d'error. Veurem què és el que passa.
0: Gràcies, Dani. Atenció en qualsevol cas en aquesta previsió que ve molt barrejada de molt d'ingredients, de pluja, de fort vents, de mala mà, també de rissagues a Menorca en les properes hores. I Mahó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia en la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és el cavall i l'artista de l'obra, Marga Pons, coneguda com a Subirats Jove. Han pogut parlar amb ella. La sentirem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Les Balears rompen la tendència després d'anys d'increments i ja hi ha municipis de costa on comencen a baixar els preus de l'habitatge tant de primera residència com de segona per la compra d'un immoble. Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i Amó un 3,8%, mentre Ses Salines ho ha fet un 1,3% segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA corresponent al primer trimestre d'aquest 2026. Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. Encapçala la llista Formentera, amb més de 9.800 euros, seguida de Santa Eulària de Riu, amb 6.700, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i la ciutat d'Eivissa, Neus Mercant.
7: De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les Illes, essent les Pitiuses el lloc on el mercat està més tensat, en diferència superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana, seguides de Mallorca en 7.000 euros i Menorca en 5.000. Però tot i que la tendència general és a continuar pujant el cost d'aquestes transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que han descendit. Cristina Arias és directora d'estudis de TINSA Vallacunin.
2: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región, si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Mahó en Menorca.
7: TINSA confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta, sobretot, la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant a poc els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer una compra, deixant la població en una situació crítica a Espanya.
2: El mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
7: Tot i que encara és molt elevada, sí que durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat una moderació de les compravendes, fins i tot una baixada general de l'1,5% a tota la comunitat. Si ens fixam només en el mercat vacacional, l'arxipèlag forma part del 18% de les zones on s'ha estancat la demanda.
0: 7 i 9 minuts.
8: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Parlem ara de qüestions relacionades amb gènere. Detingut un home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detenguessin per intentar matar la seva exparella. L'home va reconèixer que feia 10 dies que la cercava sense aturar per matar-la.
3: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant dels agents que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de l'UFAM varen comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima varen ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat per un delicte d'amenaces greus. Tant el detingut com la seva exparella formen part del sistema Biogen.
0: I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa. Francesca Mas, bon vespre.
9: Bon vespre. Els fets varen passar dia 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci a la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona, la seva denúncia, l'home va traslladar en cotxe la víctima a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor, que ha estat posat a disposició judicial.
0: I l'endemà de l'accident mortal a Cestanyola, Llucmajor, el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la Mesa Nàutica. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident d'ahir en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després de trabucar la seva embarcació.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears ha mostrat el seu condol davant l'accident i demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets. Álvaro García, el vicepresident de l'associació, explica que reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la Mesa Nàutica per estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció.
4: La mar és un medi hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Pues creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la Mesa Náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
3: L'embarcació afectada feia manco de 5 metres i actualment no fa falta tenir una titulació per conduir-la. L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques recorda, però, que fa uns mesos que es va aprovar la prohibició de lloguer sense llicència d'aquesta classe d'embarcacions i que la nova normativa entrarà en vigor dia 1 d'octubre.
0: Tot això quan s'està pendent encara de reflotar l'embarcació accidentada i fer les comprovacions pertinents, com per exemple si els tripulants duien les armilles de seguretat obligatòries, també s'està pendent de l'autòpsia. I la Policia Nacional de Mo ha resolt unes estafes que s'executaven mitjançant la modalitat del fals gestor bancari. Les investigacions han acabat en 4 detinguts, Samad Houman.
10: Les investigacions s'han centrat en 3 estafes denunciades els darrers mesos. Els presumptes estafadors es feien passar per un gestor del banc trucant per telèfon o enviant un SMS. A partir d'aquí, amb un llenguatge professional i telèfons de contacte aparentment legals, aconseguien que les víctimes fessin ingressos a un compte. Les quantitats estafades ronden els 5.000 euros i les víctimes són un jove i 2 dones de 69 i 87 anys. Davant d'aquests fets, la policia recorda que cap banc demanarà claus o dades de targetes bancàries per telèfon o amb un SMS i que davant qualsevol sospita s'ha de contactar amb l'entitat financera o directament fer una denúncia davant la policia.
0: I UGT denuncia davant la Fiscalia presumptes irregularitats a la policia local de Mahó. El sindicat acusa alguns agents d'haver utilitzat béns públics com els cotxes oficials per interessos particulars.
9: També denuncia possibles irregularitats en processos selectius i concursos d'accés al cos. UGT demana que s'investiguin els fets i que es depurin responsabilitats. L'Ajuntament de Mahó, per la seva banda, assegura que ha obert un expedient i que la reclamació no ha estat admesa.
0: I vigilar que es compleixin les ràtios de monitors per alumne, controlar la qualitat dels menús i fomentar-hi la presència de productes locals i ecològics. Aquestes seran algunes de les funcions de la nova figura que la Conselleria d'Educació incorporarà aquest curs per supervisar els menjadors escolars de les Illes Balears.
3: Aquesta persona farà un seguiment del funcionament general del servei i també controlarà les cafeteries dels centres educatius per comprovar que compleixin la normativa i les condicions establertes. A més, actuarà com a enllaç amb els inspectors sanitaris encarregats de controlar les condicions higièniques i també sanitàries dels menjadors. L'objectiu és reforçar la seguretat alimentària, la qualitat del servei i l'atenció que reben els alumnes durant l'horari del menjador. La nova figura començarà a funcionar aquest proper curs i, segons Educació, pretén reforçar el control d'un servei que forma part del dia a dia de milers d'alumnes de les Illes.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I la crisi migratòria a Ceuta marca novament l'actualitat. El PP posa tota l'artilleria política a Ceuta. Dues setmanes després, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha tornat avui a la ciutat autònoma per reivindicar un comandament únic per solucionar la crisi migratòria i anuncia que durà al Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer al Senat.
3: Pel líder popular no és de rebut que els ministres no hagin comparegut a la Cambra Alta a donar explicacions sobre el que ha passat a Ceuta i hagin anunciat que ho faran en el Congrés, on el PP no hi té la majoria absoluta i, per tant, no pot controlar l'agenda d'aquesta assemblea. Feijó o duela al tribunal perquè dicti si un ministre es pot negar a comparèixer a una de les cambres que representen la sobirania nacional.
11: És demoledor que hayan comparecido antes algunos primeros ministros europeos por el caso de Ceuta que el presidente del gobierno de España. Es demoledor que se haya empleado más firmeza para atacar a nuestros socios europeos que para defender nuestra frontera. Y es demoledor que se esté ahora actuando con más dureza contra los que están sufriendo esta situación que contra los que la han ocasionado. Y por tanto creo que es hora de decir que hasta aquí hemos llegado.
3: En tot cas, Feijó aposta per un comandament únic a Ceuta i, entre altres mesures, el retornament a Ceuta de totes les persones que varen entrar de manera irregular el 20 de juliol al territori espanyol, els menors inclosos.
0: De fet, rebutja la proposta de l'executiu central de traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que es troben a la ciutat autònoma.
3: Segons font del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Ceuta serà qui tuteli les menors fins que siguin traslladades a la península. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Nacional que l'objectiu és protegir els drets dels menors.
12: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
3: Segons UNICEF, aquesta via pretén facilitar el procés de repartiment entre comunitats i evitar així enfrontaments.
0: I Formentera acull avui dia més de 250 menors migrants no acompanyats, una situació que l'administració insular torna a qualificar d'insostenible. Les xifres trenquen rècord cada mes. Al juliol varen ser 60 els menors que varen arribar a la Pitiusa del Sud i a l'agost ja s'hi han sumat 48 més. Òscar Portes és president del Consell de Formentera.
13: hem tingut 60 menors només en el mes de juliol que han arribat, i en el que portant d'agost ja han portant 48. No sé com dir-ho, com repetir-ho, però és una situació insostenible. El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobam a faltar l'Estat, que fa l'Estat per ajudar Formentera. Vull dir, alguna feina ha de fer, perquè qui té competències en immigració és el govern d'Espanya, el govern de l'Estat. Per escrit, mos han dit col·laboració, diàleg, però la mínima que els hi demanem alguna cosa, la porta està tancada.
0: Tot això quan l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies.
9: Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va patir d'un port algerià divendres i des de llavors no s'ha tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: En la plena política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i el cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
3: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. El grup d'Esquerres acusen el govern de Marga Proens de connivència amb interessos particulars.
0: Precisament després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa. El Consell Pitius diu que ara sí que s'ha acceptat tot el que demanaven Dani Manau.
14: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i parasols. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient de Formentera.
15: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
14: Amb aquesta nova resolució, el Consell de Formentera recupera més de 800 gandules i 400 parasols que va perdre a la primera disposició del govern. La rectificació permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora, com ara elements vinculats amb la seguretat i l'accessibilitat, com torres de vigilància o embarcacions de rescat, serveis que els empresaris han hagut d'improvisar fins ara. Eduardo Iglesias és el responsable del quiosc pirata.
16: Al no haver hamacas, tampoc havia socorrista. Entonces este año hemos atendido aquí a muchísimas personas con golpes de calor que han venido aquí, que hemos tenido que atenderles dentro de las nuestras posibilidades.
14: La Conselleria del Mar diu que denega la instal·lació de quiosquets, tot i que simplement els correspon un altre tràmit, no una autorització, sinó una concessió que seguirà el seu recorregut.
0: I el PSIP exigeix a la presidenta del govern, Marga Proens, que reverteixi unes polítiques que qualifica de depredadores i que posen en venda, diuen, les illes després de les dues grans manifestacions que han tingut lloc aquest estiu en defensa del territori.
9: La diputada socialista Mercedes Garrido afirma que aquestes manifestacions han servit per dir a la presidenta del govern, Marga Proens, que ja n'hi ha prou d'atacar el territori i el litoral i també de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per això el Partit Socialista exigeix al PP que rectifiqui les polítiques que ha anat incorporant en el territori i que no miren el bé comú, sinó els interessos d'especuladors i inversors estrangers.
17: Aquest estiu hem viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podrien dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
0: Mentrestant, el PP exigeix als socialistes que es pronunciïn davant l'accés de vols planificat per Aena, que depèn del govern central, a l'aeroport de Palma.
9: Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost.
0: Tot això quan més per Mallorca exigeix el Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
9: Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que avali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i de clucar els ulls davant del malestar ciutadà per la massificació i la manca d'habitatge.
18: El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
0: 4 minuts per arribar a les 7:30. Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí a l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garroví.
3: Camp Mallorquí ha presentat al·legacions a la resolució judicial que adjudica de manera provisional la fàbrica de goma de Garroví a Promorent. Tot els fa pensar, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
19: No, ja m'ho fa pensar que el que a ell li interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
3: Lamenten que el jutge hagi prioritzat l'oferta econòmica per davant del manteniment de la indústria i aquest ha estat el fonament de les al·legacions. Si el jutge les desestima, ja tenen pensat oferir un acord als nous propietaris.
19: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garroví, una, no surti de Mallorca i dues, la segueixin gestionant mallorquins.
0: Però Morent assegura que estan oberts a parlar d'un possible acord.
3: Diuen que amb l'adquisició d'aquesta nau veuen oportunitat de diversificar el negoci que el mantindrà mentre sigui viable, un hipotètic acord que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació veu amb bons ulls, tal com ho explica Joan Simonet.
20: Aquest Carop ha pogut mantenir, gràcies a l'escamp mallorquí, els mercats oberts, això també és molt important, per tant, té els seus clients en aquests moments, i jo el que sí que animaria a l'empresa que ho ha comprat és que cerqui professionals que li puguin gestionar.
3: Camp Mallorquí espera conèixer la resolució la setmana que ve.
0: I prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes han duit el cas als tribunals perquè asseguren que, si tornen la subvenció, això suposarà el tancament de l'empresa.
9: És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre de 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara bé, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi 500.000 d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que davant d'aquestes circumstàncies moltes empreses hauran de baixar la barrera.
21: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
9: Tot asseguren per fer servir l'ajut fora de termini. Per això han interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia perquè asseguren que no es té en compte el principi de proporcionalitat.
21: Está clarísimo que el daño que se le genera o que se le puede generar a estas empresas al exigirle la devolución es mucho mayor que el daño que se le puede haber causado al tejido empresarial balear por el mero retraso de 1, 2 o 3 meses a la hora de exigir estas ayudas.
9: Els autònoms de Pimem afirmen, però, que aquests casos són una minoria que s'ha d'estudiar, ja que afecten grups empresarials o tenen una causística més complicada. Diuen que el gruix de les 442 empreses són petits autònoms a qui s'ha sol·licitat la devolució per manca de justificació o defectes de forma.
5: S'estan reclamant, no arriba un 2% de les ajudes que se varen donar. I normalment és per falta de justificació. O sigui, tu, quan tu demanaves l'ajuda, te la donaven directament, sense haver de pràcticament justificar res, i aquesta justificació vendrà o ha vengut després.
9: El govern assenyala que aquesta és una situació que afecta expedients molt diversos i que, per tant, requereix una anàlisi individualitzada. Asseguren que l'objectiu és cercar la millor solució possible i que s'ha d'actuar amb rigor i seguretat jurídica.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, les Balears rompen la tendència inflacionista per comprar una casa i alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència.
3: Segons el darrer informe de la Societat de Taxació TINSA, corresponent al primer trimestre d'enguany, a Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, a Andratx un 4,8% i a Mo un 3,8%. Ho explica la directora d'Estudis, Cristina Arias.
2: En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
3: Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car.
0: I un home ha estat detingut després que ahir es presentés al jutjat de Manacor explicant que volia intentar matar la seva exparella.
3: Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que fa 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut a un lloc segur.
0: Tot això quan a Eivissa un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
3: L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
0: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyola, Llucmajor.
3: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les darreres dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos, explica el vicepresident Álvaro García.
4: Bueno, de hecho, el alquiler sin de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
0: I tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
3: Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
0: El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
3: La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer al Senat per la crisi migratòria.
0: I la Conselleria de Salut atribueix la manca d'infermeres i comares que ha denunciat Satse a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases a una qüestió puntual.
3: Des de la Conselleria, però, reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts de 9 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de l'any 2025, però asseguren que la situació ja s'ha resolt.
0: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
1: Informatiu vespre. Esports.
0: I en els esports, Xisco Ribas, parlàvem de futbol perquè continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols.
6: L'enfrontament corresponent a la segona jornada de la segona divisió està previst que es disputi el pròxim dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi Nuevo Los Cármenes a Granada, però les probabilitats que sigui ajornat són cada vegada més altes. Per a conèixer la darrera hora, connectem allà a Granada amb el periodista Miguel López Rivera, de Canal Sur Ràdio. Bon vespre, Miguel. Quina és la situació pel que respecta al partit?
7: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues parece que la última palabra podría tenerla la Liga a partir de mañana, cuando va a comprobar in situ los desperfectos que sufre el Estadio de los Cármenes. Todo después de que esta mañana lo hicieran técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada y también operarios del club. Los Cármenes no presenta daños estructurales que comprometan la seguridad, pero sí algunos desperfectos superficiales y ocasionales. Y todo con la vista puesta en el lunes. Que no haya daños estructurales no significa que el partido entre el Granada y el Mallorca se vaya a disputar en el recinto rojiblanco, porque existe la posibilidad y el miedo de que un terremoto durante el transcurso del partido genere una avalancha.
6: Moltes gràcies, Miguel. I pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista ha arrencat avui la setmana de feina a Sant Bibiloni. L'entrenador Luis García compta amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació. Més coses, l'exmallorquinista Pablo Maffeo, actual jugador de l'Olympiacos, és a punt d'anar-se'n cedit al València. El conjunt grec ha quedat eliminat de la Champions League i el defensa lateral no gaudeix de protagonisme, i precisament de la primera divisió. Avui es juga un partit corresponent a la primera jornada. L'Atleti de Madrid s'enfrontarà al Màlaga a les 9 del vespre al Metropolitano. Continuem amb més futbol. A la primera federació, l'UD Eivissa s'ha imposat per 1-4 a l'Arenas de Getxo, de la mateixa categoria, en un partit amistós disputat al País Basc. Els gols han estat obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. L'entrenador blau-cel, Raúl Llona, s'ha mostrat molt satisfet.
8: Para nosotros, pues muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo, del contexto, de un poco todo, ¿no?, que teníamos ahí preparados para este partido, y ya te digo que muy satisfecho del resultado, pero también del cómo hemos conseguido ese resultado.
6: Y el jugador de l'UD Eivissa, Pedro Ortiz, ha valorado también el partido.
22: Bueno, creo que hemos salido muy bien. Nos hemos puesto rápido por delante en el marcador. Creo que es un poco la línea a seguir. El rival nos exigió, era el primer rival de la categoría, de la misma categoría que nosotros, y creo que el equipo ha sabido responder bastante bien.
6: L'equip pitiu es disputarà demà un altre partit amistós. Serà a les 11:30 del matí contra el filial de l'Osasuna. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, procedent de l'Unionistes B de Salamanca, per a reforçar la posició d'extrem. I l'Atleti Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges. Són el porter Vicenç Sabater i el davanter Rubén Català. Pel que fa al porter, Sabater arriba procedent del Poblense després d'haver realitzat una gran temporada en què només va encaixar 23 gols en 32 partits disputats a la Lliga regular. Amb ell són quatre jugadors que han arribat a l'Atlètic Balears procedent del Poblense, a més de l'entrenador Òscar Troya. Escoltant les paraules de Vicenç Sabater en declaracions a Vitres Ràdio.
23: Quatre companys que venim de Sa Pobla, que ja tenim segell de nos cara bastant clara, sabem el que vol de dins del camp i de fora, i intentarem plasmar el que ja vàrem fer l'any passat en guany a un altre equip, intentar que les idees del míster també traspassar-les en els companys i que creguin en ell, perquè crec que vàrem donar resultat l'any passat, i en guany crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
6: D'altra banda, el davanter Rubén Català va jugar la temporada passada a les files de l'Alcoià i del Castelló B, dos equips també de la segona federació. En total va sumar un total de 7 gols i 6 assistències. Així es defineix el nou jugador de l'Atleti Balears.
24: A pesar de ser un delantero grande, soy rápido. Me gusta mucho explotar los espacios. Cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición.
6: I l'equip blanquiblau femení ha conegut avui el seu rival a la primera ronda de la Copa de la Reina. El Balears s'enfrontarà al Villarreal el 8, 9 o 10 de setembre a Sant Malferit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit el primer partit amistós de la seva estada de pretemporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, amb gols de Fabinho, Deibau, Lucao, David Peña i un doblet d'Ernesto. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha valorat aquest enfrontament.
25: Evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores.
6: Ara el Palma es troba a Noia, on entrenarà avui i demà per a preparar el partit de divendres contra l'Oparrulo i dissabte disputarà la final o el partit pel tercer i quart lloc del nou trofeu Portus Apostoli. En tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tennista de 31 anys ha reconegut a la seva compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, passa el 22 de juny, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. I acabant l'informació esportiva en dos apunts. El regatista mallorquí Nico Palou, del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a Aarhus, Dinamarca. I l'handbol Mallorca ha fitxat el central almerien Javi Castillo amb experiència a primera i segona nacional.
0: Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats a l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual. Això després de la denúncia pública que ha fet SATSE per la manca d'infermeres, Guillermo Ortego.
1: Des de la Conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar, de vegades, als 16 pacients, quan només té 12 places, sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Elena Vijanden és la portaveu.
2: Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
0: I el PSOE d'Eivissa denuncia que la plantilla d'urgències de l'Hospital Can Mises ha passat de tenir 24 metges al mes d'abril als 10 que té aquests dies, que romanen operatius.
3: Afirmen que la situació és especialment preocupant en l'atenció de pacients crítics que només compten amb un únic facultatiu. L'àrea de salut ha replicat que hi ha 23 metges en plantilla i afegeix 8 contratacions addicionals per cobrir guàrdies que elevarien el personal a 31 metges, tot i que reconeix que els darrers 10 dies s'han produït 5 baixes. Assegura que en les pròximes setmanes hi haurà noves incorporacions als serveis. Segons ha pogut saber IB3, les 23 places oficials es veuen reduïdes a 10 per baixes, vacances, tasques sindicals o, entre altres raons, perquè alguns metges no fan serveis assistencials. També s'ha pogut confirmar el servei ocasional d'algun facultatiu de Formentera o d'urgències d'atenció primària per cobrir algun torn. La secretària de Salut del PSOE d'Eivissa, Estela Terrer.
4: Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Desde el PSOE de Eivissa exigimos al Gobierno y al Dipsalu que actúen inmediatamente y refuercen urgencias de Can Mises. Desde abril se está avisando que han pasado de 24 médicos a solo 10. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. Hay que actuar ya.
0: I la plantilla de la residència d'Omusvi Palma es mobilitzarà per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes de la residència. La primera serà aquest divendres matí, la pròxima divendres de la setmana que ve.
3: Les protestes tenen el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT, Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents. Ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa de Domusvi.
5: Los últimos meses han sido muy duros, tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
3: Davant la falta de respostes per part de la direcció, els empleats fan una crida a la ciutadania i a les famílies dels usuaris perquè s'uneixin a les protestes per reclamar uns recursos dignes.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Mahó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troben provinents, Blai Barber, de la península.
7: La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no enduen els negocis. Escoltem a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
8: En Cabreres, de Mó, i ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot, és ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho n'adu. Ara en duim de gallega, i és bona, però clar, no té el sabor que tenia ser d'aquí.
7: Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans d'agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora, de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
9: Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ho produguin, no?
8: De molt, s'ha mort tot, i clar, la pèrdua que hi ha d'aquí, vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
10: Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
7: Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Maó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
0: I no deixant de parlar de la mà amb el lema Volem tornar a nedar al moll, Arrels Marines convoca aquest diumenge una mobilització per reclamar la recuperació ambiental del litoral del port de Pollença. L'entitat denuncia que el deteriorament de la qualitat

0: Però no tenia aquest moment de dir, vinga, feina, tiram aquí, jo això ja no me posa, això ja no m'interessa, a mi no me passa, no? Jo la que anava és, clar, tu arribes en el pis que te canvies, dius, a més, no, sents que estàs com a... Quan te mudes, sents que com a que estàs progressant, no? Així, quan ets jove, té 20 anys, te mudes. No estàs progressant. Estàs rotant. Lo que estàs fent és canviar-te...
1: Sí, estàs desplaçant,
0: simplement. És com canviar-te d'asiento a un avió que cau. Sí. No estàs avançant res. I, però bé, anava d'un pis horrorós a un altre pis horrorós, lògicament. Però, clar, quan tu veus aquell pis buit, dius, uau, no?
1: Sí.
0: Després tu fiques tota la teva porqueria i tornes a estar allà
1: i
0: mateix.
1: I penses, això ho posaré així, això... Quan depèn ja ordeni no tot, res. Faré purga... Mm. No arriba.
2: Compreu
1: a
2: un moble
1: mai.
2: Aquí, que aquell moble mai acaba d'arribar.
0: Exacte.
1: De sobte comences a acumular comandaments i ja està.
0: Exacte. I és que jo us he de confessar una cosa. Jo vaig venir aquí en el 2022, ja vaig tornar, encara tenc catses fora d'obrir.
1: En sèrio?
0: I no un parell, val?
1: Però i que hi tens, coses innecessàries, però que, clar...
0: Clar, jo vaig arribar, les vaig deixar repartides i ara som mobiliari. Perquè ara ja és una caixa plena de coses, però damunt hi tenc una làmpara, a l'altra m'ajuda perquè tenc posat un ventilador... Ara ja...
1: Formen part de la casa.
0: Ja, si tinguessin drets, ja tindrien drets de llogater, perquè és que duen el mateix temps que jo dins aquella caixa. Però aquesta mudança me va enviar un missatge de... No pots estar així. No pots estar així, no pots viure en les caixes fora d'obrir. Mm. Així que... Es diu menja, després d'aquella mudança, me vaig posar a obrir catxes.
1: I què hi havia allà, Marc?
0: A la primera catxa vaig trobar un cactus viu.
1: Molt bé.
0: 4 anys
1: d'una
0: catxa. Amem, tenia car... O sigui, viu perquè jo ara l'estic regant una altra vegada. Aquesta és la decisió que hi ha
1: pres. Els cactus no necessiten molta d'aigua.
0: Però no necessiten ni aigua, ni llum, ni oxigen, ni res, perquè estan allà de dins. Molt de desastres.
1: L'has de conservar bé, en aquest.
0: Ara aquest sí. Perquè... I coses molt aleatòries dins la mateixa caça,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, és que trastos.
0: Unes sabates amb una pella. Coses així. Perquè jo crec que quan mai fes escatses tenia pressa, volia per fugir d'aquell moment.
1: A veure si vas escapar d'aquell pis.
0: És que donava tota aquella sensació. I vaig dir, però jo els vaig rotular, aquestes escatses. I vaig poder fixar, i totes les escatses paraven. Varis. He trobat un parell de coses. I no sé si els he de tirar... o donar, o me'ls he de quedar. Així que jo... vos ho deman i vosaltres me decim aquest, o si vos ho voleu quedar vosaltres.
1: Venga.
2: Fantàstic.
0: Val.
1: Un deixalles express...
0: Exacte.
1: Així. Vinga, va, te posarem una musiqueta de fons.
0: Val.
1: Dali, sabes.
0: Molt bé. I després d'aquesta mudança express que he fet aquest cap de setmana, he obert un parell de catxes i he trobat articles que m'heu de dir si m'aquest o si he de deixar anar. A lo més maricondo, no? Si els he de deixar anar. He trobat una màquina de fer crispetes que només he emplat una vegada.
2: Fora.
1: No, ja me la quedaria.
0: És que ara que l'he oberta, dic, uau, no?
1: Tenc una màquina de crispetes sempre pots convidar la gent. Jo crec que l'has de conservar.
2: Jo te diré que fora, perquè jo me'n van regalar una.
1: Jo també en tenia una.
2: I s'ha empleat molt poques vegades.
1: Jo
2: una cosa que
1: molt.
2: Al final dius, mira, hi ha un microones.
0: Exacte. És que he fet crispetes. No és que no hagi fet crispetes des del 2022.
1: Si tens lloques a cuina, consérvala.
0: Jo crec que te l'hauré de dur. Val,
2: porto.
0: Una caça de roba des 2019. Clar. La moda és la mateixa, la moda torna...
1: Tot torna, això per si un cas...
0: Què faig?
1: Això m'ho puc posar, però són 4 anys, Marc.
0: És que el problema ja no és que no estigui de moda, no? El problema és que ja no, igual ja no entra en aquella roba.
1: No, ja, això fora.
2: I ja deus tenir més roba, o sigui... Exacte. Vas fal de roba?
0: No, he fet el pitjor, que és quan necessitava una cosa comprar-la en lloc de cercar-la. Però, bé, després he trobat la típica caça de carregadors misteriosos.
1: Això fora, però on se tiren els carregadors misteriosos?
2: Això no és punt verd, d'anar.
1: Ja.
0: Però i es dia que necessiti un carregador i sigui aquell que vaig tirar?
1: Ja no fan mòbils.

0: dispositius adaptats en aquests carregadors que són de fa 4 anys.
1: Sempre has de tenir la catxeta amb un parell.
0: Sí, però jo la tinc perquè no sé què he de fer amb aquesta catxeta.
1: De cop trobes un altaveu petit i dius, ai, és cable...
2: Clar, perquè són carregadors i cables.
0: No, jo...
2: Inclús un carregador per carregar el mòbil en el cotxe que no tenc, això he trobat dins d'aquesta casa, faré selecció, depuraré.
0: Sí, val? Necessari.
2: Després he trobat també una cosa que m'ha sorprès molt, que és un cable HDMI de 5 metres, que jo mai he tingut una casa a on hagi d'enxufar una cosa de, amb aquestes distàncies, que ara pràcticament puc enxufar una tele.
0: Això és per un projector.
1: Exacte, ja. Compra't un projector. I si acumules més.
2: Però jo crec que no necessita aquesta tirada de 5 metres, tampoc és tan gran com meva. Però jo crec que això sí que és intel·ligent, com el que he dit.
0: No ho sé.
1: Mai saps.
0: Això no ho sé.
2: És que es dia que necessiti un cable HDMI, encara que sigui d'un metre...
0: Ja, sí, és vera.
2: Pues li faig una volta.
0: És vera que els HDMI se solen necessitar.
1: I 5 metres...
0: Sempre que algú exclama, algú té un HDMI.
2: Clar. És que si no el duré aquí la ràdio, que segur que en qualsevol moment...
0: Sí, me ne fan falta.
2: Exacte. Després he trobat la bossa de bosses, no? La bossa de Totevax, que ja em vaig enriure del meu amic, i jo també soc víctima d'aquesta realitat.
0: Tothom té una bossa de bosses.
2: He trobat també un pack de CDs verges.
0: Uf, això a un temps t'hagués servit molt, però ara crec que ja no...
2: És que no tenc... Crec que cap dispositiu on pugui posar un CD, ja.
0: Ja no s'usa. Però m'agrada, vull dir, era bo.
2: Era... Està... Clar, és que està fora encetat, és una cosa que ja ha dit... Ah, quina meravella.
0: Posa-ho a una plataforma de compra-venda.
2: Sí, jo crec que això, qualcú nostàlgic m'ho va comprar.
0: Crec que t'has d'obrir un compte.
1: Pot ser el que pots fer és ficar coses aleatòries a les capses i vendre's a casa misteriosa.
0: Això estava de moda, a pes.
2: Sí, però, clar, un cactus amb unes sabates, no?
0: Perquè no?
2: Però bé, sorpresa.
0: Hi ha gent per tot.
2: A un euro, me puc guanyar un euro.
0: Amb un euro, escolta.
2: Inés, tu quines coses són les que has tirat? No? Perquè ja que tu també has fet la mudança...
0: És que justament no he fet aquesta purga prèvia, m'he equivocat i, en teoria, l'he de fer ara, que estic ordenant, però tampoc l'estic fent.
2: És a dir, en joc de tirar o desfer-te les coses abans de dur-les...
0: sí, doble feina.
2: No, clar. Carregat més, has fet més esforç, sí, per ara... Sí.
0: Perquè no tenia temps, vull dir, el lloguer me venia darrere.
2: Ja.
0: Vull dir, és igual, ja ho farem...
2: A més, si te passarà com jo, que te quedarà en catxes...
0: Me n'he enduit moltes i moltes coses, sobretot roba i moltes altres coses que sé que no utilitzaré i que les hauria d'haver tirades. Així és, ho confesso.
2: I ara hauràs de fer una segona feina, però així és com aprenen les lliçons de sa vida.
0: Així és com ordenar el cervell, també t'ho dic, i sa vida. Gràcies, Marc. Espero que no hagis d'ajudar amb una mudança fins d'aquí molt de temps.
2: Jo ja suggereix als meus amics que m'estiguin escoltant, teniu altres amics, jo ja m'ha tocat una mudança...
0: S'ha de repartir.
2: Venc a ses pizzas.
0: Ses feines es reparteixen. Marc Escafí, gràcies, fins aviat.
2: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Tot una tornam.

0: Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La situació a Formentera és insostenible. Així ho denuncia el president del Consell, Òscar Portas, perquè ara mateix l'administració insular acull a més de 250 menors migrants no acompanyats. Les xifres trenquen rècords cada mes. Pel juliol varen arribar 60 infants tots sols i a l'agost ja s'hi han sumat 48 més. Portas reclama més implicació del govern de l'Estat per fer front a una situació cada dia, diu, més preocupant.
2: El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobam a faltar l'Estat. Què fa l'Estat per ajudar Formentera? Vull dir, alguna feina ha de fer, perquè qui té competències en immigració és el govern d'Espanya, el govern de l'Estat. Per escrit, mos han dit col·laboració, diàleg, però a la mínima que els hi demanem alguna cosa, la porta està tancada.
1: La Policia Nacional de Mahó ha resolt unes estafes que s'executaven mitjançant la modalitat del fals gestor bancari. Les investigacions han acabat en 4 detinguts. Samad Houman.
3: Les investigacions s'han centrat en 3 estafes denunciades els darrers mesos. Els presumptes estafadors es feien passar per un gestor del banc trucant per telèfon o enviant un SMS. A partir d'aquí, amb un llenguatge professional i telèfons de contacte aparentment legals, aconseguien que les víctimes fessin ingressos a un compte. Les quantitats estafades ronden els 5.000 euros i les víctimes són un jove i 2 dones de 69 i 87 anys. Davant aquests fets, la policia recorda que cap banc demanarà claus o dades de targetes bancàries per telèfon o amb un SMS i que davant qualsevol sospita s'ha de contactar amb l'entitat financera o directament fer una denúncia davant la policia.
1: El sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyol, a Llucmajor. Volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. L'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos. Ho explica el vicepresident Álvaro García.
4: Bueno, de hecho, el alquiler sin de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
1: L'Associació per la Defensa de Patrimoni Mallorca, ARCA, demana que es conservin les casetes de fusta de la costa del Teatre de Palma. L'avantprojecte guanyador per la remodelació integral de la plaça Major té previst esbocar-les, però ARCA les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. La presidenta Àngel Formosella demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça de ciutat.
5: Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
1: A Eivissa creix l'interès per les tradicions. Gràcies a la dedicació d'una jove cantadora de cant glosat i redoblat, una dotzena d'alumnes n'aprenen els secrets per algun dia poder participar en una xacota pagesa. Elena Ribas va créixer fent cançó eivissenca a la seva àvia. Va aprendre de manera intuïtiva i autodidacta i ara imparteix cursos per promoure la cultura ancestral de l'illa.
6: El cant glosat és un cant més melòdic, és un cant com, per exemple, la cançó Jo tinc una enamorada és una cançó glosada, és una tonada glosada, i el cant redoblat és un cant més de so gutural, no? que surt més de sa garganta, és lleu, lleu, lleu, que li diuen.
1: Arribem així a les 9 i 4 minuts. D'aquí manco d'una hora torna puntual l'actualitat. Ara més xiu-xiu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs de tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: el còmic David H.

0: Lletres Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
2: És un facto.
8: Plana Internacional.

0: Portugal proposen retirar automàticament el carnet de conduir a partir dels 75 anys.
1: La iniciativa l'ha presentat un ciutadà portuguès que ja ha aconseguit 685 signatures i defensa que, a partir d'aquesta edat, el deteriorament cognitiu, visual i motor pot fer més perillosa la conducció. Ara mateix, però, a Portugal no hi ha una edat màxima per conduir cotxes, sinó que es fan revisions per comprovar si cada conductor continua estant en condicions.
0: De moment, la proposta encara és lluny d'arribar al Parlament. Necessita 1.000 signatures perquè sigui examinada per una comissió parlamentària i 7.500 perquè es pugui debatre i votar en el ple.
1: Així o així, no sabem si als 75 anys s'hauria de deixar de conduir, però sí sabem que més d'un ho hauria de fer molt abans.
2: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious!
0: I més notícies. Han recuperat a Milwaukee un gravat signat per Picasso que havia estat robat d'una galeria d'art l'any 2018.
1: L'obra, titulada Torero, està valorada entre 35.000 i 50.000 euros i és una de les només 30 impressions conegudes que duen la firma de Picasso. L'ha trobada el propietari d'un edifici mentre netejava un apartament després d'un desnonament.
0: El gravat està penjat a una paret, estava penjat a una paret cobert de pols i el propietari el va entregar a la policia. El galerista que el va vendre originalment va poder confirmar que era l'obra robada perquè encara conservava al darrere l'adhesiu de la seva galeria.
1: Ja ho sabeu, si buideu un pis, mirau bé les parets que potser teniu un Picasso.
3: Que me la robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: I un cèrvol ha atacat una persona que feia un pícnic a un parc de Londres i ha hagut de ser sacrificat. El cèrvol, no la persona.
1: L'home, dels 60 anys, va patir ferides al pit i va haver de ser hospitalitzat, tot i que ara està fora de perill. L'animal va anar cap a ell cercant menjar, una situació que es repeteix cada vegada més perquè alguns visitants alimenten els cèrvols malgrat els avisos del parc.
0: Les autoritats recorden que no s'hi haurien d'acostar a menys de 50 metres, ja que aquests animals poden arribar a ser perillosos.
1: Ja ho sabeu, si un cèrvol se vos acosta, no li doneu de menjar o, com a mínim, assegureu-vos que n'hi ha per tothom.
4: No hi havia malícia, m'entens?
0: I acabam amb una història que sembla treta d'una pel·lícula. Una parella francesa es va conèixer, se va enamorar i abans de començar una vida junts va haver de comprovar si eren germans.
1: Arthur i Audrey van ser concebuts mitjançant donació d'esperma i es van conèixer ja d'adults. Expliquen que va ser amor a primera vista, però tots dos procedien de donacions fetes a París quan només hi havia dos bancs d'esperma i alguns donants havien fet múltiples donacions. Per tant, existia la possibilitat de que fossin mig germans.
0: Arthur explica que durant anys, com que no sabia qui era el seu pare biològic, arribava a imaginar que podia ser qualsevol home que veia pel carrer, un professor o qualcú que coincidia amb ell a l'autobús. Quan va conèixer en Audrey, el dubte va passar a ser encara més important.
1: A França, les proves d'ADN casolanes són il·legals, però la parella va decidir saltar-se la prohibició i va comprar un test per internet. Així, varen poder comprovar que, finalment, no eren germans.
0: Uf. Oh, tanta sort, mare meva!
1: Tanta sort. Tu imagina't que surt positiu, eh?
0: Mentre llegia la notícia, he patit, Jordi. Tothom volia que en Audrey i en Arthur no fossin germans, per l'amor de Déu.
1: És que seria molt... És una cosa
0: potent.
1: Tu
0: imagina't que t'has de separar de la teva pare perquè és la teva germana de sobte.
1: Clar, és que la meva germana no és un cosí llunyà...
0: És a dir, hauries de mantenir la relació només, o sigui, d'amistat, només perquè sou germans.
1: Què fas quan surts positiu?
0: Ai, no ho sé. A veure, una cosa és ser germans biològics i l'altra és ser germans... germans tradicionals. Vull dir, si no s'han criat junts, etc. Escolta, si no tenen moltes manies, simplement és una part de la genètica que els uneix, no?
1: Sí, tal vegada
0: l'amor és més fort que la genètica.
1: L'amor més fort que la genètica. No sé si aquest és el missatge que volen llançar.
0: No, jo no dic cap missatge. Jo plantejo coses. Tu què
1: totalment
0: trobes?
1: Jo troc que han tingut sort.
0: Exacte.
1: I què em penses d'això? Carnet de conduir a partir de 75 anys, fora. Au.
0: No ho sé, jo crec que està bé així com està, de que se fain revisions, metges, i se decideixin.
1: Tal vegada és una mesura radical.
0: Sí, perquè els cotxes, en moltes ocasions, és llibertat per molta gent gran i... i sense posar en perill la seguretat de les carreteres, naturalment, i de la persona en si mateixa, moltes vegades es tenia el carnet, el permís per agafar el cotxe i a lo millor no sortir de tants de quilòmetres de casa teva. I de, pot donar certa llibertat, a lo millor per poder anar fora a vila, per anar a fer cafè si vius a lluny, amb els teus amics. Vull dir que la salut social a vegades passa per mantenir el carnet de cotxe. Ara bé, sense posar en perill a ningú.
1: Clar.
0: Sí.
1: Ja hi ha gent amb més de 70 i caig que conduirà bastant millor.
0: Encara són joves.
1: Conduirà bastant millor que jo fa un any, segur.
0: Exacte.
1: Com jo tret el carnet feia dos dies.
0: Tu no condueixes bé? O...
1: Ara ja sí, però quan te treus el carnet, que no... Que la cosa no acaba d'anar.

0: IB3 Radio es humor.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: aquell gran moment.
1: Recordem aquell gran moment d'en Mònica Borràs, que ja és aquí. Mònica, com estàs?
2: Hola, molt bé. Quina bona rebuda.
1: Estàs preciosa amb aquest color de pell que dus, moré.
2: Gràcies.
1: Que t'ha tocat tot sol. Estàs molt guapa.
2: Sí, sí, que bé. Moltes gràcies. Tu també, un poc.
1: Gràcies. Agafat. Gràcies, sí. Una mica, sí.
2: Una mica, sí.
1: Una mica, sí.
3: Jo no, també. Jo n'he agafat.
2: No. No, un pop a sa cara.
3: Agafaré, però, la setmana que ve.
1: Sí, ha passat estiu aquí, tancat, pobre lot.
2: Oh, que bé, tindràs vacances.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
1: La setmana que ve li toquen en Jordi.
3: Exacte, anant rotant aquí.
2: Clar, s'ha de fer, sí. Idò, superbé, i avui, com sempre, bueno, com sempre, com darrerament, vos duc dues propostes de tema perquè trieu el que més vos agradi.
1: Triem nosaltres a sa audiència.
2: Com vulgueu.
1: 971-13-99-00. De què voleu que xerri avui na Mònica Borràs? 971-13-99-00. I les opcions són...
2: Són... La primera és aquesta.
4: These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
2: Quina sintonia. Aquestes veus. Bé, molta gent ja ho haurà reconegut. Vosaltres sabeu què és?
1: Jo sí que ho sé, perquè ho tenc en el guió.
3: Sonava l'arribada de Somos la Lluna.
2: Sí, sona també un poc a misteri, no? O por, fins i tot. I això era la sintonia de Star Trek, que és una sèrie que va començar a la televisió l'any 66. Va durar només 3 temporades. I de principi, bé, però després se va començar a reposar i a reposar, i ara ja hi ha una febre, hi ha de tot.
1: Tot una
2: encara
1: cultura,
2: se fan,
1: no?,
2: pel·lícules, s'han recuperat els personatges, i a més té una part que mos interessa, que és la part en la qual varen avançar molt d'invents tècnics que avui en dia tenim, i que en aquell temps era ciència-ficció total.
1: Uau.
2: Aquesta és la primera proposta de tema, i ara sentirem la segona.

0: Idò, és un tema conegudíssim, encara que no sigueu amants del rock dur ni res, però bé, és un clàssic, aquesta cançó. És el Smoke on the Water, de Deep Purple, perquè avui fa els anys, justament, Ian Gillan, que és una veu potentíssima, que no només ha estat veu de Deep Purple, sinó que també va fer un paper a Jesucrist Superstar. Vull dir, és una veu importantíssima i aprofitaríem per explicar l'anècdota d'aquesta cançó, la història d'aquesta cançó, que neix arran d'un concert que va fer Frank Zappa a un lloc molt especial damunt Saigo. Se va calar foc i ells varen veure aquesta situació i varen crear aquesta cançó, Smoke on the Water.
1: Aquesta cançó que tothom que toca la guitarra elèctrica
0: aprèn
1: el primer, que te diuen, mira.
0: Mira la que s'ha tocat.
2: Vinga, hem de triar un tema. Star Trek o Smoke on the Water. 971-13-9900, si voleu triar. Si no, Jordi, tu ja saps el que vols.
0: Clar, avui sou parells.
1: Jo ho tinc claríssim.
2: Sí?
0: Voleu votar un paperet o què? O amb alçada?
2: Vinga, apuntes a un paper.
1: Apuntar un paper?
2: Bé, a veure menys si m'ho escrida qualcú. De moment, no. Moment, triaran nosaltres.
0: Triaran nosaltres, que
2: Vinga,
0: també està molt
2: un,
0: bé.
2: Vinga, un, dos, tres.
1: Vinga.
2: Ja ho
1: bé,
2: tens.
1: No me'n dóna temps, no ho escric tan ràpid jo.
2: Vinga. Un, dos, tres. Star Trek,
0: hola,
2: han triat tots dos.
0: No sou molt rockers, eh?
2: No, però m'ha intrigat, ho podem fer
0: un altre dia ho farem. A més, bé, sempre a dates.
2: Això m'ha interessat, Star Trek, quins electrodomèstics...
0: És que és molt interessant.
2: Varen sortir i ara existeixen.
0: Vosaltres heu seguit la sèrie o alguna pel·lícula? Coneixeu els personatges?
1: No, jo el que conec, les meves referències cap a Star Trek és Big Bang Theory.
2: Clar.
1: Que se sitcom d'aquests científics friquis, i en Sheldon, bé, tots són com molt fans de Star Trek i tenen figuretes i fan saluden i tot. Això són les meves referències culturals.
0: Saludar, sabem, no?, amb aquests... Ui,
1: sí,
0: en sabem.
1: Sí, com els dos dits.
2: Amb els dos dits oberts.
0: És a dir, dos dits
2: per
0: i dos dits.
2: Per separat i oberts.
0: Sí, és a dir, com Victòria, però amb dos dits i dos dits.
2: Això seria et saludo.
0: Això seria et saludo.
2: La salutació.
0: Sí. Idò, anem a recordar un poc la història d'aquesta sèrie. Clar, per molts és, si no l'han seguida, coneixem el doctor Spock, que és aquest personatge amb les orelles de punta, Captain Kirk, que era el capità de la nau. Però ara veure que té... coses molt especials, que no tenen res a veure ni amb Star Wars, ni amb cap altre, ni amb 2001, ni ara me sabeu dir més sèries o pel·lícules de... Bé, d'aquestes actuals, no té res a veure. Idò, és un moment en què la televisió, vulgueu o no, va imaginar el nostre futur, que després s'ha convertit. Clar, és un peix que s'amossega sa cua, perquè de vegades els inventors d'avui en dia diuen que s'han inspirat en aquestes sèries o pel·lícules per inventar alguns artilugis. Però bé, avui, de 9 d'agost, és justament fa 105 anys va néixer a El Paso, a Texas, un senyor que anomia Gene Roddenberry. Aquest senyor va ser el creador de Star Trek, però té una història molt curiosa que molt breument repassarem. Abans d'inventar l'Enterprise, en Roddenberry, de fet, havia tingut, com vos dic, una vida de pel·lícula. Va ser pilot de les forces aèries nord-americanes durant la Segona Guerra Mundial. Va néixer l'any 21, de fet, mon pare també havia nascut l'any 21, o sigui que, res, va ser pilot, va participar també en missions de combat al Pacífic i va rebre la Distinguished Flying Cross, una condecoració, i també la medalla de l'aire. Després de la guerra va ser pilot comercial, va volar per una companyia nord-americana que se diu Pan Am, que encara funciona, crec que la coneixeu, i més tard també va fer una altra feina poc singular, que és que va entrar al Departament de Policia de Los Angeles, i dius, carai, quantes coses. Aquí és que ell intentava ser guionista de televisió. I, però, són feines molt rares, no? Totes. Pilot...
1: Clar, no, són feines de...
0: De guionista.
1: De sèrie, de televisió.
2: De rescabalar experiències pròpies per després fer guions.
1: Aquest home podria haver fet Castle.
0: Exacte,
1: per exemple, també,
0: sí. Clar, i no deixar de ser pilot per fer-te policia, no? No ho sé. A més, bé, és igual.
2: El cas és que... Tots duen uniforme.
0: Sí, bueno, bona connexió. A principis dels anys 60, en Roddenberry va començar a imaginar aquesta sèrie de ciència-ficció. Però tenia un problema, i és que la ciència-ficció a la televisió s'associava sobretot amb els nins, amb sèries infantils, amb aventures fantàstiques, i no era un tema molt d'adults, podríem dir. Però ell volia fer una cosa diferent, una sèrie per adults, va presentar una fórmula diferent i va juntar un poc com si fos un western. I va inventar-se un concepte que era Wagon Train, que era com una sèrie típica de l'Oest, però To the Stars, a les estrelles. És a dir, com una locomotora, un tren, una diligència, alguna cosa, però cap a les estrelles. Llavors, de fet, com vos dic, Wagon Train era una sèrie que se feia de vaquers i va utilitzar i va fer servir aquesta comparació per un poc ubicar i explicar a la gent com seria la trama.
1: És curiós perquè també Star Wars és un western, realment, de l'espai. Vull dir que també hi ha com una relació aquí... Que no sabem per què.
0: És curiós, sí, encaixa. Els forasters, els que venen de fora, no? Clar. Bons, dolents. Idò, va crear aquesta sèrie, se la va inventar, perquè volia que els executius de les cadenes de televisió entenguessin que l'Enterprise, la seva nau, arribaria cada setmana a un lloc diferent, a un planeta diferent. És a dir, era com una aventura diferent. Però... Clar, això era el que ell explicava, no? Que parlarien del futur, que arribarien a planetes... Era, en realitat, una missió de 5 anys intergalàctica en la qual anaven explorant l'univers. Clar, en realitat, ell el que volia era parlar d'altres temes, de temes actuals als anys 60. Temes com el racisme, la guerra, la religió, els prejudicis, l'autoritarisme, la sexualitat, els drets civils... Bé, molt de temes que eren actuals als anys 60, de màxima actualitat, però que ell trobava que si situava una sèrie situada en la contemporaneïtat ja no podria parlar tan lliurement d'aquests temes com si l'ubicava en el futur, i és el que va fer.
2: Clar, intel·ligent.
0: Sí, la veritat és que és interessant explicat així. Llavors, situava la sèrie un planeta imaginari del segle XXIII, del 2270, una cosa així. I, de fet, una de les curiositats és que primer la va presentar i ningú li va comprar, ningú la volia. Però una productora, la productora d'Anna Lucille Ball, que era una actriu molt exuberant, amb moltes corbes d'aquestes dels anys 50 o abans, tenia una productora amb una altra persona, i quan li va presentar Star Trek, se li va dir que no, que era massa cara, una sèrie de ciència-ficció, vols, interestel·lars, etc, i que no la volia fer. Naus, clar, aquests efectes especials i tot. Però ella, així tot, va apostar per aquesta sèrie, li va donar suport, i la NBC és per la cadena per la qual van gravar l'episodi pilot, però no el varen aprovar, no va agradar, i normalment quan un pilot no agrada, la sèrie mor. Vull dir, cau... tot d'una. Però va passar una cosa que no és gens habitual, i és que van encomanar un segon pilot. I aquest segon episodi pilot va agradar i se va fer la sèrie. De fet, Star Trek se va estrenar als Estats Units el dia 8 de setembre del 1966. La sintonia i l'àudio original, clar, l'han sentit, l'Enterprise, que viatja per l'univers. Una altra curiositat és que l'actor que interpretava el Captain Kirk no va ser el primer capità, el pilot, i era un altre actor, era un altre personatge. L'actor era en Jeffrey Hunt, i el personatge era en Christopher Pike, però bé, no ha passat a la història. En Spock sí que hi era, i després se va mantenir. El personatge de Spock, el seu actor és en Leonard Nimoy, que va ser un dels pocs actors que varen sobreviure des del primer pilot al segon. I quan la sèrie va començar, ja es va incorporar William Shatner, que és l'actor que va fer el paper de Captain Kirk, que era aquest senyor que ara presenta també altres sèries de coses de l'univers, i tot això. Així va néixer aquesta sèrie, se va juntaven dos grans protagonistes, Nespok i en Kirk, que eren... Nespok era una persona totalment analítica, pràcticament sense emocions, i el Captain Kirk era... al contrari, era humà, tal, apassionat, i eren, clar, blanc i negre, sí, no? Raó, lògica, humà, vulcanià...
1: En Quijote i en Sancho Panza.
0: Exacte, un poc. Llavors, no varen estar molt convençuts amb el personatge d'Espoc, preocupaven aquelles orelles així en punta perquè semblaven un poc diabòliques. Però,
2: una mica de por.
0: Sí, en tan seriós sempre, no? Però en Roddenberry va insistir que havia d'haver una persona alienígena, un extraterrestre, que participés en aquesta tripulació perquè així l'espectador entengués que viatjar entre planetes en el futur i entre civilitzacions era una cosa normal. Així que Nimoy va quedar i se va convertir en un fenomen. De fet, ell era jueu i se va inventar aquesta salutació aquesta que fèiem amb els dits, no? Que en teoria era llarga vida i prosperitat, el que volia dir. Live long and prosper, en anglès. Bé, llavors va ser una salutació que bé, vosaltres que no heu vist la sèrie ni...
2: La veritat és que no.
0: No, però sabem aquesta salutació.
2: És molt curiós que no l'hagin vist i sabem les referències. La salutació en sa mà, la sintonia, n'espouc, com es n'espouc, quantes hores...
0: Brutal.
2: Vull dir que curiós, no? I a més una sèrie que no mos ha plegat.

0: i que a més ocupava un càrrec important a Sanau, una dona i negra.
1: Sí, sí.
0: Clar, això era brutal i els
1: transgressor.
0: Totalment transgressor. No feia de criada, no feia d'esclava, feia de persona amb autoritat, que era un fet realment remarcable. No era còmic, era més feia d'oficial de comunicacions. Llavors, ella, al cap d'un temps, va voler deixar la sèrie perquè volia tornar al teatre, però va conèixer a Martin Luther King. I ell li va fer entendre que no podia deixar aquest personatge tan important, tan referent, no? Un temps en el qual no hi havia referents. I, clar, ella va quedar perquè va trobar que realment era important el seu paper.
2: Home, si te diu Martin Luther King...
0: Brutal,
2: eh? Que li haurà de fer cas.
0: Sí. I, a més, uns anys després, l'any 68, en un episodi que se diu Els renets de Plató, se fan una besada, Captain Kirk amb ella.
1: Oh.
0: En la qual cosa, a veure, que no va ser la primera besada entre interracial a la tele, però...
1: Home, és
0: molt
1: que...
0: fort, eh?
1: No, no, sí, sí. No m'estranya que hagi creat una corrent, una cultura, aquesta sèrie que, quan tu bé dius, només va durar 3 temporades, però va ser tan brillant i tenia tant de missatges incorporats que va calar,
0: clar,
1: per descomptar, perquè al final tot allò humà, tot allò coherent, lògic, transparent, cala. I aquí som.
0: I recordeu també com...
1: 60 anys després.
0: Brutal, eh? Com se veia la nau, no? Que hi havia molt de botons, això típic, no? De 40 botons, de color, s'encenen, s'apaguen i tal. Llavors, per la mare de les coses més divertides, que és que varen endevinar del futur, no? Hi havia un comunicador de Star Trek, que era una cosa en la qual Kirk obria aquest comunicador i parlava amb una persona que estava a un altre lloc, quilòmetres o molt en fora. Clar, això semblava ciència-ficció, no? Xerrar per una pantalla o una cosa així. Clar, avui en dia ja ho tenim, no? Són ses... o bé, el telèfon mòbil, no? Perquè no hi havia vídeo encara, xerrava de paraula...
1: Però el telèfon sí que existia.
0: El telèfon normal sí, però no el telèfon mòbil.
1: Clar, clar, clar.
0: El telèfon mòbil era una flipada del futur, però realment no, i clar, això era brutal. Després també teníem, de fet, una persona que va col·laborar, varen ser diferents inventors, en la invenció d'aquest telèfon mòbil portàtil, que és el primer, que era com una petita maleta,
1: sí,
0: de Motorola, és un senyor que no havia Martin Cooper i que ha reconegut la influència que varen tenir les tecnologies de Star Trek, que ja se varen imaginar en aquesta sèrie. Després tenim el pad, que era com una pantalla plana que els personatges duien a ser mans. Brutal, o no?
1: Sí, sí.
0: Una tauleta. Ara tenim tauletes, però en aquell temps era... Clar, és que no hi havia ni ordinadors.
1: Imagina't, que bona.
0: Que fort. A veure, que se començaven amb els ordinadors, però únicament a nivell militar, vull dir, si no sabia que era un ordinador ni res d'això. Encara funcionaven amb fitxes. Bé, videoconferències sí que n'hi havia també. Hi havia també assistents informàtics, no? Una espècie també del que tenim avui. Ordinadors que responien preguntes.
1: Ah, el motxana de qualque cosa.
0: Però, clar, en aquell moment era impensable, sí, sí, que existís això. Hi havia traductors automàtics, hi havia pantalles tàctils. Jo, les pantalles tàctils, clar, bueno, després que hi va haver mòbils i tot, recordo un dia un amic meu que m'ha dit, els mòbils han mort, m'ha dit, ara han fet una passa de gegant. I va dir, què passarà ara amb els mòbils? Que eren de telefonar i enviar SMS. I m'ha dit, les pantalles seran tàctils, se podran ampliar en dos dits. I jo vaig dir... T'has sonat? Les pantalles eren superpetites. I de mirar-ho ara. Hi havia escàners mèdics. Hi havia també portes automàtiques, que curiosament hi havia les portes que s'obrien, sí, no? Amb dos costats, però no eren automàtics. A darrere hi havia persones que les feien obrir i tancar perquè semblassin automàtiques, no?
2: Ah, però portes. No funciona així sempre.
0: Ai, que mono. I també, com vos dic, darrere el decorat hi havia aquestes persones i també hi havia una altra cosa curiosa, que era el teletransportador. Ells se posaven damunt un rotllo i se teletransportaven a el planeta allà on anaven en cada episodi. Per això no va ser... Clar, hi ha una frase que diuen que era «Beam me up, Scotty, teletransporta-me», una cosa així. Però és curiós que va néixer precisament perquè no se podien permetre mostrar amb imatges com la nau aterrava cada setmana un planeta diferent. Això no ho van poder crear i se van animar una manera d'anar en el planeta sense, tècnicament, haver de fer una despesa important. Així se varen

0: inventar aquest teletransportador. De fet, era una solució que era desmaterialitzar-los i tornar-los a materialitzar en el planeta, que era una cosa com... era com viatjar en el temps, com una, pràcticament una bilocació, no? Llavors, la sèrie, la gran ironia és que va durar només aquestes tres temporades, del 66 al 69, la varen cancel·lar, bueno, cancel·lar 79 episodis, no són pocs.
1: Avui en dia...
0: Són molts, perquè les temporades avui en dia...
1: Coneixent les sèries històriques que hi ha, que superen els 79 episodis...
0: Clar, ara una temporada són 13 episodis.
1: Sí.
0: En aquell temps...
1: Però vull dir que les sèries històriques que han marcat tenen més de 79 episodis, no, Jordi?
2: Sí,
1: tu que ets el graduat.
0: Sí. Idò, bé, se va deixar d'emetre, però al cap d'un parell d'anys la van començar a reposar, a reemetre, i aquí la gent la va començar a tornar a veure, gent que no l'havia coneguda, la va descobrir, i van arribar les convencions, els trequis, les cartes, els clubs. Star Trek va ressuscitar. Primer van fer una sèrie animada, després pel·lícules. El 1987 arribaria Star Trek The Next Generation, que també més o manco tenim la música perquè soni de fons ara, la música d'aquesta The Next Generation. Després va arribar Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard, Strange New Worlds... Bé, moltes pel·lícules, novel·les, videojocs, còmics, fins i tot màquines de pinball, i és curiós com mig segle després encara continua viva aquesta sèrie. De fet, he trobat informació com si s'estrenés una nova... pel·lícula, ara, en la qual se desvella una cosa antiga, ara vos la diré, i encara un detall per acabar, que és la Nichelle Nichols, aquesta actriu negra, va acabar fent feina en la NASA, triant persones, ajudant a dones i a persones de col·lectius minoritaris a entrar en els programes especials i espacials de la NASA.
1: Que preciós.
0: Així que és una història molt guapa, i en aquella nova etapa hi van entrar Sally Ride, que va ser la primera nord-americana a l'espai, una tal Guion Bluford, que, o un tal, perdó, que va ser el primer afroamericà a l'espai, i més endavant també Mae Jemison, que va ser la primera dona afroamericana negra a viatjar a l'espai. És a dir, que ella va fer d'actriu fent com de personatge de la NASA.
1: Perquè realment va obrir les portes d'elles, la ficció, però realment també és la realitat.
0: També és la realitat. I en Roddenberry va morir el 24 d'octubre del 1991, amb 70 anys, i un detall és que les seves cendres les varen enviar a l'espai. Un poc se tanca així. Ella no va predir el futur exactament, però sí que és molt guapo que va pensar aquesta connexió intergalàctica de diferents civilitzacions, no només al nostre planeta, sinó que feien feina junts, l'humanitat, capaç de conviure, cooperar i explorar l'univers tota junta.
1: I de Mònica, preciosa secció, no ho dic jo, he rebut un missatge de Napat, lingüista companya nostra, que mos escolta, i diu: meravella de secció amb Star Trek, la vaig veure de petita. Segur que molta gent s'haurà sentit igual.
0: Que bé, Pat, gràcies.
1: Hem arribat en el xiu-xiu número 455. Mònica, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres mos veiem demà.
1: Efectivament, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Un besito, necessitau res més. Que bonic, com t'enganxo rient. Quina puta ràbia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Els preus de l'habitatge fan un petit alè a determinats municipis de la costa balear. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació TINSA, localitats com a Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any. El preu també cau a Andratx, Maó i Set Salines. Tot i això, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros. La directora d'Estudis, Cristina Àries, diu que el mercat respon a la demanda vacacional estrangera i no a les necessitats locals.
1: El resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
0: Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a l'ofensiva de Camp Mallorquí per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garrovi. L'estratègia és presentar al·legacions en els jutjats a l'adjudicació provisional a l'empresa Promorent i, si es desestima, proposar un acord als nous propietaris per mantenir la fàbrica de goma de Garrovi, perquè tot el fa pensar, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
2: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que l'indústria de la goma de Garrovi, una, no surti de Mallorca, i dues, la segueixin gestionant mallorquins. No ja ens fa pensar que el que a ells els interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
0: Després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa, alhora que això ha provocat una allau de peticions de compareixences del conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, al Parlament. La consellera pitiusa de Medi Ambient, Verónica Castelló, diu que ara sí que s'ha acceptat tot el que demanaven.
3: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
0: I el Govern Central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Ceuta, està en contra d'aquesta mesura perquè és del parer de retornar al Marroc totes les persones que varen entrar a territori espanyol, menors inclosos. A més, aposta per un comandament únic.
4: Qui manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Hay algún vicepresidente encargado de la situación excepcional de Ceuta? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie, salvo el presidente de la ciudad, que está asumiendo responsabilidades que no le corresponden de acuerdo con las leyes.
0: Granada intenta recuperar la normalitat després dels 7 terratrèmols que han tornat a sacsejar la zona aquesta matinada. La situació s'estabilitza, tot i que encara hi ha centenars de persones que no han pogut tornar a casa.
5: Es la primera noche que pasamos aquí, un poco atemorizados por los sismos.
6: Hemos venido y no hemos encontrado toda la casa, todo tirado, todo hecho pedazo, y nos han dejado una tienda de campaña para poder estar aquí.
7: Mi mujer es la que no quiere entrar, porque hemos tenido un problema gordo a la entrada en el portal y está todo rajado.
0: Per cert, que demà seran els tècnics de la Liga els que inspeccionaran l'estadi del Granada per decidir si dilluns es pot jugar el partit contra el Mallorca. Arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 del matí.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: De tots els llibres que heu llegit, seríeu capaços de quedar-vos amb un? Quin ens podria ajudar a conèixer-vos un poquet millor? És el que hem demanat als conversadors que ens acompanyen aquesta setmana d'agost. Jaume Gomila, metge del 061 i director de FIAT. Fanny Guerrero, fundadora d'EducaClown. Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. Hugo Ramon, navegant oceànic. Sebastià Portell, escriptor. Podeu quedar-vos amb un trosset de la conversa o recuperar-la sencera online a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio. Benvingudes, benvinguts.

0: Jaume Comilla, com estàs?
1: Beníssim, fas un gust d'estar aquest dies amb altres.
0: I nosaltres, quines bones converses. Nosaltres deim polisèmiques perquè duim totes les temporades jugant amb paraules polisèmiques. I a vegades, i ho hem fet cada divendres, posar quatre paraules damunt la taula, quatre persones en el voltant, i podem xerrar del que vulguem. És que teniu moltes històries. I mos vares deixar, Jaume, encara que avui toca obrir un llibre, mos vares deixar ahir per enmig de l'estepa de Rússia, en aquest viatge meravellós que te va dur al teatre. Perquè recordem que en Jaume és metge d'urgències, però també és director de FIAT, d'aquesta fira de teatre infantil i juvenil, aquest festival, que cada mes d'octubre aproximadament arriba a Villafranca de Bonany, a Mallorca, i que arribarà també aquest mes d'octubre.
1: Va arribar fins a Rússia i llavors fins a la Xina, que això és impagable, tu anar a un lloc allà on hi ha gent internacional de 5 continents i dir, no, és que nosaltres som de Castilla, del Mediterrani...
0: I d'aquest poblet, de Manacor, de Villafranca, aquí...
1: 3.000 habitants, feim una fira, una zona rural de Mallorca, rural. Em pensava només hi havia turistes alemanys a Mallorca. I precisament a Rússia, en aquell primer viatge, van conèixer Nasimang, que era una xinesa, que era la traductora que venia amb Mr. Li. Que Mr. Li era un home del govern xinès, i Nasimang tot el dia estava, where is Mr. Li? Where is Mr. Li? Perquè li fugia, anava de set seves, i clar, ell era com a ser responsable que aquell home pogués xerrar i estàs controlat, no? Uh-huh. I arrel d'això, mos convidaren a un festival a Beijing, a Pequín. Bé, són regals que te dona la vida, el que dèiem, d'aquell rei Herodes que me va obrir món i esverir del teatre, fins després muntar la xerxa, la fira de teatre infantil a Vilafranca. Pots anar a la Xina, a Beijing, on hi ha un grup de programadors internacionals de Romania, de Bèlgica, tots els programadors de tota la Xina. Venia gent de totes les repúbliques de la Xina, gent de totes les ex-repúbliques soviètiques, sí, també. Sí. Clar, te trobes amb una cosa com a molt al·lucinant, perquè per una banda tot molt controlat, hi havia quasi un policia que hi ha de 10 metres pel carrer, però una seguretat i una tranquil·litat brutal, i tot molt organitzat i tot... diguessin que no podies treure un peu sense que te conduïssin allà on havies d'anar, però en el mateix temps una màgia, un conèixer gent amb unes vivències, amb unes experiències, i clar, i una ciutat és curiosíssima perquè és un capitalisme d'estat allà on veus Maseratis i cotxos d'alta gamma en aquelles avingudes, però en el mateix temps hi ha aquells xinesos magres, que no saps si han dinat o no han dinat, que fan feina en el sol sense camiseta, suant en el mes d'agost, un contrastos bestials. Que bé, te dones compassió, sí, si vols, però en el mateix temps, clar, allò que has viscut a Tiananmen, la gran muralla xinesa, clar, dius, ostres, quin regal que te dona la vida, mira, jugant amb lo del teatre, sí, amb ma mare que me deia, Jaume, no hauries de deixar de fer comèdia, dedica't a fer de metge. I dai, mira, ma mare que allà on sigui segur que m'està mirant i riu.
0: I riu, segur que sí. I com vos agermana el teatre de llocs tan diferents? Què hi ha en comú?
1: Jo crec que hi ha en comú ses ganes d'entretenir, que aquesta vegada això és entertainment, però és que és com una cultura d'una qualitat dubtosa, però és entretenir contant històries, emocionar, transmetre valors, però no transmetre valors per transmetre-los, és perquè qui ho ha escrit, qui ha escrit aquell text, qui ha treballat aquella posada en escena, vol explicar coses que ell el toquen, i volen que toquin en aquella gent que hi ha. I clar, si és un públic infantil, juvenil, familiar, clar, jo crec que això és màgia pura, no?
0: I és un idioma universal, també, el teatre?
1: Jo crec que sí. Sí, perquè clar, allà van veure teatre tradicional xinès, però en el mateix temps expliquen les mateixes històries que mos conmouen a tots, no? Mm-hmm. Que els s'ha mort, s'ha mor, i aventures com aquestes mateixes d'aquest viatge.
0: Que bo. I escolta, i en els llibres, ja que avui hem d'obrir un llibre, en trobes d'aventures també?
1: Moltes. El llibre que més me va tocar, no sé si vas passar per aquell que el vaig llegir, és La meva família i altres animals, d'en Gerald Darrell. Perquè, clar, és que allò, quan ja fas un llibre i el comences a llegir, dius, mem, i llavors no el pot deixar, i deixes de menjar i quasi de dormir per seguir llegint el llibre i amb un parell de dies el tard berenat. En Gerald Darrell, primer, té aquest humor, molt british, jo no sé com dir-ho, que se'n fot de sa família, se'n fot d'ell mateix, però sobretot a mi me va tocar perquè, clar, Corfú, una illa mediterrània, allà on l'Oc explicava, jo això ho havia viscut a l'illa de Mallorca, a la meva infantesa. Vull dir, això d'anar a cercar animals, d'anar a pescar, de que hi hagués tortugues, de que hi hagués serps, ocells, i que fa un ocell i posa-lo dins una llavi, i tot el dia està pendent d'això, de dragons i sargentanes, i a més amb aquella família tan peculiar.
0: Que ja me has contat que vosaltres també heu estat una família molt unida, dins el mateix bloc de pisos fins i tot.
1: Sí, sí, sí. I clar, ho vaig trobar, dic, això hi has pogut ser jo, i a més me recordo aquell moment que nosaltres anàvem a parar lloves amb sos amics, que ara bé, reconec que era una salvatjada, però clar, era el que havíem viscut, i que nostra cada setmana mataven una gallina, jo ajudava sa padrina amb aquell plat de duralets, lleva-li unes plometes i fer sa sang dins el plat, i si duien un coni el matàvem i llavors l'escorxàvem, i clar, no hi pensar ja, i cada setmana plomàvem o perdius o tors o jo que sé que te regalaven de qualcú que en havia duit. Mem, és molt rústic, però és un rústic que és ha conformat la cultura d'aquestes illes i don gràcies d'haver-ho viscut.
0: Talment. I en Jaume Gomil escriu?
1: Sí, però és com un escriure molt per jo mateix. He escrit molt perquè, clar, en les presentacions de fires de teatre, llavors que m'han convidat mil vegades perquè ara feim una presentació de l'escola de Mallorquí i Manacor, venga. L'associació a prop que és de lluita contra el càncer a la comarca de Llevant. Venga, farem un concert i podries fer la presentació, venga. Jo què sé, mil coses, mil actes, en sos que, clar, intentava posar-hi la meva creativitat, que fos divertit, que fos enginyós, que tingués qualque cita literària, i clar, vulguis, si no, te vas exercitant. Llavors, la revista Porto Cristo, que és allà on visc ara, està en perill perquè tal, i tu no podries fer l'editorial. I rient, fa quasi 25 anys que faig l'editorial, que ja no sé d'on he de treure les idees, però bé, això te dona aquest maneig de les paraules i d'explicar les coses que passen o que t'imagines o emocions, te dona una habilitat per escriure, no? I jo què sé, i després la meva dona, com que m'estima molt, i me va dir, diu, fan un curs d'escriptura amb en Carles Capdevila, l'enyorat Carles Capdevila, una persona sí que màgica. I
0: el vas fer?
1: 3 dies a Barcelona, amb un grup de lo més heterogeni, amb en Carles Capdevila, que era un tio que feia un programa d'humor, pues li poden dir d'humor, i educau les criatures a Catalunya Ràdio, que jo el sentia de tant en tant, es diu monges quan m'aixecava per anar de guàrdia, i posava allò, i encara que fos una cosa d'infants, a mi m'aixapava de riure, per tenir un humor molt divertit. I, a més, explicava les anècdotes de la seva família, dels seus 4 fills. Era genial. I, clar, aquell home era molt divertit, però un savi. Un savi que t'ho transmetia molt bé, que te feia analitzar molt bé el que estaves escrivint, que no havies de fer repeticions, canviar les paraules, que ho explicassis com ho explicassis a ta mare. Ho entens? Que allò que tu vols escriure realment se transmeti, i sobretot escriure la veritat. Això era el leitmotiv.
0: Que bo. Un home que se'n va anar molt aviat, i que ha deixat petjada. I a tu te n'ha deixat un poquet, també. Ah, encara que fos a sa manera d'escriure. I de demà veurem una pel·lícula, però jo crec que amb un home com en Jaume Gomila alguna obra de teatre caurà, no?
1: Jo crec que sí.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sebastià Portell, nosaltres vivim en el paradís, en aquestes illes. Què diries?
1: El suportam, com va dir Gertrude Stein, no? Exacte. Vull dir, crec que és un paradís en les coses precioses que ja coneixem i les més dolentes, que crec que de cada vegada s'intensifiquen més. Mm. Però bé, està bé abraçar-ho amb la complexitat que té.
0: Sebastià Portell, com estàs? Gràcies per aquesta conversa que oferim als oients d'entre avui i demà a trosses de 10 minuts, de dilluns a divendres. Escriptor, traductor, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Un home que diu que llegeix per damunt de tot.
1: Sí, sí, i per salut, quasi, per benestar. Sí. Una vegada me va passar amb una amiga que va venir a passar un parell de setmanes a Can Nostre, a Set Salines, un estiu, hi va haver un moment que me va dir: tu, si no has llegit, no estàs de bon humor, no? Perquè, clar, quan tens visites, vull dir, estàs sí, per altres sí, coses, sí. No? I m'ho va fer veure, que realment necessito llegir un poc cada dia. Mm. Intent sempre que siguis de matí per obrir-me una mica, per posar centena en el món, i llavors es pot passar el que sigui. Vull dir, no hi haurà cap problema durant el dia, però he d'haver llegit un poc.
0: A qualsevol banda?
1: Sí, no tinc problemes amb això, fins i tot per escriure. Si hi ha un poquet de renou, fins i tot, me convida a tancar-me més i a concentrar-me més. Sí. No ha estat... Sí. Mm.
0: Saps que he trobat de l'any passat un article de l'Ara Balears, que d'aquella secció Així era i no era, on la teva professora i mestra, Naina Roig, parlava de tu. I me feia pensar a tothom que sol mencionar algun professor, no? I tu tens una professora que se'n recorda de tu.
1: I tant, que... i tant. És que després hem estat molt amics. Sí? Vull dir que sí, sí, ha estat... Jo crec que els mestres no deixen mai de ser-ho. I Naina, concretament, és una persona que des de l'amistat, des d'una cosa més horitzontal, continua sent-me una mestra ara. Vull dir, jo n'aprenc molt d'ella.
0: I deia Naina: Nassim, on Nassim, ell, Sebastià Portell, duia un llibre. I totes les estones que podia, llegia.
1: Sí, sí, sí. I és una cosa que encara faig. De fet, tenc aquella angoixa, si he acabat un llibre i no en duc un altre damunt, és allò de dir: i ara què faig? Vull dir, com seré capaç d'omplir el meu temps? O fer que valgui la pena, no?
0: I un poc responsable va ser el teu padrí, que també era mestre?
1: Sí, totalment, totalment. No tant perquè ell llegís molt, que també llegia de tant en tant, sinó perquè se va preocupar sempre que tingués llibres en el meu abast. Ell i mon pare, sobretot, varen fer que els llibres fossin una cosa molt quotidiana i que sempre els atengués en compte, que sempre fossin allà.
0: Per tant, dels convidats que tenim aquest mes d'agost, costa demanar-li a un escriptor que triï un llibre de tots els que ha llegit, i més si un home com en Sebastià, que ho necessita com l'aire que respiram.
1: Sí, aquesta pregunta està quasi feta amb mala bava.
0: Fatal, fatal. Ara me sento una culpable.
1: Però jo també faré una resposta amb mala bava. Vinga. I sortiré per pataneres. Recomanaré obres completes. Mm-hmm. Crec que, a més, és una manera que tinc de llegir que me defineix molt. Quan m'agrada un autor, m'agrada llegir tot el que ha escrit aquell autor. Vull dir, tenc èpoques de mig any, d'un any, que necessit llegir tot el que ha escrit un autor, a vegades combinant-ho amb altres autories, però hi ha autors que sé que sempre m'agradarà llegir i rellegir, com són Antònia Vicenç, la potència de les seves paraules, la visió de les seves trames. Sempre són trames que impressionen molt, que te donen imatges molt potents. També m'interessa molt la transgressió en totes les formes de Biel Mesquida, una persona que va publicar l'any 74 un llibre que parlava obertament de desig homoeròtic, El vell país on els homes desitgen els homes, un llibre molt explícit, molt valent i molt vell. O sigui, és un llibre que té una bellesa immensa. I una altra autora que sé que sempre m'acompanyarà i que, de fet, la vaig tenir el privilegi de traduir-ne un llibret molt petit, és Virginia Woolf. I la manera en què Woolf entra dins la complexitat de la subjectivitat humana l'han igualat molt pocs altres autors. De fet, igualar no l'ha igualat ningú, però en aquella cota hi ha arribat molt poqueta gent. Mm-hmm.
0: Ara me fas pensar, i crec que era així, fa temporades enrere, anys enrere, quan fèiem el programa d'Hora Baixa al Replà, berenàvem sempre, entre còmetes, en qualsevol dia vàrem berenar amb Antonio Vicenç.
1: Totalment.
0: I en Antonio Vicenç sempre acabàvem nosaltres fent, bé, i a tu amb qui t'agradaria berenar? I en Antonio Vicenç va dir, amb en Sebastià Portell.
1: Sí.
0: I hi ha aquesta, que després ho hem anat veient amb els anys, aquesta connexió entre dos escriptors que no sé on se toquen, perquè a més sou de generacions molt diferents. En quin moment vos tocau i feis aquella xispa?
1: Jo crec que va ser la lectura, per part meva, no?, de conèixer la seva obra i dir, ostres, una autora, clar, jo som de Set Salines, ella és de Santanyí, és lèxic, és pràcticament el mateix, fins i tot paraules que només se diuen en aquell radi de 25 quilòmetres, vull dir, és una cosa molt única, no? I això va ser el que primer me va enrampar, me va estirar, i després veure la immensa ambició de la seva obra, que s'emmiralla o se pot vestir de local, se pot vestir d'allò més immediat, d'allò més aparentment petit i senzill, però que aprofundeixen en la immensitat de l'ànima humana. Uh-huh. I Antonia Vicenç pot ser llegida des de qualsevol racó del món que dirà qualque cosa a qui la tingui davant.
0: Que bo. Anava a dir humil, però pot ser sí senzill, no? Aquesta senzillesa que tu dius.
1: Sí. En Antonia sempre ha estat una autora en qui m'ha agradat molt confiar abans de publicar un llibre, donar-li perquè em fes una primera lectura, i sé que hi ha poques coses que li molestin més, com que hi hagi massa adjectius o que les frases rimen. És a dir,
0: sí.
1: Ella pot tolerar una rima a la poesia, sobretot si la poesia vol rimar, però la prosa no pot rimar, perquè si no genera unes músiques que la prosa no, en teoria no hauria de perseguir. I en aquest sentit, l'Antònia sempre m'ha citat moltes vegades una, crec que és un verset de l'Apocalipsi, que diu, el dia del judici final les paraules sobreres us seran comptades, i intento aplicar-ho molt a la meva escriptura.
0: M'encanta, per tant, senzilla per damunt de
1: tot.
0: I ara parlaves de que millor que no rimin, però és que el català, les paraules, el lèxic, la gramàtica ja és pura musicalitat.
1: Sí, és que dona molt de joc. Jo crec que hi ha molta música que també pot ser atonal, no? I perseguir el ritme, perseguir variacions, perseguir... per exemple, abans citava Biel Mesquida, no? És un autor que jo crec que n'hi ha pocs en el nostre context, en la nostra literatura, que s'hagin inventat tantes paraules i qualcunes les mos han fet les nostres, no?
0: Cert, sí.
1: Llavors, jo crec que això és un regal, i com a lector i també quan m'hi pos com a autor m'encanta imaginar que escrivint i també llegint i fins i tot xerrant, tenint una conversa, feim la llengua, és a dir, decidim com volem que sigui la llengua.
0: Sabem que és molt difícil triar un llibre, per això tu també mos recomanes tots els volums d'aquests escriptors, però crec que has fet exercici d'agafar-ne un, ja que és complicat, comparteixo amb els oients.
1: I de fet és un llibre que objectivament és el que he regalat a més persones que m'estim, que és El paradís són els altres, d'un autor portuguès, Walter Hugo Mae, que el va traduir fa pocs anys Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, i el va publicar Lleonard Muntaner. I el que fa és agafar la màxima existencialista de Jean-Paul Sartre, de dir que l'infern són els altres, no?, i que només dins un mateix hi poden trobar una coherència, una pau, i la capgira, i diu, ostres, no, el paradís és estar amb les teves amistats, amb la gent que estimes, tenir converses, replantejar-te coses, i crec molt en això.
0: Que bo. I dels teus, dels que tu has escrit, t'atreveixes a triar-ne un?
1: Uau, jo sempre diria que és darrer, perquè en principi vaig millorant. Però sí que és vera que he fet llibres molt diferents i que convidaria els lectors a triar i remenar.
0: I és igual de fàcil o de difícil escriure dramatúrgia o un conte o una novel·la?
1: Per jo sí, perquè la forma dels llibres per jo senzillament és com me demanen a ser, però l'ambició o l'aspiració de dir qualque cosa i dir-la bé sempre és la mateixa, i tant.
0: I en Sebastià Portell com escriu? A llapis, a bolígraf, en l'ordinador?
1: Mira, fins fa un any i mig només amb ordinador. I ara fa un temps que me n'he donat que robant hores a cafès amb llapis, amb paper i boli, també puc escriure.
0: Idò, mira, ja mos ha passat el temps. No sé com ho fas, però...
1: això m'ha anat filant.
0: Això passa volant. D'aquí res, una pel·lícula.
2: Vaig observant ses meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Hugo Ramón, vaja pregunta que vos faig, eh? Si has d'escollir un llibre d'entre tots els que tens o has llegit al llarg de la teva vida, quin seria? Com estàs? Com va?
1: Pues molt bé, pues ara molt de dubtes, la
0: clar,
1: veritat.
0: A la massa llegeix? Tu t'endús sí. llibres quan sí. fas la minitransa?
1: Sí, enguany... bueno, no duia llibres físics, però sí que teníem dret a dur un e-book, que era el màxim de tecnologia que podem dur a nivell de comunicacions. Mira, que justament hi ha dues... La Victòria Morell, que coneixeu aquesta casa, m'ha regalat La isla de la mujer dormida,
0: sí.
1: d'en Pérez Reverte. I també me'n va... És que som molt dolent amb els noms i que és... M'encanta de recordar que m'ha agafat i vaig llegir aquests dos llibres que serien els que em van anar molt bé perquè era l'única cosa que me permetia realment evadir-me dels barco quan no podia dormir. Mm. És a dir, moltes vegades havia d'estar amb una orella escoltant un poc el barco, no? Sota quan hi havia poc vent i tal, quan vaig haver de rodejar un anticicló que bueno, un moment que vaig anar primer i que després em vaig quedar sense vent allà, estaves... intentant no moure't dins el barco, trimant ses veles i tal, però al mateix temps t'havies intentat distreure un poc, però no podries dormir, que a mi m'agrada molt dormir perquè som mi, però en aquest moment no podia. I llegir me va ajudar molt, i vaig llegir dos llibres allà del Tirón, perquè la veritat és que era necessari estar amb una hora i escoltant, però la ment un poc també descansant de nos de totes les estones escoltant cric-cric per ajustar ses veles.
0: Però
1: no era el llibre que volia dir.
0: No, ara te'l demanaré, però has dit que somies.
1: Uf, m'encanta somiar.
0: T'encanta somiar i te'n recordes d'allò que has somiat?
1: M'encanta, sí, generalment sí, me'n record molt. Jo tinc somnis molt viscuts. Mm. Sempre xerrava amb la gent que s'encarregava de la meva... de la son, els meus psicòlegs sí. esportius i tal, sempre he xerrat i jo els he dit... Hi ha molt de dies que m'he despertat més cansat de lo que m'he anat a dormir, perquè els meus somnis són tan són reals i nítids i...
0: Intensos, no?
1: Que els he vist amb molta intensitat i moltes vegades, i això ho dic, és 100% vera, jo he arribat a tenir un problema tècnic en el barco per preparar la minitrànsat i no trobar una solució, somiar-ho i somiar que entrava dins el meu container, obria la capsa número 3, agafava el tornillo, destornillador, no sé què tal, anava a la furgoneta, anava a una altra cosa i després solucionava el problema. I el dia següent ho feia exactament així
0: i passava.
1: I és vera, 100%.
0: Per tant, ho tenies aquí de dins i...
1: T'imagina't, descansar que hi vés, però no havia descansat no, molt. I... Però això és el meu dia a dia, de la preparació de la minitransa.
0: Ves, que xerrar-me amb un home, ja sabeu que això és una conversa feta a
1: tres. Obsessionat.
0: No, apassionat. No
1: vale, és vera, havíem dit que era apassionat.
0: Havíem dit que era passió el que te movia,
1: sí,
0: que és regatista, que és navegant oceànic, que actualment, a més, també podeu connectar amb ell com a divulgador, com a conferenciant, és directiu de Real Aeronàutic de Palma, un lloc que jo crec que és un poc com a que teva.
1: Sí, totalment.
0: Ho ha estat sempre, des de ben jovenat. Sí. Quan te pujaves a dir, m'aventuraré a travessar i a fer la volta al món, i allà teníem també el club
1: llavors,
0: que te donava suport.
1: Els somnis se van fer realitat.
0: Exacte. Un home que somia, però jo t'anava a manar, espera que encara no t'he manat el llibre,
1: sí.
0: però bé, que si en 20 minuts de dormir, perquè quan fas una travessia com aquesta en solitari, que travesses l'oceà, no tens molt de temps de dormir. Amb aquests 20 minuts també somies?
1: No, en 20 minuts no somiava. Jo dormia... vàrem establir dos tipus de dormir, 20 minuts i una hora i mitja. I jo, abans de dormir, quan podia, jo tenia una... Jo li dic, es gadget, tenia una parellet que jo m'anava fent preguntes. Has dormit? I anava movent un cursor. I el cursor se me posava en verd o en vermell. Era una cosa que vam fer amb impressió 3D de plàstic, que el tenien el barco, no? Has menjat, el barco està ordenat, estàs, la higiene és correcta en el barco, vas bé de seguretat, estàs fermat en el barco, tal...
0: Això ho feies per tu, però, sí, per donar-te tu les respostes.
1: Sí, per donar-me jo les respostes, jo tenia un cursor que anava, cada frase anava moguent vermell o verd, no? I visualment veia si havia fet les coses. I n'hi havia un altre, que era la son, i quan me deia, vale, és vera, fa temps que no he dormit, jo elegia si dormir 20 minuts o una hora i mitja, evidentment, si les condicions del barco m'ho permetien, la costa a prop i tot això, o si no hi havia barco al voltant, i la pregunta que me feia era... Si tenia pensaments intrusius, dormia una hora i mitja. Mm. Si simplement m'acostava sumar o restar, bastava que dormís 20 minuts. Això m'ha ajudat moltíssim.
0: És molta disciplina, no, Hugo?
1: Sí, sí. Però és que és molt més divertit tenir disciplina, perquè si no, te puc assegurar... Bueno, divertit no ho sé, si no, el cos se deixa anar. Jo sap per què som disciplinat? Perquè som un desastre.
0: Vinga, idò, ara m'has de dir un llibre.
1: Pues, el llibre que està pensant que llegiria seria Moonfleet, sí. d'en Faulkner. No és un llibre 100% de mas, i hi ha molta part que transcorre a terra, Però és un llibre que mon pare me llegia quan estàvem fondejats a qualque caleta de Mallorca. Mon pare, quan jo era petit, va decidir pues, no tenir un cotxe bo, deixar de fumar tot això per poder comprar-se una barqueta, que és el que jo sempre defenc, no? Que les barquetes no han d'estar associades en l'esnobisme i en l'espijisme, sinó a una petita autocaravana. Hi ha gent que fa decisions a la vida i, a més de viatjar i de pagar-se viatges o més d'anar a restaurants, però se compra un barquet. I amb mon pare i mon mare pues, anàvem, quan jo era molt petit, fondejar al voltant de Mallorca i de Menorca. I mon pare va fer l'esforç, perquè al final és un esforç que li agraïa tota sa vida, que me llegia llibres. I cada dia me llegia un capítol, quan jo tenia 2-3 anys, fins que al final se m'ha adonat que mentre ell estava navegant per anar a una altra cala, jo m'amagava de dins i m'ho acabava jo, no? Saps? I Moonfleet és un llibre que vaig tornar a llegir fa uns anys justament per recordar tot això i me va transportar a moments que pensava que havia oblidat. Uh-huh. I per jo és un llibre que, pues, això de contrabandista i d'aquestes aventures i de la foscor de la nit a l'època que no hi havia faros, no hi havia res. Me va fer somiar moltíssim a l'època, me va fer tenir por. És un llibre que tinc molt, molt, molt la sang.
0: Uh-huh. I tu que tens moltes històries que contar, també ets capaç de dur-les a un llibre. Tu també has escrit, o Ramon?
1: Sí, m'ha costat. Mira, jo l'any passat vaig publicar Horizontes. Sí. I t'explicaré per què vaig decidir l'any passat i tal. No? Perquè Horizontes, bàsicament, era el llibre sobre les meves 3 primeres mini-trànsats, no? 2005, 2007 i 2009. I per què vaig treure Horizontes l'any passat? I també vaig dir, bueno, és un bon moment, no? Visquem també un poc, sap, s'embullició de la quarta mini-trànsat, està bé. Però sobretot és perquè quan algo no me va bé, això és una cosa que estic bastant orgullós i és que no tendesc a donar la culpa als altres. I jo necessitava finançament i no tenia sponsor i a més de plorar i dir és que la gent no me vol patrocinar, és que no sé què, és que els mallorquins vivim de costat de la mà. Va dir, he de fer més coses i més coses i més coses per demostrar que puc ser un producte atractiu per una empresa. I va dir, és el moment. O sigui, mentre jo estava navegant, cercant sponsor, gestionant aquestes 100 persones que feia, vaig acabar d'escriure el meu llibre. Que era un llibre que feia molt d'anys que ja tenia escrit, però mai era lo suficientment bo ni per jo i menys per mon pare, que quan llegia em deia que era un desastre. I jo crec que el resultat va estar bastant bo. A mi el que sobretot m'agrada del llibre Horizontes d'aquesta explicació d'aquestes 3 primeres mini-trànsats amb un poc temps que hi havia enmig, no? I amb anècdotes i coses d'aquestes, és que hi ha dues coses importants. La primera és que el llibre de bordo quan estic navegant està realment escrit quan jo estava navegant. Uh-huh. Que també ho he fet per aquesta quarta mini-trànsat, també he escrit a mà, puny o letra, uh-huh, moments, que són coses que mai tots se tornaran a repetir, mai tornaràs a pensar exactament el mateix quan estàs a terra. I tot lo de Horizontes, tot lo que està escrit quan estic a la mà, és real i no he tocat apenas, bueno, evidentment, qual que falta ortografia, tot això que havia escrit a mà, això sí que ho he tocat. I lo segon que també considero i estic, bueno, no orgullós, és com és, no, és el que és l'evolució de l'escriptura d'un nin de 18 anys que comença, no mentida, vaig començar a escriure amb 17 anys abans, amb sa Mare Nostrum, i que l'acaba d'escriure amb 40. L'evolució d'aquesta escriptura que reflexa moltes coses, reflexa sa maduresa o sa falta de maduresa, en un cas, i sa enorme falta de maduresa d'abans, però també reflexa el que ha viscut aquesta persona, no?, amb la seva escriptura, el que ha viscut durant aquests anys. I per això no vaig... Al començament em feia un poc de vergonya llegir el que havia escrit amb 17 anys, no? Era molt pueril, molt tal, i no sé què. Però ho vaig deixar intacte.
0: Era aquell moment, era suor d'aquell moment.
1: Perquè era jo, clar. Exacte. I sobretot, la gent que comenci a llegir, per favor, que arribava en el final, que veuré que en el final, més o manco, arriba a posar 2 paraules seguides un poc millor que quan tenia 17 anys.
0: Bé, però el sugo d'avui és sugo fet de trossets d'Hugos, no?, com aquesta conversa.
1: Efectivament.
0: Des del principi, i totes les vivències, i
1: així és.
0: Tots els obstacles
1: sí,
0: que has anat superant, sí, que veiem que són molts. No mos bastarà una conversa, però encara mos queden 2 trossets que em descollo una pel·li i posar un plat a taula, així que tenim temps.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Barcelona.

0: Jo n'he comptat
1: 27.
2: 27, jo també. Sí, sí, clavats, perfecto. 27. Jo... Per tant, en tenien 40. Uh-huh. I quant de punts suma, Llosota?
3: En total, Llosota ha fet 67 punts.
2: Oh, 67 punts.
1: Està molt bé, està molt bé.
3: Què trobau?
1: Super bé.
4: Està molt bé.
1: Crec que aquest any també n'hem fet.
2: Pot ser.
1: L'any passat no sé quants en vareu fer, però... Em torna a riure,
5: Marco. Va, em riure, exacte.
2: Sí, sí, sí. A passar gust.
5: Jo sempre. Ball on ball.
2: 67 puntets, que bons són. Vos esperaran amb els braços oberts, Llosata, quan arribeu.
4: Esperem que sí.
2: Què feis en l'estiu, Llosata?
4: Bueno, de dia no sortim molt, perquè fa molta calor.
1: Això és normal.
4: Però al vespre anem al bar del poble que té obert fins tard i estem allà jugant a carta, mos trobam amb tots els amics.
2: Ah, sí? Jugueu?
3: Jugueu a truc?
4: Bé, qualcun juguen a truc i qualcun xerram entre nosaltres.
2: D'acord.
5: Nosaltres som de xerrar.
4: Sí. Sí, sí.
3: No és molt de ser llengua.
1: I de què xerrau, xis, comem.
3: Quines són les notícies del poble aquest estiu? Man, quines novetats hi ha per Llosata?
4: Ui...
5: Que segon que no se pot dir.
1: No.
3: Xiu-xiu-ot-jot, sí, són...
1: Hi ha coses que se
4: sí,
1: ràdio no...
4: Sí, ja
1: no, no. Que encara s'entenarà tothom.
4: No, tot ja xerrant de men que anirà disfressat aquest per la gincana, ara que hem fet un grup nou de carnaval, la joveneu, pues, també men de que anirà disfressats en guany...
5: De carnaval sempre se xerra.
1: Sí, sí, gener, penseu d'un any per l'altre, sí. Cada i cada.
4: Sí, sí.
1: Acabes carnaval i ja l'any que ve d'això.
4: Sí, sí.
5: Ha d'un noturar, això.
2: Els joves són actius.
4: Sí. Bé, no, i els adults també.
2: També, també.
4: Sí, sí.
3: Els majors, tio.
1: Els majors de 25 anys.
4: Sí, sí,
1: no?
4: Sí, sí.
3: Ja són vells, nosaltres. Però heu ficat el dit dins allà... Què se diu?
4: El dit de l'et.
3: Sí, l'heu ficat?
4: Sí.
3: Vos han fuit els pedastres?
4: Sí, bueno, depèn de l'any.
3: Perquè jo li vaig ficar, que sempre entenc que no m'ho va anar bé, eh? Però bé, pentura, perquè no són de llocs de tot.
2: Però tenies pedastres i no te varen fugir.
3: Encara entenc, mireu.
2: Entens?
3: Sí.
2: No t'ho veig ni.
4: Allò s'ha estirat
3: de tornar. He de tornar, ho tenc a prop. Sí,
1: sí. Tornar de festa a Llosata i...
3: De
1: funciona,
3: festa i de passada.
1: Sí, sí.
4: Bueno,
1: s'ho
4: diuen. S'ho diuen.
2: Llosatí.
4: Supost. A nosaltres no funciona.
2: No ho som.
5: Estem beneïts, nosaltres.
2: Moltes això. Gràcies a tots tres, Xisco, Caterina i Luna. Moltes gràcies per venir.
4: Gràcies
2: per
4: venir.
2: Per aquests puntassos que heu fet.
5: Gràcies.
3: Gràcies.
6: IB3 Ràdio és història.
2: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.

Merci. Merci. Merci. Thank you. Merci. Creole love call.

0: Heu de saber que aquest divendres Fabian Roeland publica una versió de la Balanguera, cantada per la seva filla de 12 anys.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tèntol. Són les 4 i 5 minuts. Han jugat amb el poble de Lloseta. Han fet molt bona puntuació. Sobretot, han rigut molt. Han passat molt de gust.
1: Sí.
0: I d'això... va, de passar gust.
2: El guanyar fa riure, no han guanyat, però han rigut.
0: Han rigut, han passat gust. I si, a més, te'n vas a que teva amb punts, beníssim. I ells n'han fet, en total, 67.
2: 67, sí.
0: Sí, sí. Han fet un bon paper. Per tant, ha arribat el moment de conèixer aquesta notícia del dia que han comentat que és una nova versió de la Balanguera.

0: Miquel Junc i Maria Pons, sou com aquí, van? Continuau, asseguts. Som, sí, mos hem aixecat un moment.
1: Res,
0: bé,
1: un
0: jo,
1: minut.
0: Ni això, crec. Però bé, sí. Clar, és que els informatius podrien ser més llars.
1: Sí, podria escoltar
2: més estona. Però no és un butlletí.
0: Bé, és el butlletí, informatius, serveis informatius. Bé, podrien,
2: després de
0: podrien contar més coses.
2: Quan bé, diguin clar, sol de 7.
0: Expliquen l'actualitat i és l'actualitat, clar, men. Són un butlletins de 4 minuts, màxim, no? La Marga Cifra me mira amb una cara, sí, me fa així. Sí, sí, són de 4 minuts. Marga Cifra, que s'ha incorporat aquí al control tècnic, ha pres el relleu d'en Lluís Fortesa i serà durant aquestes 2 hores, espera.
1: Ella és a xiula.
2: Però això?
0: Però te xiules a tu
2: mateixa?
0: O mos ho fas a nosaltres?
1: Ella mateixa.
0: Sí, ella mateixa.
2: Ara de cop i volta, no m'ho esperava.
0: Bé, i avui ho dèiem, hem de conèixer aquesta notícia que ens du a parlar de la Balanguera en l'any Alcover i d'aquesta versió que ha fet el músic i productor Fabián Roeland.

0: Això encara no és la versió d'en Fabián.
1: Aquesta la coneixem.
2: Això,
0: la versió original, no? Bé, original no, l'himne de Mallorca, que és el cantant per Maria del Mar Bonet. Però enguany ja ho han xerrat diverses vegades a Tentols, han complit 100 anys de l'estrena musicada de La Balanguera. Aquest poema d'en Joan Alcover, escrit el 1903, va ser convertit en cançó gràcies a la música d'Amadeu Vives. I el 1926 l'Orfeó Català la va estrenar al Palau de la Música Catalana.
2: Amb el temps, aquest poema llegit en cercles literaris va passar a convertir-se en un cant col·lectiu i l'any 1996 el Consell de Mallorca va reconèixer aquesta cançó com a himne de l'illa. Gira.

0: I la Belenguera ja forma part del patrimoni mallorquí i és molt més que una obra literària, és una metàfora del pas del temps, de la memòria i de la continuïtat d'una illa que teixeix el seu futur.
1: Enguany, com dèiem, s'han commemorat dos aniversaris molt significatius en nombrosos actes arreu de Mallorca. Un és els 100 anys de l'estrena musical de la Belenguera i un altre és el centenari de

0: Me'n volia dir el cove. Sí. Que he dit drove, ja.
1: Coses del directe. Sí.
0: És que tenc un amic que no m'ho drove i clar. Jo miro.
2: Hi ha Jaume Bernat, que, també drove.
1: Exacte, sí, sí.
0: M'ha fotut el coni.
2: No, el cove, no el cove.
1: No el cove, sí. El cove.
2: Any el cove, també. Pot ser any a drove.
1: També.
2: Com vol, sí. No?
0: Qui té boca s'equivoca, sí, home. Sap el que hi ha.
2: Jo també m'equivoc, tots.
1: Bé, la Balanguera ja fa molt d'anys que forma part del nostre patrimoni i està versionada per molts artistes de molts estils diferents. I és que fins i tot hi trobam versions infantils com aquesta, feta pels Cucorba.
3: La Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil.
4: Vull que buida sa filosa de nostra vida treu

I vam escoltar primerament la Maria del Mabonet, llavors Escocorba, i ara també escoltarem la versió feta a capella amb aquesta dels Capella.

0: sense tenir cap instrument que sona de plena. No?
1: Sí.
2: Sí, ho pensava. És increïble, cap pala.
0: Sí, sí, sí. Però bé, també hi ha versions reggae, oberta, que hi ha de tot, no? Com aquesta d'un grup que se diu Bruts.

0: I doncs sí, això sí que no, no, no ho havíem vist venir.
1: No,
0: gràcies,
1: no,
0: Miquel.
1: Però jo, sí.
2: Fa que n'hi ha.
0: I també tenim versions ben animades, com aquesta dels Ocults.
3: Girant l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió.
2: Aquesta...
0: No, no, això torna a ser Toni Xanga.
1: Estan molt tant en amarga i s'ha embuat.
0: Home, amb aquesta gent que està aquí per darrere...
1: Aquesta gent que molesta en amarga, per favor...
2: La punyen.
1: Fora.
0: Roix. Roix d'aquí. Vinga.
2: A veure, com aquesta d'Ocults.
0: Ara és d'Ocults.
2: Escopetejada.

0: ben animada, aquesta dels ocults.
1: Sí. M'encanta. Sí, m'han encantat totes, Miquel. N'hi havia més encara.
0: N'hi havia més, però és que hauríem fet un programa
2: clar, no,
0: infinit.
2: N'hi ha moltes. Clar. Sí. Hem d'anar en esbassó.
0: Exacte, hem d'anar en esbassó. Avui escoltarem una versió ben nova, més electrònica. La que ha fet el DJ i productor de música electrònica, en Fabian Roeland, acompanyat per la veu de la seva filla de 12 anys. I vos hem de dir que l'estrenam en primícia atenta una altra vegada aquesta
1: setmana. Que tenim una setmana de primícies.
2: Una setmana de primícies, eh? Sí.
0: Ell no la publicarà fins divendres, però avui nosaltres vos en deixem escoltar un petit tast.

0: Aquesta versió de La Balanguera feta per en Fabian Roeland i cantada per la seva filla d'aquesta manera tan bé, i en volem parlar d'aquesta nova versió amb el DJ, músic i productor que l'ha fet, amb en Fabian Roeland. Com estàs, Fabian?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Que guapa, eh?
1: Gràcies, gràcies.
0: Clar, per què decideixes fer aquesta versió? És per celebrar aquest centenari. Com surt aquesta idea?
1: Bueno, aquesta idea surt l'any passat, quan escolta la meva filla que la canta, i m'emociona, i me posa la pell de gallina, i decideix pues, que alguna cosa havia de fer, i d'aquí surt tot això.
0: Clar, que nom, la teva filla?
1: Clau.
0: I ella canta ja? Canta cap coral, escola...
1: Bueno, havia fet un poc de coral de petita, però bueno, sobretot és autodidacta, un poc com tots a casa, i canta molt, uh-huh. I canta, sí, molt, uh-huh. molt guapo.
2: I supos que la teva filla l'ha après a cantar a l'escola, no?, com molts infants mallorquins dies que havien d'assetjar per celebrar aquest centenari.
1: Sí, efectivament, això era el curs passat, que, bueno, no era pas centenari, però la cantaven, i d'aquí ve. No ha estat aquest any, que també ho han fet, però, bueno, sí, ve d'escurs passat.
2: Uh-huh. I com va sorgir tota aquesta col·laboració? Com se va agafar ella en això de poder cantar una cançó que se publicarà, que sortirà publicada?
1: Bueno, ella, bueno, molt contenta, sobretot per l'experiència de fer una cosa diferent junts. Li va sortir molt natural, ja t'he dit que a la segona toma de veu pràcticament ja ho teníem.
2: Ja m'ho diràs.
1: I, de manera molt natural, no sé, ha estat algo que per mi també ha estat un regal, fer algo amb ella d'aquesta manera.
3: És que canta com un àngel, tot sigui
1: sí,
3: dit.
1: Sí, sí. Gràcies.
3: Una versió que mescla instruments tradicionals amb producció electrònica. Com va ser que sorgís aquesta mescla, aquesta hibridació, Fabian?
1: Sí, bueno, com que jo, per una part, faig música electrònica com a productor, un poc compositor de música electrònica, pues, bueno, quan va gravar sa veu, jo ja tenia una petita base melòdica amb algun sintetitzador, però, bueno, sintetitzadors ja, com podeu escoltar, molt, molt respectuosos amb el que seria el so de ses altres, no? Perquè hi ha un so de castanyetes, un altre de tamborí un poc tirat cap a baix de freqüència... I, va sorgir un poc així, la composició, intentant ser molt, molt respectuós.
2: I què representa per vosaltres aquest himne de Mallorca? Que vos transmet més enllà de la lletra, també musicalment?
1: Ostres, jo aquest himne fins ara, pues, bueno, sí que me representa per carinyo i amor cap a la terra, però és vera que quan li vaig sentir cantar a ella... Considero que, no sé si és perquè és la meva filla o perquè probablement ha influït o per la veu que té, pues m'emociona molt més.
2: Mm-hmm. Normal. Hi haurà més col·laboracions amb la teva filla d'aquí poc, en podrem escoltar més de cançons.
0: S'ha obert, s'ha encetat
2: sí,
0: un molo.
2: Perquè ara aquí, el millor pare i filla poden fer un projecte junts.
1: Pues pot ser. El tema és que és molt jove encara.
2: Clar.
1: Però no vull posar-la en un escenari de moment encara. Però sí que probablement, si van sorgint, jo som una persona molt inquieta i sempre tenc idees, i si escolta alguna altra cosa que m'emocioni, pues és molt probable que n'hi hagi més, sí. Mm-hmm.
0: Clar, ara la traus divendres en aquesta versió de La Balanguera. Què en penses fer, però? Quedarà penjada, publicada, o faràs algun tipus de presentació?
3: Videoclip, per exemple.
1: De moment no tens res pensat. Perquè bueno, estic de vacances i els tempos han estat així, jo ara estic en el Pirineu, he hagut de sortir a un parc perquè no hi havia cobertura a casa i no torn fins a finals de mes. Llavors, sí, directament el que passarà és que estaran totes les plataformes, aquesta cançó. El que sí que m'agradaria és, en un temps, treure-la en vinil, perquè seria la forma en la qual jo, quan faig actuacions com a DJ, que només punxa en vinil, pues posar-la. Però de moment no tens res pensat.
2: Ara que xerres de vinil, Fabian, enguany també has publicat un EP d'electrònica en format vinil titulat It Is Worth It, i que conté dues cançons, Yo Piri i aquesta My Soundtrack, que ara escoltarem.

0: un EP, Fabián, que només has publicat en vinil. També mos has dit que només punxes en vinils. Per què aquesta aposta per el format físic? Què aporta la música?
1: Vale, com a aposta per part meva, simplement un acte romàntic i de passió. No penso que sigui ni millor ni pitjor que d'altres, perquè altres formats t'aporten més possibilitats a l'hora de punxar i actuar. Però, clar, jo vaig començar a comprar música i a punxar fa uns 26 anys. Era època de tenda, no? Pues que tu anaves a... Jo vivia a Barcelona, llavors, i bueno, anaves a totes les tendes, pues, coneixies a tota la gent que estava a les tendes. Era com, no sé, una forma de cercar totes les gavetes i després escoltar, seleccionar, fer una relació amb qui venia la música. És com qui ara va a una llibreria i té relació i li recomanen coses i tal. I llavors jo, sí, és una aposta que, bueno, que tinc clara, sempre ho he fet només així, i és per això, perquè encara que pretenda, és el que sol fer.
0: És molt diferent punxar en vinil que punxar en digital. Quines coses s'han de tenir en compte per fer-ho?
1: Vale. Punxar vinil és molt, molt, molt diferent que punxar digital, més enllà de la matemàtica pròpia de la majoria de temes de música electrònica fets a partir de mitjans dels 80 i tal, entre el disco, house i techno i tal. És veritat que hi ha una matemàtica que sol ser molt, molt semblant, no? Cada 16 o 32 compassos has de ficar el següent tema. Què passa? Que el digital te dona la possibilitat de que se t'equadri, bueno, o pots quadrar manualment, uh-huh, i és molt més precís, o se t'equadra tot sol, així com pots fer loops i posar més efectes. Amb el vinil, jo, que toco algun instrument, sempre ho he comparat com tocar un instrument, perquè és veritat que era, a part d'una inversió de tots els teus dobbers en comprar els plats i anar a tendes a comprar vinils, el procés d'aprendre a quadrar, perquè, bueno, té els tècnics, té un pitch que va més ràpid i més lent, l'has de tirar també amb aquesta matemàtica que deia, i després, bueno, és un procés de... Després has d'anar tocant la galleta o la part exterior, i és un procés, pues, d'anys, realment. Així que sí, sí que és molt diferent. Has d'estar una sessió a vinil, has d'estar superconcentrat, uh-huh, per poder-hi punxar i que quadri tot.
2: Punxaràs aquesta balanguera amb BPMs més accelerats?
1: No. Si la punxaré així com és. Uh-huh. Sí que, bueno, tant de bo en algun moment pugui sortir a vinil, encara realment està tot molt incipient, però suposo que ho aconseguiré. I clar, no, sí que m'entra. Però obrir o tancar una sessió, clar, o perquè en el final la meva música és bastant, sí, com una... punts tots els estils de música, no? Tant techno com house, com electro, com minimal, però sempre hi ha com una reminiscència un poc emocional en tot, i jo crec que sí que me pot entrar.
3: Mm-hmm. Ara que xerraves d'estils en aquest EP nou, It Is Worth, sí, It, per quins gèneres diries que te mous?
1: Mira, m'encanta que m'ho demanis, perquè estic superorgullós, perquè no se pot definir gaire clarament.
3: Ah, mira, avui dia passa molt això, sí, també, sí.
1: Sí, exacte, el que passa no sé, aquest tema, per exemple, que heu posat, si vos fixeu, quan comença, té una part trance, se podria definir com a trance, no és trance psicodèlic que hi ha actualment, o més ràpid, no? Però és molt trance. Després entra com un, bueno, com un sintetitzador molt electro, i després entra com un, aquest, bueno, aquest dit, que això li podríem dir com un poc més com a minimal, també trance, i també té techno, no sé, té un poc de tot.
0: Un poc de tot, sí. aquest treball va ser la primera referència d'un nou segell mallorquí, que és de Thursday's Records. Com es pots explicar d'aquest projecte? Perquè diries que és important fer pinya entre els productors, entre els DJs de Silla?
1: Claro, no, totalment, a tots els nivells. Si feim pinya, feim força. També, bueno, no sé si ho sabeu, però s'ha creat els Mem Awards des de fa un parell d'anys per part de Zulos. Aquí s'està començant a generar un poc de sentiment de comunitat, que és una cosa que, al final, com a DJ sols està bastant sol. És una professió que no acabes de relacionar-te, i això ho està aconseguint. En relació a Segell, sí, quan, bueno, em van proposar Thursday Records, de treure pues, un EP i tal, quan va saber que un segell local, pues, m'ha fet molta més il·lusió.
0: Perquè, clar, fins ara havies tret en segells de fora, no?
1: Sí, sí, quasi sempre segueix i de fora i moltes vegades per desgràcia en digital. Mm. Així que, bueno, molts temes que tenc fets, però no els he pogut punxar.
0: Exacte. I res, ja per acabar, Fabián, m'agrada dir que et de vacances fins a final de mes, però on te podrem veure, Mallorca o Balears, pròximament? Punxaràs a qualque banda? Te podrem veure aquí a propet?
1: Vale. La següent actuació que tenc és dia 30, en el Jardí. Mm-hmm. Jo arribo dia 29 vespre amb un cotxe ple de coses i hauré de desfer les maletes i descarregar el cotxe i preparar la sessió. Però sí, dia 30, en el Jardí, amb The Blaze.
2: Mira, The Blaze, molt bé. Amb
1: Peces Raros i Paco Colombas també. I bueno, sí, en aquell event. Després en tinc algun més, però bueno, aquell és el següent.
0: Sempre fa content punxar de fora uns DJ com The Blaze, també.
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que The Blaze, sobretot en el format directe, me pareix que generen algo molt especial, sí. Mm-hmm.
2: Que és el que escoltes més, darrerament, Fabián? Ara que citam una referència. No sé si has descobert algun nom així que vulguis destacar.
1: Pues vaig comprar fa poc un triple de tal Baumann, que me va encantar, i després és que escolta tot, també tot la guitarra. Bueno, també avui he escoltat un poc coses de Glimmer, que és el meu grup, que també traurem uns quants temes d'aquí poc.
2: Aviat.
1: És que escolta molt de tot.
0: Aviseu-me'ls, idò, quan tragueu temes i passeu per Tentol.
2: Treure un disc o EPs o senzills?
1: Tenim tres temes per treure, dels quals estem molt, molt, molt contents, i jo crec que al llarg d'aquest any o el que ve pues, aniran sortint, sí.
2: Tot d'aquells que vas a les tendes de discos a trascar per d'incubetes, encara?
1: No, és la forma que... Com per internet, molt de tant en quant, però sí, sí, absolutament. Per exemple, sobretot quan vaig de viatge, que nosaltres, pues, bueno, de tant en quant anem viatjant, bueno, la meva dona i les meves filles ja saben que jo tinc mig dia o dos mig dies d'anar a les tendes d'aquella tenda, i clar, això te possibilita el fet de trobar segells o temes o artistes que no hi ha on estàs tu, i és molt guapo.
2: Clar. Molt bé, Fabián Roeland, gràcies per aquesta nova versió, per aquesta nova aportació que has fet de la Balanguera amb la teva filla de 12 anys, i també t'agraïm que mos l'hagis deixat d'escoltar abans de que la traguis, dies abans de que surti aquesta versió. Supos que ja m'havies escoltat tantes que necessitava també la Balanguera una versió més electrònica, no?
1: Més amb... Sí, és vera, ara en el principi del programa d'aquesta segona part, que he escoltat totes aquestes versions, que la majoria, gran majoria, no les coneixia, pues, i m'ha agradat escoltar-les, pues sí. De fet, també m'ha agradat veure que aporta algo diferent.
2: Així és. I t'ho agraïm. Gràcies, Fabián.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, una ferrada. Bon estiu.
1: Adéu, bon estiu. Adéu.
4: Pento. IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Tentol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Accessoris d'aprenentatge i entrenament de natació. Quan aprenem a nedar o quan entrenam, no només fem servir banyador, casquet i ulleres. També tenim a l'abast diversos accessoris que ens ajuden a millorar la tècnica i a treballar aspectes concrets de la natació. Un dels més coneguts és la taula o planxa de natació, que ens permet centrar-nos en el moviment de les cames i ens ajuda a mantenir una bona posició dins l'aigua. En català esportiu, taula de natació és la forma més neutra, mentre que planxa és molt habitual entre nedadors i monitors. Si, en canvi, volem treballar els braços, podem utilitzar el flotador de cames, un accessori que ens ajuda a mantenir les cames immòbils i a concentrar l'esforç en la braçada. I qui no coneix el xurro? Aquest flotador allargat, que també podem anomenar flotador de xurro, és molt habitual entre els infants i serveix com a element de suport per aprendre a nedar o per fer determinats exercicis. També poden trobar les manoples, no manoples, uns accessoris que es col·loquen a les mans i que augmenten la resistència dins l'aigua per treballar la força i la potència de la braçada. N'hi ha molts més d'accessoris de natació, però els deixarem per un altre dia. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracop, amb Raquel Agüeros. Parum.
2: Les 4 i 32 minuts, Ina Raquel Agüeros, que ja és aquí.
3: Bon dia, Corets.
2: Raquel, com estàs?
3: Molt bé, estava fascinada amb l'entrevista d'en Fabián i amb la veu d'Ana Clau.
2: Sí, sí, eh?
3: Molt.
4: Sí, el Manco, com ha dit ell, és una versió totalment diferent de tot el que s'havia fet fins ara.
3: És diferent, però tampoc és tan diferent.
4: No.
3: És a dir, realment...
4: Conserva la part de la balanguera, la part tradicional.
2: És una nova pell, una nova...
3: Ai, jo m'ha encantat aquesta nina, la veritat és que... Bé, també entenc molt bé, no?, el que diu son pare de... No sé si l'exposareu o no, perquè, clar, és molt nina encara, i això, clar, això s'ha de... Això s'ha de controlar bé, però si no...
4: De fet, li vaig demanar per entrevistar-los a tots dos.
3: I no.
4: Primer m'ha dit que sí, després m'ha dit... Això rata amb ella i millor que no, perquè no la vull exposar tant encara, que encara té 12 anys.
3: Jo també m'ha parell molt bé.
4: I li he dit, ho entenc perfectament, entrevistar-me tu i ja m'ho explicaràs tot el que...
3: Doncs mira, ara... Això ve molt a compte amb el que xerrarem avui, al marge de portades i tot això, perquè estan sorgint nous personatges, normalment són dones, filles de famoses...
5: Nepo babies.
3: Nepo babies.
2: Nepo babies.
3: Nepo babies. No. Home, mare...
2: Què vol dir això?
3: Ara, bueno...
5: Amen, jo...
3: Gràcies, Maria, gràcies.
5: Nepo babies,
3: no, Maria és l'única, vos he de dir, que va un poquet en jo.
4: Sí, jo és que... Raquel, jo m'ho sabia.
3: No.
2: Jo vaig perdut.
4: Jo només miro les portades que mos envies.
3: Ah, molta gràcia.
4: Però és que tampoc entenc res.
5: Bé.
3: Home, hi ha un senyor dit Alberto de Mónaco.
4: Mira, avui sí que conec una persona.
2: El coneixem.
4: Avui conec una persona.
5: Qui?
4: En Pep Guardiola.
5: Ah, és que sabia que diria algo de futbol.
3: Bé, no, que això no vale.
2: Acabem temes. Nepo
5: babies. Nepo babies són els fills de famosos que, arrel de ser fills de famosos, també s'han fet famosos. Com, per exemple, podria ser na Gracie Abrams o na Miley Cyrus o... És que n'hi ha molts.
3: N'hi ha molts i, clar, també hem de destriar, no?
5: També, que n'hi ha que tenen talent i després n'hi ha que no.
3: Exacte.
5: Sí, no que perquè sigui Nepo Baby...
3: No. També Nepo Baby, també te vull dir una cosa, potser sigui una expressió un poquet... No ho sé.
5: Na Dakota Johnson, també.
3: Na Dakota Johnson, que tu diràs que... Na Dakota Johnson, tu diràs que és una Nepo Baby.
5: Ho fa molt bé, Na Dakota Johnson.
3: Jo crec que ja no és una Nepo Baby. Vull dir, potser ho siguin en el principi del tot.
2: Clar.
3: Estic xerrant, en aquest
2: de
3: cas,
2: jovenets,
3: per exemple, de la filla de Paula Echevarría, per exemple, i de David Bustamante. Na Daniela Bustamante té 18 anys, acaba de fer els 18 anys, i ja, és a dir, les revistes ja poden despixelar la cara. Això què vol dir? Que ella, si vol, ja pot fer les seves coses. Bé, ha fitxat per una agència de comunicació de les més top i ella se pujarà aquesta onada. Es veurà que la seva mare, Paula Echevarría, té crec que va ser de les primeres influenciadores, diguéssim, en so sentit real d'influenciadora, és a dir, amb marques publicitàries i tot això. Ella és actriu i ella ha sabut, perquè cada pic la veig manco a sèries, per exemple, o a pel·lícules, i ella s'ha especialitzat molt en publicitat i a través de les xarxes socials, és a dir, estem xerrant de persones amb unes comunitats molt, molt grosses.
5: De milions.
3: De gent.
4: I de fa molt de temps, també.
3: De fa molt de temps. És a dir, que la seva credibilitat és real. Tu saps que és una publicitat, però tu te la creus. I després n'hi ha altres Nepo Babies que, bueno, estic xerrant de Jules Janeiro. Jules Janeiro és la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario. És a dir, Jules Janeiro és germana de la filla de Belén Esteban i de Jesulín de Ubrique.
5: Andreita. Andreita, no?
3: Andreita, que Andreita té 26
5: que ja
3: anys.
5: Andrea...
3: Viu als Estats
2: 26,
3: Units.
2: 26, has dit.
3: Crec que té 26.
4: Sí. Quasi la mateixa edat que jo.
3: Sí. Viu als Estats Units des de fa molt de temps. Ella va fer allà la seva carrera. No ha volgut saber res dels mitjans de comunicació, de la fama, de pujar-se en el carro. No ha volgut.
5: De que queda farta, també, no?
3: Bé, home, és clar, el cas de sa mare i de son pare ha estat també tan intens, tan llarg, no? Que jo crec que en el final ella ha sabut aprofitar bé, segurament tots els talvis que tenia la seva mare per poder partir i poder formar-se en les millors universitats.
5: I ser una persona anònima allà on ha anat.
4: Si hi ha dobbes és fàcil, això.
5: Sí, això també és vera.
3: Sí, però molt de pics, si hi ha dobbes de vegades no hi ha molt de cap. No.
5: També te pot corrompre fàcil.
3: Sí.
5: O te pots desviar...
3: Clar, perquè no saps el que costa guanyar-ho, no? I jo crec que aquest és un dels grans perills que té. Bé, a Jules Janeiro ara ha donat la passa de convertir-se en una persona pública. De fet, ella va denunciar i va demanar ajuda a la justícia perquè no la traguessin quan era menor d'edat, ni tan sol amb la cara pixelada. Però bé, ella va explicar que ella ja havia donat la passa i que endavant, no? O sigui que bé, ja ho veurem. De moment ha començat fent campanyes de publicitat, una entrevista a la revista Hola, que ja la varen comentar aquí, crec que fa 2 o 3 mesos, i ha com un dardito a Belén Esteban, és a dir, ella ja comença forta. No sé si va començar Belén Esteban o va començar Net Jules, que jo crec que se diu Júlia.
5: Bé, però en anglès per ell que sona més...
3: Jules. I ja ho veurem, què ens tenen preparat. Supos que anirà pel món dels reality, segurament també, i s'aprofitarà, òbviament, no? Ja tenen molt de seguidors a les xarxes socials. Ara el que falta és que aconsegueixin credibilitat. No? Que això no té a veure amb el número de seguidors. Dit això, hi ha un bon brou amb els influenciadors.
5: Mam.
3: Influenciadores.
4: Sí. He vist coses avui.
2: Què ha passat? A veure.
3: Ha passat que, clar, quan tu vius a un món de dulce i caramelo, de vegades...
5: Mel i sucre.
3: De mel i sucre. Gràcies, Maria. De vegades tens el risc de perdre la perspectiva, no? De la realitat. Quan una persona, davant dels seus milers de seguidors, es queixa de que enguany només ha tingut un mes de vacances...
5: Qui ha estat, això?
3: En comparació, molta gent.
4: Que el deixem de seguir, oi?
5: Però, vaja, jo no sé què són, les vacances.
3: Clar, en comparació a l'any passat, que pot ser, se pegassin 3 mesos de juri-juri, està molt bé, no? Està molt bé. Clar, quin és el perill de tot això? Tu ets un personatge públic. Tu pots dir la teva, però la gent que te segueix també té tot el dret del món a contestar-te i a dir-te coses que no t'agradin.
4: Mm-hmm. No, més dic, que ningú. Ja era hora que la gent se'n doni un pot de compte de la gent que segueix, perquè hi ha segons quins influenciadors, perquè... Que...
3: Bé, potser també hem pervertit la paraula influenciador, tenim influenciadora.
6: Aportaràs noms o no importa?
3: És que és igual, perquè és una onada, és una onada, no? I tothom també s'està pujant en el carro. També hi ha influenciadores, sobretot dones, que han estat dient, mira, jo visc d'això, de les xarxes, i per favor, que ningú digui que és una cosa duríssima i tot, una altra cosa que tinguis un negoci a part, vale? És una feina privilegiada.
5: Exacte, clar, és que és una oposició que la resta dels mortals...
3: Clar, hi havia una dona que es diu Marta Peñate, que va sortir d'un reality show, que va dir, mira... és que, per favor, que la gent se n'adoni que el que jo rep per pujar un post és el sou de la persona que jo me segueix, és el sou d'un mes de la persona que me segueix, no? És a dir, crec que ara se posarà un poquet tot en el seu puesto i crec que és una cosa bona. No?
5: Revolució.
3: Perquè aquesta bimbolla havia d'esclatar en qualsevol moment. Maria, jo què vol que te digui?
5: No, home, per ahí veníssim,
3: jo què vol que te digui?
5: I si tu t'esposes, i ja està, t'esposes també que t'arribin coses que t'agraden i que no t'agraden.
3: Sí, el que ha passat és que quan tu controles, diguéssim, el teu relat, hi ha molt de famosos que ho fan, i que abans potser donaven entrevistes blanques, és a dir, que pactaven les preguntes amb les revistes i tot això, i que una revista amiga mai le posaria en un compromís de demanar-li qualsevol cosa, pues ara, ara ho fan això a través de les xarxes socials. Clar, tu tampoc té molt de sentit. És vera que hi ha molt d'odi als xarxes socials.
4: Moltíssim.
3: Nosaltres no ho sabem perquè... És a dir, això supos que va també en conseqüència amb el número de seguidors que té la gent, no? És a dir, afortunadament nosaltres no coneixem, jo al manco, al marge d'un parell de coses que mai em puc dir per Twitter, molt puntuals.
5: A Twitter sí que hi ha odi, mare.
3: Molt puntuals.
6: Les xarxes han generat aquest odi, que supos que... humanament i vida dins la condició humana, aquest odi. O també l'ha creat.
3: Jo crec que sí, perquè la gent pel carrer no te va dient aquestes coses.
5: Clar, com que hi ha la barrera aquesta que no estàs cara a cara, que hi ha una pantalla, no? I de la gent pentura és més valenta a l'hora d'opinar
3: o
5: sincera.
3: O potser també la gent diu, bé, només és una xarxa social, és com un diari, no se l'ha de donar tanta importància. Bueno, o sí, perdona. O quan la gent diu...
4: Són influenciadors per qualsevol cosa, perquè influeixen per
3: damunt. O quan la gent diu, no, és que jo tinc les redes privades... Clar, no. Tengo el candau, però com que tens el candau?
5: Quin candau?
6: El candau bloquejat, és privat, compte privat.
3: Com posar-te una clau, diguéssim, no? Tu tens Instagram, per exemple, no?
5: Sí.
3: I t'ho poses privat. Clar, és a dir, a tu t'han de demanar permís, qui te vulgui seguir. Sí. Jo en el principi ho tenia així, i després vaig dir, ai, quina tonteria.
5: Vas dir, però si jo sóc influencer.
3: No, però dir...
6: Dius, no he de demanar, donar permís a ningú, no?
3: Bueno, si tu jugues en aquestes regles...
5: No sé.
3: Està bé xerrar també i... És a dir, no ha res privat, eh? Que la gent no se pensi
4: realment,
3: que si té una clau...
5: Està a internet igualment, no?
3: Clar que sí, és que és això, ocult, és que és això.
5: Aquesta petjada digital que diuen...
3: Bé, que després tu pots recórrer i si hi ha una cosa, jo que sé, una mentida, un bulo que s'ha creat, no? O fins i tot una sentència que diu que això s'ha de retirar, això se pot fer i se retira, O sigui que això... passa més del que pensam. Però bé, dit això, jo volia xerrar avui de moltes coses. Jo volia xerrar... començant per la revista Setmana, que tenim portades. Tu me dius, Miquel Jun, que no coneixes a ningú que surt a la revista Setmana, a la portada.
4: Però deixa'm mirar la portada.
3: Obreu això, perquè a dalt, a l'esquerra, hi ha una finestreta, per favor.
4: Conec la família reial.
3: Bé, home, sí, és que si no la coneixis, també te dic.
5: I és de baix a l'esquerra, també.
4: En Cristiano Ronaldo.
6: Però has dit la finestreta a l'esquerra.
3: A dalt.
6: Alberto de Mónaco.
4: Uf, aquesta foto...
6: Como nunca lo habíamos visto.
3: No, per favor.
6: Jaume Damant.
3: No, per favor.
6: Un davantal.
5: Ai, són els fantàstic.
6: En forma de camiseta per anar a la platja...
3: És que jo crec que és una camiseta
4: sencera,
3: no?
4: No, és una camiseta, sencera, no? És una camiseta.
6: Tipus camisón?
4: Una camiseta amb un dibuix d'un cos amb un biquini.
3: No sé com explicar aquesta foto.
4: És una camiseta amb un dibuix d'un cos amb un biquini. Dibuix.
6: No és que dugui unes transparències, dugui un biquini.
4: No.
6: I se li transparenti el biquini a l'Alberto de Mónaco.
5: No.
6: Exclusiva.
3: Que potser podria ser.
5: Però que li ha passat anat de festa...
6: És una exclusiva de setmana.
5: De comiat de solter? Com va això?
3: És que jo no ho vull saber, vull dir. És a dir, com te deixes fer una imatge així?
5: Home, no sé de què deixar, de què
4: potser ja era provocar la premsa, això, no? Ja, no?
3: Perdona,
4: ja que te fan fotos en el teu vaixell...
3: Escolta, si tu no vols que te facin una foto, no te la fan.
5: Bé, per començar, qui se compra aquesta camisa?
6: I on se la compra?
3: Pues Alberto de Mónaco, como nunca lo habíamos visto.
5: Ja ha dit, mira, ha tirat el ferretó i ha dit, au, venga.
3: Habría de posar, y como nunca lo volveremos a ver.
6: Té 68 ja no anys, no? Alberto de Mónaco.
3: Alberto de Mónaco, és que és una cosa, per favor, que tothom vagi a la portada de la revista Setmana, que no s'ha de perdre aquesta imatge. Bé, potser tingui malsons de vespre, potser.
4: Jo no sé si dormiré avui, jo.
3: No, és que és bastant
6: i
3: fort.
6: I sabem on se l'ha retratat, així?
3: Mira, és
6: perquè
3: que jo no...
6: És una embarcació,
3: és
6: una barca,
3: sí,
6: això?
3: És un iot. És un iot.
6: Una embarcació ni una barca, és un iot, directament.
3: Hombre,
6: sí, escolta, clar, una
3: Mónaco,
6: barca,
3: que va ser un llaú.
5: Això és un Alberto de Mónaco.
3: No. Mónaco.
6: Una barca, pel retiro, no? Una barca.
3: És a dir, bé, hi ha coses que no s'entendran mai. Los detalles de la boda de Georgina i Ronaldo. Bé. Bé,
6: han estat per aquí,
3: eh? És que...
4: Van ser per aquí abans de la boda.
6: Van ser per aquí, sí.
3: Abans de les noces,
6: de fet... Jugant a pàdel.
3: Sí.
6: En el polígon.
3: De fet, ha hagut un poquet de lío perquè va a mitjans de Portugal. Varen publicar com una convidada a les seves noces amb una data que no era la correcta. Bé, ells es varen casar davant dels seus fills només. Com ho diria? Com a la cuina de casa seva. Vestits de Gucci. Una cosa...
5: Bé, però és que la seva cuina deu ser una passada. No deu ser com la nostra.
4: Més blanca que meu,
3: deu ser. És guapa. No, és guapa. Ells diuen que és la sala.
5: No la deuen emplear.
4: Ells no.
5: No ho han cuinat altres.
4: Qualcú cuina ja, però ells...
3: Bé,
4: no ho
3: veurem tot. Però, bueno, jo que sé, coses veredes. No sé com definir-ho. Revista Lecturas. Brad Pitt a corazón abierto.
5: Ah, això ho vaig veure.
3: Habla por primera vez de sus adicciones y su traumático divorcio de Angelina Jolie. L'altre dia varen sortir unes declaracions de Brad Pitt dient que encara continua sent un addicte.
5: No, va dir que ho havia deixat, però que havia tornat a veure.
3: Exacte. Que havia tornat a veure.
5: Una Angelina Jolie va dir, no sé quant de temps fa, que ella, d'ençà que ho havia deixat amb en Brad Pitt, no havia tingut més cites. Va quedar tan traumatitzada o farta que no...
3: Bé, de fet, els fills que tenen en comú...
5: Han renegat, sí.
3: Han renegat del llinatge de son pare.
6: Sí?
3: Sí.
6: Pitt?
3: Sí.
4: I són Jolie, que tampoc...
3: Sí, no discret no serà...
5: Bé,
3: no. Però vull dir, fins a quin punt, no? Crec que són coses que ens han de fer pensar. La revista 10 Minutos, Isabel Presley reaparece en Marbella tras ser abuela. El seu professor de spinning i aquestes coses, el seu entrenador personal, va donar l'altre dia una entrevista i va dir que ell arribava a casa seva a les 3 de l'hora baixa i que en aquell moment el servici aixecava na Preissler.
6: De fer horeta.
3: Chico.
6: O de dormir.
4: Jo espero que sigui horeta. Perquè...
6: Horeta.
4: Si t'aixeques de dormir a les 3 de migdia...
6: Encara que se'n vagi a dormir a les 4 des de matí.
5: Bueno. I en aquesta edat ja no dorms tant.
6: No.
4: Jo he sortit de festa fins tard i no m'he aixecat tant tard mai.
3: Bueno, no dorms tant. No, segurament no, però doncs, d'una manera pot ser més desordenada. Més desordenada.
6: Clar, però encara que te'n vagi a dormir tard, de matinada...
3: Bé, això és cosa de gent rica, no?
6: Sí.
3: Això és cosa de que el servici t'aixequi d'una becadeta. És una cosa de gent molt rica. I a la revista Hola tenim... Bé, està en Carila Pique. Carila Pique va ser la dona d'en Carlos Goyanes. Carlos Goyanes va ser... Jo crec que va ser el primer marit d'ena Pepa Flores, d'ena Marisol. I... va perdre el seu home fa 2 anys, al mes d'agost, i la seva filla gran també el mateix estiu, el mes d'agost, va ser un xoc, i ara és portada en la seva neta.
6: Una minicari.
3: Una minicari.
6: Minicari perquè ho diuen a sola.
3: Minicari perquè és que... Sí, perquè tu no t'ho sabies, no és vera?
6: No, no, no.
3: No, perquè, no. La mare de minicari es deia Caritina, no? Y ve, charran un reportaje de amor y moda con las mujeres de la saga La Pique. Aquí está tornant a xerrar de l'exposició també dels menors i del que xerraven al principi, no? Arrel de na Clau, la filla d'en Esteban, d'en Fabián, i, bueno, ja ho veurem. Toc que és un perill molt gros exposar els nins. És vera que hi ha famílies que, tot i que no s'ho plantegin, han crescut dins d'aquest món i tothom els ha conegut. Però jo ara volia xerrar d'en Pep Guardiola. Tenc un minut?
6: Tens un minut. Manco d'un minut.
5: Sí.
3: Tenc manco d'un minut?
5: Sí. Mos esperen, Raquel, les altres línies de telèfon.
3: Mos esperen? Jo és que sempre me'n menjo les coses de la resta. És que jo no sé com ho faig. Bé, Pep Guardiola avui estrena un documental a Prime Video. Mm? El documental es diu A Beautiful Obsession. Una obsessió
6: preciosa, guapa.
3: Sí. I allà surt una cosa.
6: Què surt?
3: Vull confessar-vos una cosa, va dir Pep Guardiola després d'un partit del Manchester City contra la Juventus. Ell va dir, me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. La amo, por supuesto, m'estima ella, por suposat, però hem perdut la passió, per moltes raons. I afegeix en els seus jugadors, on és la vostra passió? Lo que sea que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero jugadores, quiero jugadores con pasión. Con pasión, no con pasión.
6: Sí.
3: ¿Eh?
6: No, sí.
3: Pep Guardiola també ha caigut en aquesta moda dels documentals. Crec que l'haurem de mirar.
4: L'haurem de mirar i la setmana que ve el comentam.
3: Sí o no?
4: Sí, sí.
6: Comentarem.
3: Ho miraràs?
4: Si és de Guardiola, sí que ho puc mirar.
6: Va. Vinga, Raquel, un momentet que hem de donar l'enhorabona a un cineasta mallorquí que suma un nou premi més internacional i que ja s'acosta a la cinquantena de premis per la seva darrera pel·lícula.
5: Aquesta producció mallorquina dirigida pel mallorquí Nick Egea, Un passeig pel Born, ha obtingut aquest reconeixement fa uns dies i la cinta ja suma 48 premis internacionals obtinguts en certàmens arreu del món.
6: Sí, és que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula europea en el Festival Internacional de Cinema de la Bretanya a França. Ja el poden saludar, Nick Egea, director d'aquesta pel·lícula Un passeig pel Born. Enhorabona.
7: Moltes gràcies. Bona tarda.
6: Primer de tot, clar, és que ja pràcticament sumarà 50 premis internacionals. Com se fa això?
7: Bueno, la veritat és que ha estat una sorpresa molt, molt agradable, perquè, bueno, molt, molt bona, perquè és un reconeixement al treball de tot l'equip. Vull dir, hem guanyat alguns dels premis, han estat individuals, per en Rodolfo Sancho, com millor actor, o el músic, és mallorquí també, Miquel Àngel Guiló, però la majoria dels premis són a la millor pel·lícula, i això és un premi que és per tothom.
5: Una producció mallorquina feta per un mallorquí, gravat a Mallorca, tot això ho tenies clar des d'un principi, que volies que fos aquí i en gent d'aquí?
7: Sí, sí, clar, perquè jo sóc de Mallorca i jo tenia molt clar que era una història personal, és una projecció futura negativa, vull dir que no, és que m'ha passat així, però bueno, sí que hi ha molts elements personals i tenia molt clar que Mallorca era un personatge més, i el passeig del Born és el lloc on es varen conèixer els meus padrins, i bueno, pues, és així, havia de ser Mallorca.
6: I per què creus que ha tingut tant d'èxit a altres països? Perquè a banda d'aquests 48 premis internacionals també s'ha projectat arreu del món, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França, el Japó, Mèxic, els Estats Units, Bolívia, Colòmbia, Tanzània... Clar, com l'han rebuda a tots
5: clar,
6: aquests
5: són
6: llocs.
5: Són llocs molt diferents,
7: sí? Sí, sí, no, la veritat és que, mira, pues, t'ha de dir que una persona de sa pel·lícula, de sa part més comercial de sa pel·lícula, me va dir, mira, Nick, això no és una pel·lícula de festivals, o sigui, que oblida't, eh? I, clar, jo, com que sóc molt caparrut, vaig dir, home, jo entenc que una cosa és el Festival de Cannes, de Berlín, de Venècia, que això és la Champions League, no? Ara que xerraveu de Pep Guardiola i de, del Manchester City. No, no,
3: perdó.
7: No, no, clar. Però va, nosaltres, jo tenc molt clar que això és una pel·lícula de baix pressupost, que, jo, que és de direcció Nobel, i, però, bueno, hi ha més món que el Festival de Cannes, Berlín, i, a més, on arriben pues, monstruos que tenen un gran talent, grans pressupostos, gran indústria darrere, i, com dic, hi ha més festivals, i gràcies a un amic que me va dir, tio, Nic, intenta-ho, hi ha molts festivals, i mira, pues, la meva sorpresa, i la de tothom, no?, que ha estat rebuda molt, molt bé.
4: Mm-hmm. I que... com és viatjar a altres països per projectar la teva pel·lícula? Com la rep la gent allà?
7: Bueno, jo no he tingut l'oportunitat de poder viatjar.
4: Ja
7: m'hagués agradat. Sí, ja m'hagués agradat. No, però sí que vaig viure una experiència molt, molt guapa amb en Rodolfo Sancho, que vam anar a Cittadella, una ciutat que hi ha a Pàdua, a Itàlia, que era el seu primer festival i, bueno, va ser una entrega de premis a un teatre de 1.800 no sé què, amb les autoritats, i ens varen donar els premis de millor director, millor actor i millor pel·lícula, i, bueno, va ser molt emocionant. Però, bueno, sí que t'he de dir que he estat a alguns passes, també a Lanzarote o a Madrid, i és molt, molt guapo quan se ve qualcú després de la projecció, que no té res a veure amb el cinema, i te diu coses com, bueno, m'ha arribat molt la pel·lícula, i no sents que sí que arriba. No? Jo entenc que una pel·lícula no pot arribar a tothom, perquè ni siquiera ses que guanyen els grans premis graden a tothom, però, bueno, sé que això és molt guapo. Quan reps el feedback de persones, de carn i os, que te diuen coses molt guapes, sí.
6: Clar, no sé si has anat en aquest Festival Internacional de Cinema de Bretanya, que és aquest darrer premi, però, clar, sí. Si tu no hi vas, què fas? La productora...

0: un record perquè va ser dels primers on van guanyar el premi a la millor pel·lícula, a Selma, Alabama, que, clar, dius... A més, m'hagués agradat molt poder haver anat allà, però, bueno, que jo vaig veure la pel·lícula Selma, que és una ciutat on hi ha molta significació pel diumenge aquest, on van matar manifestants negres que, perquè reclamaven el seu vot. El seu dret en el vot, i bueno, sé que van a un col·legi, va organitzar el festival, que va anar a veure la pel·lícula, i vaig veure a Instagram una nina dient que, bueno, que li havia agradat molt i que li havia inspirat molt i no sé què, i bueno, i va guanyar allà, me va aparèixer com, no sé, una cultura tan lluny i tan diferent, pues me va
1: tocar. Emociona.
2: I aquest camí que continua, no? Perquè encara poden arribar nous premis, eh? Podem arribar en aquesta cinquantena que dèiem abans, Nick.
0: Sí, bueno, encara continuem, tenim circuit, perquè el que no pot ser repetir a festivals, òbviament, però bueno, ara se projectarà a Nigèria, s'han seleccionat en el Festival Internacional de Cinema de Rivers, a Port Harbor, i bueno, i encara estem pendents d'altres seleccions.
2: Bon recorregut, idò, Nick i Gea, enhorabona una vegada més per aquest nou premi, per un passeig pel Born. Moltes gràcies i una ferrada.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: Que vagi bé. Arribam a les 5 en punt. Després hi tornem.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
6: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: I heu de saber que aquest divendres es gremi a Palma hi ha concert amb doble cartell, dues bandes mallorquines ben explosives com són Ulls Secs i Ritual Nepal.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

I doncs estem amb aquesta darrera i tercera hora de Tentol, quan passen 5 minuts de les 5 en punt, amb Namar Gassifra al control tècnic i ara amb la companyia del grup Ritual Nepal.

0: Doble cartell divendres a les nits del Grammy, nomenades El Eterno Verano, i actuaran els joveníssims Ulls Secs de Sa Pobla, a punt d'estrenar el seu segon disc, i a continuació Ritual Nepal, que hi presentaran el seu nou treball, Ara Venim, amb cançons com aquesta que sentim ara, La Seu Balla.
1: Un segon disc que canta l'individualisme, la depressió, la desigualtat a l'amor. Un trio format el 2022 per Raimundo de las Heras a la veu i la guitarra, Pedro Mangual al baix, i Joan Gual a la bateria. En profunditat.